Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

0: dades que no volen. Què contes?
1: Són 6 noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim classe els de massa. I la de grup jove sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vols de mi que sembleu més joves del que
4: sou? Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: 6 noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes 6 amigues del barri de Gràcia.
0: No tallo pas la llengua, que això segurament és un dia més d'una vegada.
7: Aneu amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
8: Quedeu com una de Girl Band.
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Dieu no, no i no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
9: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
11: Han venido a escuchar el discurrito.
12: Mira, a Catalunya feminito. Tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girlband, que són les al·lèrgiques al foc.
13: Escoltes i cacs.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, dels pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Def Boy!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. El partit quebequès s'ha proclamat guanyador de les eleccions a la regió francòfona canadenca. El partit independentista s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta, mentre que Futur Quebec, el partit que fins ara estava al govern, s'ha quedat sense representació parlamentària. Washington, Oriol Serra.
2: Bon dia. Els quebequesos han decidit un canvi de govern a les eleccions d'aquest dilluns a l'Assemblea Nacional del Quebec. L'independentista partit quebequès, liderat per Paul Saint-Pierre Plamondon, ha guanyat les eleccions quedant-se a les portes de la majoria absoluta i podria o bé governar en minoria o bé formar coalició amb l'esquerra sobiranista de Quebec Solidari. El partit quebequès està compromès a convocar un nou referèndum sobre la independència d'aquesta nació francòfona que forma part del Canadà. El partit que ha governat la província canadenca els darrers 8 anys, Futur Quebec, ha quedat fora de la cambra després d'haver ostentat la majoria absoluta. La seva líder i fins ara primera ministra ja ha felicitat els seus rivals. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Washington.
1: Més notícies, Agustí Serrat.
3: El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia per al delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Amb aquesta aprovació desapareix un dels principals esculls per al retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, explicava al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que, malgrat el que decideixi el Constitucional, el calendari per al retorn de l'expresident el marcarà el Suprem.
4: Va depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
1: Pedro Sánchez convoca eleccions generals pel 29 de novembre. El president espanyol ha avançat 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi la derrota que li pronostiquen les enquestes. Sánchez ho planteja com un plebiscit contra l'ascens de l'extrema dreta.
5: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
3: El govern mantindrà activat el pla Inuncat en fase d'emergència almenys fins dijous per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes que han provocat els aiguats dels últims dies. Seran 75 milions d'euros que, segons el president Illa, es podran ampliar més endavant.
6: Primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions i convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat.
1: Els Mossos han detingut 13 persones pels aldarulls d'aquesta nit al centre de Barcelona posteriors a la manifestació per l'habitatge. Entre els detinguts hi ha una noia menor d'edat, la resta són homes majors d'edat. És un primer balanç provisional dels Mossos que també han informat de 28 agents ferits lleus. Poques gràcies ha posposat fins dijous el concert que havia de fer ahir a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
3: El grup i la promotora volien mantenir el concert, però davant les intenses pluges i els problemes de mobilitat van decidir ajornar-lo. El president de la promotora de Project, Tito Ramoneda, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
7: Penseu que dissabte a les 4 de la tarda tothom desmuntant, baixant equips, vull dir, preveient el que podia passar al vespre i a la matinada amb aquest mini huracà que hi havia previst, tot això fa que totes aquestes hores siguin molt difícils de recuperar. Això no és una gira de 80 dates que arriben, munten i ho tenen tot pim-pam. Això és un concert únic i irrepetible.
3: Les entrades de dilluns seran vàlides per al concert de dijous o bé se'n podrà demanar la devolució. Oques Grasses actuarà 4 nits consecutives de dimecres a dissabte.
1: Esports, quarta jornada avui de la Nations League de futbol. A 3:15 del vespre i a Split, Croàcia i Espanya s'enfrontaran. Jugats ahir, França 4, Bèlgica 1 i Ucraïna 1, Hongria 2.
3: El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat.
1: S'ha fet pública la llista dels 25 finalistes al Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món més jove de 21 anys. Hi ha 3 candidats del Barça, Pau Cubarsí, que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
0: Fins aquí les notícies.

0: Vinga, que ja hi tornem a ser. Bon dia, matiners. Avui és dimarts 6 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que tindrem un matí amb boires matinals i més núvols al litoral sud, amb algun ruixat. Al llarg del matí, els ruixats avançaran de sud-est a nord-est. I a la tarda i al vespre s'intensificaran al prelitoral i al litoral, on localment poden tornar a ser torrencials. Temperatures sense grans canvis. Marta Viana, bon dimarts, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui a Cerdanyola del Vallès. El sol sortirà a les 7:53 i aquí el dia durarà 11:32.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui vull arrencar el dia amb una cita.
0: Sembla Shakira a Madrid, ara mateix, Lara García. Amb els aplaudiments aquests. Sembla que sortís a l'escenari d'un gran estadi.
1: Reina,
0: sabeu
1: que ho deies per la meva veu i dic, gràcies.
0: També. Què? Quina cita?
1: Vull començar amb una cita de Maruja Torres en una entrevista al País, que és meravellosa. I diu així: no tinc el cony per equidistàncies en aquest moment. Cal començar a treure el nas perquè te'l trenquin. Si no ho fem, no sé si passarem a la història, però passarem a la tomba com una merda.
0: Maruja Torres, que es queda tranquil·líssima amb aquest titular. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio.
2: Que tampoc estarem per aquí distàncies avui, perquè tenim un dia completet. Totes les reaccions a les eleccions generals, a la convocatòria i la prèvia de l'amnistia, que avui es reuneix al Constitucional. Tindrem el ministre Urtasun, a Míriam Nogueras, parlarem del Constitucional amb Ernesto Kaiser, des de les 6 fins l'hora que calgui.
0: Exactament, a partir de les 6, com sempre, amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol. I avui arrenquem el dimarts fent baixar la bola de discoteca. Sí?
3: Freeze! Ara. I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: és Ma Baker, de Bonnie M, i és que tal dia com avui, un 6 d'octubre, però de l'any 1949, va néixer el DJ i cantant de la banda Bobby Farrell, que va morir el 30 de desembre del 2010. Amb la seva música, Bonnie M ens va deixar clar que la vida és una festa. I a aquestes hores del matí, aquí a Catalunya Ràdio, la festa sempre està servida.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Quim Balaguer, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Benvingut als matiners.
2: Gràcies.
0: Que avui t'estrenes.
2: Sí, senyor.
0: I estem pendents de saber què ha passat al món mentre dormíem, que en aquest cas crec que la protagonista és la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
2: Sí, però una qüestió que tu, com altres estrelles que treballeu a la ràdio...
0: Estrellades, sí.
2: Estrelladíssimes, però...
0: I tant.
2: Però que teniu una cosa que heu de preservar i conservar...
0: Sí, la dignitat.
2: Això ja se'ns suposa. Però és la veu.
0: Sí.
2: Perquè el dia que estàs afònic, fatal.
0: Fatal, fatal, fatal.
2: Doncs la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha registrat la seva veu a l'Oficina Europea de Patents per protegir-se d'eventuals clons i muntatges fets amb intel·ligència artificial.
0: No és la primera persona coneguda que ho fa.
2: No, mira, jo no sé, això no... Jo sempre havia sentit parlar d'aquest jugador de futbol que assegurava les cames.
0: Sí, aquella... Jennifer López al cul.
2: Actrius amb certes parts voluptuoses.
0: Bueno, cadascú registra sí, el que vol.
2: Però aquí, doncs, es veu que la senyora Meloni va gravar una frase que diu simplement "Io sono Giorgia Meloni".
0: Sí.
2: I després allà a l'Oficina Europea de Patents doncs, li han registrat també amb els canvis de timbre de veu, les inflexions, les particularitats que pugui tenir, de manera que assegurar-se que la seva veu no es faci servir per muntatges, memes i altres coses que cada dia ens sorprenen a les xarxes socials fets amb intel·ligència artificial.
0: De fet, crec que la Meloni en alguna ocasió ha dit que se sentia preocupada pels riscos que podia comportar la intel·ligència artificial.
2: Sí, és que ella ja havia passat per aquí, perquè allò tan típic d'agafar un cos d'una dona amb roba interior, pam, enganxar-hi la cara d'algú altre,
0: sí,
2: que abans es feia tan batusserament,
0: sí,
2: amb uns photoshops o com siguin.
0: O retallant i enganxant.
2: Però cada vegada això s'ha anat polint més i ara ja arribes que no saps distingir de qui és cada cosa, no?
0: En aquest cas, doncs... la primera ministra italiana cobrint-se les esquenes pel que pugui passar d'aquestes fake news que ens trobem a les xarxes socials.
2: Efectivament.
0: Dia sí, dia també. Quim, moltes gràcies. Vinga, que tinguis bon dimarts.
2: Bon dia.
0: Fins ara. I avui el món serà un lloc una mica millor per la reacció de les entitats socials durant les pluges d'aquests dies. Andreu Merino.
3: La parròquia de Santana o la Fundació Arrels s'han arremangat, com sempre, per oferir refugi a les persones sense llar. Òbviament, en episodis de temporal com el d'aquests dies, les persones que viuen al carrer o en infrahabitatges són les que pateixen més les inclemències del temps. Davant d'això, les portes de Santana són obertes, igual que les d'Arrels. Des de la Fundació, a més, fan una crida als voluntaris habituals de l'entitat per augmentar els recursos d'acollida, atenció i cobertura de necessitats de les persones sense sostre.
0: 5 del matí, 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Avui els matiners, per cert, ens fixem en Singapur perquè paga la seva gent perquè llegeixi.
4: Sí, ha posat en marxa un pla nacional, que això em sembla fortíssim, per fomentar la lectura i plantar cara, doncs, a l'addicció a l'escroll, o que l'escrol aquest infinit que fem normalment a les xarxes socials. El programa el que proposa és llegir 15 minuts al dia a través d'una aplicació que registra tota l'activitat. Cada sessió d'aquesta que fas dona 20 monedes virtuals que després, doncs, es poden bescanviar per diverses recompenses. Per tant, molt bona iniciativa de Singapur.
0: I no deixem la música, en aquest cas, que vam d'escoltar més likes d'Oques Grasses, però ara veureu per què us estic dient tot això, perquè les cançons de l'Oreja de Van Gogh seran la banda sonora del musical Puedes Contar Conmigo, Ot Serra.
5: Després del retorn de Maya Montero als escenaris, ara els clàssics de l'Oreja de Van Gogh també arriben a la gran pantalla. presentarà una pel·lícula dirigida per Fernando González Molina i els integrants de la banda en seran productors executius. S'hi explicarà una història original articulada a través de les seves cançons, però no s'han donat detalls ni del pressupost, ni l'argument, ni el repartiment. El grup, això sí, ha dit en un comunicat que serà una celebració meravellosa, asseguren, de tot el que els uneix amb el públic.
0: Lara, una cosa. Macià m'estava apuntant molt correctament que creu que t'apuntaràs al càsting.
4: Sí.
0: Home, és que jo crec que si ha d'haver-hi una protagonista del musical de l'Oreja de Van Gogh, has de ser tu.
4: Em donen el principal, el paper principal. Cap mena de dubte. Segur, eh?
0: T'animes a cantar una mica en directe, podes comptar. Seguim?
4: Seguim.
0: Un minut, un quart de sis del matí. Entre aquest dilluns i el 13 d'octubre, alerta... Ah, no, espera't.
4: Què passa, que
0: no
4: m'he posat bé?
0: No, ho estic llegint fatal jo, espera't. Ara sí, ara no, espera't, anem a fer-ho bé, això. M'he saltat el...
4: No passa res.
0: El text. L'Ajuntament de Madrid traurà subhasta més de 5.000 objectes perduts. Ara sí, entre aquest dilluns i...
4: El 13 d'octubre, també, en primer lloc, us preguntareu per què hi ha música de Star Wars, no?
0: Sí.
4: Però que un d'aquests 5.000 objectes és un pòster de Star Wars que va molt cotitzat.
0: Ah.
4: Si us interessa un pòster de Star Wars, sapigueu que entre aquest dilluns i el 13 d'octubre es posarà subhasta. A més, també hi haurà una maleta de Louis Vuitton, càmeres de fotos, pals de golf o consoles Nintendo Switch. Són objectes que porten més de 2 anys sense ser reclamats pels seus propietaris.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: i repassem alguna efemèride musical a aquestes hores del matí, mentre esteu fent el primer cafè, perquè tal dia com avui, un 6 d'octubre, però del 1982, Madonna publicava el seu primer single, Everybody.
1: Sí, tot i l'estrella que és ara, quan Madonna va treure el seu primer tema, no va ser ni de bon tros un èxit. De fet, aquesta cançó havia començat com una demo que Madonna va fer arribar a un DJ d'una discoteca de Nova York, i va ser allà on va començar a circular fins a fer tot el circuit, fins que va arribar a les mans de la discogràfica Sire Records.

0: Som els matiners i tenim son, però no se'ns nota.
1: Mentre estava escoltant ara l'Everybody de Madonna, estava pensant que abans, cap als 80, fotien un minut i mig de la tornada i allà l'anaves aguantant fins que acabaves la cançó.
2: Sí,
1: perquè
2: m'ha
1: escoltat només un minut cantar Everybody, venga, clap your hands, i cap a casa tu, i a facturar.
2: Saps què m'he adonat a aquesta temporada que estem deixant? Doncs aquesta part com més de cua, i dic, però és que totes les antigues, bueno, antigues, entenc-me, les que estem tirant a les efemèrides, el que poses el minut cap al final, tot és tornada.
1: Pots fer un èxit d'un minut i mig sense dir absolutament res de res.
2: Totalment, increïble.
1: Bé, repàs d'alguns moments que ens ha deixat la televisió. Comencem parlant de Col·lapse, de TV3.
2: Marcos Franz, un dels actors de Marlí, va parlar obertament de la relació de manipulació que va viure durant anys amb una persona del seu entorn que el va arribar a controlar, diu, en aspectes molt íntims de la seva vida.
3: Quin dia vas tocar fons?
4: El quart any d'estar amb ell. Estava a la sala de Jamboree amb un amic meu i em va començar a parlar dient-me: Marcos, has sortit, oi? Estàs amb amics teus, oi? Què t'he dit d'aquestes persones? Sí, sí, control absolut. Vaig trucar-lo mig tremolant, li vaig cridar, li vaig dir de tot. Li vaig dir: m'has estat enganyant, tot això és una gran mentida, m'has fet perdre l'amor per la vida, l'amor per el meu ofici, ja no sé ni qui sóc, ets un fill de puta, fuig de la meva vida. Bloquejar per tot arreu, adeu. Amb, posteriorment, molts pensaments de dir...

0: al món, a Marcos Franz i aquesta entrevista que va concedir el Jordi González a Col·lapse. I de TV3 a BTV.
1: Sí, perquè Muixca ha explicat que el que canta reflecteix, diu, la realitat dels joves de Catalunya, que és una barreja de cultures.
2: Crec que la realitat dels joves de Catalunya és que vivim entre mescles culturals i m'agrada. Sí que és veritat que crec que s'ha de mantenir la llengua i jo sempre parlo català. Això no treu que molts cops se m'escapin castellanades amb els meus amics, entre tots. Llavors, a les cançons és el mateix.
0: 10 minuts, arribem a 6:15 del matí i acabem visitant el programa de Broncano, a la Revuelta.
1: Ahir va visitar el programa de Broncano, la deta gallega, Ana Peleteiro.
3: Te hago las preguntas clásicas ya antes de marcharte.
4: Me voy a sentar, ¿eh? Porque...
3: Fatal.
4: ¿En qué crees que estoy peor?
3: Intuyo, por lo que ha contado aquí otra vez, que de chiquillos, que los primeros meses no son los más fogosos.
4: No, en absoluto.
3: Pero a su vez también, supongo que financieramente, justo también cuando has tenido un niño, no has podido competir.
4: Ah, no, pero mami, mi amor, las mujeres facturan de otra manera.
5: Yo creo que no estamos en el momento de hablar de patrimonios tal y como está la gente que no puede ni comprarse un pisito, ¿eh? O sea, la verdad.
3: Ahí tienes toda la razón, de verdad.
5: Entonces voy a hablar mejor de sexo.
3: Me parece razonable.
5: Yo creo que lo mejor es que se arregle eso y que todo el mundo vuelva a poder comprarse una casa sin que sus padres le adelanten una herencia, por ejemplo.
3: Ya, ya.
5: Si los tienen. Y si no, pues vivir de malas formas, con lo cual creo que eso es mucho más importante.
0: Digue-la que obrim la revista del cor dels matiners i ho fem amb molt bones notícies perquè, home, a veure un moment, per favor, ha aparegut el gat de Maria Pombo.
1: Feia unes setmanes va explicar, nosaltres també ho va explicar aquí als matiners, que s'havia escapat, que no el trobaven.
0: Tens el Macià plorant, ara, sí. Perquè és una de les coses que més l'inquietava aquesta setmana, si Maria Pombo recuperava el seu gat.
1: Ja està. Ara tot anirà millor. Cada nit feien batudes, ells mateixos ho penjant a les xarxes socials, i ara, doncs, en una sèrie de stories que Maria Pombo ha penjat, per cert, des de l'aeroport, ha anat explicant com ha anat tot el procés de retrobament amb el gat. Ha agraït molt la col·laboració ciutadana a les xarxes, especialment del Noticiero Pombo, que és un compte que sempre penja coses de la família, i explicava això.
6: Todos los días me mandaba plutos, básicamente, y decía, no, no. No, ese no es, ese no es. Y entonces ya las dos, en plan, no, porque tiene tres manchas en la oreja y tiene un corte y tiene las patas más largas.
1: Després, quan el van tenir localitzat, van anar a la casa d'una veïna i, clar, doncs allà van haver d'esperar que el gat aparegués.
6: Y nada, no sale. Digo, otra vez, la misma historia. Es que, chicos, no sabéis la de casas que he visto, ¿vale? Me conozco el barrio entero. Y es que ya, te juro que decía, vale, pues está, otra vez una falsa alarma. Y de repente giro la cabeza. Claro, yo creía que lo iba a encontrar porque había visto a Pluto, entonces iba grabando. Y entonces, de repente me giro y veo a Pluto así, mirándonos con miedo.
1: El va veure i després, doncs, final feliç.
6: S'ha quedat així, debajo del seto, mirándonos. Es verdad que no ha intentado huir ni esconderse más. S'ha quedat como quieto diciendo, cogedme ya, porque estoy en puro shock. Le hemos cogido, estaba súper tenso. Y yo, thank you so much.
1: Molt bé. Aquest gat no volia ser rescatat.
0: És que és el que anava a dir ara mateix. Aquest gat potser el que tenia gana és de fotre el cap i havia fet aquella cosa d'agafar les coses i marxar de casa.
1: Sí, totalment. I estava la mar de bé allà sota el set. Estava amagat sota el set, oh, pobre.
0: Quan va veure un altre cop la cara de la Pomba, vaig pensar, no m'ho puc
1: creure. Clar que no va anar corrent. Quina mandra.
0: Que seguim. Ah, sí, perquè a més Ana Guerra torna a ficar la pota.
1: Home, per variar. En una catifa vermella li han preguntat quins somnis ja ha complert i ha respost això.
7: Y no, uno de los sueños que he cumplido es cantar en Los Ángeles con Alejandro Sanz, bueno, canté en Santiago de Compostela también, y un día me bajé de un avión en Los Ángeles que iba a grabar con Tiziano Ferro un videoclip y le dije, bueno, te voy a ver esta noche al Microsoft Square Garden.
8: Amor!
7: I me pasó el setlist i me dijo, ¿qué quieres cantar?
1: Aquesta vegada ha barrejat el Madison Square Garden de Nova York amb el Microsoft Theater de Los Angeles i ha creat el Microsoft Square Garden.
9: I ara una cosa que no hi té gaire a veure.
1: És la millor, eh?
0: Escolta, a la vida a vegades passen aquestes coses, no?
1: Però li passa cada dia.
0: Però una guerra, és que últimament és notícia per tot. Va, deixem-la respirar una miqueta. Des de l'estudi Microsoft 3 de Catalunya Ràdio, fent els matiners, i també volem saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
10: Al matí de Catalunya Ràdio vam fer un programa especial a causa de les pluges imprevistes. I de la pluja a la tempesta política, perquè Pedro Sánchez va irrompre amb l'anunci d'eleccions anticipades.
11: Estem en ruta. De fet, serem en alguns dels municipis més afectats per aquestes pluges d'aquest cap de setmana.
12: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el pla inuncat actiu.

0: Massa aigua, terrible.
1: Tots els meus records, tot ha marxat. El meu fill ha tingut que sortir, trencar aquells barrots allà dalt.
2: Recordem que 4 carreteres encara estan tallades.
3: Destaquem quantitats de pluja que ja superarien els 50-60 litres per metre quadrat a Granollers.
4: Tenim la sensació que el cotxe, a mi se m'ha començat abans de moure el cotxe sol, és a dir, que se l'enduia l'aigua.
5: És molt perillós això, que enviïn una alerta ja.
6: Protecció Civil està a punt de llançar un nou S-alert per risc de desbordament de rius i rieres al Vallès Oriental.
7: Convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
8: El nostre meteoròleg, l'Eloi Cordomí, duia tantes hores mirant models de predicció, mapes i explicant-ho, que finalment va acabar tenint un lapsus.
3: Però sí que el que veiem són aquests nuclis de precipitació molt més intensos, ara ja al centre i nord de Mallorca.
6: De Mallorca? Mallorca, ja te'n vas?
3: No, Mallorca, no. També,
6: has de descansar, també, Eloi, perquè veig que ja això ja no saps ni de què parles. A veure.
3: Menorca, ai.
6: Menorca, ara?
3: Maresme.
8: A la tarda, Mariano Barriendos, paleoclimatòleg, ens explicava que fa temps que es pronostica un clima mediterrani de 2 estacions i no de 4.
9: A finals dels anys 80, als principis dels 90, ja hipotetitzàvem cap on podria anar un clima mediterrani deteriorat, en aquest sentit, d'un escalfament, de més masses d'aire humit disponibles, de pluges més torrencials, i una possibilitat era tendir cap a un clima monsònic, cap a un clima de 2 estacions. Una estació fresca i relativament seca i una estació càlida que té un final, com ens està passant ara, al final dels estius i la tardor, amb unes precipitacions torrencials.
8: I més enllà d'aquesta casa, Federico Jiménez Los Santos celebrava els bons auguris de les enquestes per Aliança Catalana i plantejava un front de dretes que d'entrada sembla estrany.
10: Vi el gran discurso de Silvia Oriols en la debate de política general y he visto la encuesta de La Vanguardia, en la que ya le da empate con ella. Bueno, empate no, o sea, es que le va a sacar 5 diputados a este paso. Y hay una posibilidad de gobierno, Silvia Oriols, con Junts, bueno, con lo que quede, PP y Vox, que va al alza. Pues se puede hacer una alianza contra el Islam y para acabar con toda la progresa escolar.
11: Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera en Sergi, que vam parlant amb en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
12: Bon dia, matiners. Avui dimarts 6 d'octubre tenim la Lluna transitant pel signe de Lleó. I atenció, perquè estarà activant a Júpiter i el Node Sud. És un dia que ens pot fer veure amb més claredat on necessitem ser reconeguts, aplaudits o admirats pels altres. I aquí va la pregunta del dia. Fas el que fas perquè realment et representa o perquè esperes que algú t'ho validi? No passa res per voler reconeixement, però recorda, el teu valor no pot dependre sempre dels aplaudiments de fora. Bon dimarts!
11: Vinga, Lara, aquí li diem anys per molts anys avui.
2: Avui fa anys el publicista Lluís Bassat, en fa 85, també en suma un mes i arriba al 55 l'actriu Lola Dueñas i avui també celebra el seu aniversari. Que te voy a decir. Acabo de llegar, si esto es como el mar. Fito Cabral és el músic, cantant i compositor, avui en fa 60. ¿Qué te voy a decir si yo acabo
11: de llegar, si esto es como el mar? Amb només pràcticament 3 minuts arribem ja a 6:15 del matí i els matiners de Catalunya Ràdio cada dia ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
13: Bon dia, matiners i matineres.
14: Quim Masferrer, actor. Només podem dir d'ell que també és molt maco.
13: La cançó que us proposo per arrencar el dia d'avui és When a Man Comes Around, de Johnny Cash. És una cançó que m'agrada moltíssim, molt. Imagineu-vos si m'agrada que, com a mínim, l'escolto 6 vegades cada setmana. Això, com a mínim. I ara direu, ostres, 6 vegades cada setmana. Mireu, és una cançó que m'agrada tant, que l'he posat en el meu espectacle Temps, que sóc al Teatre Borràs, i estic actuant 6 funcions per setmana, i aquesta cançó sona a cada funció. Imagineu-vos si m'agrada. Espero que a vosaltres us agradi tant com m'agrada a mi. Bon dia, amb energia!
15: Els matiners.

0: els més matiners.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 6 d'octubre. Agustí Serrat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb l'Agustí, com sempre, moment de repassar els titulars d'aquest matí. El govern espanyol recupera avui les mesures d'habitatge després que Pedro Sánchez hagi anunciat la convocatòria d'eleccions anticipades per al 29 de novembre.
2: El Consell de Ministres tornarà a aprovar els dos decrets que va tombar el Congrés perquè un cop dissolt es podran aprovar la Diputació Permanent on el vot de Junts no és decisiu. El president espanyol ha decidit avançar les eleccions amb l'objectiu que la crisi política pels drets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi que el que els pronostiquen les enquestes. Sánchez ho planteja com un plebiscit contra l'ascens de l'extrema dreta.
3: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
2: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també ho planteja com un plebiscit, però contra Sánchez.
4: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
2: L'avançament electoral ha enxampat Sumar sense candidat i Vox en ple ascens a les enquestes.
1: Els partits catalans també activen la maquinària electoral.
2: Gabriel Rufián diu que s'està pensant en encapçalar la llista d'Esquerra Republicana com vol la cúpula del partit i si no hi ha cap sorpresa, Míriam Nogueras tornarà a ser la número 1 de Junts. El PSC ha escollit el ministre i exalcalde barceloní Jordi Hereu com a cap de cartell i mentre que la CUP decidirà aquest dissabte si es presenta o no a les eleccions espanyoles, Aliança Catalana ja ha dit que no ho farà.
1: El Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia als líders del procés.
2: I amb aquesta aprovació desapareix un dels principals esculls per al retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè avui només s'aprovi la proposta del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i que insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent.
1: Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general de 24 hores aquesta tardor.
2: Els sindicats majoritaris volen reclamar sous dignes que permetin l'accés de tothom a l'habitatge. Diuen que decidiran la data concreta per aquesta aturada de 24 hores de forma conjunta amb les plataformes socials i els sindicats de l'habitatge.
1: Precisament ahir es va fer una manifestació en defensa del dret a l'habitatge a Barcelona.
2: Sí, van participar 20.000 persones segons la Guàrdia Urbana, 120.000 segons els organitzadors, que van celebrar l'anunci d'aquesta vaga general. Carme Carazo és la portaveu del sindicat de llogateres.
5: Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou, vivim ofegats, i per tant és una boníssima notícia que no només el moviment per l'habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
2: Després de la concentració hi va haver enfrontaments amb la policia, contenidors cremats i 13 detinguts.
1: I un dia més, molta precaució avui amb les pluges, que en alguns punts podrien tornar a ser torrencials.
2: El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i mantindrà activat el pla Inuncat en fase d'emergència, almenys fins dijous, per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu de Salvador Illa aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes que ja han provocat els aiguats els últims dies. Seran 75 milions d'euros que, si cal, es podrien ampliar més endavant.
1: I una altra conseqüència dels aiguats és que continuen els problemes de mobilitat.
2: Sí, Rodalies comença el dia funcionant a mig gas per les conseqüències del temporal a les infraestructures del Vallès Oriental i el Maresme. L'R1 només circularà entre Hospitalet i Arenys de Mar i no passaran trens a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers ni tampoc a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes.
1: Absolen l'exconsellera de Salut Alba Vergés i l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon.
2: Els acusaven d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021. L'Audiència de Barcelona, però, considera que no hi ha proves que ho fessin. Si bé admet que hi va haver una diferència entre les vacunacions de Mossos i policies locals d'una banda i policia nacional i guàrdia civil de l'altra, conclou que estava justificada per raons sanitàries i dificultats de la gestió.
1: Gran mobilització avui a França amb diversos col·lectius sumant-se a les protestes dels estudiants contra les retallades.
2: I això enmig de les denúncies de repressió policial. El govern ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat que haurien deixat 200 estudiants ferits, un d'ells un noi de 15 anys que ha perdut una mà.
1: I aquesta nit, finalment, no hi ha hagut concert d'Oques Grasses.
2: No, el concert que havien de fer a l'Estadi Olímpic de Barcelona, la primera de les quatre actuacions que hi faran per acomiadar-se dels escenaris, passa finalment a dijous. El grup i la promotora l'han canviat arran de les pluges intenses que hi va haver ahir i els problemes de mobilitat que, com ara us explicàvem, continuen encara avui. Oques Grasses actuarà, per tant, quatre nits consecutives de dimecres a dissabte.
1: Hi vas?
2: Dissabte.
1: Ens hi veurem.
2: Ens hi veurem?
1: Sí, home, i tant. Descansa, Agustí.
2: Vinga.
1: Dos quarts de sis del matí, quatre minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
1: Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia.
1: Avui amb l'avançament electoral a tot arreu.
6: Sí, un 29N d'alta tensió, diu El País. Unes eleccions de les quals Sánchez fa un plebiscit personal. Titula El Periódico. La Vanguardia opta per dir que Espanya decidirà el 29N. L'Ara és el més concís. Eleccions 29N. Mentre que El Mundo parla de l'última jugada de Sánchez per sobreviure.
7: De fet, Sánchez surt en totes les portades, menys a la del Periódico. A la premsa de Madrid i a l'Ara el veiem durant el seu discurs d'ahir amb la Moncloa de fons. I la Vanguardia, encara fotos de Sánchez i de Feijó, aquest últim mirant el rellotge com si digués que ja és l'hora.
6: El Periódico opta per posar foto de portada de l'altre gran tema del dia. Les inundacions al Vallès titulen Granollers zona zero, i s'hi veu una gran extensió negada d'aigua, incloses les vies del tren i un tren aturat enmig de la piscina.
7: I foto semblant a l'Ara, que escriu unes declaracions textuals. Ha sigut un caos. En 10 minuts s'ha inundat tot.
1: I avui tots els editorials dels diaris van sobre l'avançament electoral.
7: Sí, l'Ara destaca que Pedro Sánchez se la juga a tot o res.
6: I remarca que des d'un punt de vista de l'autogovern de Catalunya, la convocatòria electoral resulta especialment frustrant, perquè decau la reforma del finançament, la condonació del 20% del Fla o el traspàs de Rodalies.
7: El Periódico considera que l'avançament de les eleccions generals era necessari des de fa molts mesos.
6: Tot i això, assenyala que aquesta solució és pur tacticisme i tenyeix de populisme la campanya electoral abans que comenci.
7: Exposa que la campanya s'anuncia tan polaritzada o més que la legislatura que ara toca fi.
6: I demana als polítics que facin una campanya constructiva, evitin les declaracions populistes i no minin la confiança en el sistema.
7: El País considera que l'avançament electoral després del fracàs dels decrets d'habitatge permet un aclariment després de la legislatura que ha estat, diu, de bloquejos.
6: I adverteix que existeix el perill que per primera vegada des de Franco una formació d'extrema dreta governi Espanya.
7: En canvi, El Mundo diu que Sánchez utilitza l'habitatge com un simulacre populista després de 8 anys de passivitat i assetjat per la corrupció.
6: I destaca que cal un govern viable per tancar l'excepcionalitat.
1: Moment també de repassar la premsa digital. Una bona notícia per als amants del tenis taula de Tàrrega.
6: Sí, perquè estrena club i equip competidor de tenis taula després de més de 30 anys. Ho llegim al Segre. A hores d'ara ja té una quarantena de socis. La història va començar de manera gairebé improvisada gràcies a un grup de jubilats i prejubilats que es reunien al Casal Cívic, que ha acabat creixent fins a convertir-se en una proposta esportiva inclusiva i arrelada en el teixit associatiu local. Els entrenaments estan dirigits per Jordi Cos, un antic competidor d'aquest esport.
1: Què cau en picat?
7: El preu de l'oli, les pluges de principis d'any han afavorit la bona salut de l'olivera i les previsions de collita d'olives són optimistes. Segons llegim a l'Ara, es preveu que aquest any s'encullin 300.000 tones més que l'any passat. En aquest context, el preu final del litre podria ser més baix que l'any passat, entre 3 i 3 euros i mig menys. I us preguntareu per què encara es paga a 10 euros en alguns súpers? Doncs perquè segurament són ampolles d'anys anteriors, comprades a preus més alts.
1: Encara hi ha esperança.
6: La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola, per tant, el Berguedà, ha recuperat una bicicleta robada a Barcelona. Ho veiem al Regió 7. Va ser durant un servei de patrullatge per una urbanització quan van detectar un menor que circulava amb una bicicleta de carretera tipus aero que, per les seves característiques, va aixecar les sospites dels agents. Quan li van demanar que s'aturés, va fugir, però finalment el van aturar i van constatar que la bicicleta era robada.
1: On han tornat a batejar després de 36 anys?
7: A Estaon, una entitat de població de la Vall de Cardós, al Pallars Sobirà, i si ja és notícia per si sol aquest naixement pels anys que feia que no n'hi havia cap, hi hem d'afegir una curiositat que veiem al Segre. El rector que va oficiar aquest baptisme va ser ni més ni menys que el mossèn de Tor, Joan Díaz. La família viu a Calders, al Moianès, però va preferir batejar els fills al poble familiar.
1: Vinga, va, que estem fent camí ja cap a 3:45 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta Pericat. Marta Viana, moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què arrenquem?
8: Doncs mireu, avui comencem parlant de teatre perquè és dia de moltes estrenes. La primera, per exemple, a la sala Atrium de Barcelona, on s'estrena Impossible d'Erri de Luca. I també avui al Teatre Condal s'estrena el nou muntatge Bons i Dolents, que és la nova comèdia de Joel Joan.
1: Doncs haurem d'anar a veure Joel Joan també al teatre amb aquesta nova comèdia. Què més?
8: Doncs mira, avui també comença una cosa molt xula, que és el cicle Interrupcions. És una programació de circ que es fa just al centre de Barcelona, evidentment, si el temps acompanya. I, perdoneu, he dit que comença i és que ja està en marxa, perquè
1: val,
8: havia de començar ahir, però hi va haver problemes amb el temps.
1: Sí.
8: Joan Ramon Grael, que és el director artístic de la central del circ, ens ho ha volgut explicar pels matiners.
9: I si interrompíssim la normalitat? Des de la central del circ, amb comissariat conjunt de l'antic teatre i artefacte, contacto. Proposem el programa Interrupcions fins al 17 d'octubre al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. Al carrer esdevé una pista de circ i pensament, amb creadors com Circ Perillós, Jorge Albuerni o Ingrid Esperanza. I l'estrena de la plataforma digital de l'Arxiu del Circ, arxiudelcirc.cat, per recuperar la memòria del circ contemporani a Catalunya. Us hi esperem.
8: I acabem amb un punt de música, perquè si no us n'havíeu assabentat, Shakira, aquests dies...
1: No m'ho diguis.
8: És a Madrid.
1: Què?
8: Doncs, cada dia, si no hi vas anar, perquè no hi vas anar...
10: Perquè no m'hi vau convidar.
8: Doncs fa un últim concert.
1: Va, doncs anem-hi tots, no?
8: Estaria molt bé. A més, tenim festa, perquè és el 12 d'octubre.
1: Fem matinès, el 12 d'octubre.
8: Ah, sí? Bueno, després ho parlem. A Shakira ho va anunciar ahir en un vídeo i una publicació en Instagram. Diu que davant l'alta demanda per a tots aquests concerts...
1: Nerviosa, Marta.
8: No, és que per un dia que tenia festa... Doncs va, ha decidit fer l'últim concert i ho farà amb amics. No ha dit amb qui, però en tot cas segur que estarà ple de sorpreses. Per tant, segur que hi haurà convidats dalt de l'escenari d'alt nivell. La prevenda comença avui i la venda general demà a les 10 del matí.

0: pràcticament 3 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Arriba el moment de la dada, Maria. Algun dia, Maria, hauries de fer una dada sobre els dies festius dels matiners.
1: Quants dies festius van als matiners?
0: Tinc el cordomí per aquí o no? I està despert o no? A veure, no, no hi és?
2: Ah, sí, sí, sí.
0: Bon dia, cordomí.
2: Bon dia.
0: És que ja ens agrada molt tenir-te ja a la dada, Maria.
2: Ah, a mi també m'està agradant. Ui, acaba de trobar-me un bitxo aquí sota el micro.
0: Un bitxo?
1: De quin
2: Bernat
1: tipus?
2: Tudent.
0: Clar, un Bernat Tudent. Oh, no, no, per favor, no.
3: No l'aixapis.
2: Que vaig... No, no, vaig obrir la finestra del llenço, ara vinc.
0: Sí, per favor. A veure, què està passant? Eloi?
2: Digue'm.
0: L'has matat o no?
2: No, l'he tirat per la finestra.
0: Saps que tornarà a entrar, eh? Perquè els Bernats Pudents, a més,
2: sí,
0: són sí, insaciables, sí, sí. Eh? Es reprodueixen com una mala cosa. Vinga, preparat també el Macià per participar. Vaig apuntant els noms. I mentrestant, escoltem, Maria.
1: Doncs ahir, mentre aquí algunes poblacions, sobretot del Vallès Oriental, s'estaven tornant a quedar completament negades d'aigua, al mateix temps, Pedro Sánchez, després d'un cap de setmana de reflexió, sortia al faristol per dir això.
4: I convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
1: Ja sabeu que no és el primer cop que hi ha un avançament electoral a Espanya i per això avui us pregunto...
5: Jo ja és que ja m'ho veig a venir.
1: A partir del 1979, que és quan hi va haver les primeres eleccions constitucionals a Espanya, quantes vegades s'han avançat els comicis a les Corts?
0: A veure...
5: Hola.
3: Què ha dit? Hola, es diu hola.
0: Jo diria...
2: El de la Melero, aquest és un...
3: Aquest és un.
2: Quant temps fa aquest?
0: Aquest va ser el de Pedro Sánchez,
3: aquest
0: no?
3: Aquest fa dos anys.
0: Sí. Jo diria que set. Set?
3: Jo també no n'he dit set, però faré vuit.
0: A veure, jo dic set, la Marta diu vuit.
3: Jo dic sis.
0: Ah, doncs mira, Macià t'acaba de dir sis, ho has de canviar.
3: És que no té micro. Bé. Cinc.
0: Cinc, la Lara...
2: I també. Jo dic que és 4.
0: És que ara ho agrada la Marta,
2: que me'n quedo curt. Però és igual, 4. No, però 10 no diré. 10 és molt, crec.
0: A veure, 4. Eloi 4, Macià 6, Lara 5, Marta 8 i jo dic 7. Però qui guanya la dada, Maria, d'avui?
1: La Marta Viana!
0: Marta! L'ha clavat o no?
1: Són 9 vegades.
0: 9 vegades!
3: Sí. Mira, no, ja t'havia dit 10.
1: Mira, la primera va ser el 1982, quan Leopoldo Calvo Sotelo va avançar els comicis uns mesos per la crisi que patia la UCD. Després ja tots els avançaments electorals han estat de governs socialistes, mai del PP. Felipe González, que va governar 14 anys, les va avançar 4 vegades. José Luis Rodríguez Zapatero les va avançar el 2011. I Pedro Sánchez, que sempre ha estat president sense majoria absoluta al Congrés, és el tercer cop que les avança.
0: Doncs mira, ja en sabem una miqueta més d'aquests avançaments electorals, just quan ahir, com estaves comentant, el president Pedro Sánchez les anunciava.
1: Exacte.
0: Doncs Eloi, bueno, escolta, mira...
3: Ànims,
0: no passa res.
3: Tu.
0: No passa res.
2: Ahir vaig guanyar al final, no?
0: Ai, és que jo ja... Ahir també
3: espera, que la Maria... Ah,
2: no.
1: Va ser el divendres, no. Diria Eloi.
2: No, però no vaig quedar
1: ahir
2: en ridícul, però em vaig
1: sentir
2: guanyador ja.
1: Amb moltes gràcies que vam preguntar.
3: Ahir va guanyar la Vanessa Carrión.
1: Sí, vam preguntar l'any del primer
0: portem
1: concert.
0: Portem uns dies que no. Gràcies, Maria.
1: A vosaltres.
0: Vinga, som-hi. Matiners i matineres, quan toquen 3 quarts de 6 del matí, és moment de dir-vos que tenim un val per dues persones per l'obra Todos los Ángeles alzaron el vuelo de la zaranda, que enguany celebra 48 anys de trajectòria artística. Si voleu anar a veure aquesta obra, afanyeu-vos perquè seran al Teatre Romea en funcions del 15 al 25 d'octubre. Del 15 al 25 d'octubre. Són històries trencadores amb personatges anònims i una mirada profunda a la fragilitat humana. Consumir teatre sempre és una meravella, per tant, si voleu anar-hi, ja podeu començar a trucar al telèfon dels matiners, el 932017474, 932017474, esperem les vostres trucades i, sobretot, saber què feu desperts a aquestes hores del matí. Maiol, Roger, bon dia de nou.
6: Bon dia.
0: Ahir va ser dia de ràdio i dia de ràdio pública, i avui, escolta'm, també es preveu
6: avui també
0: un dia intens, eh?
6: Mira, de moment, avui hi ha el ple del Tribunal Constitucional que ha de fixar l'amnistia i que, per tant, permetrà, per exemple, el retorn de Carles Puigdemont o que es pugui presentar a unes eleccions Oriol Junqueras, també altres líders que estan inhabilitats com Jordi Turull. N'estarem pendents perquè la reunió comença a les 9 i ens diuen que pot anar cap al migdia i també hem de fer tot el recull d'anàlisi de què suposa la convocatòria electoral de Pedro Sánchez. Ja ho vam fer ahir. Avui ho farem amb Míriam Nogueras, de Junts. Ho farem amb Ernest Urtasun, ministre, membre d'aquest govern i també porteu de Sumar. També parlarem d'Ernesto Ekaizer per l'amnistia. Tenim un programa molt complet. Parlem amb el sindicat de llogateres sobre la vaga general que hi haurà. Veurem si abans d'aquesta convocatòria electoral. Se suposa que sí. És a dir, tot el dia estarem parlant d'això perquè és important. Marcarà les properes setmanes i fins i tot els propers mesos i estarem atents a tot el que passi i de tant en tant connectarem amb l'Eloi que ens expliqui si tornem a tenir una sorpresa meteorològica com la que vam tenir ahir.
0: Porto una marató, l'Eloi, aquests últims dies que Déu-n'hi-do, perquè ahir estava escoltant al matí també el programa mentre tornava cap a casa i deien aquests fets imprevisibles meteorològics que ara mateix són difícils de controlar i que això fa que els homes del temps vagin de cap.
6: Sí, i a part de que ens diguin quin temps farà, és molt interessant sentir quan hi ha un fenomen com aquests que ens expliquin per què es produeixen, per què no els han pogut preveure, aquests perquès que ens preguntem nosaltres, no? Que és molt fàcil dir, ostres, és que no ens heu avisat. Bueno, senyors,
0: que a vegades us poden vaticinar, que a vegades us poden vaticinar.
6: I era interessant ahir, dins de la desgràcia, per entendre's del que va passar, sentir com l'Eloi explicava, escolteu, tot això està passant ens està superant perquè el canvi climàtic és això.
0: N'estarem pendents. Gràcies, Maiol.
6: Fins ara.
7: Truca'ns en directe. 93 201 7474.
8: No me quiere llamar, ¿tampoco que me llamo usted a mí?
7: La solució, amb Elisenda Carot.
9: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
10: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
7: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
11: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
7: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
12: I si fas la ventana, en donarien alguna cosa?
7: No. Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
13: Codi civil del calçot.
14: Menys de 12 és que no t'agraden els calçots.
7: La solució, de dilluns a divendres d'una a dues del migdia, amb Elisenda Carol.
15: La solució, passa-ho.
7: A Catalunya Ràdio passen coses. Canalies? Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: I mentre anem rebent les vostres trucades, el 93-201-7474, tots els oients que tingueu ganes d'anar al teatre, ja ho podeu començar a fer, que sentireu una veu fantàstica que us saluda, que és la Lara García, que avui la tenim recollint les trucades dels matiners. Mentrestant, què tal, Eloi? Bon dia de nou.
2: Bon dia, bon dia.
0: Com van els Bernats Pudents?
2: Ja ha sortit volant per la finestra. És curiós perquè les bèsties que apareixen ahir dins de casa, cada època són diferents, eh? Ara és l'època dels Bernats Pudents.
0: Clar, exacte, sí, sí.
2: Sí, sí, és una cosa que he descobert aquí a la muntanya, també.
0: Però a part és una època... Tinc amics que tenen cases a la muntanya que, per exemple, quan penges la jaqueta, el penjador de l'entrada de casa, quan surts has d'expulsar perquè moltes vegades quan fiques els braços a les mànigues comencen a sortir bernats pudents. No és broma.
2: Sí. De moment encara no tinc tant aquesta sensació, però sí que me'n vaig trobant per molts llocs.
0: És un horror.
2: El cotxe me'n vaig trobar un l'altre dia. Entro i dic, ai, quina pudor... M'havia sabut a sobre d'un.
0: Sí, noi, sí. No sé si hi ha algun mètode per intentar pal·liar l'entrada dels bernats pudents a casa. Això ho hauríem de preguntar.
2: Que ens ho digui. Hi ha una època pitjor, que és quan entren les mosques, que no falta gaire. Tinc la teoria de quan les mosques estan agonitzant abans que arribi l'hivern, entren dins de casa per qualsevol forat, i cada dia es compra una pala de mosques.
0: Doncs escolta'm, quan hi hagi aquest èxode de mosques, també en parlarem aquí al programa. Mentrestant, Eloi, portem uns dies horrorosos, amb uns temporals, i també t'estava escoltant, molt sovint imprevisibles o difícils de predir. Què és el que ens espera avui, Eloi?
2: Mira, avui ens arriba una tongada d'inestabilitat. Avui hi ha una dana a l'oest de la península Ibèrica que arriba aquí ja desgastada, ja no arriba en forma de dana, però sí que arriba més aire fred a les capes altes de l'atmosfera, i llavors això farà que vagin arribant precipitacions. Aquest matí ja en podem dir algunes, sobretot a la costa sud, Costa Daurada, comarques de Tarragona, i durant la tarda sí que va arribant el gruix de les precipitacions, de les tempestes fins i tot. Poden arribar en qualsevol lloc de Catalunya. Les més importants, a l'Alt Pirineu i al Prepirineu, aquí poden caure entre 10 i 50 litres per metre quadrat, i també hi ha les que es puguin formar a la costa i al prelitoral durant la tarda, vespre i nit. I fins i tot no descartem que alguna d'aquestes tempestes sobre el mar es pugui anar desenvolupant d'una manera més important i entre el vespre, nit i demà al matí ens pugui arribar algun sistema ja una mica més organitzat. Això ens ho arriben a insinuar els models, tot i que no ens ho marquen clarament. Així que seguirem pendents perquè podem tenir a última hora del dia o demà altra vegada algun fenomen una mica més violent.
0: Doncs haurem d'estar pendents del cel, d'aquestes pluges, d'aquests temporals que estem tenint últimament i que molt em temo, Eloi, que crec que s'aniran repetint cada vegada més.
2: Probablement sí, i l'època més delicada segurament serà aquesta, la tardor, per la temperatura del mar que segurament assolirem la majoria d'anys.
0: Haurem d'estar pendents del cel. Que tinguis bon dimarts, Eloi, una abraçada.
2: Ara,
0: que vagi bé. Adéu. Ai, Macià, com saps com guanyar-me amb aquesta cançó. Pugem una miqueta. A quanta gent li diríem teatro, lo tuyo es puro teatro. Ens encanta regalar teatre al programa. La manera més fàcil per fer-ho és entrant a regalateatre.cat i fer feliç a qui més estimes. Recordeu, regalateatre.cat, un web fantàstic per regalar teatre. Precisament, avui us convidem a anar a veure Todos los Ángeles alzaron el vuelo, de La Zaranda, que enguany celebren aquests 48 anys de trajectòria artística al Teatre Romea. Hi haurà funcions del 15 al 25 d'octubre. I ara tenim ganes d'escoltar-vos i de saber, sobretot, per què esteu desperts a aquestes hores del matí, al 93207474. Tinc per aquí en Sergi. Sergi, molt bon dia.
16: Hola, molt bon dia.
0: Estàs al cotxe, Sergi?
16: Sí, estic de camí de feina.
0: Molt bé, cap on vas ara?
16: Cap a Barcelona.
0: I de què treballem?
16: Doncs informàtic.
0: Molt bé. Escolta'm, Sergi, ens llevem d'hora per evitar tots els embussos i col·lapses a l'entrada de la ciutat?
16: Sí, per anar a fer una mica d'esport abans de començar la feina.
0: A veure, quina és una mica la teva agenda diària? Explica'm.
16: Doncs mira, m'aixeco ja dos quarts de sis i... Bueno, un quart de sis, perdó.
0: Sí.
16: I a partir d'aquí, doncs, vaig cap a la feina, surto a caminar una miqueta per la platja i després a la feina.
0: Molt bé. D'aquí, entenc, doncs, que vius a la costa, eh? D'on vens?
16: No, vinc de la Torre de Claramunt.
0: Ah, val, perfecte.
16: De Capellades.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, Sergi, tens el número 1? A veure, avui no tenim mai innocent, a veure si tindrà l'Eloi Cordomic i podrem connectar perquè m'ha de ser la meva mai innocent avui. Una abraçada, Sergi.
16: Igualment, gràcies.
0: Fins ara, bon dimarts, adéu.
16: Fins ara, bon dimarts.
0: 9-9-3-2-0-7-4-7-4. Saludo també en Josep Maria. Josep Maria, molt bon dia.
17: Hola, bon dia.
0: Què tal, com va el teu dia, Josep Maria?
17: Pues jo, mira, he sentit la nit dels ignorants.
0: Has sentit la nit dels ignorants?
17: Sí.
0: I entenc que has estat tota la nit despert escoltant Catalunya Ràdio.
17: No,
0: com ha anat,
17: no,
0: això?
17: No. Allà a les 6 me'n vaig anar a dormir.
0: A quina hora,
17: sí,
0: perdona?
17: Jo em fico llit de seguida.
0: És a dir, però, a veure, explica'm una miqueta l'agenda. A quina hora vas anar a dormir ahir?
17: A les 6 de la tarda o així.
0: A les 6 de la tarda. Entenc que
17: sí,
0: ens hem llevat cap...
17: Sí, vaig prendre la pastilla.
0: Val.
17: I fins avui a les 11, a les 12.
0: Exacte. Ens hem connectat amb Marta Romagosa.
17: Sí, Marta Romagosa, sí.
0: I després hem tornat a dormir o hi hem seguit desperts tota la nit?
17: No, m'estiro al llit una miqueta. Jo no tinc obligacions. Jo ja estic jubilat.
0: Això és una meravella. Per tant, hem fet un cop de cap i ens hem tornat a connectar a la ràdio, Josep Maria.
17: Sí, sí.
0: I jo que ho celebro. Doncs escolta, em tens el número 2.
17: Molt... Que he de penjar o no penjo?
0: No pengi. No, penja,
17: no
0: penja. Penja.
17: Penjo.
0: I ara ja et trucaran. I et trucaran si
17: molt
0: guanyes.
17: Molt bé. Pues és molt amable, a veure si em toca.
0: Adéu, Josep Maria, una abraçada.
17: Bon dia.
0: Adéu. Gemma, bon dia. Ara sí, Gemma, molt bon dia.
18: Hola, bon dia.
0: Ara sí que ja et localitzo. Com va el matí, Gemma?
18: Bé, molt bé.
0: L'hem començat bé?
18: Aquí preparant les coses per marxar a treballar.
0: Molt bé. El dimarts, mira que és un dia una mica tonto, eh?
18: Sí.
0: No?
18: Sí, sí, sí. Costa, encara costa. La setmana costa. Encara
0: la
18: no
0: setmana
18: veus
0: costa, la setmana costa, però ho aconseguirem. Gemma, que tinguis un molt bon dia. He d'anar ràpid, que se m'acaba el temps. Tens el número 3.
18: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé. Una abraçada.
18: Una abraçada.
0: Adéu, Gemma. Adéu, adéu. I tinc per aquí també a l'Aron. Aron, bon dia.
19: Molt bon dia.
0: Veig que vas amb cotxe, també.
19: Sí, exacte, a treballar.
0: D'on vens i cap on vas, Aron?
19: Pues mira, vinc de Santa Coloma de Farnet i vaig cap a Girona.
0: Déu-n'hi-do, això cada dia?
19: No, cada quatre.
0: Cada quatre. A què et dediques tu, Aron?
19: Bueno, treballo al SEM.
0: Molt bé, perfecte. I entenc que tens horaris variats, eh? Segons la setmana et van canviant els horaris.
19: Una mica, sí.
0: Molt bé, doncs escolta, tens el número 4. D'aquí uns moments l'Eloi Cordomí dirà un número. A veure qui de vosaltres s'emporta aquest parell d'entrades. Una abraçada i bon dimarts, Aron.
19: Perfecte. Moltes gràcies.
0: Que vagi bé.

0: Valentina, porta-lo, crele.
1: Joan Dausà i Mamaduixa amb Papi, posa-la al disc, aquesta cançó que ens apropa ja cap a les 6 del matí. I abans d'acabar, els matiners, toca saber amb quina reflexió va acabar l'Agnès Marquès després del Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners, com esteu? Jo aquest dilluns me n'he anat cap a casa pensant en la reflexió final del Catalunya Nit que ha fet el periodista i col·laborador Cristian Segura sobre la desconfiança que ha llançat el líder de Vox, Santiago Abascal, sobre el vot per correu en les noves eleccions que ha convocat anticipadament Pedro Sánchez. Darrerament, tant des de l'esquerra com des de la dreta espanyola, s'han llançat desconfiances i missatges en aquest sentit sobre el sistema democràtic espanyol, sigui una crítica i una desconfiança expressada cap als jutges, o bé aquesta que acabem de sentir avui sobre el sistema electoral. És clar, la pregunta que jo em faig és si acabes criticant el sistema i desconfiant del sistema des del sistema, què passa? Deixo la pregunta a l'aire, a veure què en penseu. Bon dimarts.
1: Gràcies, Agnès Marquès. Bon dimarts. Per cert, a punt d'acabar el programa ja, l'Agnès es fa preguntes i d'aquí uns moments respostes al matí de Catalunya Ràdio. Eloi, ràpidament, un número de l'1 al 4 abans d'acabar.
3: El 2.
1: El 2.
4: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

somiar. Tasta instants, tasta estrelles, i les fonts i les rajoletes, els banys turcs i cada estança,

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges és alerta a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar cap al Maresme i nord-est entre la nit i matinada. Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores com Granollers intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts de 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 6 d'octubre i al punt de les 8 repassem més titulars. Els partits comencen a engreixar la maquinària electoral després que el president del govern, Pedro Sánchez, hagi avançat les eleccions generals el 29 de novembre i aquest matí s'hagi publicat oficialment la convocatòria al BOE. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant, per convalidar els dos decrets tombats al Congrés. Ernesto Pascual, doctor en ciència política, ha assegurat des del Notícies en xarxa que aquesta estratègia pot no ser suficient per capgirar el sentit de les enquestes desfavorables al PSOE.
2: Bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permès presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. L'habitatge connecta amb una frustració profunda i és aquesta de treballar i no poder construir una vivenda autònoma. Sánchez vol presentar aquesta demanda i enganxar amb ella la possibilitat de capgirar el resultat electoral. Però ho té molt difícil, és molt llarga la campanya electoral.
1: Comissions Obreres i UGT convocaran una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. Responen així al clam social que s'ha deixat sentir una vegada més al carrer amb una gran mobilització a Barcelona que ha acabat amb alguns aldarulls per enfrontaments entre activistes i els Mossos. S'han fet 13 detencions i una trentena d'agents han resultat ferits. El Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. Una resolució previsiblement a favor dels recursos dels exconsellers Jordi Turull i Dolors Bassa aplicarà una doctrina d'obligat compliment pel Suprem que aplanarà el retorn a Catalunya de l'expresident Carles Puigdemont. Una situació que també beneficiarà l'exconseller Lluís Puig, actualment resident a França. Parlarem tot seguit amb ell per valorar-ho. I dels esports, destaquem que el Barça comença a preparar el partit de dissabte contra el Getafe després de dos caps de setmana d'aturada per seleccions. Eric García, ja recuperat dels problemes al genoll, entrena amb la resta del grup, mentre que Rafinha, Joan García i De Jong treballen al marge. Avui, la selecció espanyola disputarà a Croàcia l'últim partit de la Lliga de les Nacions d'aquesta finestra per a compromisos internacionals. The Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound 2027. També hi serà Guillem Gisbert, qui publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny del 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest mateix dijous. Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, i encara hi ha algunes incidències per culpa de les pluges. Volem saber com se circula, per tant, a aquesta hora la xarxa viària catalana i connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments hi ha encara una desena de carreteres afectades per les pluges, amb inundacions, carrils tallats, pas alternatiu o fins i tot inundades, tallades encara la comarcal 1415 a Castellà del Vallès i la comarcal 352 al túnel entre les Franqueses del Vallès i Canovelles. I encara pas alternatiu a la C31 a Sant Adrià, per exemple, cap a la Ronda del Litoral, la C35 a Vidreres, però no és en cap cas com va ser ahir, que va ser un matí molt complex. Amb tot, el que és l'àrea metropolitana presenta molta lentitud, hem de parlar especialment de la P7 en diversos punts d'aturada, Montmeló, Barberà en dos sentits, Cerdanyola i Papiol, les rondes amb molta mobilitat i també, per exemple, hi ha retencions als accessos sud a la A2 a Molins cap a Barcelona, l'entrada i sortida per la Diagonal. Els accessos nord, com és habitual, C7, a Tunes de Vallvidrera, C17 a la zona de la Lliça o C33 i C58. Venim dels dos vallesos. Com sempre, van a buscar hotel i que us mantingueu informats. Molt bon matí.
1: Pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies encara també es veu afectat per les incidències derivades de les pluges. Les afectacions s'acumulen sobretot a les línies R2 Nord, R2 Sud, mentre que la R1, una de les més utilitzades, s'ha pogut recuperar la circulació entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar. Tot seguit, tornarem a connectar en directe amb l'estació de Sants de Barcelona. I pel que fa a la previsió del temps, en Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Avui acabarem tenint noves tempestes fortes i plourà un altre cop sobre mullat.
4: Doncs sí, Helena, molt bon dia. De fet, tornarem a tenir problemes, molt possiblement, perquè almenys les previsions que tenim sobre la taula són d'aiguats al llarg d'aquesta tarda especialment. De moment, aquest matí, més calma, però ja primers plogims, primeres pluges febles que aniran traient el nas per les Terres de l'Ebre, allà, en general, aquest matí, amb una situació una mica més ennuvolada, i també compta perquè hi ha molta boira. A hores d'ara, a gran part del prelitoral, també les fondalades de Girona, la Catalunya central, les valls, per exemple, del Prepirineu de Lleida. Per tant, compta la conducció. Però a banda d'aquesta boira, el matí és més tranquil i no és especialment fred. Tot el contrari, és molt suau. Ja al voltant del migdia, cap allà a les 12:01 de la tarda, primeres tempestes que arrencaran del Camp de Tarragona, on queien ahir, entre el Tarragonès i el Baix Penedès. Després, ja avançada la tarda, 3, 4, 5 de la tarda, aquestes tempestes amb ràbia arribaran a gran part de l'àmbit metropolità, sobretot arran de mar. I ja, entrada la tarda, 6, 7, 8 del vespre, aquestes tempestes escombraran des de Tarragona i Lleida fins a Girona. Per tant, acabarà plovent a tot arreu i, sobretot, Helena, molta precaució a l'àrea metropolitana de Barcelona. No ens cansarem de repetir-ho, que després venen les sorpreses. Ho seguirem a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs precisament per tot això que us acabem d'explicar, Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant el que dèiem, la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Aquest matí hi haurà una nova compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per actualitzar el pronòstic, tenint en compte la situació imprevista que en les últimes hores ha afectat amb força el Vallès Oriental. Per tot plegat, el govern no descarta tornar a emetre nous avisos a la població amb l'enviament de missatges alert si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a comarques del sud del país i al Camp de Tarragona. A partir del vespre i fins a la matinada, les precipitacions de 40 litres per metre quadrat en mitja hora es desplaçaran cap a la costa del Maresme i fins al nord-est. En l'última reunió del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat l'excepcionalitat dels fenòmens acumulats i ha anunciat que el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros justament per fer front als danys del temporal.
5: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar a Catalunya, és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània. Per tant, no vull deixar d'insistir en la dimensió del fenomen que hem viscut aquests dies a casa nostra.
1: Com dèiem, una de les comarques més afectades per pluges de les darreres hores és el Vallès Oriental. Hi ha hagut moltes incidències a municipis com Granollers, Canovelles, Les Franqueses, La Roca i Vilanova del Vallès, entre d'altres. El 112 ha rebut prop de 6.000 trucades relacionades amb més de 4.000 incidents a tot Catalunya. Si ens centrem en Granollers, les pluges han provocat rècord de precipitacions a la capital del Vallès Oriental amb més de 100 litres per metre quadrat, un fet que va obligar durant unes hores a confinar la població. Fins i tot es va haver d'habilitar el Palau d'Esports com a centre de comandament dels cossos d'emergència. A més, la pluja també va obligar a reorganitzar l'activitat de l'Hospital de Granollers. De cara a aquest dimarts, s'ha garantit el funcionament normal d'aquestes instal·lacions sanitàries i es recuperaran les classes a totes les escoles, excepte el Centre de Formació d'Adults Vallès. L'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, i el cap de bombers de la Regió Metropolitana Sud, Eduard Martínez, han demanat paciència i precaució als veïns per la possibilitat de nous ruixats i pel temps de recuperació dels estralls.
6: Primer, prudència, però sobretot paciència. Estem en contacte permanent amb els veïns i veïnes, ciutadans i ciutadanes que ens estan traslladant. Però sí, des de places, fang acumulat, alguns gratges, alguns pàrquings de particulars, bancs trencats, arbres trencats, per tant, tots aquests desperfectes. I, òbviament, instal·lacions municipals, esportives i també educatives, doncs, que han quedat malmeses.
7: La intenció i la voluntat és restablir tan aviat com sigui possible aquesta normalitat, i per això s'han donat consignes de donar tot el recolzament, doncs, a la població.
1: Tant i encara Granollers, els Mossos d'Esquadra i els bombers continuen buscant un menor de 12 anys desaparegut a la ciutat aquest diumenge. El president de la Generalitat, Salvador Illa, enmarca aquesta desaparició en el context del temporal. Tot plegat, mentre a Pineda de Mar, els bombers han suspès la recerca del jove desaparegut també diumenge per poder fer front als nous temporals a la comarca i al Vallès. Les tasques, però, continuen amb la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra amb submarinistes i una embarcació. Recordem que dos testimonis van veure com l'home s'acostava a la riera i era arrossegat per l'aigua. No se n'ha denunciat, però, oficialment, la desaparició. I Rodalies està preparant, està, de fet, encarant un matí d'incidències, ja que algunes línies arrosseguen els problemes provocats pel temporal de pluges d'aquest cap de setmana i d'ahir dilluns. En aquest sentit, Renfe avisa que la línia R1 pot presentar disfuncions aquest dimarts i afegeix que s'oferirà un servei alternatiu d'autobús mentre recupera la normalitat al llarg del dia. Tornem, doncs, a l'estació de Sants. Allà hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què ens pots explicar de nou ara mateix?
8: Hola, Elena, bon dia. Està sent un matí d'alguns retards, d'algunes demores, en un matí de dimarts que intenta recuperar la normalitat després de les incidències registrades i acumulades pel temporal d'ahir dilluns i també de l'últim cap de setmana, i a l'espera del que pugui passar aquesta tarda amb l'arribada de noves pluges que encara perjudicarien i més el desenvolupament i el dia a dia a Rodalies. Sí que us podem dir que hi ha algunes millores. Per exemple, el servei de tren funciona a tota la línia de la R2 Sud, i en el cas de la R1, una de les línies més afectades en les últimes hores, s'ha recuperat el servei de tren entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar, tot i que es continua havent un servei de carretera des d'Arenys i fins a Massanet. De fet, són 8 les línies de Rodalies que en aquests moments mantenen els serveis per carretera. En el cas, per exemple, de la R2, hi ha bus entre Granollers i Sant Celoni. En el cas de la R4 també hi ha un servei alternatiu per carretera entre Terrassa i Manresa. En el cas de la R8, el servei per carretera s'estén a tot el recorregut, i també a la R7 es deriven els viatgers a un bus. Per tant, són 8 les línies de Rodalies que en aquests moments habiliten serveis alternatius per carretera per cobrir els diferents trajectes com a conseqüència de les incidències que s'han registrat per les pluges d'ahir dilluns i també del cap de setmana. I mentre Rodalies intenta recuperar la normalitat, també està a l'espera del nou front de pluges d'aquesta tarda per conèixer quin serà el resultat final i com afectarà en els serveis de tren.
1: En qualsevol cas, un jeroglífic per als usuaris, perquè és difícil saber què funciona i què no funciona. En tot cas, esperem que, com a mínim, els canals d'informació vagin a l'hora i diguin el que han de dir, en tot cas, pel que fa als serveis que es presten i els que no. Gràcies, Anna, per la informació. Bon dia. Un quart de nou. El president del govern, Pedro Sánchez, ha avançat les eleccions generals el 29 de novembre i aquest matí ja se n'ha publicat la convocatòria oficial al Butlletí Oficial de l'Estat. Els comicis arribaran, per tant, 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura, amb el detonant de què va passar divendres al Congrés quan el bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els 2 decrets llei sobre habitatge. Ens ho amplia la Maite Polo.
9: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
10: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
9: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
1: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés per convalidar, ara ho recordàvem, els decrets d'habitatge. Doncs bé, després del no de Junts, PP i Vox, avui el govern espanyol ho torna a intentar amb l'aprovació d'aquests decrets, Mari Carmen, al Consell de Ministres. L'objectiu, que es convalidin a la Diputació Permanent. Ens ho explica en què consisteix tot plegat la Carina Bellver.
11: Tornen a estar sobre la taula del Consell de Ministres els 2 decrets d'habitatge, uns textos que caldrà retocar després que divendres els tombés al Congrés, però que s'aprovaran, defensen des del govern espanyol, sense retallar cap dels drets que reconeixien. Ho ha confirmat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
12: En ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos. La que haya hablado, la que haya sido clara, y nosotros lo que volvemos a llevar son las medidas que la ciudadanía está exigiendo que se aprueben.
11: La idea és que es puguin convalidar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Si el PNB manté el seu vot afirmatiu, el decret antidesnonaments tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el 2 decret que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
1: Unes eleccions anticipades el 29 de novembre que obren un nou escenari polític. El doctor en ciència política Ernesto Pascual ha dit fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa que Pedro Sánchez ha aprofitat l'oportunitat de la crisi de l'habitatge perquè aquest és un tema que mobilitza els sectors progressistes.
2: Bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permès presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. L'habitatge connecta amb una frustració profunda i és aquesta de treballar i no poder construir una vivenda autònoma. Sánchez vol presentar aquesta demanda i enganxant amb ella la possibilitat de capgirar el resultat electoral. Però ho té molt difícil, és molt llarga la campanya electoral.
1: En aquest context, els sindicats Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. L'acord haurà de ser ratificat pels òrgans de direcció de totes dues formacions i la data definitiva de l'aturada s'analitzarà amb les organitzacions socials i també amb el sindicat de llogateres. Comissions Obreres i UGT responen així al clam de les mobilitzacions pel dret a l'habitatge, com la d'aquest dilluns a Barcelona, que ha plegat 120.000 persones, segons els organitzadors, i 20.000, segons la Guàrdia Urbana. La mobilització, que es va ajornar dissabte pel temporal, ha servit per fer una crida a tota la ciutadania perquè s'assumi a la vaga.
13: Parla la policia. La manifestació ja ha estat desconvocada. Abandonin la zona.
1: Després de la manifestació, el centre de Barcelona ha estat escenari d'una batalla campal. Un grup d'activistes ha protagonitzat enfrontaments amb els Mossos i hi ha hagut llançaments de material d'obra, contenidors cremant i aparadors apedregats. La policia ha respost amb càrregues i trets de fuam per dispersar aquest grup de manifestants i ha detingut 13 persones. A més, hi ha hagut 28 agents ferits lleus. És una altra de les notícies que us destaquem en els titulars. El Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. El ple estudiarà en primer lloc el text del magistrat conservador José María Macías sobre el recurs d'empara de l'exconseller i secretari general de Junts, Jordi Turull, i si té prou temps, el del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, sobre el de l'exconsellera Dolors Bassa. Els dos textos s'oposen a la interpretació que ha fet el Tribunal Suprem de no aplicar-los l'amnistia. L'aval de les ponències marcarà l'actuació del Suprem, que té previst aplicar l'amnistia i aixecar les ordres de detenció que pesen, per exemple, sobre l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, quan el Constitucional emeti la primera sentència. Sigui com sigui, el Suprem decidirà en quin termini fa efectiva aquesta decisió vinculant i això marcarà els tempos del retorn a Catalunya del mateix expresident Puigdemont.

0: Quina que obligarà el Suprem a aplicar l'amnistia. Què espera vostè d'aquesta decisió?
1: Espero que sigui l'última vegada que abans de que es faci una sentència sapiguem ja des de fa dies què faran. Que això és el que dona més desprestigi a la justícia espanyola. Això no passa a cap país demòcrata europeu, si menys no. Per tant, això de que faci una setmana, ja que sabem què dirà, totalment contrari al que havia dit primer un dels jutges i després el que dirà el propi president, filtrat per ells mateixos, per tant no és que sigui filtrat, és que es fan gala de dir el que diran, no ajuda res, en definitiva, no? Que espero que el Suprem llegeixi ràpid aquesta resolució d'avui, si és tal com està previst que passi, i que no tardi masses dies o setmanes a aplicar el que el mateix Constitucional li diu que s'han extralimitat, per dir-ho d'alguna manera.
0: No sé si vostè en sap alguna cosa o no, però segons ha transcendit les últimes hores en alguns mitjans de comunicació, el magistrat José María Macías podria retirar la seva ponència sobre Turull per evitar que el Suprem la pugui utilitzar, diu, per justificar l'aplicació de la llei d'amnistia. Això voldria dir que només es votarà la del progressista Conde Pumpido.
1: Sembla ser que pot ser així. Bé, qualsevol dels escenaris, tant si s'aprova només la de la Dolors Bassa, a qui tinc una gran estima i admiració, com si s'acaben aprovant les dues, l'efecte és un efecte en cadena que repercuteix a totes les set causes de les set persones, encara que estiguin repartits en diferents recursos d'empara. Per tant, la qüestió és quan el Suprem durant tres vegades reescriu el delicte de malversació sobre l'1 d'octubre, com és que abans no es para ja els peus en aquests jutges del Suprem, diguem-ne, no? Perquè era un tema evident. S'ha deixat passar els mesos, s'ha deixat passar els anys, ha fet falta que fóssim imprescindibles a Madrid perquè s'aprovés aquesta llei, que en la darrera campanya electoral asseguraven encara que ens portarien davant dels tribunals empresonats. Han passat masses coses innecessàries per un conflicte polític que no de dret penal, i així estem. Nosaltres resistim amb resiliència, com es diu ara, i disposats a aguantar el que calgui. M'agradaria pensar que serà curt el que falta.
0: No sé si pensa que el jutge Pablo Llarena, que és qui haurà d'aplicar la resolució del Constitucional, actuarà ràpid o no. Això que dèiem, una aplicació immediata, si pot haver-hi resistències, i fins a quin punt el context electoral hi pot exercir alguna influència.
1: Segons va dir el mateix jutge Pablo Llarena, ell estava disposat a assumir-ho ràpidament, aquesta resolució del Constitucional. Suposo que han entès que a Europa no tenen cap més possibilitat de moviment amb les extradicions. Ja des del gener del 2021, el TJUE va dictaminar que sí podia tornar a demanar més extradicions, però si és que havia passat alguna cosa diferent, cosa que, evidentment, ningú podia presentar-ho, no? La batalla europea fa, doncs, 5 anys que està esgotada, que han hagut d'esperar les resolucions del Tribunal de Justícia sobre les preguntes prejudicials, que serien perfectament les respostes, però també van voler seguir dilatant això amb el temps. El propi Tribunal Constitucional, quan va dictaminar per primera vegada la seva sentència que la llei complia els requisits, ja podia haver fet això mateix, els nostres recursos estaven presentats. Per tant, tot plegat és una dilatació en el temps que només vol dir poques ganes d'aviam qui li penja el picarol al gat, per dir-ho una frase així. Sembla que ningú vulgui atrevir-se a fer el que calia fer des de fa molt temps.
0: Senyor Puig, molt ràpid acabo. La resposta jo crec que també és molt simple. No sé si quan s'aixequin les ordres de detenció vostè podrà tornar a Catalunya, evidentment, si ho farà de manera immediata, i si ve amb la idea de participar o d'encara vincular-se a la política, o això ja ho descarta totalment.
1: Jo vaig deixar a l'escó del Parlament de Catalunya el 27 d'octubre a la nit. Des de llavors he sigut diputat a totes les eleccions autonòmiques. En la primera vaig tenir que renunciar per un tema aritmètic, però en l'anterior legislatura i en l'actual estic exercint de diputat, i per tant el primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual ens van fer fora, jo penso que desproporcionada.

0: suposadament i segurament il·legalment també. A partir d'aquí veurem quin és l'escenari, però em vaig comprometre amb una legislatura amb Junts per Catalunya i m'agradaria, sempre m'ha agradat acabar les coses.
1: Lluís Puig, gràcies, bon dia i esperem veure aquesta fotografia ben aviat. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres, fins sempre.
1: Aquesta setmana reprèn la Lliga després de l'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà la jornada divendres contra el Màlaga i el Barça s'enfrontarà dissabte al Getafe. Encara en quadre per l'absència dels internacionals, l'equip blaugrana ha tornat als entrenaments. Eric García s'ha exercitat amb la resta del grup ja recuperat de les molèsties al genoll que el van fer abandonar la concentració amb la selecció. Per contra, Rafinha, també tocat amb la canarinha, treballa al marge juntament amb Frankie de Jong i Joan García. I segona victòria de la selecció espanyola femenina d'hoquei patins als World Roller Games d'Asunción. S'ha imposat a Xile per 2-3 gràcies a un gol d'Aina Florença en el darrer segon del partit. El duel s'ha jugat en una pista alternativa després de les queixes de les jugadores pel mal estat del parquet. Ara l'equip suma 6 punts, els mateixos que el seu proper rival, l'Argentina.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de pluja. Més que de pluja, va de paraigües. L'altre dia vaig passar davant d'una botiga que venien paraigües de tot tipus. Em vaig parar perquè em va cridar l'atenció la varietat de paraigües que hi havia. I jo, que sóc curiosa de nena, n'hi havia un de lluminós. Un que s'il·lumina amb les gotes de l'aigua. Aquest em va encantar. El vaig trobar molt simpàtic i molt cuqui. També n'hi havia un altre que porta altaveus incorporats per escoltar música o parlar per telèfon quan plou. I un altre paraigües que té un sensor que va connectat a una aplicació al mòbil i et va informant del temps i t'avisa quan plourà perquè no te'l deixis a casa. I mira, a mi se'm va escapar el riure, perquè jo no tinc cap paraigües tan modern. Però tinc un souvenir de Besalú que és un mussol. I aquest és un membre més de la família. I en diem en Carlos. Si venen pluges, en Carlos ens avisa. Quan fa un dia esplèndid, està de color blau, brillant, preciós. Quan no ho té clar, es posa d'un color lila no gaire definit. I quan plou, en Carlos es posa de color rosa, que no hi ha cap dubte que està plovent. Doncs mira, jo estic molt a favor de la innovació. Però el tradicional també té el seu punt, oi?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges és alert a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar cap al Maresme i nord-est entre la nit i matinada. Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores com Granollers intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros justament per fer front als danys del temporal a Catalunya. Els partits comencen a engreixar la maquinària electoral després que el president del govern, Pedro Sánchez, hagi avançat les eleccions generals el 29 de novembre i aquest matí s'hagi publicat oficialment la convocatòria al BOE. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant, per convalidar els dos decrets tombats al Congrés. Ernesto Pascual, doctor en ciència política, ha assegurat des del Notícies en xarxa que aquesta estratègia pot no ser suficient per capgirar el sentit de les enquestes desfavorables al PSOE.
3: Bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permès presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. L'habitatge connecta amb una frustració profunda i és aquesta de treballar i no poder construir una vivenda autònoma. Sánchez vol presentar aquesta demanda i enganxant amb ella la possibilitat de capgirar el resultat electoral. Però ho té molt difícil, és molt llarga la campanya electoral.
2: Comissions Obreres i UGT convocaran una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. Responen així al clam social que s'ha deixat sentir una vegada més al carrer amb una gran mobilització a Barcelona que ha acabat amb alguns aldarulls per enfrontaments entre activistes i Mossos d'Esquadra. S'han fet 13 detencions i una trentena d'agents han resultat ferits. El Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. Una resolució previsiblement a favor dels recursos dels exconsellers Jordi Turull i Dolors Bassa aplicarà una doctrina d'obligat compliment pel Suprem que aplanarà el retorn a Catalunya de l'expresident Carles Puigdemont. També afectaria l'exconseller Lluís Puig, resident a França, que ha explicat fa pocs minuts al Notícies en xarxa la seva voluntat de tornar a seure al Parlament per acabar el mandat a les urnes.
4: El primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual ens van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també.
2: Dels esports, destaquem que el Barça comença a preparar el partit de dissabte contra el Getafe, després de dos caps de setmana d'aturada per seleccions. Eric García, ja recuperat dels problemes al genoll, entrena amb la resta del grup, mentre que Rafinha, Joan García i De Jong treballen al marge. Avui, la selecció espanyola disputarà a Croàcia l'últim partit de la Lliga de les Nacions d'aquesta finestra per a compromisos internacionals. The Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound 2027. També hi serà Guillem Gisbert, qui publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny de 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest dijous. Protecció Civil. civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Aquest matí hi haurà una nova compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per actualitzar el pronòstic tenint en compte la situació imprevista que en les últimes hores ha afectat amb força el Vallès Oriental. Per tot plegat, el govern no descarta tornar a emetre nous avisos a la població amb l'enviament de missatges és alert si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a comarques del sud del país i al Camp de Tarragona. A partir del vespre i fins a la matinada, les precipitacions de 40 litres per metre quadrat en mitja hora es desplaçaran cap a la costa del Maresme i fins al nord-est. En l'última reunió del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat l'excepcionalitat dels fenòmens acumulats i ha anunciat que el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros justament per fer front als danys del temporal.
5: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar que a Catalunya és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània. Per tant, no vull deixar d'insistir en la dimensió del fenomen que hem viscut aquests dies a casa nostra.
2: Com dèiem, una de les comarques més afectades per pluges de les darreres hores és el Vallès Oriental. Hi ha hagut moltes incidències a municipis com Granollers, Canovelles, Les Franqueses, La Roca i Vilanova del Vallès, entre d'altres. El 112 ha rebut prop de 6.000 trucades relacionades amb més de 4.000 incidents a tot Catalunya. Si ens centrem en Granollers, les pluges han provocat rècord de precipitacions a la capital del Vallès Oriental amb més de 100 litres per metre quadrat, un fet que va obligar durant unes hores a confinar la població. Fins i tot es va haver d'habilitar el Palau d'Esports com a centre de comandament dels cossos d'emergència. A més, la pluja també va obligar a reorganitzar l'activitat de l'Hospital de Granollers. De cara a aquest dimarts, s'ha garantit el funcionament normal d'aquestes instal·lacions sanitàries i es recuperaran les classes a totes les escoles, excepte el Centre de Formació d'Adults Vallès. Mentrestant, i encara a Granollers, els Mossos d'Esquadra i els bombers continuen buscant un menor de 12 anys desaparegut a la ciutat aquest diumenge. El president de la Generalitat, Salvador Illa, enmarca aquesta desaparició en el context del temporal. Tot plegat mentre a Pineda de Mar els bombers han suspès la recerca del jove desaparegut també diumenge per poder fer front als nous temporals a la comarca i al Vallès. Les tasques, però, continuen amb Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra, amb submarinistes i també amb una embarcació. Recordem que dos testimonis van veure com l'home s'acostava a la riera i era arrossegat per l'aigua. No se n'ha denunciat oficialment la desaparició. La normalitat es va recuperant paulatinament, però encara hi ha tres centres educatius que avui es mantenen tancats pels efectes dels aiguats. Es tracta, per exemple, del Centre de Formació d'Adults Vallès de Granollers, com us comentàvem suara, la Llar d'Infants al Garbí, de Sant Adrià de Besòs, i també el Centre de Formació d'Adults Jaume Tuset de Ripollet, al Vallès Occidental. A les portes d'aquest equipament hi tenim l'Alejandro Paulino i el Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès. Bon dia, Josep. Quan podrà reobrir portes a aquest centre? Què t'han dit?
6: Doncs ens trobem aquí a les portes d'aquest centre i, com podeu veure, aquí hi ha avís important. Fins a nou avís no hi haurà classes al centre a causa d'alguns desperfectes ocasionats per la pluja. Per tant, en aquest avís almenys no podem saber quan tornarà a obrir aquest centre, però anem a mirar si aconseguim més informació, perquè tenim aquí a l'Òscar López, regidor d'Educació d'aquí a l'Ajuntament de Ripollet. Òscar, molt bon dia.
7: Molt bon dia.
6: Explica'ns una mica quina és la situació. Se sap quan es podrà tornar a obrir aquest centre de formació?
7: Bueno, actualment no podem donar una data concreta de tornada, perquè tampoc volem generar expectatives. El que sí que podem dir és que ja portem treballant intensament des de primera hora d'ahir al matí, mantenir constància, òbviament, d'aquestes grans pluies d'aquest cap de setmana, i ahir a primera hora van venir els tècnics d'urbanisme i de ciutat, de brigada, per avaluar els danys, per veure quines eren les possibles actuacions que podíem fer, i bueno, estem ara mateix treballant intensament en solucionar aquest problema i també en ubicar l'alumnat, mentre que no es fan les actuacions, ubicar-ho en altres espais perquè pugui desenvolupar el curs com amb més normalitat.
6: Per què és exactament el que ha succeït perquè no es pugui obrir aquest centre de formació per adults?
7: Bueno, amb les pluies torrencials d'aquests dies, amb aquestes pluies inusuals que diguem, doncs s'ha entrat aigua per diverses parts dels sostres i inclús ha entrat aigua també al quadre elèctric de la planta superior. Llavors sí que els nostres tècnics deien que clar, que no es podia fer classe, ha caigut també el guix dels sostres i les fuites, que diguem, estan, no només estan localitzades en algun punt concret, sinó que també són més generals a diversos espais. I per tant sí que això impedeix que es faci classe amb normalitat.
6: Perquè com ho comentaves, no? Què s'està fent amb els alumnes que de mentre no puguin accedir en aquest centre de formació per adults perquè no perdin aquests dies de curs, aquest inici de curs?
7: Bueno, de moment estem planificant amb la direcció i amb l'escola els possibles espais que tenim com a municipi per poder oferir-los. És veritat que l'escola d'adults utilitza moltes classes tant l'horari de matí com la tarda, llavors bueno, estem intentant doncs, trobar els espais adequats perquè l'alumnat pugui tornar. Sí que és veritat que avui i ahir no han pogut venir, està tancat el centre d'alumnat, però sí que els profes i nosaltres també estem treballant per això, per poder reubicar mentre que no fem les actuacions.
6: I ja molt ràpid, però està previst més pluja, imagino que això no ajuda, no?
7: Clar, és veritat que les pluies no ajuden. Nosaltres ja fa mesos vam fer alguna actuació d'impermeabilització del sostre, que no ha tingut l'èxit que volien. També és veritat, com deia abans, que aquesta aigua ha entrat també per altres llocs on no teníem constància, i per tant, bueno, els tècnics estan treballant des d'ahir per intentar solucionar-ho el més ràpid possible, però és veritat que si continua plovent, doncs no ho soluciona fàcil.
6: Òscar López, regidor d'Educació d'aquí a l'Ajuntament de Ripollet, gràcies per atendre'ns aquí al Next Matí.
7: A vosaltres.
6: Bueno, companys, doncs ja heu vist el regidor que ens comentava, no?, que no se sap quan es podrà tornar a obrir aquest centre, sí que s'està treballant amb els alumnes per tal que almenys no perdin aquest inici de curs.
2: Doncs gràcies, Josep. Això mateix, que com a mínim l'alternativa arribi el més aviat possible. Que vagi molt bé. Més coses, Rodalies està afrontant també avui, aquest matí, un matí d'incidències, ja que algunes línies arrosseguen els problemes provocats pel temporal de pluges d'aquest cap de setmana, però també d'ahir dilluns. En aquest sentit, Renfe avisa que la línia R1 pot presentar disfuncions aquest dimarts i afegeix que s'oferirà servei alternatiu de bus mentre recupera la normalitat al llarg del dia. A Sants Estació hi tenim des de bon dematí el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
8: Bon dia, Helena. A aquesta hora les coses funcionen bastant bé a la R2 Sud i s'ha recuperat el servei de tren entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar a la R1. Precisament aquesta línia, la R1, juntament la R11 i la R2 Nord, acumulen la major part de les incidències, mentre 8 línies de Rodalies també mantenen serveis alternatius per carretera a aquesta hora. Tot això en un matí en el qual s'han registrat algunes incidències, algunes demores, amb alguns usuaris que s'adapten a les noves circumstàncies i també als últims temporals.
9: Està tot molt col·lapsat i molt malament. Massa gent i massa descontrolat tot. Tot descontrolat, ja és a fons, fa temps.
10: Fem de Reus ara aquí Sants i avui ha anat bé.
11: Bastant bé.
10: Potser que 10-20 minuts de retras, però és lo normal. També com sortim molt d'hora, doncs el problema està més cap endavant, quan ja pas avança més el dia, però ara no, bé, molt bé.
8: Recordar, Helena, que pel que fa a la R1, el servei alternatiu per carretera presta servei entre Arenys de Mar i Maçanet de la Selva. A la R2 hi ha un bus entre Granollers Centre i Sant Celoni i el servei alternatiu per carretera pel que fa a la R4 realitza el servei entre Terrassa i Manresa. I, Helena, tots pendents també del front de pluges que s'apropa a aquesta tarda i que podria entorpir encara més la situació a Rodalies. És a dir, que molta paciència a partir d'aquesta tarda.
2: Una estació de Sants, Anna, que ara ho veiem de fons, no es lliura tampoc de les goteres. Gràcies, que vagi molt bé. Les pluges han deixat al descobert les costures del territori. Carreteres tallades, Rodalies ara ho sentien paralitzades, de mica en mica es va tornant a la normalitat, però costa molt, rius desbordats. Què ens diu tot això sobre com construïm i com planifiquem? Perquè ens ajudi a entendre-ho tot plegat, hem convidat a Norberto Larriba. Ell és secretari del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Senyor Larriba, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres aquest matí.
12: Bon dia, Helena.
2: Les pluges d'aquests dies han posat a prova el país. Vostè creu que les infraestructures actuals, tal com estan, estan prou ben adaptades per resistir els nous patrons meteorològics?
11: Bé, les infraestructures són com les persones, no? Van néixer en una època, entren en l'època que són, són fetes servir i es fan grans, es fan velles, en aquest cas. Tenim infraestructures crítiques, que és el terme que fem servir, que són del segle XIX. El ferrocarril de la línia del Maresme és de l'any 1848. Estem parlant de que aviat farà 200 anys. Llavors, les infraestructures antigues pateixen, i ho estem veient, les infraestructures més modernes pateixen menys, i aquesta és la realitat.
2: El col·lapse ferroviari, ara ho veiem, ha estat un dels impactes més visibles d'aquest temporal. La xarxa ferroviària és la infraestructura, en tot cas, més vulnerable que tenim a Catalunya, i per tant és la més difícil d'afrontar, tant per cost com per temps.
11: Bueno, sí, no. Estem destinant molts diners a infraestructures ferroviàries, en concret. És veritat que ja vam veure l'any passat, al desembre, al gener d'aquest any, que van caure algunes estructures de contenció, alguns murs, per dir-ho col·loquialment. Hem de seguir empleant aquests diners. Sí que pateixen perquè el ferrocarril, com deia fa un moment, és una infraestructura que es va fer fa molts anys. És veritat que hi ha línies que tenen grans renovacions i això ens ajuda. També hem de dir que és una de les infraestructures crítiques, molts milions de persones l'any. Les línies del Vallès, com les del Maresme, com les del sud cap al Tarragonès. Llavors, clar, aquí hem de prestar alguna atenció reforçada, sí, així és.
2: I, per exemple, algunes veus també d'experts, com la seva, alerten que el pla de rieres i la canalització dels rius ja no responen tampoc al clima actual. Cal replantejar-lo amb nous criteris, ara em surt bé, hidràulics o de drenatge?
11: Sí i no, i m'explico. Les infraestructures, normalment les hidràuliques, es calculen amb un paràmetre que és el període de retorn. El període de retorn és la probabilitat, la inversa de la probabilitat que aconteixi un escenari. Llavors, l'ACA fa la seva feina i l'ha de seguir fent i potser l'ha d'accelerar. Hem de tenir els mapes d'inundabilitat de tota Catalunya actualitzats, això és fonamental. Llavors, aquí sí que hem de fer un esforç. També hem de ser conscients que durant molts anys i algunes dècades, podríem dir, hem urbanitzat zones que avui en dia no ens donaríem per urbanitzar. I aquí tenim unes situacions que seran complicades de gestionar. Haurem de fer reserves d'espais que siguin de sacrifici, hi haurà urbanitzacions que hagin quedat malmeses que no es podran refer, i això hem de ser conscients, hem de ser valents, no podem ser egoistes, i els administradors públics hauran de fer la seva feina, sí. Això serà un moment a tenir en compte.
2: Doncs Norberto Larriba, del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Que vagi molt bé, gràcies per les seves explicacions.
11: Gràcies a vosaltres.
2: Els partits comencen a engreixar la maquinària electoral després que el president del govern, Pedro Sánchez, hagi avançat les eleccions generals el 29 de novembre i aquest matí s'hagi publicat oficialment la convocatòria al BOE. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant, per convalidar els dos decrets tombats al Congrés. Ernesto Pascual, doctor en ciència política, ha assegurat des de Notícies en Xarxa que aquesta estratègia pot no ser suficient per capgirar el sentit de les enquestes desfavorables al PSOE.
3: Bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permès presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. L'habitatge connecta amb una frustració profunda i és aquesta de treballar i no poder construir una vivenda autònoma. Sánchez vol presentar aquesta demanda i enganxant amb ella la possibilitat de capgirar el resultat electoral, però ho té molt difícil, és molt llarg. llarga la campanya electoral.
2: Comissions Obreres i UGT convocaran una vaga general de 24 hores en aquest context per aquesta tardor i amb l'objectiu de reclamar precisament salaris decents per accedir a un habitatge digne. Responen així al clam social que s'ha deixat sentir una vegada més al carrer amb una gran mobilització a Barcelona que ha acabat amb alguns aldarulls per enfrontaments entre activistes i Mossos. S'han fet 13 detencions i una trentena d'agents han resultat ferits. També us expliquem que el Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. El ple estudiarà en primer lloc el text del magistrat conservador José María Macías sobre el recurs d'empara de l'exconseller i secretari general de Junts, Jordi Turull, i, si té prou temps, el del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, sobre el de l'exconsellera Dolors Bassa. Els dos textos suposen a la interpretació que ha fet el Tribunal Suprem de no aplicar-los l'amnistia. L'aval de les ponències marcarà l'actuació del Suprem, que té previst aplicar l'amnistia i aixecar les ordres de detenció que pesen, per exemple, sobre l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, quan el Constitucional emeti la primera sentència. Sigui com sigui, el Suprem decidirà en quin termini fa efectiva aquesta decisió vinculant i això marcarà els tempos del retorn a Catalunya del mateix expresident Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. Puig, resident a França, ha explicat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa que té la intenció de tornar a Catalunya, d'ocupar el seu escó al Parlament de Catalunya tan bon punt s'apliqui l'amnistia. L'escoltem.
4: Jo vaig deixar l'escó del Parlament de Catalunya el 27 d'octubre a la nit. Des de llavors he sigut diputat a totes les eleccions autonòmiques i, per tant, el primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual ens van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també.
2: Temps ara per als esports i per la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
13: Bon dia.
2: Aquesta setmana es reprèn la Lliga després d'aquesta parèntesi, d'aquesta aturada pels partits de seleccions.
13: Sí, la jornada s'obrirà ja aquest divendres amb el partit que portarà l'Espanyol a jugar al camp del Màlaga, mentre que el Barça rebrà dissabte el Getafe al Camp Nou. L'equip blaugrana, encara en quadre per l'absència dels internacionals, ha tornat als entrenaments. Eric García s'ha exercitat amb la resta del grup, ja recuperat de les molèsties al genoll que el van fer abandonar la concentració amb la selecció. Per contra, Rafinha, també tocat amb la selecció canarinha, treballa al marge, juntament amb Frenkie de Jong i Joan Garcia. Avui la selecció espanyola disputarà Split, el darrer partit d'aquesta finestra de la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia, a la qual ja va golejar fa una setmana. El combinat espanyol, que també va superar Anglaterra i la República Txeca, buscarà segellar la classificació per a la següent ronda. Ja han quedat definits els emparellaments de la primera eliminatòria de la Copa del Rei, que es disputarà a partit únic entre el 27 i el 29 d'octubre. Encara amb el Barça exempt, fins als 700, disputaran aquesta fase 7 equips catalans més el Prat, si s'acaba classificant. Precisament l'enfrontament més atractiu és el que enfrontarà els Pota Blava amb l'Atlètic Club, si és que el conjunt pretenc, que domina l'eliminatòria prèvia per 5-1, elimina el Sant Rafael eivissenc. Els altres emparellaments són Quarte Girona, Sestau Espanyol, Utebo Sabadell, Reus Baracà, Caldo, Manresa, Sant Andreu i Calamotxa, Europa. A la Copa de la Reina han quedat definits els encreuaments per als vuitens amb tres equips catalans implicats. L'Europa, de segona federació, s'enfrontarà a un equip de la màxima categoria, el Deportivo. L'Espanyol visitarà el Celta de Vigo i el Badalona Women viatjarà a Andalusia per enfrontar-se a un històric en hores baixes, l'Sporting de Huelva. L'entrenadora de l'equip graciang, Nani Aces, valora l'emparellament amb l'equip gallec.
14: Màxima il·lusió aquesta competició de Copa de la Reina, però un Depor en els que ens agrada el futbol, a sobre és un pla de partit complicadíssim, un rival que juga a futbol, que ja ha vingut aquí, que ja el vam tenir a sort, de competir amb elles a primera ref i d'anar a Riazor a competir, jo crec que un dels partits més marcats. Recordem aquell dia com a un dia amb molta il·lusió i tornar a tenir aquí el Depor, jo crec que per tot l'europeisme és un orgull i torna a ser un dia d'omplir el Sardenya.
13: El bàsquet Girona disputarà avui el primer partit europeu de la seva història. A partir d'un quart de nou rebrà el Dinamo de Bucarest en l'estrena de la primera fase de l'Eurocup, la segona competició continental. L'entrenador de l'equip gironí, Moncho Fernández, explica què suposa aquest partit per al club.
15: Hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club i hem de trobar l'energia física i mental que el partit demanarà.
13: El Joventut rep el Beneijer Herzliya d'Israel a la Champions League a partir de 8:45 del vespre. L'equip verd i negre buscarà un triomf per estrenar-se amb bones sensacions davant l'afició. La prèvia és d'Albert Guerra, de Televisió de Badalona.
16: L'equip verd i negre afronta el partit amb il·lusió després de conquerir la Supercopa de l'ACB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la Penya, el Telekom Bonn, Alemany i el Porto. El Joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions que ha arrossegat en les darreres setmanes. Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim partits possibles a la competició.
17: Bueno, l'Ante i el Ricky ens han estat explicant pues, els objectius. No, jo crec que l'objectiu és clar, crec que no fa falta explicar-lo, que tothom vol el mateix una mica. Com has dit, amb el que va passar l'any passat, que la penya es va quedar a un pas, no, de poder jugar la final fora aquí. I, bueno, una mica l'objectiu està en la mateixa línia.
16: Pel partit contra el Beneijer Herzliya són baixes confirmades el pivot Antetòmic i Yannick Crack, que continuen lesionats.
13: Doncs demà repassem com han debutat els catalans a les competicions europees.
18: Va, impacients estem. Gràcies, Cristina.
13: Fins demà.
18: Que vagi bé, fins demà. Ja coneixem el cartell que presentarà el Primavera Sound de 2027. Entre les 151 propostes musicals que presentarà la 25a edició del festival, hi ha els noms de The Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal. Els dos darrers es recuperen de l'edició d'enguany, ja que es van haver de cancel·lar per la pluja. Amb Bad Gyal ens acomiadem. Bon dimarts i fins demà, que vagi bé, guardeu-vos de la pluja.

Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyen en Sergio Guardeño i qui us parla, Emma Balea. Què és el que farem en aquesta jornada? Doncs avui sostindrem conversa amb en Gonzalo Masero, geògraf especialitzat en meteorologia, i és que un cop al mes tenim una conversa amb ell i analitzem les dades meteorològiques registrades a la nostra ciutat, en concret al mes anterior. Avui el que farem serà un anàlisi de tot el que ha estat l'estiu a Mollet del Vallès i també el passat mes de setembre. Perdó. Després tindrem a l'espai de Cada Residu Compte, de l'entitat La Xarxa, a la qual pertany Ràdio Mollet. També tindrem el tast, compartirem temps de ràdio amb la gent de la propietat immobiliària en Francisco Illescas, que ens va acompanyar la temporada passada i que tornarem a tenir al llarg d'aquest curs radiofònic. I a la recta final del programa tindrem l'espai del col·leccionisme, espai que compartirem amb la presidenta de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, Montserrat Cavarroques. Abans, però, com sempre, fem allò un petit tast de l'actualitat informativa, i aquest tast ens la porta el nostre company en Joel Gascón. Comencem.

0: Bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: Què destaquem en aquesta jornada?
1: Doncs que Mollet ha tornat a ser reconegut amb 4 flors d'honor en el marc del projecte Viles Florides 2026, que és una distinció que posa en valor la feina del municipi en àmbits com la gestió dels espais verds, l'ornamentació floral, la sostenibilitat i la promoció de la cultura del verd urbà. Amb aquest nou reconeixement, Mollet manté les 4 flors d'honor que va obtenir per primera vegada l'any 2016, i això la situa juntament amb Gergue, Figueres, Olot i Vilaseca entre els 5 municipis catalans que han aconseguit conservar aquesta màxima distinció de manera ininterrompuda durant tots aquests anys. Per tant, estem parlant ja de 10 anys amb aquestes 4 flors d'honor. La distinció es va donar a conèixer durant la 15a gala de Flors d'Honor 2026, celebrada el passat divendres a l'Auditori de Reus. En aquesta edició hi participaven 180 municipis de Catalunya i Andorra.
0: Doncs nou reconeixement per la nostra ciutat per aquesta gestió que es fa del verd urbà. Més coses a destacar en l'informatiu d'avui.
1: Parlem de política, i és que Mollet en Comú ha donat el tret de sortir del nou curs polític amb una assemblea celebrada dissabte al matí al Centre Cultural La Marineta, que va reunir militants, simpatitzants i persones interessades en el projecte. Una trobada que va servir per repassar la feina feta durant els darrers 2 anys al govern municipal i alhora començar a definir les prioritats i el projecte de cara a les eleccions municipals 2027. Pel que fa al balanç de mandat, els membres del grup municipal van repassar les principals actuacions impulsades des del govern, així com la tasca desenvolupada des de l'oposició. La portaveu Marina Escribano ha assegurat que la valoració d'aquests 2 anys és positiva, tot i que ha remarcat que no són conformistes.
2: Doncs nosaltres fem, el que diria per resumir, una valoració positiva, però no conformista. És a dir, ens queden molts reptes per davant, però sí que volem destacar que l'entrada de Mollet en Comú al govern de la ciutat s'ha notat, i s'ha notat en diferents àmbits, i per tant doncs, hem reivindicat a l'assemblea la feina feta i la feina doncs, en temes on són per nosaltres molt capdals, com és l'habitatge, l'accessibilitat o la solidaritat.
1: En aquest sentit, doncs, en destaquen doncs, coses que han fet des de les seves regidories, com és l'aposta per incrementar el parc d'habitatge públic, l'elaboració del nou pla local d'habitatge o les inversions per millorar i dignificar els centres educatius públics de la ciutat.
0: Bé, doncs aquestes seran dues qüestions que recollirem avui a l'informatiu Mollet al dia. Ara donarem pas a la informació meteorològica per si algú té doncs, allò curiositat de saber-ne quina quantitat d'aigua va caure ahir a la nostra ciutat, 42,8 litres, segons l'estació de l'Observador Felip Comas. Que avui també haurem d'estar amatents, no?, al temps, Joel?
1: Sí, a partir de la tarda diuen que es pot embolicar la cosa.
0: Veurem, estarem doncs, a l'aguait. Moltíssimes gràcies, Joel. Que vagi bé. Ara anem a saber, com dèiem, allò de la previsió meteorològica, informa en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Situació una altra vegada dinàmica, canviant i força delicada pel que fa a la pluja, novament, de forma local, al llarg d'aquesta tarda, sobretot. Els núvols, de fet, han d'anar a més amb el pas de les hores, sempre també amb el permís d'aquestes boirades que tenim a la Catalunya central, la vall del Ter, la vall del Fluvià, en alguns racons del prelitoral, i serà, sobretot, a partir d'aquest migdia, quan el temps s'anirà embolicant, primer entre les comarques del nord de Tarragona i el sud barceloní, i ja entrada la tarda, aquest vespre, tempestes que escombraran gairebé tot el país. Les més fortes arrencaran de l'Ebre i acabaran sortint per la Costa Brava. Compte, novament, a l'àrea metropolitana de Barcelona i al Camp de Tarragona. N'estarem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui en el Posa't les Piles anem a analitzar el temps, les dades meteorològiques registrades a l'estiu a Mollet del Vallès i també al passat mes de setembre. I és que aquells que sou seguidors del programa sabeu que tenim aquest compromís amb tots vosaltres, que és oferir-vos aquestes dades. Potser algú de vosaltres dirà, però amb la que està caient ara, com és, no? Doncs això, per aquest compromís. Les dades d'aquest mes d'octubre, que segurament seran destacades, les tindrem ja de cara a al mes vinent. Quan finalitzi el mes d'octubre, conversarem amb el nostre referent en meteorologia, que és el geògraf, el company de Ràdio Mollet, en Gonzalo Masero. En Lalo Masero, molt bon dia, Lalo.
1: Bon dia, Emma. Com estem?
0: Hem de dir que amb el Lalo aquesta entrevista que us estem oferint en el dia d'avui la vam sostenir ahir dilluns, que era un dia complicat, amb moltes alarmes, no?, amb moltes avisos de quedar-nos allò a casa, si era possible evitar la mobilitat. Per això dèiem que és una jornada, que un mes d'octubre que comentarem el mes vinent, perquè també tenim una novetat, que és la nova pàgina web de l'Observador Felip Comas. Quina és la teva opinió? Nosaltres l'estem descobrint i la veritat és que hi ha coses curioses que abans no teníem. Bueno,
1: sí, a veure, és una rentada de cara, no?, i molt més moderna, no?, es veu la pàgina web. La veritat és que està molt bé perquè és, a veure, poder tenir, amb l'antiga tenies tot concentrat, no?, amb una sola imatge, no?, que eren l'històric, no?, les diferències de mitjanes i tal, no?, ara has d'indagar una miqueta per la pàgina web, però bueno, si algú vol veure les comparatives, les diferències de mitjanes de tots els anys i tal, ha d'anar a climatologia, que en realitat les dades parlen d'això, de la climatologia de Mollet, aquesta sèrie que t'ha fet com és del 2001. Llavors, per fer comparatives i tal, haureu d'anar a aquesta part d'aquí de climatologia. De totes maneres, la veritat és que és una cosa bona per fer seguiment, diguem-ne, del moment, de qualsevol episodi meteorològic, està millor perquè l'actualització de les dades es fa cada 5 minuts. Llavors, per exemple, per seguir l'episodi que va iniciar el passat dissabte, va anar molt bé perquè veies doncs, en tot moment com anava sumant, no, els litres. També té una novetat, si vols seguir en el moment, que els episodis que et posa la quantitat de precipitació o la intensitat de la precipitació que està caient en aquell moment.
0: Ja també
1: litres per hora.
0: Nosaltres també ens ha cridat l'atenció el tema de rànquings i, per exemple, aquest dissabte, dia 3, ja figura com el segon dia amb més precipitació a Mollet del Vallès de tota aquesta sèrie de 25 anys d'en Felip Comas.
1: Pràcticament 90 litres,
0: sí.
1: 89,3, o sigui, ha arrossat, de fet, ja en 6 dies que tenim d'octubre, ja és l'octubre més plujós.
0: Bé, aquells que sigueu allò que us agrada la meteorologia, us recomanem allò la pàgina molletmeteo.cat, que doncs això està actualitzada i que vas descobrint coses. Potser ara has de fer més investigació que no pas abans, però tens dades més precises, amb la qual cosa felicitem el Felip des d'aquí.
1: Sí, i tant.
0: Anem a comentar. Estiu.
1: Bueno, doncs hem tingut un estiu bastant sec, perquè veníem d'altres estius que havien sigut amb una quantitat de pluja molt per sobre de la mitjana estacional, diguem-ne, però hem tingut un juliol i un agost amb quantitats de precipitació per sota de la mitjana. De fet, el mes que més va ploure va ser al principi de l'estiu, al juny, amb només 23,4 litres per metre quadrat, que això són més o menys estar uns 10 litres per sota la mitjana, pel que sol caure a Mollet. I bueno, el que li ha seguit, que és juliol-agost, també bastant per sota la mitjana, sobretot agost, que és un mes ja on comença a haver-hi ja una miqueta més de xocs, no?, tèrmics, bastant més curiosos, no?, per donar més entrada a la tardor, només van caure 8,8 litres per metre quadrat, I si anem al juliol, doncs 3 litres, o sigui, 4 quasi. Sí, pràcticament res. Així és que ha sigut un estiu, pel que fa a la precipitació, bastant sec. Si en total veiem la diferència, o sigui, no són perquè s'han concentrat en total, pues, si no em falla la suma, al voltant de 40 litres per metre quadrat, més o menys, una mica menys, no és gaire la diferència, perquè estaríem parlant a l'estiu una concentració al voltant dels 80, 90 litres per metre quadrat, seria la meitat, més o menys. I a veure, que l'estiu sigui sec aquí a la nostra zona, doncs tampoc és gaire extrany, no? Però bueno, sí que portaven doncs, aquesta dinàmica d'omplir bastant durant l'estiu i no ha sigut el cas del 2026.
0: De fet, és que estic mirant i crec que escassament en aquest trimestre, des de principis de juny fins a finals d'agost, van ser 10 dies els que va ploure a Mollet. No?
1: Correcte.
0: És a dir, en 90 dies, només 10, va ploure.
1: Sí, sí.
0: El que sí que hem tingut aquest... Què?
1: Es pot entrar o pot encabir dintre de la normalitat.
0: El que no sé si és tan normal, aquest estiu tothom ha dit, quina calor.
1: Sí. Això sí que és bastant important, la diferència que hi ha hagut, perquè parlem de mitjanes a l'estiu, que el mes que menys calor ha fet ha sigut 2 graus per sobre de la mitjana. O sigui, juny va estar 2 graus per sobre, juliol va estar 2,3 graus per sobre i agost 2 graus i mig. Llavors anem camí de superar un altre cop la mitjana anual en aquest any 2026, perquè no hem tingut cap mes que estigui per sota de les mitjanes mensuals, eh? L'únic que ha estat més fidel, diguem-ne, a la sèrie històrica va ser març, que va ser de 3 dècimes únicament sobre la mitjana. Però la resta de mesos que portem aquest any 2026 estan més d'un grau per sobre la mitjana. Abril 1,3, gener 1,7. Ja no parlem d'aquests estiu, que ja han sigut 2 graus, 2,3 i 2,5 respectivament, juny, juliol i agost, per sobre la mitjana. Teníem febrer també, que va ser 2 graus i mig per sobre la mitjana. Portem 4 anys seguits superant la mitjana anual, ja sabem que està situada als 16,5, però és que hem pujat un esglaó, no? I estem ja aquests últims anys per sobre dels 17 graus de mitjana de temperatura anual, però és que podem enfilar-nos molt alt, als 17, fins i tot al tocar la ratlla dels 18, que és una diferència molt, molt gran. O sigui, aquí sí que veiem tendència a l'alça, no?
0: A més, Lalo, una dada que no habitualment no comentem és el tema de la humitat, ho dic per això de la temperatura sensació, no? I és que aquest estiu, més enllà d'aquestes temperatures tan elevades, és que ha fet molta xafogó, és a dir, allò una calor molt enganxifosa.
1: Sí, perquè, bueno, per sensació tèrmica, que és al final la temperatura que percebem, no? I que ve donada també, doncs això, en el cas del fred és pel vent, això fa que aquest fred sigui, la sensació que tinguem d'aquest fred sigui més baixa, i en el cas de la temperatura, de les altes temperatures, és la humitat. Llavors aquesta xafogó també fa que doncs, sigui molt insuportable en alguns moments del dia, o de la nit, fins i tot, portar les temperatures que concentrem a l'estiu, no? I, bueno, nits tropicals, ja crec que hauríem de deixar començar-les a veure com la normalitat durant els mesos d'estiu, fins i tot els previs d'estiu. Al maig ja es comencen a donar nits tropicals, al setembre també, i és lo normal. O sigui, són moltes més nits tropicals les que tenim que no pas. O sigui, la temperatura hi ha molts dies que no ha baixat durant el període estival dels 20 graus de mínima.
0: Sí, és veritat, que també un dels efectes que hi ha hagut, i ho hem sentit jo crec que arreu del territori de Catalunya, no?, que sentíem allò, la informació del temps que feia referència, doncs això, aquestes nits tropicals i algunes d'aquelles infernals, fins i tot,
1: Sí, ruents.
0: Ruents, exacte.
1: Per sobre dels 30.
0: Quin ha estat el dia allò de l'estiu així amb una temperatura més elevada que s'ha registrat el juliol o l'agost? Ara em diràs, el juny.
1: El juliol.
0: El juliol.
1: Sí, la més alta va ser el 15 de juliol.

0: Gens malament. Escolta'm una cosa, anem a parlar també del mes de setembre. Podem acabar dient això, estiu sec, no? Allò poc plujós, i en temperatures a l'alça de forma important.
1: Sí, bé, perquè veiem que ha sigut també un mes amb la diferència de 1,7 respecte a la mitjana de temperatura, no, perdó, de 1,9, o sigui, pràcticament també seguim amb els 2 graus per sobre de la mitjana. El que sí que ha fet, doncs, ha sigut una miqueta més de precipitació respecte a la mitjana, que són 72,4 litres per metre quadrat, que pràcticament els, quasi la meitat es va concentrar el dia 16 de dimecres 16 de setembre a la tarda, si la gent doncs ho recorda. Cap a les 8 o així va ser que va començar a ploure molt, 7, sí. 8 més o menys, i però bueno, que pràcticament hem tingut, ha sigut 4 jornades de pluja en el mes de setembre,
0: que s'han acumulat allò un 72, no? 72 en 4, crec jo.
1: Va ser el dia 9, dimecres dia 9, van caure 13,4 litres. Aquest dimecres 16, que van ser 32,8, i el 29, crec que va ser un dimarts, passada, amb 25 litres per metre quadrat, 25,8 concretament. I pues, en realitat 3 jornades de pluja que han recollit doncs més o menys una miqueta més del que es preveu per la mitjana històrica de la sèrie de l'observador Felip Comas.
0: Bueno, de fet, allò, el que està clar és que el 2026, no sé si continuarà aquesta tendència que estem tenint en aquestes darreres jornades, però la precipitació, la quantitat de pluja, doncs serà destacada, no?
1: I també comentar que hem tingut màximes al setembre fins a la primera quinzena superant els 30 graus, 34 dies, i a la segona quinzena han baixat una miqueta les màximes, però parlem de el dia 16, 26,8, el dia 17, 24,5, 25,7, 26, fins i tot el dia 21 de setembre es van assolir els 32,3, el dia 24 de setembre els 30,6. Això s'explica les màximes que hi han hagut, bueno, la diferència aquesta que hem dit de 1,9 respecte a la mitjana, però màximes molt, molt, molt altes, i fins a més o menys els primers 10 dies de setembre amb mínimes que no baixaven dels 20 graus, Totes les nits, des de l'1 de setembre fins al 9, fins al 8, perdó, han estat per sobre dels 20 graus. Per tant, amb un mes meteorològicament parlant ja de tardor, han continuat havent-hi nits tropicals. Fins i tot, si ens anem a la nit del 29 de setembre, sí. Es va concentrar aquesta que va ploure, 25,8 litres van caure, la mínima va ser de 21 graus.
0: Així no m'estralla jo que la gent digui, escolta'm, aquesta tardor començo, no?, a tornar la feina, els nens a l'escola i tal, i tothom va esgotadíssim.
1: Sí. Bueno, és que la sensació que té la gent, igual amb aquest temps que està havent-hi últimament, no?, de molta pluja i tal, és que baixen les temperatures, però no és el cas. No és el cas.
0: Bé, doncs això el que dèiem, que tothom va molt cansat i amb molts refredats, perquè al final no acabes allò ben bé a saber en quin període de l'any et trobes, no? Si estem a la tardor, si estem a l'estiu, o bé, ja no li preguntem al Lalo, escolta'm, la castanyada com la tindrem? Perquè això seria meteoficció, com ens diu ell, però d'oridó.
1: Total. Sí, sí, bueno, a veure, ens aventurem i direm que freda no serà. Crec. Tirant aquí m'estic llançant a la piscina, però amb el que portem d'aquest any i les temperatures i bueno, si jo que tinc uns anys ja recordo les castanyades a la vora del foc, no? En fred, amb una sensació ja de

0: de, bueno, de tardor ja ben assentada, doncs ha canviat molt. Ha canviat molt. Ara és jo les recordo, la memòria climàtica que tinc dels últims anys són castanyades, que no són fredes, que l'ambient no és fred.
1: Això ja ha passat a la història, eh? Ens hem d'anar acostumant a aquests canvis tan sobtats, d'una banda de pluja, d'una altra de temperatures molt elevades, i en tot cas, no sé si a nivell de, com a ciutadans, podem fer alguna cosa per frenar aquest tema del canvi climàtic, però...
0: Jo crec que els ciutadans, tot el que està a la nostra mà, en la seva gran majoria, ho fem. O sigui, no, si hi ha canvi climàtic, no és... a causa nostra, no és per la nostra clausa, o sigui, hi ha altres activitats molt més contaminants que la del dia a dia de la gent de peu, que contaminen, que, doncs, que tenen a veure amb aquest efecte hivernacle, amb l'alçada de les temperatures, però que no es posa límits aquí. Llavors no crec que s'hagi de responsabilitzar amb la societat.
1: Estem totalment d'acord, no és allò un problema de la ciutadania, que habitualment fem cas d'allò que ens diuen que hem de fer,
0: sí, sí,
1: sinó d'altres instàncies més elevades. Lalo, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Es repassarem la propera al mes d'octubre, que ha començat així bastant remogut, és a dir, que tindrem...
0: Sí, ja han deixat més o menys el titular que tindrem, perquè és això, si ja hem superat, a veure que no acabi sent el mes de tota la sèrie climàtica que més pluja hagi registrat, que si no recordo malament està en 190 litres per metre quadrat.
1: Doncs ja podria ser que tinguéssim allò un nou rècord. Si més no, ara per ara, com et deia jo, una de les novetats d'aquesta nova plataforma del Mollet Meteo és el tema del rànquing, i aquest dissabte passat, el dia 3 d'octubre, és el segon dia de tota aquesta sèrie de 25 anys més plujós que hi ha hagut aquí a Mollet del Vallès.
0: Correcte.
1: D'unidó. Lalo, que vagi molt bé. Amb paraigües, eh?
0: Gràcies. Sí.
1: Que vagi bé. Adéu-siau. Adéu.
2: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: Continguts en xarxa.
1: Cada residu compta.
2: Hola, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts al Cada Residu Compta. Avui seguim fent aquest repàs de temes de temporades anteriors perquè així puguem començar el mes d'octubre ja a Teresa, a tot drap, eh?
3: Bueno, i perquè el dia a dia ens posa reptes moltes vegades que són, bueno, els que ja hem assolit alguna vegada però que hem de consolidar.
2: Avui ens acompanya, com heu sentit, la Teresa Zamora, tècnica de Medi Ambient, i volem parlar amb ella, aprofitant una efemèride, que és el 29 de setembre, que és el Dia Mundial contra el Malbaratament Alimentari. N'hem parlat moltes vegades aquí al programa. Hi ha un marc legal, hi ha una llei que ens ajuda, ens guia en com hem de fer aquesta prevenció del malbaratament alimentari, que no és res més d'intentar no llançar menjar, intentar, doncs, que el menjar que comprem el cuinem, que les empreses siguin conscients d'això, que no només estem llançant menjar, estem llançant diners, també.
3: Sí, sí.
2: Vaig dient frases que ens hem anat repetint i que creiem, doncs, que és important que a l'hora de començar puguem recordar. Tere, on fallem?
3: Bueno, a veure, hem millorat. Primer, anem a reforçar una miqueta, que hi ha més consciència.
2: Sempre positivo.
3: Bueno, una miqueta, eh? De dir, el propi fet de que hi hagi aquest concepte de malbaratament alimentari és un concepte que ja tenim més normalitzat. Llavors sí que hi ha una certa millora. Hi ha aquest marc legal que tu deies, que també implica que hi ha una llei a nivell de l'Estat, que és de l'any passat. Vull dir que ara falta aquesta implementació, que també a nivell de Catalunya van ser pioners en aquest tema. Que per les empreses, moltes vegades, com que hem de comptar que el malbaratament alimentari, com tu deies, no és només allò que fem nosaltres, sinó des del moment de la producció, tot el que suposa pèrdua en els magatzems, en la restauració, en els comerços, etc. Per tant, s'ha de tenir en compte al llarg. I totes les empreses han anat fent iniciatives. Uh-huh. Per tant, ho anem veient, està present, i hi ha entitats que, bueno, que estan treballant perquè sigui cada vegada més possible aquesta reducció.
2: Permeteu
3: una
2: cosa.
3: Estem normalitzant pràctiques que abans no existien o no les veiem
2: o
3: bé.
2: O potser estem recuperant pràctiques que abans ja fèiem i vam deixar de fer perquè no quedaven bé.
3: Totalment. Això ara ja ens estem referint, diguem-ne, a un període relativament molt recent.
2: Exacte.
3: Si parléssim dels nostres avis, ells sí que no feien malbaratament alimentari.
2: Exacte.
3: Totalment.
2: No sé si ens agradaria més parlar de malbaratament o d'aprofitament alimentari.
3: A veure, és un repte, però sí que hem de tenir consciència també de la idea del malbaratament. Es perden, perquè quan diem, si parlem de l'aprofitament alimentari, ens porta més a la idea de la cuina d'aprofitament, diguéssim, i de
2: com diguem,
3: vale?
2: D'acord.
3: Però no, la idea de que quan nosaltres llencem una poma, no només estem llencem la poma, sinó tot el que hem invertit a nivell d'aigua, energia, transport,
2: el treball personal,
3: No, aquí hi ha un impacte, que és un impacte econòmic, que és important que tinguem associat en aquest sentit, en aquesta idea. Per tant, no estem en un moment en el que ens interessi, diguem-ne, treure aquesta paraula de circulació. I l'altra és que hem de pensar que una altra cosa moltes vegades és que tot està en un malbaratament en aquests altres productors, el comerç, la restauració.
2: No, a casa, no seria?
3: El 60% del malbaratament es produeix a les nostres llars, que és on, a més, ho llencem allà a la brossa i no tenim sensació o no veiem la dimensió d'allò que estem fent dia a dia.
2: Doncs jo crec que si reciclem bé, si separem l'orgànica a casa,
3: sí,
2: encara ens adonaríem molt més del malbaratament que fem.
3: Sí.
2: És una manera també d'adonar-te.
3: És una manera de veure la diferència, i quan agafes aquella bossa i veus el que pesa, perquè l'has d'anar llençant a l'orgànic, és un altre moment en el que veus que el que nosaltres llencem té i tindrà molt impacte. Hi ha una cosa que fem que és important per evitar-lo, és no guiar-nos per la data o tenir clara la diferència entre la data de caducitat i la data de consum preferent. Moltes vegades llencem coses perquè veiem una data i aquella data ens hem de fixar, és de consum preferent. Quan ens hi trobem amb això, o en les verdures, o en algun producte que ens ha quedat una mica...
2: Verdures, allò potxo.
3: Una mica rugadet.
2: Sí, rugadet,
3: vale?
2: Sí, brut.
3: Però això és com, en el cas d'un altre producte, la data de consum preferent. Això no indica que no estiguin òptimes o en bones condicions pel consum. Potser no estan òptimes i ha perdut o pot perdre algun element de la seva textura o d'alguna variable. Però ja que això ens ha passat, no hem d'anar a l'extrem de llençar-lo. Per tant, dintre de les mesures que hem d'aplicar, que tu deies, és aquesta separació, evidentment, i quan anem al mercat, doncs procurar que no només ens hem de guiar per comprar aquell producte que està tan bonic i en òptimes condicions. Hem de pensar que hem d'introduir hàbits en el que la compra d'un producte, si nosaltres tenim previst gastar-lo a curt termini, doncs podem comprar fins i tot un producte que diu que ja està a prop de la seva data de caducitat.
2: Però molts comerços ja ho fan, això, eh?
3: És aquest canvi d'hàbits que ho està fent el comerç i ho hem de fer nosaltres.
2: Sí, sí.
3: No ens ha de fer vergonya, no passa res, no és una cosa, diguem-ne, no, que ens puguin tatxar de garrepes,
2: no.
3: Agafar i comprar aquell producte que un comerç s'està esforçant en aplicar-li un descompte del 25%, i no ho està fent, nosaltres ens podem beneficiar
2: jo
3: econòmicament.
2: Jo això penso quan dic, avui haig de descongelar el pollastre que el tinc per menjar per sopar, però passo per aquest comerç i veig que hi ha hamburgueses amb data de caducitat de demà. Doncs penso, doncs no descongelo i agafo aquestes.
3: Exacte.
2: Això també és col·laborar amb el sistema. Escolta'm, Tere, et faré 4 o 5 preguntes, però m'has de respondre molt ràpid a cada una, perquè algunes ja me les has dit, però ja ens queda poc temps. Creus que estem realment conscienciats sobre el malbaratament del menjar, sí o no?
3: Cal més, estem conscienciats, però hem de millorar, hem d'augmentar.
2: Doncs la dada és colpidora. Es llança un terç de tot el menjar del món. Jo ho dic així i que cadascú pensi. Segona pregunta. La culpa és de les grans superfícies o dels restaurants que ho tiren tot?
3: No, no. Hi ha una pràctica que és la nostra, les nostres llars, i que quan també anem al comerç i a la restauració també hem de fer un canvi d'hàbits.
2: Us recordo la dada que ens ha dit la Tere. Més del 60% del malbaratament es produeix a casa nostra. Més pregunta. Comprem massa o gestionem malament?
3: Les dues coses. Hem de comprar menys i, sobretot, hem de planificar i gestionar bé, tenint en compte el que és el malbaratament i que hem de descobrir el valor de la cuina i dels aliments per la nostra salut.
2: Més enllà dels diners que perdem, quin impacte té això en el planeta?
3: Bueno, genera un impacte ambiental amb tot el que és les emissions de CO2 i en tot el que és la pèrdua i el sobreescalfament que genera en el planeta la nostra dinàmica de consum.
2: Digue'm 3 aplicacions que em puc descarregar avui mateix i que m'ajudaran a gestionar aquesta compra més de... Com es diu? De productes en data de caducitat o així?
3: Exacte, amb possibilitats que pugui tenir proximitat a la caducitat. La més coneguda, el To-Go. Aquesta està molt implantada i amb molts petits comerços i fins i tot cadenes de supermercats que l'apliquen. I també podem tenir Encantador de Comerte i No Waste o Olio, que també seria un altre que ens pot permetre això, aquest consum de proximitat i de productes de... en aquest cas, diguem-ne, amb consciència.
2: Molt bé. Avui, aquests 3 reptes que ens plantegem cada dia al final d'aquest programa. On va la llauna de conserva que ja haig de llançar perquè està buida?
3: La llauna de conserva és un envàs. Envasos color groc.
2: Si se m'ha caducat i el que haig de llançar el que hi ha dins?
3: Ho llences a l'orgànica, perquè és un aliment, i a més ho llences. No et posis mai la llauna plena al contenidor.
2: Cert o fals, haig de rentar bé la llauna abans de llançar-la al groc?
3: L'has de buidar, no l'has de rentar.
2: Consell d'avui, petit gest que podem fer.
3: Això, justament, no llencis mai una llauna plena en el contenidor dels envasos i no cal que t'hi esforcis en rentar-la, però sí que assegura't que va buida.
2: Aprendrem tant la temporada aquesta, la temporada 3 del Cada Residu Compte, Teresa?
3: Entre tots ho farem. Entre
2: tots
3: i totes.
2: Fins la setmana vinent.
3: Vinga,
2: adéu,
3: gràcies
2: a tothom.
1: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

0: Fa ja uns dies que hem iniciat la programació de Ràdio Mollet i en el Posa't les Piles mantenim aquest espai del tast que ens permet tenir contacte amb diferents professionals de diferents sectors que pensem que poden ser del vostre interès. Evidentment, l'any passat vam iniciar doncs, una col·laboració concretament amb en Paco Illes, que es veia a l'organització que ell pertany. Ell és un dels agents immobiliaris que tenim a la nostra ciutat, un professional, i durant tot l'any passat vam estar parlant, com no podia ser d'una altra manera, d'habitatge. I ves per on, l'habitatge continua estant allò en totes les portades dels mitjans de comunicació, està també a les converses de carrer entre la ciutadania i avui era obligat i al llarg de tot el curs anirem parlant precisament també d'habitatge. Molt bon dia, Paco, com estem?
1: Molt bon dia, molt bé. Moltes
0: seguint, m'imagino la informació també, no? Jo li he proposat allò al Paco que, si més no, parléssim d'aquests anomenats decretos Mari Carmen, que encara no està clar si es podran, si acabaran aprovant-se o no, perquè es va fer una aprovació, van ser anul·lats perquè no van superar la votació del Congrés. Ara tenim anunci d'eleccions i sembla ser que està anunciat que avui el Consell de Ministres aprovi aquests, passi aquests decrets perquè sigui la Diputació Permanent, que és l'òrgan que, doncs, en aquest període de l'espera de que hi hagi eleccions pren mesures legislatives, la que podria acabar decidint què passa amb aquests decrets. Li hem demanat al Paco si podíem parlar això d'aquelles mesures que poden beneficiar o no a la població i com a expert que és, allò com a professional que és de el que és l'àmbit immobiliari.
1: No sé, ho intentarem.
0: Ho intentarem, és complicat perquè el Paco de fet el curs passat ens va dir de forma reiterada que no hi havia habitatge, que aquest era el gran problema, sí, que no hi ha habitatge ni per llogar ni per comprar.
1: Correcte.
0: No? Aquest era el missatge.
1: Aquest és el problema, és l'oferta. Hi ha una oferta escassa, molt escassa. A partir d'aquí, tot el que fem o tot el que faci el govern són pedacets a un problema que és molt important i cada vegada s'està fent més important. És així. Amb aquests decrets, el dia 1 d'octubre es van aprovar a Consell de Ministres i es van portar el dia següent al Congrés. Va haver-hi un dia d'ús del decret, vol dir que podien, en algun moment donat es podia haver demanat aquestes pròrrogues es podien haver demanat, i ara entrem, una vegada s'ha posat en marxa el sistema electoral, doncs entrem amb la possibilitat de que la Junta de Govern, com és?
0: La Diputació Permanent
1: aprovi aquests decrets. Són dos decrets. Nosaltres aquí a Catalunya, doncs, que tenim una legislació autonòmica més, d'alguna manera, més portada, més feta, perquè d'alguna manera el que es queixava Junts, d'alguna manera, era que entraven competències autonòmiques des de l'Estat. Per això era una de les raons que no va aprovar. ¿Vale? Uh-huh. Per això vol dir que nosaltres aquí a Catalunya ja tenim moltes d'aquestes mesures, ja les tenim implantades. O sigui, perquè a la resta de l'Estat, com en majoria de la majoria de les comunitats, tenen majoria popular o popular en Vox, no ho tenien en marxa aquest tipus de mesura. Aleshores, el govern va pensar, anem a posar-les en marxa. Què va haver-hi?
0: Doncs, una d'elles són el topall, no? Allò de, no? Això que sempre hem parlat de les zones tensionades.
1: Correcte, però això existeix, a la legislació ja existeix, a l'estatal i a l'autonòmica, i a la nostra. Vull dir, ja existeix i ja la tenim en marxa. Vull dir, nosaltres, per exemple, una cosa que hi havia diferent amb el primer decret és una limitació del 2% durant un temps. Mm-hmm. Bueno, això ja temps enrere també ho hem fet. Vull dir, tampoc no és una... Ara mateix ens estem...
0: Que l'increment dels lloguers no fos superior a aquest 2%.
1: Correcte. Mm-hmm. Vale? Aleshores, ara mateix que tenim? Una legislació que diu, per un tipus de contractes amb una data, hem de fer servir l'ICP, i per una altra data o més... amb menys de fa 2-3 anys cap aquí, doncs hem d'utilitzar l'IRAP. Uh-huh. Vale? Que és un altre índex de referència. Que en el
0: seu... diuen, és l'índex de preus al consum i l'altre...
1: Exactament, sí. És un de referències de la vivenda,
0: uh-huh.
1: que venen del Ministeri, o sigui, que són mesures que d'una manera estaven donant des de Madrid. Això els propietaris i els llogaters ho estaven fent, vull dir, cap problema, vull dir, anem funcionant. En aquest decret, d'alguna forma es limita fins a l'any 31 de desembre del 2027 un increment màxim del 2%. Ens ajudarà els llogaters, sí, ajudarà una mica, però és que jo entenc, i t'ho comentava fa un momentet, que el decret està pensat només pels llogaters que tenen habitatge. En cap moment pensa o es posa a treballar amb aquelles persones, ciutadans... Que no poden accedir a l'habitatge...
0: Però perquè no hi ha oferta.
1: Perquè no hi ha oferta. Uh-huh. Crec que estem donant, des de fa un any, estem dient, aquí ho hem estat dient, que no hi ha oferta, que no hi ha oferta, aquest problema cada vegada s'està fent més difícil, més problemàtic, i no sembla que tingui solució a curt.
0: Que hi ha algunes mesures que el Paco, fora d'antena, ens comentava. Clar, per un sector de la població pot ser beneficiós, no? Aquelles persones, no? Com ara aquestes pròrrogues que es plantegen, no? De forma automàtica i gairebé, jo diria, crec que són obligatòries,
1: sí.
0: No? De mantenir els lloguers vigents, sí. Fins a finals de 2028. També es contempla, doncs, renovacions forçoses de 5 i 7 anys, que això per a un sector de la població pot ser beneficiós, però perquè hi hagi més oferta d'habitatge de lloguer, doncs ens comentaves, segurament hi haurà propietaris que això s'ho rumiaran.
1: Que cada vegada que posem limitacions o problemes, no problemes, sinó exigències en el propietari, doncs el propietari cada vegada va pensant potser que m'ho vengui el pis. Aleshores, cada vegada tindrem menys oferta. És un peix que es menja la cua.
0: Uh-huh. Vale?
1: Perquè, per exemple, i també us dic, el propietari que té un bon llogater, que paga, que l'incrementa en l'IPC, que li cuida el pis, vull dir que no hi ha cap problema amb una renta i el llogater té una renta normal, assequible, les pròrrogues no són problema. Perquè al final de comptes, moltes vegades, és el propi IPC el que fan servir, que és el que legalment s'hauria d'utilitzar. Val? No, aquí a Catalunya no podem fer un increment o podem millorar, refer un contracte incrementant el que vulguem. Ens hem de basar en el límit de preus i en l'IPC que hi ha hagut. Vull dir, no podem incrementar més, o ja, no podem incrementar més d'aquest preu. Vol dir que les pròrrogues forçoses, vull dir, sí, bueno, pues està bé per al que tingui lloguer i tingui una situació que sigui beneficiosa per al llogater.
0: Mm-hmm. També es plantegen ajuts per a aquelles persones que baixin al lloguer, no? a preu més de mercat, és a dir, aquests propietaris.
1: Hi ha avantatges,
0: no?
1: Fiscals que
0: els
1: fins
0: que,
1: ara...
0: També els inquilins, no?
1: Sí. Mm.
0: Però el problema per tu és allò que no hi ha inversió,
1: sí, sí que, per
0: no?
1: exemple, una cosa important que feia aquest decret és intentar, que també és una mesura electoralista, és dir, hem de tindre major protecció davant de desnonaments. Hem d'intentar això. Vull dir, hem d'intentar que no passin les coses, ara abans ho comentàvem, que un senyor se suïcidi perquè li han desnonat o perquè el contracte de lloguer rescindeixin el contracte de lloguer. No podem arribar a aquest tipus de situacions. O sigui, a l'Estat, l'administració, els ajuntaments han de fer més feina en aquest sentit. Per buscar solucions en el tema. A vegades mediant amb propietari i llogater.
0: Que segurament el problema igual no està en el petit propietari, sinó doncs, aquests fons d'inversió, no? Que és el que ha passat també en aquest cas. Allò
1: en aquest
0: que
1: cas era, un petit, era un, una petita empresa, una pime, no era un fons d'inversió, però era una pime, era un senyors que es dediquen a comprar habitatges.
0: Clar. Però, clar, que una persona estigui pagant un lloguer de menys de 500 euros, no?, al mes, i que de cop i volta
1: te'l
0: tripliqui, no? Quatre, no sé si això també...
1: És un cop, clar.
0: No, un cop i...
1: Sí, jo ho entenc, i és el que hem de solventar. El problema és, a veure, en el cas de Mari Carmen, era un contracte de renta antiga del seu pare, o sigui, el seu pare ja tenia renta antiga, i que el propietari, l'anterior propietari, aquest fons voltor, doncs suposo que el va viure durant molts anys, un immoble al centre de Madrid, bueno, i al final acaba així. De tota manera, també és important...
0: Jo em referé, no sé si us trobeu, no?, en situacions d'aquestes. Una cosa és que et vagin actualitzant i que et facin allò una pujada perquè s'ha d'actualitzar, perquè tens una renda molt antiga i llavors...
1: No, la renda antiga no es pot actualitzar.
0: No es pot actualitzar.
1: Legalment no es pot actualitzar. Uh-huh. O sigui, perdona, s'actualitza amb l'IPC.
0: Ja.
1: Vale? Però tu una renda que tens de 300 euros, si l'actualitzes amb l'IPC del 2,5, doncs seran...
0: De manera que hi ha propietaris que intenten, no?, mirant d'alliberar-se d'aquest immoble, no?
1: Clar. La forma d'alliberar-se d'aquest immoble és vendre'l a baix preu. Aleshores, arriba el fons d'inversió, el fons voltor, que el compra per una quarta part o la meitat, una quarta part, o 30% del valor de mercat, i intenta desnonar el llogater. Per això és important que això no pugui passar. Uh-huh. És dir, que si aquest senyor... O sigui, jo crec que ha d'haver-hi per les dues bandes. Per una banda, que no hi hagi un desnonament, uh-huh, i per l'altra banda, que la renda no sigui una herència de pares a fills i a nets. Uh-huh. Perquè aquí ens trobem en una situació també complicada pel propietari. Al final és indefensió del propietari i avantatges de la llei.
0: Uh-huh. Deies, allò, durant un dia va estar el decret, sí, no?, en vigor. Us vau trobar allò a alguna persona que, doncs, aprofités?
1: Lloguetes no.
0: No.
1: Cap ni un, de moment, no ens ha arribat cap. Però propietaris sí que estan pensant, a veure, què fem?
0: Uh-huh.
1: Què fem? Com acaba el tema? Perquè també, bueno, també està, hi ha gent preocupada.
0: Uh-huh. El decreto Mari Carmen, que com dèiem, allò, doncs, no sabem si s'acabarà, doncs, entrant en vigor o no, això que dèiem de la Diputació Permanent, que serà ara la que haurà de decidir. Són dos decrets, sembla que un podria tenir recorregut i l'altre no, perquè també el que passarà a aprovació han dit que tindrà lleus modificacions, que no pots passar el mateix decret allò tal qual.
1: Haurem de llegir-lo.
0: Haurem de llegir-ho. Escolta'm una cosa, la realitat actual avui a Mollet del Vallès, quina radiografia faríem? Ho dic en el sentit que en el darrer ple municipal, Paco, s'apuntava allò a aquest creixement poblacional que ha registrat la ciutat, i no sé si això es nota precisament en el tema de l'habitatge, de l'accés a l'habitatge. Si us trobeu, encara, si abans hi havia problemes en aquest nou curs...
1: Jo de l'1 d'octubre, del mes d'octubre de l'any passat, aquest, hem notat un increment, un empitjorament de la situació. De la situació en el sentit que ens estan demanant pisos que no n'hi ha. Moltes vegades la llei ens demana que complim amb la publicitat. Si no en fem, si no podem fer des dels APIs, no fan publicitat de lloguers perquè no tenim moltes vegades capacitat per atendre la demanda d'un pis de lloguer. Val? Vull dir, és complicat. Aleshores, ja no fem publicitat. Cada vegada hi ha més gent buscant pis que... O sigui, et trobes més demandes dia a dia. O sigui, que si abans teníem 15 demandes al dia, avui tenim 30, 25, 30, vull dir, és el doble. I és cada dia no les mateixes persones, sinó diferents persones. Vol dir que no, que van pitjorant, i crec que hem de fer... O sigui, crec que ens hem de... Els polítics s'han d'oblidar del tema polític electoralista i posar-se a treballar amb el que és realment important, que és crear habitatge, ja sigui públic o privat, o sigui, facilitar la construcció, perquè realment l'altre dia llegia que hi havia hagut un increment de 8 a 10 milions, o sigui, quasi un 23% d'increment de la població, i que no s'havia fet construcció, no s'havia construït.
0: Clar, de fet, ens has portat una gràfica, sí, del que és, no?, inversió en habitatge, i es veu una gràfica allò amb una caiguda en picat, no?
1: Els 8 últims anys no hem construït res. O sigui, quan resulta que amb el González fa anys, doncs hi havia quasi 400.000 habitatges a tot Espanya, val? Però de 400.000 a construir en els últims 8 anys 50.000, hi ha molta diferència, més quan l'increment poblacional ha sigut molt més alt. Mm-hmm. Vull dir, tenim un problema greu. I la llei només dona resposta, sota el meu parer, a una situació de llogaters que volen continuar tenint un preu assequible, que ho entenc, que és lògic i és normal, però només la llei només es basa en això, no dona resposta a altres situacions, altres problemes que són tan importants com el preu. O sigui, i també està clar que si no hi ha sous, difícilment podem tindre, podem arribar.
0: Clar, m'imagino, ara deies, nosaltres ja no publicitem perquè l'oferta que tenim, allò, quan arriba una oferta, la demanda és tan important, no? Sí. Que no cal fer aquesta... Això fa que el propietari també posi com més requisits, que ho faci més difícil per a les persones que vulguin jugar?
1: Clar,
0: perquè,
1: o sigui,
0: no?
1: Ja ho hem comentat abans. O sigui, primer, el preu serà el mateix. El preu no serà diferent. El que sí que voldrà el propietari és escollir...
0: Unes garanties.
1: Escollir entre els possibles... ell vol escollir, dir, escolta, la meva millor opció és aquesta. Què vol dir? Que al final, qui estem perjudicant, doncs és a les capes baixes, a la gent que no té feina fixa, que no té ingressos importants o interessants, és així. Aleshores, aquesta gent està vivint, i això suposo que si venen, si per aquí ve Càritas, que ve,
0: els convidem. Tenen dificultats.
1: Estem trobant situacions que dius, no pot ser que un senyor, si no pot ser que un propietari tingui un pis de 4 habitacions llogat a 4 famílies de 3 persones.
0: Això sí que ho contempla també el decret, allò de dir, el que
1: però,
0: no pot ser és que el preu per habitatge, per habitació,
1: sí.
0: Doncs sigui superior, no?
1: Tot el... I si no ho declaro, com ho faig?
0: No.
1: O sigui, necessito que una d'aquestes famílies denunciï el tema. Tu creus que si té habitatge en aquell moment denunciarà aquesta situació?
0: No, perquè la situació és tan precària.
1: Perquè és tan precària que almenys estic sota un
0: sostre.
1: Uh-huh. Vol dir que tenim situacions... Aquí no tenim fons voltor. A Mollet jo no em conec. Personalment, jo no em conec. Però conec situacions d'aquestes en què un propietari, una persona, lloga el pis i traien bons rendiments. Que dius, ostres, i com no es declara, no el veus. Si aquest pis té un límit. El problema és quan no complim amb la legalitat. Quan no volem complir amb la legalitat. Uh-huh. Aquest propietari no compleix la legalitat, no ho sap ningú, salvo els 4 famílies que estan allà, hi ha una situació verdaderament problemàtica.
0: Uh-huh. En parlarem al llarg del curs, Paco, perquè també et vaig plantejar, crec que abans de l'estiu es va fer un pla, no?, Pla 47, una cosa així, es deia des del Ministeri d'Habitatge. Ja en parlarem, a veure si això continua en vigor o no i quina aplicació té aquí en el territori.
1: Ho mirem.
0: Ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i fins d'aquí 4 setmanes. Adéu-siau.
1: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges és alerta a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar després cap al Maresme i al nord-est del país entre la nit i la matinada. Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. I pel que fa a les afectacions al transport, Rodalies mantindrà avui alteracions encara a l'R1, l'R2 Nord, l'R4, l'R7, l'R8, l'R11, l'R17 i també a l'RT2, amb diversos trams coberts per carretera i a Barcelona també romanen tancats alguns accessos a les línies de metro. Pel que fa a les carreteres, la C1415C, volíem dir, continua tallada a la Roca del Vallès i també està tallat encara el túnel de les Franqueses a la C352. I el BOE ha publicat el decret de dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, fet que activa el calendari electoral. Els partits tenen fins al 16 d'octubre per comunicar coalicions i les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26. La campanya electoral començarà el 13 de novembre i acabarà el dia 27 amb jornada de reflexió el 28. El doctor en ciència política, Ernesto Pascual, ha dit avui a la xarxa que Pedro Sánchez ha aprofitat l'oportunitat de la crisi de l'habitatge perquè aquest és un tema que mobilitza els sectors progressistes.
2: Bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permet presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. Però no tenim proves que aquest calendari estigués decidit fa temps i fos una moguda maquiavèlica. No? És una aposta estratègica davant d'una crisi concreta.
1: I, de fet, el Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els dos decrets d'habitatge que el divendres van quedar, com dèiem, tombats al Congrés amb els vots en contra de PP, Vox i Junts, tot i que ara la seva convalidació quedarà en mans de la Diputació Permanent. I Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar salaris dignes que permetin accedir a un habitatge digne. La data definitiva de la vaga es concretarà amb les organitzacions socials i també el sindicat de llogateres tot plegat després de la mobilització multitudinària d'ahir a Barcelona, que es va saldar amb 13 detinguts.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Coses que passen. Un podcast narratiu on es recullen històries reals tan increïbles que costen de creure. Escolta'l cada dimarts a 2:45 del migdia al 96.3 de la FM.
5: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
6: CQ, CQ, veus amigues. Cada dijous a les 7 de la tarda, 30 minuts de tecnologia, informació i consells. Una iniciativa de Radioclub Ochentero de Mollet.
7: Soc Pere García i t'espero al teu programa de ràdio. CQ, CQ, veus amigues.

0: Continguts en xarxa. Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: El passat 8 de setembre ens deixava el dramaturg, director i poeta Manel Dueso, un dels grans del teatre. Una trajectòria que iniciava al Centre Parroquial Sant Vicenç, al barri de la Creu Alta, a Sabadell, i que el va portar a l'Institut del Teatre de Barcelona, on es va llicenciar en interpretació. Qui li hagués dit, aleshores, que representaria i dirigiria més de 100 obres d'autors com Shakespeare, Molière o Chekhov, i que treballaria al cinema i a la televisió com a director d'interpretació, guionista i actor. L'hem vist a La Riera, El cor de la ciutat i Laberint d'ombres, també a Pau, L'ombra d'un silenci, Operación Malaya i els films El bosque, Mientras duermes o Fumata blanca. Sota la seva direcció hi han passat actrius de la talla de Mercè Samprieto, Emma Vilarasau, Blanca Portillo, Áurea Márquez i Montse Germán. I actors com Tristan Ulloa, Javier Cámara i Leonardo Sbaraglia. Ha rebut diversos premis com a actor i director i va ser cofundador de la Sala Beckett. Com a actor el trobem ja l'any 1996 amb Platón ha muerto i com a director el 1998 amb Striptease, de la qual també n'era autor. Després arribarien Matem els homes, Fortuna accidental i el 2023 Mata'm, publicada per Lapislàtzuli Editorial. Un llibre inspirat en l'obra teatral, meitat teatre, meitat poesia, escrit en forma d'epitafis. Una comèdia que ens parla de la mort en clau d'humor negre, amb una mirada molt particular i valenta. Per a nosaltres va ser la primera entrevista que vam compartir. N'escoltem un fragment.
2: Però penso que l'edat està allà i un està on està i que hem de volar contínuament. Hem de ser estels, hem de ser ocells, hem de ser sargantanes al sol, el que sigui, i deixar que les paraules rebentin les finestres.
1: Un home que no va perdre mai la passió per la seva professió i per la vida. No vam ser-hi a temps per compartir amb ell el seu últim poemari, publicat també per Lapislàtzuli. Som cavalls d'escuma en camps de menta. Encara més valent i amb un significat que posa la pell de gallina, perquè llegir-lo és caminar al costat d'un actor poeta que era molt conscient que la vida és efímera i que cada passa el camí es va fonent. Gràcies, Manel, per cada rialla i per un llegat que ja és Caliu.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Continguts en xarxa.

0: Sí, sí, és la motlla, que li diu la Montserrat, i és que donem pas a aquesta secció que tenim els dimarts i que compartim amb l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca. La Montserrat és la Montserrat Cavarroques, que és la presidenta d'aquesta entitat que tenim a Mollet del Vallès, amb una llarga trajectòria, i que compartim allò, doncs, aquest temps de ràdio per parlar de col·leccionisme. Molt bon dia, Montse.
1: Bon dia a tothom.
0: Com estem?
1: Pues estem bé, i en primer lloc volia comentar, perquè aquest diumenge passat no hem tingut mercadet, no l'hem fet. Dius-el per què no l'hem fet, perquè vaig rebre moltes trucades durant el matí del diumenge, que què passava i tal. A veure, la nostra manera de fer dels mercadets, tenim una d'allò fet amb els paradistes, que sempre quan es preveu mal temps diem, bueno, doncs quedem a les 8, entre 7 i mitja i 8, i decidirem si muntem o no muntem. Però com que el dia abans hi va haver una alerta vermella, ens van trucar de l'Ajuntament que es tenia que anul·lar perquè s'havia anul·lat tot el que es feia al carrer. Per tant, es van haver de trucar als paradistes i dir-los no ho farem d'aquesta manera, s'anul·la. Una llàstima, perquè vaig rebre un munt de trucades de gent. Què passa amb el mercader? Però si fa bo, si no està plovent... No.
0: Sí, però
1: no podem fer res.
0: Jo suposo que al final la gent també ha de prendre consciència, no?, que hi havia aquesta alerta fins a les 2 de la tarda de diumenge.
1: La gran majoria dels que em van trucar estaven superenfadats. Ja en tenim prou d'aquestes alarmes. Al final no en fotrem ni cas, perquè dic, a veure, dic, potser sí que si ens agobien molt passarà com lo del llop, no? Però es té que fer cas. Si és una norma, és una norma, i les normes són per seguir-les, no per saltar-se-les.
0: Clar, ja. A més, en el cas de la climatologia
1: no
0: és molt difícil allò d'encertar a tal hora, a tal lloc, no?
1: Clar.
0: Ja veus, doncs a Granollers han caigut doncs més de 200
1: i
0: pico litres.
1: Jo a la llagosta, que la meva filla al refugi ha tingut problemes perquè la riera quasi s'ha desbordat i els hi ha entrat molta aigua, els gats els han tingut que pujar amunt, taulades fetes malbé, vull dir...
0: Que no et caiguin a tu no vol dir que el del costat doncs no hi hagi...
1: Per això dic que nosaltres ens van dir, tenim anul·lar, anul·lem. El que sí us dic és que molta gent ens diu, ho fareu el diumenge que ve? No, perquè clar, què passa? Nosaltres tenim paradistes que cada diumenge tenen el seu puesto. Llavors, és perquè aquest diumenge ens vinguessin 5 parades, no val la pena. Ara ja fins al 1 de novembre.
0: Clar.
1: I esperar que faci bo i ja està.
0: Queda feta l'explicació i l'aclaració per si algú tenia dubtes, però jo crec que, vaja, en aquest cas crec que no calia jo...
1: No, vaja. Jo crec que no, perquè hi havia una causa,
0: sí.
1: I hi havia unes obligacions. I si
0: sí,
1: tenia
0: a més era generalitzat arreu del territori.
1: Ja està, si es tenia que fer, es tenia que fer. Que llavors, en vez de les dues, van aixecar l'alerta a les 11 del matí. Però clar, a les 11 del matí
0: no, ja
1: no pot
0: comptaràs.
1: Venir la gent, porar-se, són la una, no pot ser. Llavors, bueno, avui parlarem una mica de les activitats d'aquest últim trimestre que ens queda de l'any. Tot i que tindrem que modificar alguna cosa.
0: Ah, per, sí?
1: Sí,
0: per
1: clar,
0: què?
1: Perquè nosaltres teníem el gran intercanvi de cada any el dia 29 i suposo que no podem estar el dia 29 en el mercat vell.
0: Ja, sí, sí. Jo pensava dir qui per què.
1: Clar,
0: sí,
1: jo
0: sí.
1: Suposo... A veure, no he parlat encara amb l'Ajuntament, però suposo que el tindrem que canviar. No sé si hi haurà per ara o ja tindrem que esperar a primers d'any, perquè el Mercat Vell està molt, molt saturat. Suposo que a la Marineta no ens tocaran el 7, perquè, de fet, la programació de les eleccions em sembla que comença el 13.
0: Sí.
1: Són 15 dies abans.
0: Són 15 dies abans, sí.
1: Vull dir, que em sembla que el 7 no ens passarà res, però bueno.
0: Perquè el 7 que tenim?
1: El 7 tenim la reunió berenar per tots els socis a la Marineta.
0: Anem a pams.
1: Anem
0: a començar per aquest mes d'octubre.
1: Sí, el pròxim que tenim és al carrer i és a la Rambla Fiballer el dia 17, que és un dissabte. Tot el dia tenim la 11a fira del disc i cinema i articles de música.
0: La 11a?
1: No, la 6a.
0: Ah,
1: jo l'he posat aquí malament, sí.
0: Ah, dic, escolta'm...
1: No, la 6a, perdoneu.
0: La Montserrat
1: és que aquí
0: ens ha portat tot
1: malament,
0: de flyers.
1: No sé per què, sí.
0: Ens ha portat tot de...
1: Veus? Ahir vam discutir d'això. Això són paperets de propaganda, aquest collons flyers. Ai, flyers. Perdoneu. N'estic fins als nassos de les paraules estrangeres. N'estic fins als nassos. Això són paperets de propaganda.
0: Molt rebé. Doncs ens ha portat un cartell i uns paperets de propaganda de la 6a Fira del Disc, que com ens comentava la Montse, és el dia 17 d'octubre, durant tot el dia...
1: A la Rambla Fivalle. Llavors, allà podeu trobar una mica de tot, des de cartells de cinema, a contes de cinema, i a disc de vinil, moltíssim. Vale? A partir d'aquí, anem a l'1 de novembre, que farem el mercat mensual. Vale? Pel novembre teníem planejat el dia 29 fer la trobada d'intercanvi, que venen els del Tro, venen els de Lleida, venen els de Tarragona...
0: Que és una de les trobades més importants
1: més
0: que
1: grosses,
0: feu al llarg de
1: l'any,
0: no?
1: Però, clar, com que hi haurà les eleccions, ara veurem, la tindrem que anul·lar d'aquest dia, no sabem si la podrem passar amb una altra o tindrem que esperar ja al gener o febrer a fer-la.
0: Uh-huh.
1: Llavors, ja veurem. Quan ho sapiguem del cert, començarem a anunciar.
0: Sí.
1: Després, ens passem al desembre ja. El desembre, el dia 6, és diumenge, tot i que és un dia que si fos dia de cada dia seria festa, però és diumenge, tenim el mercadet. Vale?
0: El dia de la Constitució, el
1: sí.
0: dia 6 de desembre.
1: I llavors és el diumenge 20, abans de Nadal, tenim el mercat especial Nadal. Que és on donem cabuda també a gent del poble...
0: Que deu coincidir amb la Fira de Nadal, també, no?
1: Que... Suposo que aquest any sí que coincidirem. El que passa que, com que ells van a la Rambla, tampoc molestem a on estem, no? Però, i llavors també és veritat que nosaltres, com que demanem menys requisits, tenim petits artesans, venen noies jovenetes que fan coses, i ho venen aquell dia, el dia de Nadal. Llavors, això és el que us he dit, això és el que tenim per aquest quart trimestre. Estem elaborant ja el calendari de l'any que ve, de les coses que farem l'any que ve, i dius que suposo que no ens la mouran, que el dia 7 de novembre, que és un dissabte a la tarda, a les 5 de la tarda, tenim una reunió per anar pels socis. Vull dir, primer farem una petita reunió perquè sàpiguen com anem, perquè ara fa 2 anys que no ens reuníem, perquè sàpiguen com estan les coses, com estan els comptes, com està tot, i després farem un petit berenar tipus pica-pica.
0: Perquè actualment, Montserrat, més o menys, quin nombre de socis
1: tenim
0: sòcies
1: poquets, teniu? Tenim uns 40, aquest any 43, de moment.
0: Uh-huh.
1: Tenim poquets, havíem arribat a tenir quasi 100. I la veritat és que entre que uns s'han anat i uns altres han deixat de ser socis, perquè el gran problema que té la nostra associació, i suposo que algunes associacions els hi passa, és que estem envellint i que no hi ha gent jove que entri. Hi ha gent jove que col·lecciona, però no és aquesta manera de col·leccionar ni res. Són coses mangas, són coses més d'una altra manera i molt més per redes socials.
0: Uh-huh.
1: No és aquesta manera d'intercanvi, d'això ja no hi ha molts joves que fagin coses així. Llavors ens estem trobant que ens estem envellint i que no entra gent jove que vulgui tirar...
0: Perquè la quota és ben...
1: 10 euros l'any. Ja veus, és molt poc el que cobrem.
0: Uh-huh.
1: Nosaltres sempre hem dit que som sense ànim de lucre i que el que volem és només per als petits gastos. Si quasi bé fent una reunió d'aquestes i el berenar ja ens els gastem. Després cada mes pensa que venen a recollir un punt de llibre que es fa mensual, que se'ls dona gratis als socis.
0: Uh-huh.
1: Vull dir, nosaltres no venem apenes res, tenim algun punt de llibre que posem per Sant Jordi, però es ven al preu de cost. Vull
0: dir... De fet, tu, Montserrat, també portes molts anys com a presidenta de l'entitat, no?
1: Bueno, com a presidenta, el 2017 es té que renovar càrrecs, em sembla que portaré 8 com a presidenta, però anteriorment havia sigut secretària i tesorera, i portarem 33 anys. Imagina't si porto anys.
0: No, a veure, ho dic en el sentit que és veritat que cada vegada sou menys, però a més també dintre de...
1: Clar, és que ningú vol agafar l'última vegada, perquè duren 5 anys, fa 4 anys, quan vam fer el canvi de d'allò, vam preguntar si algú volia agafar els càrrecs, i ningú volia agafar càrrecs, ningú volia ni vocals.
0: No.
1: Vull dir, ningú volia, no vol ningú càrrec.
0: Responsabilitats.
1: No. Llavors, doncs, i de fet, dels que vam formar aquesta associació, queda el Pere Palou, que L'any que ve se'ns en va de viure de Mollet, perquè per situacions familiars s'han de anar a un poble de la vora de Manresa, perquè té un fill amb uns problemes que el té en un centre allà i volen estar a la vora perquè cada vegada són més grans. I l'Esteve Maspons. Som tres dels tres fundadors que quedem de 12 que vam formar. Que hi havia l'Enric Vinyes, hi havia el Gony, hi havia molta gent.
0: Ja.
1: Amb aquesta, quan vam fundar l'associació, però tots s'han anat anant de... Bueno, que s'han mort, que no, hagin desvinculat, no?
0: Ja.
1: Llavors, esclar, és un gran problema l'envelliment i el no tenir gent nova que vulgui...
0: Que això, m'imagino, quan comentes, no?, aquestes trobades del troc i tal, deu ser també... una situació que es deu donar a la gran majoria d'associacions...
1: Per això dic que és algo que estem discutint molt, molt. És més, fa poc vam fer una reunió de col·leccionistes, més que res perquè expliquessin les experiències així, jo no vaig poder assistir, però després me la van passar per vídeo, i tothom es queixava de lo mateix. És més, és que... intentes que els fills segueixin una cosa que tu has fet, però no... Són d'una altra manera. El jovent o la gent que puja

0: Ai, i vull dir, no hi ha econòmicament, perquè depèn de les col·leccions, són més costoses o menys, però sí que és veritat que t'ocupa un lloc i t'ocupa un temps.
1: Sí, sí.
0: I avui en dia la gent està per unes altres coses. No
1: escolta'm una cosa, Montserrat, que dèiem allò que es portessin aquests paperets. Explica'ns sí. alguna cosa de la Fira del Disc. La setmana vinent recordarem.
0: Però... sí. Bueno, doncs pues, la Fira del Disc vam començar a fer-la dintre del Mercat Vell, 2 anys. Però els mateixos paradistes ens van demanar sortir al carrer. Esperem que sí. Fins ara els hi ha fet bo, sempre. Sí que seia el juliol i passaven moltíssima calor, per això l'hem portada cap a la tardor. I aquí podreu trobar, aquest any hi ha 9 parades de moment apuntades. L'any passat n'hi havia 12, però és que coincideix amb una altra Fira del Disc que es fa a la vora de Lleida. I llavors hi ha gent que havia vingut altres anys que aquest any no pot venir, perquè s'havia apuntat en aquesta. Llavors, es tracta de que les parades tenen que tenir obligatòriament, si no la meitat, quasi bé la meitat de la parada, seran parades de 6 i 9 metres de disc de vinil. Això és una obligació que els hi posem. ¿Vale? Però llavors es poden tenir CDs i poden tenir, i com que l'hem obert al món del cinema, doncs poden tenir pel·lícules, i llavors també hi ha una parada que el que porta és més aviat còmic i pòsters i coses de pel·lícules, doncs també i d'ara. Vull dir que podreu trobar de tot, i del món de la música podreu trobar, hi haurà una parada que és tota dedicada a samarretes i coses de música, eh? I hi ha alguna parada que porta algun petit instrument de segona mà, eh? A vegades, l'any passat hi havia un violí, vull dir, alguna flauta, alguna guitarra, alguna cosa així.
1: Estava pensant que la Montserrat feia un moment deia, clar, és que la gent jove no vol tal, però Aquest
0: sí.
1: tema, sí.
0: Sí.
1: No? Aquest el tema dels
0: sí.
1: vinils, samarret...
0: Sí, perquè hi ha una parada els diumenges al Mercadet i té sempre molta gent, i gent jove i gent gran, n'hi ha de tots. A més, li demanen, em pots portar això, em pots buscar això, em pots buscar l'altre, o sigui que li demanen.
1: Sí,
0: o
1: sí.
0: sigui que aquí sí, però el millor no arriben a ser col·leccionistes, sinó que compren allò que li agrada i punto, i ja està. Vull dir
1: que... Anem a comentar l'agenda?
0: Sí, bueno, l'agenda. Perquè...
1: això anoteu, dia 17, la setmana vinent us
0: ja ho
1: farem memòria, però...
0: Aquest cap de setmana, si voleu anar a algun puesto, tenim a l'11 i el 12 la Fira d'Antiguetats i Col·leccionisme al Palau Firal, a Sant Antoni de Calonge. Val 3 euros l'entrada, que es veu que es destinen a algun fi benèfic.
1: Està bé.
0: Vale?
1: Uh-huh.
0: El 10, 11 i 12 es fa la Festa del Tren al Museu de Ferrocarril de Móra la Nova.
1: Ah.
0: I és molt maco perquè, a més de que... hi haurà un petit recorregut amb un tren antic, pots pujar en els trens antics, els pots veure, i si més no, allò són trens de veritat, però hi ha molt col·leccionista que fa trens en miniatura.
1: És curiós, no en sabia de que a Móra la Nova
0: hi hagués. No, jo tampoc, jo havia anat a Vilanova, jo havia anat al Museu del Tren de Vilanova.
1: Vilanova i la gent.
0: Però aquest el fan a Móra la Nova, o sigui que, bueno, i totes aquelles terres són maques, també.
1: I tant, sí, sí.
0: Vull dir que teniu aquests dos punts per poder anar.
1: Molt bé.
0: I la setmana que ve parlarem de postals d'artistes.
1: No de flyers, de
0: no,
1: postals.
0: No, postals d'artistes.
1: Molt bé. I si em voleu informació,
0: que
1: si
0: de
1: us
0: fet,
1: voleu
0: jo
1: fer socis...
0: Jo dic paperets, però jo me'n recordo que antigament en donaven del cinema i deien, té un programa del cinema. Doncs pues també en podem dir programes.
1: Clar.
0: Però és que jo estic molt cansada de que les coses es posin
1: si
0: en anglès i es posin...
1: I una miqueta més petit, però una mida similar, passava el Serenum per cases...
0: A felicitar-te als Nadal. El cartell,
1: i també
0: el sereno, bessorero, tots passaven
1: i també et donaven un paperet.
0: A l'escombriaire.
1: Donaven un paperet tot. Així, també.
0: Per això. Sí. Vull dir que
1: bon
0: bueno...
1: Ser. si volen, coleccionistesmollet...
0: @homemail.com, i els hi contestarem, i bueno, que sàpiguen que...
1: I si no, evidentment, apropant-vos a alguna de les activitats que ha comentat la Montserrat, doncs també preguntant.
0: Vale. Doncs fins la setmana que ve. Cuideu-vos molt.

0: i fins al dimarts que ve.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.
2: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són 11:15, us parla Joel Gascón. Mollet del Vallès ha tornat a ser reconegut amb 4 flors d'honor en el marc del projecte Viles Florides. Aquesta distinció posa en valor la feina del municipi en àmbits com la gestió dels espais verds, l'ornamentació floral, la sostenibilitat i la promoció de la cultura del verd urbà. Amb aquest nou reconeixement, Mollet manté les 4 flors d'honor que va obtenir per primera vegada l'any 2016. Això el situa juntament amb Bagergue, Figueres, Olot i Vilaseca entre els 5 municipis catalans que han aconseguit conservar aquesta màxima distinció de manera ininterrompuda durant tots aquests anys. I la situació de precipitacions excepcionals va tornar a sorprendre ahir dilluns al Vallès Oriental. Després d'un cap de setmana marcat pels aiguats, la pluja tornava amb força dilluns i obligava Protecció Civil a enviar fins a 3 alertes als telèfons mòbils. A l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Mollet, la situació d'aquest dilluns els agafava desprevinguts i no es va poder activar el dispositiu fins al migdia. El seu president, Jordi Robles, explica que els voluntaris s'han incorporat als treballs de la brigada municipal i de policia local amb actuacions que s'han centrat sobretot en abordar els trams inundats i la retirada de branques o altres elements que dificultaven la circulació.
1: Era una cosa que no estava esperada. Llavors no s'han pogut activar voluntaris fins quasi al migdia. I els incidents que han anat sortint ens han anat resolent la policia i les brigades municipals. I llavors quan ens hem incorporat hem acabat de fer altres tasques que quedaven pendents. La majoria han sigut, doncs, com quan hi ha fortes pluges, embornals, trams inundats i alguna que altra branques o algun que altre arbre caigut.
0: Des de Protecció Civil asseguren que dilluns no hi va haver cap zona especialment destacada per la gravetat de les incidències a Mollet, tot i que la ronda de pinatons, els polígons i algunes rotondes d'accés a la ciutat van quedar a concentrar bona part d'aquests problemes. Això és tot, més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula trapella. Quan diem que una criatura és una trapella, gairebé sempre ho fem amb un somriure. La paraula desprèn una certa simpatia i sovint va associada a infants moguts, enginyosos i una mica entremaliats. El diccionari defineix trapella com a persona que amb habilitats, falsedats, arteries, procura enganyar o enredar els altres, ser trapacera, poc fiable o amb mala fe. Aquesta definició sorprèn perquè actualment, quan una àvia diu al seu net que és un trapella, rarament l'està acusant de ser un estafador. Més aviat vol dir que és bellugadís, murri, capaç de fer alguna malifeta sense gaire transcendència. Sabeu, però, d'on ve aquesta paraula? L'origen del mot no és del tot clar. Sembla que podria estar relacionada amb el radical trap, que ha produït altres mots catalans com trapa, però també es considera possible una vinculació amb el llatí eutrapelia, que significava broma o acudit, tendència a bromejar o bon humor. Sigui quin sigui l'origen exacte, el recorregut de la paraula mostra com la societat modifica el valor dels mots. A moltes famílies catalanes, ser un trapella no és pas un defecte greu. Fins i tot es podria considerar una mostra de diversitat. El nen que puja on no toca, la nena que amaga les claus per fer riure o que improvisa una innocent brometa, són qualificats de trapelles sense cap voluntat d'ofensa. Quan sentim dir que algú és un trapella, val la pena recordar que darrere d'aquest mot s'hi amaga una història lingüística que ens porta des dels antics significats de l'engany i la trapasseria fins a la picardia amb què avui solem identificar els petits entremaliats de casa. Perquè a vegades només diem «és un xic trapella i prou». Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català-Valencià-Balear, el Cuber Moll, i del Gran Diccionari de la Llengua Catalana. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores a Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges d'alert a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar després cap al Maresme i al nord-est del país entre la nit i la matinada. Escoltem Salvador Illa, que és el president de la Generalitat.
3: A la tarda i durant tot el dimecres entraríem en un sistema de pertorbacions climàtiques d'una naturalesa diferent, però que també poden provocar pluges importants. Tot plegat, hem decidit mantenir el pla Inuncat en fase d'emergència, és a dir, amb tot el potencial dels recursos de resposta activats al seu màxim nivell.
2: Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. Encara ara hi ha afectacions a algunes línies de Rodalies, també a carreteres i a línies del metro de Barcelona. I el BOE ha publicat el decret de dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, fet que activa així el calendari electoral. Els partits tenen fins al 16 d'octubre per comunicar coalicions i les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26. La campanya començarà el 13 de novembre i acabarà el dia 27 amb jornada de reflexió el dia 28. Tot plegat quan el Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els dos decrets d'habitatge que divendres van quedar tombats al Congrés amb els vots en contra de PP, Vox i Junts, tot i que ara la seva convalidació quedarà en mans de la Diputació Permanent. I Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar precisament salaris dignes que permetin accedir a un habitatge digne. La data definitiva de la vaga es concretarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Tot plegat després de la mobilització multitudinària d'ahir a Barcelona, que es va saldar amb 13 detinguts, 11 dels quals passaran avui a disposició judicial. I també el jutjat d'instrucció de Terrassa ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts per ferir atrets a dos guàrdies civils al barri de Can Perellada. La causa està oberta per intent d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. I en esports, el Barça comença a preparar el partit del dissabte contra el Getafe després de dos caps de setmana d'aturada per seleccions. Eric García ja ha recuperat dels problemes del genoll i entrena amb la resta del grup.
1: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: A les portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa ho defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
5: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
4: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
6: A les portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.
7: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet, el dimarts a 9:45 de la nit i redifusió diumenge a les 10 del matí.
8: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
9: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 718, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. En el darrer programa us vaig dir que parlaria de què passava quan arribava l'hivern i la neu cobria les muntanyes. Caminar pels camins d'alçada, així com les carenes i crestes, no esdevenia una tasca fàcil. El fred i el vent, així com les nevades, posaven a prova el coratge de tots aquells que s'atrevien a acostar-s'hi. Per aquells que coneixien les tècniques que els nostres veïns europeus ja utilitzaven, uns estris de fusta llarg i estret els facilitava la tasca. Els esquís. En un principi, els esquís de començament de segle passat eren de fusta de gairebé 2 metres de llargada i sense gantells metàl·lics. En els països nòrdics, des de feia segles, els esquís es feien servir per desplaçar-se a l'hivern i d'aquesta manera havien desenvolupat unes tècniques rudimentàries. I va ser en aquest context que pels Alps i els Pirineus els muntanyencs van començar a utilitzar esquís per tal de poder fer muntanya a l'hivern. Per progressar pels pendents de muntanya sense que els esquís recolessin, es van utilitzar pells de foca lligades a les soles dels esquís. Això va tenir una evolució i la pell de foca es va passar al mohair i a les fibres sintètiques, que no solament anaven millor, sinó que evitaven que se'ls tragués l'abriga a les pobres foques. A banda, un austríac anomenat Rudolf Lendner va inventar el 1920 el cantell metàl·lic, que primer eren segments collats a la sola de l'esquí i posteriorment un cantell continu que formava part de la seva estructura. Com a pàgina viscudós explicaré que jo, quan vaig començar a fer esquí de muntanya als finals dels 60, utilitzava una andròmina que anomenàvem lones i es tractava d'una tira de tela de sac que fixàvem a la sola de l'esquí per tal que no llisquessin enrere, però el cert és que tampoc lliscaven endavant. Era economia de muntanyenc jove i curt de calés. Posteriorment, la cosa va evolucionar i al cap d'un parell d'anys em vaig poder comprar un parell de pells sintètiques a Andorra i això va ser com si se m'hagués aparegut la Verge de Lourdes. I així, aquelles pells que es fixaven als esquís amb tensors i corretges ara s'enganxaven amb adhesius cada cop més sofisticats. Però l'esquí a casa nostra no va abastar solament l'àmbit esportiu. El 1919, en temps de la Mancomunitat de Catalunya, es produeix l'expedició a la Vall d'Aran, encapçalada per Lluís Guilera i vinculada al SEC. L'interès extraordinari de l'episodi és que l'esquí apareix no simplement com a diversió, sinó com una possible solució pràctica a l'aïllament hivernal dels aranesos. La missió tenia un triple objectiu: científic, social i formatiu. L'Aran patia un aïllament sever a l'hivern, de manera que la Mancomunitat va voler ensenyar esquí als aranesos perquè disponessin d'un mitjà de transport i comunicació autònom quan els ports es tapaven de neu. Evidentment, el túnel de Villa encara no existia i el port de la Bonaigua esdevenia impracticable bona part de l'hivern. L'encàrrec de la Mancomunitat va recaure en 3 experimentats muntanyencs i esquiadors de la secció de muntanya del Centre Excursionista de Catalunya: en Lluís Guilera, en Josep Maria Soler i en Jordi de Déu. L'expedició anava lleugera. A més del seu material, transportaven 8 parells d'esquís complets, regalats per la Mancomunitat de Catalunya i destinats a ser donats als ajuntaments aranesos. El grup va sortir del Pallars, va pujar cap a Esterri de Neu i va arribar al port de la Bonaigua enmig de condicions meteorològiques molt dures. Esquiant, van baixar cap a la vall i van establir les seves bases d'operacions al santuari de Montgarri i a Salardú. El moment clau es va produir l'11 de març de 1919 al Pla de Beret. Allà es va organitzar el primer curset oficial d'esquí de la història de la Vall d'Aran. Els primers cursets van reunir veïns de Bagerga i Montgarri, que es van calçar aquells estranys taulons sota les instruccions dels membres del SEC. Les cròniques expliquen que, a causa del mal temps, els dies següents les lliçons van haver de continuar pels mateixos carrers nevats del poble de Salardú i en un prat proper, congregant més de 20 alumnes de Salardú i Tredós. En finalitzar les jornades de formació, en Guilera i els membres del SEC van fer lliurament oficial dels esquís i els bastons a l'alcalde de Salardú. L'objectiu era que fossin un bé comunal de l'Ajuntament perquè els veïns els poguessin utilitzar per emergències mèdiques, correu o desplaçaments entre pobles durant les grans llevantades de neu. Costa no pensar que aquells primers aranesos que el 1919 es calçaven uns esquís per poder desplaçar-se durant l'hivern ho feien en una vall on, 45 anys després, naixeria Baqueira Beret. En el proper programa parlarem de l'expansió de l'esquí a casa nostra i de les primeres estacions hivernals.
10: Pals i botes. L'agenda.
9: El dijous dia 8 anem a Martorell, el Pont del Diable, Torreta Griminella, 7 balcons de Montserrat. Els vocals són en Francisco Vera i en Carlos Revilla. Del dia 9 al dia 12 es celebra el 48è aplec excursionista dels Països Catalans. A Alcúdia, a Mallorca, el vocal és en Lluís Mas. I el diumenge dia 11 hi ha la sortida fotogràfica. Encara està per determinar. Els vocals són en Josep Maria Cruz i en Francisco Vera. Per aquestes tres activitats, consulteu la web del club, on se us donarà puntual informació de totes elles.
10: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
11: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Joel Gascón. Mollet ha donat el tret de sortida al nou curs polític en una assemblea celebrada dissabte matí al Centre Cultural La Marineta, que va reunir militants, simpatitzants i persones interessades en el projecte. La trobada va servir per repassar la feina feta durant els darrers 2 anys al govern municipal i alhora començar definint les prioritats i el projecte de cara a les eleccions municipals del 2027. Marina Escribano assegurava que la valoració d'aquests 2 anys és positiva, tot i que remarcava que no són conformistes. Entre els desafiaments assenyala la participació electoral i combatre l'extrema dreta. Preguntada per una possible col·laboració de cara a les eleccions municipals amb els socialistes, Escribano afirma que la formació està oberta a treballar amb qualsevol partit que comparteixi programa i valors.
1: Nosaltres, com sempre diem, el que va per davant és el programa i el que va per davant són els nostres valors i aquells elements que considerem imprescindibles. A partir d'aquí, qui vulgui treballar aquest mateix programa, accions i millores per la ciutat, doncs tenim la mà estesa per treballar i col·laborar plegats.
0: Recordem que les eleccions tindran lloc al maig del 2027, però que abans hi hauran unes eleccions generals el 29 de novembre, que tot això també podria marcar l'agenda política dels partits. I ara canviem de tema i parlem de que Mollet del Vallès ha tornat a ser reconegut amb 4 flors d'honor en el marc del projecte Viles Florides. Aquesta distinció posa en valor la feina del municipi en àmbits com la gestió dels espais verds, l'ornamentació floral, la sostenibilitat i la promoció de la cultura del verd. Amb aquest nou reconeixement, Mollet manté les 4 flors d'honor que va obtenir per primera vegada l'any 2016. Això el situa juntament amb Bagergue, Figueres, Olot i Vilaseca entre els 5 municipis catalans que han aconseguit conservar aquesta màxima distinció de manera ininterrompuda durant tots aquests anys. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
2: Cada setmana a El Món és Digital ens apropem a aquesta nova realitat a través d'entrevistes i tertúlies amb destacats especialistes, directius, emprenedors i usuaris de les noves tecnologies. Tots els dimarts, a 4:45 de la tarda, a Ràdio Mollet.
3: Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
4: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. El Departament d'Interior acaba de donar les darreres informacions al respecte. Ens amplia aquesta informació la Maite Polo. Bon dia, explica'ns.
3: Bon dia. Doncs deixem enrere els sistemes meteorològics que ens han afectat aquests últims dies, però no podem abaixar la guàrdia. Aquesta és la idea, perquè aquesta tarda i nit hi haurà tempestes que poden ser localment fortes, sobretot al litoral i al prelitoral. De tota manera, els experts no compten que quedi estancada la pluja, per això no emetran cap avís desalerta. Santi Segalà és cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Creiem que durant el dia d'avui, fins i tot durant la tarda, aquestes precipitacions podran afectar molts punts de Catalunya de manera dispersa. Xàfecs i tempestes que podran ser localment forts a qualsevol punt del país. A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord, afectant primer, com deia, Terres de l'Ebre, després comarques del Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i finalment comarques de Girona.
3: Els experts recomanen que tothom estigui molt amatent amb les activitats si les fa a l'exterior aquesta tarda. Demà es preveu vent que escombrarà els núvols i dijous baixaran les temperatures. Es normalitzaran les temperatures per ser l'estació en què estem, la tardor. Qui hagi d'agafar tren o ferrocarril, que s'informi bé abans a través de xarxes, dels canals habituals, perquè encara hi ha afectacions. A carreteres n'hi ha dues de secundàries tallades al Vallès. També a les comarques de Girona n'hi ha dues de més afectades i es continuen les cerques paral·leles voluntaris, en el cas del menor desaparegut al Vallès Oriental, cap novetat al respecte de moment, i de la persona desapareguda també a Pineda de Mar.
2: Gràcies, Maite. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
2: I el BOE ha publicat el decret de dissolució de les Corts i la convocatòria, per tant, d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, fet que activa així el calendari electoral. Els partits tenen fins al 16 d'octubre per comunicar coalicions i les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26. La campanya començarà el 13 de novembre i acabarà el dia 27 amb jornada de reflexió el 28. El Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els dos decrets d'habitatge que divendres van quedar tombats al Congrés pels vots en contra de PP, Vox i Junts, tot i que ara la seva convalidació quedarà en mans de la Diputació Permanent. I Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar salaris dignes que permetin accedir a un habitatge digne, tot i que la data definitiva es concretarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. L'anunci arriba després de la manifestació multitudinària d'ahir a Barcelona, que es va saldar amb 13 detinguts.
1: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
5: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessardo.
6: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
5: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
7: Coses que passen. Un podcast narratiu on es recullen històries reals tan increïbles que costen de creure. Escolta'l cada dimarts a 1:15 del migdia al 96.3 de la FM.
8: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
6: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Emma Balea i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. Mollet del Vallès ha tornat a ser reconeguda amb 4 flors d'honor en el marc del projecte Viles Florides 2026. Mollet manté d'aquesta manera les 4 flors des de l'any 2016, any en què va obtenir-les per primera vegada. També us parlarem dels treballadors de serveis socials de l'Ajuntament de Mollet que s'han concentrat avui abans de la vaga de demà dimecres, la primera que es fa en el sector arreu de Catalunya. També, Mollet, us avancem que pot tornar a tenir un episodi de pluja important aquesta nit. Coneixerem si hem de prendre alguna precaució de la mà del meteoròleg Luis Mi Pérez. I a la part d'esports parlarem de Leo Conde, que és el nou entrenador del Mollet Hockey Club. Conde assumeix les regnes després d'haver defensat la mateixa samarreta fins la temporada passada amb l'objectiu d'assolir l'ascens a Primera Catalana. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde.
2: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Veus de Ciutat. Cada dimecres a 4:45 de la tarda. Repetició diumenge a 11:15 del matí.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.
1: Bon dia. Benvingut al combat dels poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez, amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui us portem un poeta que ja hem fet fa un parell d'anys i avui continuarem el llibre que el vam deixar a mitges. Es diu Txema Martínez Inglés. Va néixer a Lleida l'any 1972 i ha publicat almenys dos o tres llibres més de poesia i ha fet traduccions, bon, té premis com el Màrius Torres i el Salvador Espriu, el Joan Alcover de Ciutat de Palma, i ha traduït, com a curiositat, ha traduït els poemes de, els sonets de Shakespeare, tots els sonets de Shakespeare els ha traduït al català. Ara tenim a les mans aquest llibre seu de, que es deia que ja havíem començat fa dos anys, L'arrel i la pluja, que va guanyar el Premi Carles Riba l'any 2007. I començarem... per un poema que es diu La nit sense alba. Els estels s'acomiaden sense memòria. La llum s'ovala com un parèntesi. La nit més fosca ve abans de l'alba. Ve. D'on prové el dolor? És del meu sentiment que prové? D'aquesta vena que vol ser arrel i es riu de sang i es riu de sang sense sortida? O és del mal amputat que encara percep com un tentacle i confon l'agulla clavada del desig amb un record o amb un somni? És de la meva intel·ligència d'on prové? D'alguna arquitectura funcional que tothom pot visitar? És de la fusta? És de la sal? És de l'argila que ve buscant una forma de tinta nova? O és potser la veu que em crida, la pell que em mou la pell, l'última llum de l'alba?

bassal. Fa mil finestres. Caminàvem vora la carretera, amb els cigarros rere el palmell de les mans. Estrelles de la nit movent-se, fuets de llum i de brasa encesa que no cremava la pell gèlida ni ens estigmatitzava, traçant un zodíac i un destí devastat, paraules del que no hem estat, enterrades en un cementiri sense terra. Arponàvem l'aigua bruta del bassal, allà on els cadàvers anònims s'amuntegaven, alguns amb cares familiars, irreconeixibles, desfigurades per l'àcid tremolós, mentre la lluna i el seu sol negre, rere els núvols, jugava a fer el mort. Sobre el greix estanc, intacte i gairebé sòlid, com el pulmó que guarda una flama de gasolina, podíem llegir en un pit el seu missatge. La cal·ligrafia de cera cremada per dins per comprendre el cel, que de tant en tant, de tant obrir-se, es tancava, fins a ser un dit sobre el muro. Fa mil finestres. Rere aquell paisatge matàvem els morts amb totes les nostres forces perquè no s'aixequessin. I no ens aixequem, ni ara ni després. Us entreveig sempre i aquí, rere un vel lapidat de brutícia.

fos nocturn amb neu i alba. Aquesta obscuritat, tota aquesta blanca obscuritat, batega igual que el cor fa bategar les sangs, fins a l'últim racó del cos. Enorme arbre brut i mil·lenari que floreix al final de les seves branques o al principi. La veritat, com la bellesa, previu en l'amplitud. I la mateixa soledat que amaga la soledat en revela una altra. I aquesta obscuritat vessa l'encara, pura claror d'alba, en una altra obscuritat.

subsol. No es pon el sol. En la terra penetra com quan cinc ungles petites deixaven anar un ral a la guardiola. El fang de la terra s'estova fins a fer-se cel de nectarina. El cel trepitjat dels desposseïts i dels covards. Allà on les arrels, cada nit, s'obren a la llum i es pentinen les unes a les altres com les mones, arbres invertits. On es pon el sol, quan penetra la terra, és on cada insecte hi té un lloc, una llar i una família, i uns cabells per ignorar-se, sota el Déu, sempre intacte i perfecte. A l'infern, la lluna, tuberculosa, es descompon i s'esquartera.

Oració al vent de la nit. Vent de la nit, allunya't de mi. No vinguis al ple de l'hivern o al fred de l'estiu a parlar-me de vidres ratllats i d'escletxes a la casa que he construït amb tots els dits dels ulls. Vent nocturn, allunya't de mi. No parlis de multituds a cau d'orella. Oblida el que he oblidat, com oblida el treballador les hores. La mare, les traïcions. El moribund, la coïssor de les ferides, a punt de tancar-se obertes. Que la teva veritat s'escampi en la nit, vent de la nit, i que la teva abraçada sigui tan sols el record vermell sobre la pell blanca.

Nocturn a Llafranc. L'aigua de la banyera arruga el cos, com rebrega els llençols el pes del cos. L'era el balcó entreobert, una remor de mar té so de mar que se'n retira, d'aigua que marxa amb ulls d'escuma a terra, sota l'horror de veure que les roques que ha anat acariciant al llarg dels anys no són sinó esquelets i calaveres que ara veuen la fi de l'horitzó. La platja es queda sola com una dentadura. Amb el balcó tancat no se sent res, ni les carícies, i a la fi es pot veure la fi de l'horitzó des d'aquí dalt. El barranc d'on es veu que tot pot ser mentida i veritat.

Ara sentirem un fragment del tema que va compondre Henry Mancini per la pel·lícula Xatxarada.

I ara continuem amb els poemes de Txema Martínez Inglés, del llibre L'arrel i la pluja. El següent poema porta per títol Són paraules gastades. Dius llum i anomenes totes les ombres, com si la llum se'n retirés i caminés fins on ja no ens necessita. Dius, i les teves mans m'enterren on la seva esplendor íntima, ànima, amor, demà, la veu rere les coses petites, la llum sense la disfressa de les coses. Encorbats com un interrogant, és que no ha d'emetre la por el mateix silenci que l'alegria, el mateix so absent? Dius, i vora els raïls, la teva veu llunyana deixa dues maletes de roba ben plegada per sortir a sopar. Ulls, cor, mort, la cara amable rere la llum malva. És esmort el que és mort. I dius llum, i és de llum el cor que bombeja la sang negra de la nit, el sol invocat pels cavalls que, en munts, agonits enrere d'ella? Dius, i tot ho anomenes en el viatge i a la casa, plena de llits, on dormim. Les pedres es desfan vora el camí sota la pluja. Pluja, aigua, mar i riu. I ens neteixes la pell nua fins als dits arrugats al safareig, amb sabó, amb el teu record a l'aire del matí i en l'olor de les paraules desfetes.

Les paraules. Les pots veure allà, totes. Són allà, a terra. Han anat caient una a una. I ara formen una rialla nova per recompondre després d'un cop de puny. Paraules dents entre un bassal de sang. Pots recollir-les a poc, amb l'índex i el polze, i ficar-les en un vas d'aigua fins a l'endemà. Serà una rialla bonica, força convincent. O pots deixar-les a terra i mirar de serrar els llavis, assaborint la saliva, com els vells amb el pinyol d'una oliva, i posar-hi el peu a sobre, i caminar fins a espatllar-lo. Fes-ho com vulguis, sempre seran allà. I, si somrius, les petites cel·les de foscor, requadres d'un groc absent, semblarà que amaguen alguna cosa i en realitat no amagaran res. Potser només un barranc de carn que dona a un estómac ple. Aquest deu ser el lloc d'on venien, abans de caure a terra, blanques.

les pedres. Enfonsar-se com una pedra al mar, després dels dits d'un nen entre les roques. O com l'ocell que cerca l'horitzó als ulls dels que no el veuen, enfonsar-se. Esperança del cel que m'hi han passat per fer de l'aire els núvols intestins on les pedres es perden i s'endinsen fins al mur que cap mar esquerda. Com l'agulla en sang de caure, com l'agulla ardent del conte enrere, com el líquid cullera incandescent sobre la terra, sobre la pell d'is gregues capgirades, en processó metàl·lica cap al mar, com les pedres velles sota el riu, com les mans que s'enfonsen, com les mans que veuen la llum del dia, com la fe, la fosca de la nit terciverjada, com els cants estimbats vora els bressols. Així callen les pedres enfonsades, les que han llevat les línies de les mans, les cicatrius, les venes. M'acaricien les mans sense empremtes.

Habitació racó. Un bosc enterrat ressuscita arran de la carretera, rere l'esquizofrènia dels talls traços temulosos, com de la mà d'un nadó. Pressentia el buit rere el pròxim revolt tancat de la muntanya. Amb la boira per bufanda, és igual que pressentia el buit, el racó mort, rere les parets d'una habitació sense quadres. La llum, sempre blanca, és una taca estenent-se al pit. La mort, una perfecció. Només té por qui sent. Només sent qui ha tingut por.

Robert Browning, que no és més que un títol, és una dedicatòria. Amb l'aigua i amb el vent arriben llums de l'alba esbiaixada i la torre obscura, les seves planures ermes, els pantans aturats per ser fang, es clivellen en màscares cremades. Memòria, deforma'm. Vine, llum, encendre un nou matí, que les parpelles siguin només llàgrimes seques.

Insomni. La llum cerqueja en una fosca foradada. La llum és freda com un clau immens i se't desclava enrere fins a podrir-te. La llum s'amuntega, esquelètica, sota la calç de la terra negra. La llum és una ombra absent.

Sobralles, nocturn. Damunt les estovalles oblidades, al centre de la nit, un cor batega com una magrana que una boca petita ha mossegat. La cara, amb els llençols per cicatrius, es torça, plàstic vora la foguera. Sóc jo, l'absent del meu somni.

Cançó de matí. Et vessarà a la cara el sol el seu oli bullent. Les columnes sonaran com espases foradant el taüt d'un mag. Tota la casa ha de ser tot allò que no ha estat. Les mandarines verdes al rebost, l'aigua morta per a la llet en bols, o simplement els crits d'un nadó en forma de vocals que giren i giren a l'aire. Bombolles que amb el mínim tacte es fenen. I abans, aquest silenci d'ara, com una manta que no t'arriba als peus. Només els fils més vells que sobreviuen a totes les bugades. La primera llum del sol té gust de pastanaga. Hem comptat els estels. Hi ha un menys cada nit.

vora el volcà. Hi ha una dalla de núvols escapçant el cel i esterilitzant l'esperança. Les esperances invisibles, aquí, no tenen projecció ni signes objectius. Només el lloc petit que ocupen sota el magma fumejant. Has esperat, síntesi de llum fins a la llau i la pedra. El dolor. Si plores, plora, fins que les llàgrimes se't petrifiquin. El dolor és una agulla a la pupila, injectant-te les llàgrimes que ja has vessat. I fins aquí el combat dels poetes d'avui, que hem dedicat al poeta Txema Martínez Inglés i al llibre L'arrel de la pluja. Que passeu molt bona setmana.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: L'Hora del Conte, el programa de contes per als més joves de la casa. A més de contes, a cada capítol també hi ha una recomanació literària, tot plegat acompanyat de bona música. L'Hora del Conte, cada dijous a 2:15 de la nit.

0: OVNIs, fenòmens paranormals, túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
1: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
0: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a 1:00 del migdia. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la
1: Expedient Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimarts 6 d'octubre del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Mollet del Vallès ha tornat a ser reconegut amb 4 flors d'honor en el marc del projecte Viles Florides 2026. Mollet manté les 4 flors des de l'any 2016, any en què va obtenir-la per primera vegada. I els treballadors de serveis socials de Mollet es concentren abans de la vaga de dimecres. El personal reclama més recursos, cobertura de vacants, seguretat i espais adequats en la primera vaga del sector a Catalunya. I Mollet pot tornar a tenir un episodi de pluja aquesta tarda nit. Coneixerem si hem de prendre alguna precaució de la mà del meteoròleg Luismi Pérez. I Leo Conde és el nou entrenador del Mollet Hockey Club. Conde assumeix les regnes després d'haver defensat la mateixa samarreta fins la temporada passada amb l'objectiu d'assolir l'ascens a Primera Catalana. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, en aquest cas els titulars. Ara nosaltres ens hi posem. Us acompanyen el control tècnic Josep Casasnovas i a l'informatiu, en aquest cas com a periodistes, en Jordi Gascón, Carla Ramos i Emma Balea.
0: Mollet al dia, notícies.
1: Mollet del Vallès ha tornat a ser reconegut amb 4 flors d'honor en el marc del projecte Viles Florides 2026. Aquesta distinció posa en valor la feina del municipi en àmbits com la gestió dels espais verds, l'ornamentació floral, la sostenibilitat i la promoció de la cultura del verd urbà. Amb aquest nou reconeixement, Mollet manté les 4 flors d'honor que va obtenir per primera vegada l'any 2016. Això el situa juntament amb Bagergue, Figueres, Olot i Vilaseca entre els 5 municipis catalans que han aconseguit conservar aquesta màxima distinció de manera ininterrompuda durant tots aquests anys. La distinció es va donar a conèixer durant la 15a Gala de Flors d'Honor 2026, celebrada el passat divendres a Reus. En aquesta edició hi han participat prop de 180 municipis de Catalunya i Andorra. Entre els aspectes que Viles Florides ha tingut especialment en compte enguany, hi ha les actuacions relacionades amb la lluita contra el canvi climàtic i la millora de la qualitat ambiental de la ciutat. En aquest sentit, s'ha valorat la naturalització dels espais públics, la creació de refugis bioclimàtics, la gestió eficient de l'aigua, la integració social dels espais verds i la protecció del patrimoni natural. Un dels elements destacats de l'aposta de Mollet per incrementar la biodiversitat urbana com a estratègia d'adaptació davant els efectes del canvi climàtic. Entre les actuacions desenvolupades hi ha l'ampliació dels corredors verds i la creació de petits espais dins del nucli urbà que poden funcionar com a refugis davant de les altes temperatures. El reconeixement també té en compte la tasca continuada del municipi en el manteniment i la millora dels espais verds, la conservació del mobiliari urbà, la sensibilització de la ciutadania i la promoció de polítiques de sostenibilitat ambiental.
0: Mollet al dia, notícies.
1: Els treballadors i treballadores de serveis socials de l'Ajuntament de Mollet s'han concentrat aquest dimarts davant de l'Ajuntament en un acte previ a la vaga del sector convocada per aquest dimecres 7 d'octubre. La mobilització convocada pels sindicats de Comissions Obreres i UGT serà la primera vaga del sector de serveis socials a Catalunya. Entre les reivindicacions generals hi ha la defensa d'uns serveis socials de titularitat i gestió pública, així com la reducció de les ràtios i la millora de la cartera de serveis. Cristina López, educadora social del Centre Cívic Lera, destaca que les concentracions previstes volen visibilitzar la saturació general del servei.
2: De visibilitzar una mica la saturació del servei, no? I de que és una cosa generalitzada, no només aquí a Mollet, sinó a tota Catalunya, però que ens trobem, doncs, això, saturats, amb cada vegada més càrregues de feina, sense els professionals que hauríem de ser, no? Assumint més coses del que hauríem.
3: Econòmic, no? De condicions laborals, no? També és una cosa
1: De la seva banda, Clàudia Tarragó, educadora social també del Centre Cívic Lera, ha remarcat que cada cop hi ha més volum de càrrega malgrat si destinen els mateixos recursos. En aquest sentit, l'educadora social diu que la saturació acaba afectant a les usuàries dels serveis.
2: Al final nosaltres, com a serveis socials, estem per i per la ciutadania. I si nosaltres anem saturats perquè no podem cobrir tot el que voldríem, qui s'ho repercutit també són ells. Que al final la nostra feina va dedicada a que les persones acabin sent autònomes i puguin canviar la seva situació. Llavors tot es complica.
1: En el cas de Mollet, el personal de serveis socials reclama també mesures específiques com la vigilància privada als dos edificis de serveis socials, el CIR Joan Abarcala i el Centre Cívic Lera, una millor cobertura i substitució del personal, així com més transparència en els nomenaments d'interinatges i en l'adjudicació de vacants. Així ho explica Lluïsa González, representant de Comissions Obreres a l'Ajuntament de Mollet. També es demanen espais adequats per poder fer les consultes amb garanties de privacitat. Durant la concentració d'aquest dimarts s'ha llegit el manifest de la vaga i s'han exposat les reivindicacions del col·lectiu. L'acte ha comptat també amb el suport de treballadors i treballadores de l'Ajuntament, així com membres de la Corporació Municipal. La jornada de vaga està convocada per demà dimecres 7 d'octubre i se suma a les mobilitzacions del sector de serveis socials arreu de Catalunya.

0: I Mollet en Comú ha donat el tret de sortida al nou curs polític amb una assemblea celebrada dissabte al matí al Centre Cultural La Marineta, que va reunir militants, simpatitzants i persones interessades en el projecte. La trobada va servir per repassar la feina feta durant els darrers dos anys al govern municipal i alhora començar a definir les prioritats i el projecte de cara a les eleccions municipals 2027. Pel que fa al balanç de mandat, els membres del grup municipal van repassar les principals actuacions impulsades des del govern, així com la tasca desenvolupada des de l'oposició. La portaveu de la formació, Marina Escribano, ha assegurat que la valoració d'aquests dos anys és positiva, tot i que ha remarcat que no són conformistes.
1: Doncs nosaltres fem, el que diria per resumir, una valoració positiva, però no conformista. És a dir, ens queden molts reptes per davant, però sí que volem destacar que l'entrada de Mollet en Comú al govern de la ciutat s'ha notat, i s'ha notat en diferents àmbits, i per tant doncs, hem reivindicat a l'assemblea la feina feta i la feina doncs, en temes on són per nosaltres molt capdals, com és l'habitatge, l'accessibilitat o la solidaritat.
0: Des de Mollet en Comú han posat en valor la feina feta des de les seves regidories amb mesures com l'aposta per incrementar el parc d'habitatge públic, l'elaboració del nou pla local d'habitatge, les inversions per millorar i dignificar els centres educatius públics, el pla d'accessibilitat, la recuperació de la Setmana de la Solidaritat o les polítiques adreçades al jovent. Més enllà de les actuacions desenvolupades des de l'equip de govern, la formació també ha destacat altres projectes de ciutat que, segons asseguren, ja formava part del seu programa electoral, com la nova línia de bus urbà o el projecte Mollet 100% LED. L'assemblea també ha servit per començar a posar el focus a les eleccions municipals. El debat a partir d'una anàlisi del moment polític actual i dels principals reptes. Entre aquests desafiaments, Marina Escribano ha assenyalat la participació electoral i l'auge de l'extrema dreta.
1: Hi ha molts reptes, podríem parlar a nivell doncs, de participació electoral, no? Doncs que la gent faci el pas d'anar a votar, d'informar-se. També hi ha tot el repte de l'escolta ciutadana, no? Una escolta activa que nosaltres voldrem fer i que farem i que, de fet, és la nostra manera de fer política. I tenim un repte important, que és doncs, aquest avenç d'extrema dreta, aquests posicionaments de part de la ciutadania i que creiem doncs, que això no aporta solucions i, per tant, també des del municipi hi hem de donar resposta.
0: Fa uns mesos, Mollet en Comú va presentar Marina Escribano com a cap de llista amb l'objectiu d'anar concretant progressivament el projecte de cara a les properes eleccions municipals i ara treballen en diferents comissions centrades en àmbits com la candidatura, el programa electoral, la planificació i l'estratègia. Mollet en Comú treballa des de fa dos anys al govern de la ciutat conjuntament amb el Partit dels Socialistes. Preguntada per una possible col·laboració de cara a les eleccions municipals, Marina Escribano ha afirmat que la formació està oberta a treballar en qualsevol partit que comparteixi programa i valors.
1: Nosaltres, com sempre diem, el que va per davant és el programa i el que va per davant són els nostres valors i aquells elements que considerem imprescindibles. A partir d'aquí, qui vulgui treballar aquest mateix programa, accions i millores per la ciutat, doncs tenim la mà estesa per treballar i col·laborar plegats.
0: Amb aquesta assemblea, Mollet en Comú inicia nova etapa de curs polític amb un doble objectiu: donar continuïtat a les polítiques impulsades i alhora començar a construir el projecte de ciutat que presentaran cara a les eleccions municipals del 2027.
2: Mollet al dia, informacions de servei.
0: I avui a l'Espai del Temps tenim en directe in situ el Lluís Mi Pérez, qui ens acotarà una miqueta més la situació de pluges que es preveuen per a la nostra ciutat en el dia d'avui. Lluís Mi Pérez, es tornarà-li a la troca avui?
3: Sí, de fet, aquesta situació tan regirada i sobretot complicada de poder predir poble a poble i sobretot l'hora en la qual hi haurà aquests aiguats, doncs sembla que encara té corda. Avui i, de fet, també demà dimecres i part de dijous. No és que hagi de ser una situació de 3 dies plovent, però també us hem de dir doncs, que en els moments en els quals ho faci, ho farà amb ganes. De fet, avui mateix, pendents, bàsicament, de diverses, podríem dir, tongades. Hi ha molts números que, una altra vegada, tota la plana vallesana i, de fet, tot el Vallès Oriental tingui aiguats destacables. Bàsicament, al voltant de la mitja tarda, abans i tot, o sigui, ja d'aquí a poca estona, però sobretot al voltant de la mitja tarda, 4-5 de la tarda, i probablement en el moment que es faci de nit, 7-8-9 del vespre. Aquestes dues tongades de tempestes bastant fortes que sobretot cauran o caurien del Vallès Oriental i Occidental cap a mar. Els més importants, perquè és que, de fet, aquesta tarda la situació és de ruixats a gairebé tot Catalunya.
0: En aquest sentit, quan parlem d'aquests ruixats forts, ara a partir de quan ho considerem fort, perquè potser si ens venim acostumant al que portem ara, ara fins i tot 40 litres poden semblar poc després de tot, però no sé una miqueta quin és el llindar, no, ara mateix.
3: Sí, sobretot, una cosa és, podríem dir, la quantitat que s'hi pot assolir o que s'hi pot recollir, i una altra situació és la intensitat de la pluja. Quan parlem que la pluja serà intensa o no, és l'estona a la qual està plovent. Perquè ens fem una idea, una precipitació, o sigui, la quantitat d'aigua que pugui caure en una hora, si estem parlant que són 15 litres en una hora, estem parlant que la precipitació és moderada. Si és de 15 a 30 litres, és una precipitació intensa. Si és d'entre 30 i 40, és molt intensa. I per damunt de 40 litres seria una pluja, doncs, fins i tot torrencial. De fet, tècnicament, una pluja torrencial és la que deixa 60 litres en una hora. Què passa? Que molt sovint no està una hora plovent, sinó que plou potser 5 minuts. Si en aquests 5 minuts, cada minut d'aquests 5, cau a raó d'un litre per minut, estem parlant d'una pluja que és molt intensa. Però, clar, el registre total seran 5 litres, simplement. De vegades hi ha molts més problemes, simplement per caure 10 o 15 litres, però en qüestió d'un quart d'hora, que no pas 40 litres en si, però en una hora repartits. Són dues pluges intenses, sí, però la primera és molt més destacable.
0: I a partir d'aquí, com creus que la Terra, les poblacions, assumiran aquests aiguats? Perquè no deixa de ser ja unes poblacions castigades per la pluja.
3: Sí, de fet, ho assumiran molt malament. Ho assumiran que simplement no la poden assumir. Estem parlant que la precipitació, per tant, tota la pluja caiguda, els últims 20 dies aproximadament, en el cas de Mollet, ja passa dels 250 litres per metre quadrat. D'altres viles, com és el cas de Granollers, passen dels 400 litres. I fins i tot hi ha alguns barris de Barcelona capital, doncs, que ja porta més de 500 litres per metre quadrat en un mes, arrodonint. Clar, això és una aigua que ja la Terra no la vol. Vull dir, ara, si cau un litre per metre quadrat, és un litre que se'n va al riu. I més tenint en compte que, clar, som una zona densament urbanitzada, densament de vies de comunicació, densament de polígons industrials, que està literalment plena de ciment. Una aigua que cau sobre el ciment s'escola de seguida. Una aigua que cau sobre la terra encara té capacitat per poder infiltrar mínimament. Però aquestes pluges que es produiran avui, demà a la tarda i dijous, probablement també al voltant del migdia i tarda, aquesta aigua no l'assumirà el terreny. Sí que és cert una cosa, és una bona notícia el que us diré ara, i és que les tempestes que s'esperen sobretot avui sembla que seran una mica més dinàmiques. Què vol dir això? Doncs que plourà amb molta ràbia, però durant menys estona que, per exemple, ahir o el dissabte. No seran tantes hores de pluja torrencial, que això és molt important per no fer créixer tant els rius, en aquest cas el Besòs i els seus tributaris.
0: I a partir d'aquí ens hem d'acostumar a aquests episodis, no sé si també doncs, amb aquestes temperatures altes que tenim fa que hi hagi aquest comportament, no, amb el mar, estem aquí doncs, al litoral, prelitoral, no? Ens haurem d'acostumar, no sé si sempre amb aquestes èpoques o al llarg de tot l'any.
3: A veure, l'atmosfera està més dopada d'humitat perquè hi ha també més calor. Està demostradíssim que la influència mediterrània cada vegada és més gran. De fet, pensem una cosa, Mollet, el Vallès Oriental i tota la costa i prelitoral, com bé comentaves, ja de per si estan influenciades per les condicions del Mediterrani. Clar, si aquest Mediterrani té molta més energia, lògicament la seva extensió o la seva influència serà més gran. Serà fins i tot fins a les comarques de Lleida, o ja s'està demostrant que hi ha tempestes molt fortes a l'Aragó produïdes per un mar calent. I dius, l'Aragó no té mar, a banda del mar d'Aragó, que seria aquest pantà de Mequinensa. Però, dit això, és molt previsible que, com la Mediterrània cada vegada s'està escalfant més, i això és una tònica que continuarà els propers anys, doncs també les tempestes siguin més severes. Possiblement, en el futur, plourà més que ara. Plourà més quantitat d'aigua que ara. Però, això sí, en menys dies. Per tant, si hi ha menys dies a repartir, vol dir que els premis grossos seran totals.
0: Gràcies, Lluís Mi, per acostar-nos a aquesta última hora i això esperem que no faci mal.
3: Ho anirem seguint, que vagi molt bé, company.
0: I pel que fa a la farmàcia de guàrdia, la nostra ciutat és la farmàcia Vincia del carrer Gaietà Vincia, número 66, al barri de Col·legis Nous.

0: I, de fet, la situació de precipitacions excepcionals va tornar a sorprendre ahir dilluns al Vallès Oriental i a Mollet, i després d'un cap de setmana marcat pels aiguats, la pluja tornava amb força i obligava Protecció Civil a enviar fins a 3 alertes als mòbils. En aquest sentit, a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil, la situació d'ahir dilluns els agafava desprevinguts i no van poder activar el dispositiu fins al migdia. El seu president, Jordi Robles, explica que els voluntaris es van incorporar als treballs de la Brigada Municipal i de la Policia Local, amb actuacions centrades sobretot en embornals, trams inundats i la retirada de branques o altres elements que dificultaven la circulació.
1: Era una cosa que no estava esperada. Llavors no s'han pogut activar voluntaris fins quasi al migdia, i els incidents que han anat sortint els han anat resolent la policia i les brigades municipals, i llavors quan ens hem incorporat hem acabat de fer altres tasques que quedaven pendents. La majoria han sigut, doncs, quan hi ha fortes pluges, embornals, trams inundats i alguna que altra branques o algun que altre arbre caigut.
0: Des de Protecció Civil asseguren que no hi ha cap zona especialment destacada per la gravetat de les incidències a Mollet, tot i que la ronda de pinatons, els polígons i algunes rotondes d'accés a la ciutat han concentrat bona part dels problemes, ho explica Jordi Robles.
1: Sí, a nivell general no hi ha hagut cap zona que destaqués. Ahir sí que amb les pluges d'ahir diumenge sí que van haver un parell de zones que van ser més una afectació més notòria, com seria la ronda dels pinatons, tant al principi com al final i al mig, i després la zona dels polígons també. Els polígons i les rotondes d'accés a la ciutat també tenien afectacions.
0: De fet, com hem escoltat ara abans amb el Lluís Mil, les precipitacions intenses es poden tornar a produir, doncs, entre avui, demà i dijous, i tot i això, des de Protecció Civil no tenen previst activar cap dispositiu especial mentre, això sí, no hi hagi cap activació oficial.
1: Realment no tenim res, ja que nosaltres, més que per les previsions, ens guiem de quan hi ha activacions oficials. Llavors, si no hi ha cap activació oficial, no s'activa o no hi ha cap actiu el pla d'emergències, doncs nosaltres tampoc estem activats, a no ser que hi hagi un moment que sí que està plovent molt intensament, que llavors ens activem d'emergència, però així ens planificat. De fet, és que ni el dia d'avui estava planificat aquest fet.
0: A Mollet, la pluja d'ahir dilluns deixava acumulacions molt importants en poca estona. Durant el matí s'arribaven a superar els 40 litres per metre quadrat i en alguns moments els registres van créixer molt ràpidament. Com dèiem, la previsió meteorològica a Mollet apunta a una millora progressiva sempre i quan veient d'on venim, tot i que encara, com escoltàvem, poden haver-hi ruixats i les temperatures, sobretot, baixaran a partir de dijous.
2: Mollet al dia, els esports.
0: Leo Conde és el nou entrenador del Mollet Hockey Club masculí. Conde assumeix les regnes del primer equip després d'haver defensat la samarreta del mateix conjunt fins la temporada passada. Ara fa el salt de la pista a la banqueta per iniciar una nova etapa dins del club.
3: Bueno, va ser un pas no fàcil, perquè és deixar l'esport que he estat practicant tota la meva vida, però bueno, fer un pas darrere la valla, o sigui, i és més el compromís d'estar portant els meus companys, que vulguis o no, hi haurà moments que xocarem, però està sent una experiència molt bona.
0: Conde afronta aquesta nova etapa amb l'objectiu esportiu clar, aconseguir l'ascens amb l'equip a primera catalana masculina. El tècnic considera més que el nou sistema de competició pot facilitar aquest objectiu, ja que aquesta temporada hi haurà una nova categoria i no es disputaran play-off d'ascens, sinó que pujaran els tres primers de grup.
3: Home, el nostre objectiu principal és buscar l'ascens. Bueno, aquest any ha hagut un canvi perquè a la federació i es volen crear una nova lliga l'any vinent, i per sort no hi ha fase d'ascens, que pugen els tres primers. O sigui, que aquest és el nostre objectiu, estan els tres primers.
0: Més enllà dels resultats, Leo Conte també vol introduir canvis en la manera de jugar de l'equip i fer que aquesta filosofia sigui compartida per totes les categories del club, una metodologia basada principalment en prendre la iniciativa durant els partits.
3: Introduir la idea de treballar del club. perquè és veritat que els últims anys el primer equip estaven treballant una, com d'una manera diferent a tot la línia de treball del club, i el que estic treballant ara mateix és introduir la, el model de joc de tot el club perquè els grans siguin un mirall pels nens. Bueno, a nivell de fase defensiva, anar a proposar nosaltres, no estan esperant, no flotar, sobretot va, ens basem a la pèrdua tras bola i ser molt verticals a les fases de possessions.
0: D'aquesta manera, Leo Conde inicia la seva primera experiència a la banqueta amb el repte de lluitar per l'ascens a Primera Catalana i alhora contribuir a definir una filosofia de joc comuna per al Mollet Hockey Club. De moment, en l'únic partit disputat s'ha aconseguit la victòria amb un destacat 0-4 a la pista de l'Esfèric Terrassa.

I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Abans de marxar, repassem titulars. Mollet del Vallès ha tornat a ser reconegut amb 4 flors d'honor en el marc del projecte Viles Florides 2026. Mollet manté les 4 flors des de l'any 2016, any en què va obtenir-la per primera vegada. I els treballadors de serveis socials de l'Ajuntament es concentren abans de la vaga de dimecres. El personal reclama més recursos, cobertura de vacants, seguretat i espais adequats en la primera vaga del sector a Catalunya. I Mollet...

0: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. El 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Una puerta abierta a la cultura y las costumbres del pueblo gallego.
0: Galiza no Vallès.
1: Un programa onde falado en galego. Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde. Tastets de llengua.
2: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula trapella. Quan diem que una criatura és una trapella, gairebé sempre ho fem amb un somriure. La paraula desprèn una certa simpatia i sovint va associada a infants moguts, enginyosos i una mica entremaliats. El diccionari defineix trapella com a persona que amb habilitats, falsedats, arteries, procura enganyar o enredar els altres, ser trapacera, poc fiable o amb mala fe. Aquesta definició sorprèn perquè actualment, quan una àvia diu al seu net que és un trapella, rarament l'està acusant de ser un estafador. Més aviat vol dir que és bellugadís, murri, capaç de fer alguna malifeta sense gaire transcendència. Sabeu, però, d'on ve aquesta paraula? L'origen del mot no és del tot clar. Sembla que podria estar relacionada amb el radical trap, que ha produït altres mots catalans com trapa, però també es considera possible una vinculació amb el llatí eutrapèlia, que significava broma o acudit, tendència a bromejar o bon humor. Sigui quin sigui l'origen exacte, el recorregut de la paraula mostra com la societat modifica el valor dels mots. A moltes famílies catalanes, ser un trapella no és pas un defecte greu. Fins i tot es podria considerar una mostra de vivacitat. El nen que puja o no toca, la nena que amaga les claus per fer riure o que improvisa una innocent brometa, són qualificats de trapelles sense cap voluntat d'ofensa. Quan sentim dir que algú és un trapella, val la pena recordar que darrere d'aquest mot s'hi amaga una història lingüística que ens porta des dels antics significats de l'engany i la trapasseria fins a la picardia amb què avui solem identificar els petits entremaliats de casa. Perquè a vegades només diem «és un xic trapella i prou». Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català-Valencià-Balear, el Cuber Moll, i del Gran Diccionari de la Llengua Catalana.

0: Portaveus municipals.
1: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dimarts ens acompanya aquí a l'estudi en Sergi Suárez de la Mollet Esquerra, EUIA, qui saludem. Molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: I no sé si una miqueta doncs, preocupat o si no sorprès per tot el que ha passat doncs, aquests dies referent a la pluja, on hem estat amb una alerta màxima, sobretot en el dia d'ahir, no? Amb aquests tres alerts que s'enviaven. Després el quart ja era per dir que tot estava en ordre, però si més no, imagino que sense haver de lamentar gran danys materials, de persones segur que no, aquí a la nostra ciutat, veient també doncs, com ha passat tot a poblacions veïnes com Granollers.
2: Doncs sí, com dius, amb forta preocupació, sobretot dissabte a la vespre, nit, primeres hores de diumenge i també el dilluns. Ahir la veritat que va ser més inesperat, no? I la pluja, no?, que es preveia menys intensa, i unes altres hores es va avançar i ja des de primera hora doncs, hi havia una pluja molt intensa que, com bé has dit, doncs, va causar molts problemes, no tant a la ciutat, sinó no? a la capital, Granollers i altres indrets. Ja des de diumenge al matí vam posar-nos en contacte amb l'alcaldessa, no?, precisament per posar-nos a disposició en tot allò que calgués. En tot moment hem fet, no?, també promoció per xarxes socials i per els nostres grups, no?, de totes les recomanacions que s'anaven fent pels canals oficials, i també hem volgut saber, i així li vam traslladar, no?, quin ha sigut aquest balanç, no?, d'aquests dies, que veurem si no s'ha de tornar a activar, perquè per aquesta tarda es tornen a preveure pluges intenses i també pels propers dies. En tot cas, la valoració és que, malgrat, no?, va morir un ciutadà montornès, per tant, molt a prop d'aquí, a Mollet no hem de lamentar el més important, no?, que és cap dany personal. Vam patir, no?, doncs, danys materials, però aquests sempre es poden reparar. I des d'aquí, no?, com a portaveu del meu grup, doncs, m'agradaria agrair a tothom que hi ha treballat, especialment als tècnics, a la policia local, a Mossos, a Protecció Civil, no?, per tots aquesta coordinació que hi ha hagut, no?, per evitar els màxims danys possibles. I malauradament ens hem d'acostumar que això passa i passarà, i cada vegada passarà més intensament. Això és un missatge per totes aquelles persones que neguen la crisi climàtica, i la tenim aquí. Hem passat d'un estiu extrem, sense pluja i amb temperatures molt elevades. L'estiu, probablement ja ho veurem amb les dades, l'estiu més calorós i que també ha causat més morts derivació d'aquesta calor, i hem passat en poques setmanes d'aquesta calor extrema a pluges torrencials en dos dies seguits, i això doncs, ens hem de preparar, i cada vegada doncs, haurem de dedicar més recursos precisament per afrontar aquesta emergència climàtica que és global i que ens afecta també a nosaltres.
1: Una pluja que va impedir celebrar dos dels tres dies grans del Son a Mollet, dissabte i diumenge, si més no el divendres, doncs sí que es va poder celebrar, i que de fet doncs, havia vingut una delegació de Torres Vedres aquí a la nostra ciutat per poder-ho veure in situ, per ser presents, però també aprofitant aquesta visita en traiem, no?, la notícia doncs, que s'està treballant per un futur agermanament entre les dues ciutats. No sé si vosaltres ho vareu saber per la premsa, o si més no, això com valoreu aquesta notícia de futur?
2: Sí, ens vam assabentar precisament de la notícia que es va fer, no?, sobre aquest possible agermanament amb Torres Vedres. De fet, en aquesta setmana hi haurà una reunió, no?, entre els diferents grups municipals. Ens van convocar ahir precisament per parlar sobre aquest tema i altres, però aquest també, i veurem, no?, quin és el desenvolupament, perquè ja, segons ha explicat, no?, i tots sabem, doncs, s'està treballant amb aquest municipi de Portugal amb una clau carnaval, no?, important, i em sembla bé, per tant no ho qüestionem, i volem escoltar quina és la posició que té el govern i els terminis, no?, per fer-ho possible. I sobre l'altre tema que deies, no?, sobre el Son a Mollet, una llàstima, perquè el Son a Mollet és un esdeveniment que no només culturalment és molt potent, no?, sinó que també té una vessant solidària molt bona, com és, no?, l'ajuda a la lluita contra la leucèmia, i la veritat que ha quedat molt descafeinat, sobretot amb aquests dos actes que hi havia dissabte i diumenge, que eren d'una qualitat molt, molt, molt gran i que es van haver de suspendre. En tot cas, doncs, els actes que es van poder fer, el tradicional concert de la banda de Mollet Jazz Band, que es va poder fer al Mercat Vell, també el piano en directe de tot el dia de dimecres passat, que també es va haver de suspendre momentàriament per la pluja, va poder continuar fent-se, i el concert del divendres a la nit al Mercat Vell, doncs la veritat que aporta, no?, aquest Sona Mollet, que ens agrada molt, que és un acte molt potent i que esperem, doncs, que es pugui desenvolupar. No es va poder desenvolupar, no tant per la pluja, perquè els actes es feien al Can Gomà i, per tant, doncs, és un espai cobert, sinó per l'alerta, no?, d'aturar la mobilitat, no?, que hi havia en aquesta situació extrema de pluja i, per tant, doncs, ha donat aquesta mala casualitat i, en tot cas, doncs, esperar que l'any que ve no hi hagi cap incidència i poder tornar a tenir el Sona Mollet a la ciutat.
1: I avui, davant de les portes de l'Ajuntament de Mollet, els treballadors dels serveis socials s'han concentrat abans de la vaga general de demà dimecres. En aquest cas, doncs, es demanen més recursos, cobertura de vacants, seguretat i espais adequats, això més a nivell general. Però després, en el cas de Mollet, també, doncs, mesures específiques com la vigilància privada en els dos edificis de serveis socials, millor cobertura i substitució del personal, una miqueta això, no sé, recolzes també, doncs, aquesta queixa de serveis socials, que no és el primer cop que a nivell de Catalunya, doncs, s'escolta aquest sector.
2: Totalment. Les dues coses, hi ha convocada aquesta vaga de serveis socials demà, que creiem que és una vaga important i a la qual, doncs, donem suport, sempre diem, i així ens ho creiem, que els serveis socials és una de les potes imprescindibles de qualsevol ajuntament, o com a mínim de l'ajuntament com l'entenem nosaltres, no? Sobretot d'ajuda a aquelles persones que més ho necessiten, i que els serveis socials i els seus professionals principalment són la porta que molta gent, l'única porta que molta gent té per intentar solucionar el seu problema, moltes vegades un problema que és vital, i per tant és un sector, el sector social, des de totes les seves vessants, molt tensionat des de fa molt de temps, amb molta precarització laboral, molta acumulació de feina, i això, doncs, evidentment, havia d'explotar d'alguna manera. I, per tant, donem suport a aquesta vaga, i pel que fa a Mollet, no?, que, evidentment, doncs, té les seves pròpies reivindicacions, sempre hem dit, i ho continuem mantenint, i malgrat som oposició, que tenim uns magnífics professionals dels serveis socials. Nosaltres, sempre que ens trobem davant alguna situació complexa, seguim els canals oficials per comunicar-ho, regidora, coordinadora, per tal, doncs, que es pugui actuar de manera discreta, perquè creiem que aquests temes així ho han de fer, de manera discreta, però seguint els canals oficials. I la veritat que la tensió és evident, no? I moltes vegades molts professionals, doncs, el que demanen, no?, tenir més protecció a la seva feina, perquè moltes vegades, doncs, aquesta tensió, no?, provoca, evidentment, doncs, problemes, i que no han de patir en cap cas les persones treballadores. I, per tant, mesures com aquesta crec que haurien d'estar, i segur que està, però encara no se li ha donat solució, damunt la taula de regidoria de serveis socials, alcaldia, responsables, per tal de donar-hi una solució, perquè són un dels gruixos que donen resposta directa a la ciutadania, que és una de les àrees que més es valora d'un ajuntament, sobretot la seva resposta ràpida, immediata. I, per tant, sempre hem presumit molt, no?, dels nostres serveis socials, i crec que està bé presumir, però no només cal presumir els serveis socials, sinó que cal que usuaris i treballadors, doncs, tinguin totes les eines al seu abast per donar solució, perquè si hem d'atendre una professional diàriament 30-40 persones, doncs és evident que la càrrega doncs farà que cada vegada sigui tot més insostenible. Per tant, creiem que se li ha de donar solució a això que demanen, i també estudiar, doncs, ampliar la plantilla per tal, doncs, de poder donar una millor cobertura a totes aquelles demandes que la ciutadania té, i que, malgrat creixem, veiem, doncs, que cada vegada hi tenim més persones que no poden pagar el lloguer, que tenen dificultats de passar a final de mes, i tot això, doncs, genera desigualtats que des de l'Ajuntament, i com nosaltres entenem un ajuntament progressista, doncs hi ha de donar resposta diàriament.
1: I eleccions generals el 29 de novembre, com heu vist en aquest anunci el dia d'ahir, avui ja oficial, no? En el BE, us l'esperava, ho portàvem uns dies que sí que es comentava això després de no haver-se aprovat aquests dos decrets d'habitatge.
2: Sí, el 29 de novembre tenim eleccions generals, sortim, com sempre, a guanyar-les, sortim sobretot en un moment en el qual doncs, la dreta i l'extrema dreta doncs, surten, no, a acabar amb tot allò que hem construït en els últims anys. Nosaltres, des d'Esquerra Republicana, i justament, no, el nostre portaveu, i espero que candidat, Gabriel Rufián, deia, no, justament fa setmanes, que el motiu que faria caure aquest govern no seria Ceuta ni seria la corrupció, que el motiu que faria caure aquest govern era l'habitatge. Doncs sembla ser que ha encertat, no, aquest motiu. Ja ho preveiem des del moment en el que divendres, quan van decaure els decrets pel vot en contra de la dreta, de PP, Vox i Junts, doncs ja vèiem, no, que aquest escenari era plausible i, per tant, doncs, ja estàvem preparats. Personalment no ens va sorprendre. En tot cas, el que ens preocupa és com encarem aquesta campanya i creiem que hem de sortir, i nosaltres sortirem, doncs, amb un discurs de defensa de Catalunya, com ho hem fet fins ara, i també de defensa dels drets socials i drets nacionals, que són inalienables i que no podem deixar, no, que un possible govern PP i Vox doncs, ens tregui tots aquests drets. I, per tant, crec que aquí doncs, els blocs estan molt definits i jo crec que no hi haurà cap canvi substancial. Avui hem conegut la sentència de l'amnistia definitiva, no, que sembla ser doncs, que, per fi, Puigdemont, Junqueras i la resta d'exconsellers doncs, ja podran presentar-se a les eleccions, circular lliurement a Catalunya. Això és una bona notícia i ens n'alegrem, però, en tot cas, ja ho vam denunciar justament en el ple de dilluns de la setmana passada quan parlàvem de la moció que vam presentar d'habitatge. Creiem que hi havia molta irresponsabilitat per part de molts partits que no veuen o no volen veure, millor dit, no volen veure per defensa d'uns sectors concrets i minoritaris que l'habitatge ha explotat, que hi ha doncs, un malestar social evident, no? I que persones que tenen bons sous no poden pagar moltes vegades el lloguer, i és que això havia d'explotar, i ha explotat ara, i veiem bé aquesta mobilització social, i esperem que aquesta mobilització social permeti que els reaccionaris, i així ho veiem nosaltres, doncs no toquin poder.
1: I en resta un minut i mig per finalitzar l'espai. Hem vist també per xarxes doncs, que va penjar un reel animant a la ciutadania a fer un cafè amb vostè, no? Per, en aquest cas, pels dubtes que poguessin tenir de cara a la ciutat, si més no, per parlar amb aquest futur candidat, no, l'alcaldia de Mollet, com ha estat la resposta i sobretot el per què aquesta manera tan directa de tractar amb els ciutadans.
2: Sí, el per què és perquè fa molt de temps doncs, que faig cafès amb molta gent que m'ho demanen i volia obrir el ventall, no, que més persones que potser no s'atreveixen o no li agrada fer-te un missatge per no molestar o per tal, poder-ho fer, perquè saber que estic en disposició, no? I la veritat que la rebuda ha estat molt bona. Aquest matí justament he fet un, allà a la tarda en vaig fer dos, i durant tota aquesta setmana i la setmana que ve ja en tinc alguns de programats i alguns que s'hauran de programar. La veritat que, ja ho explico en el vídeo, no? Per mi el contacte directe amb la ciutadania és molt important i parlar de tu a tu, de molts problemes, molt diversos moltes vegades, algunes coses més particulars, altres coses més generals, però en tot cas el contacte directe és imprescindible i això no ha vingut per quedar-se amb un vídeo, sinó que és lo habitual, ja porta molt temps sent-ho, no és perquè ara sigui candidat o venen eleccions, sinó ja porta molt temps així i no volia que gent que potser li agradava la idea o tenia ganes, no s'atrevís. I per tant, fent el vídeo, doncs, fent-ho públic, doncs, també s'animen. I així ha estat, i per tant, ha estat una bona rebuda. I tothom que vulgui, doncs, només cal que m'enviï un missatge i farem aquest cafè sempre que es pugui.
1: Sergi, se'ns acaba el temps. Gràcies per ser amb nosaltres i fins la propera.
2: Que vagi bé. Moltes gràcies.

0: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb ADIMO, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada dimarts a les 11 de la nit.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Continguts en xarxa.
3: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.
4: Dimarts 11 de setembre del 2001. Passen 7 minuts de 8:45 del matí. Des del Centre de Control Aeri de Boston, un controlador de l'Administració Federal d'Aviació truca a una unitat de defensa aèria dels Estats Units. Demana que algú faci enlairar avions de combat. Al telèfon, un militar li fa una pregunta. Això és real o és un exercici? Doncs és real, però aquesta trucada només és el principi. Durant les hores següents, la defensa aèria del país es va muntar sobre la marxa, per telèfon, amb informació que arribava tard, incompleta o errònia. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i aquesta és la història de l'11S des de les torres de control i de radar. Aquell dimarts va començar amb temps temperat i el cel gairebé sense núvols a l'est dels Estats Units. Les millors condicions per volar. Quatre vols havien de sortir de la costa est. L'American 11 i l'United 175 de Boston a Los Angeles. L'American 77 de Washington Dulles també a Los Angeles. I l'United 93 de Newark a San Francisco. En cadascun hi havia homes que planejaven segrestar-lo. Eren 19 en total. Cap a les 8 del matí, segons la comissió de l'11S, ja havien passat tots els controls de seguretat que existien aleshores. Aquest episodi, però, no va d'ells. Va de qui des de terra va intentar entendre què passava allà dalt. L'American 11 és un Boeing 767. Com estava planificat, va enlairar-se a les 7:59 amb 92 persones a bord, 5 de les quals eren segrestadors. Un quart d'hora més tard, a un quart menys un minut de nou, fa la última comunicació normal amb el centre de control de Boston. 16 segons després, el controlador li ordena pujar als 35.000 peus. L'avió no respon. Ni a aquesta ordre, ni a cap altra més. El controlador insisteix, també per la freqüència d'emergència. A les 8:21, l'avió apaga el transponedor. El radar, per dir-ho així. El senyal que mostra la identitat i l'altitud de cada aparell. En fer-ho, l'American 11 desapareix del mapa. Perdre alhora la ràdio i el transponedor solia indicar una avaria greu o un accident. El supervisor del controlador li fa aplicar el procediment per un avió sense ràdio. Ningú no parla encara de segrest. El que no sabien és que 2 minuts abans s'havia establert contacte amb l'avió per una altra línia i el que estava passant no s'ho podien ni imaginar. 8:19. A l'oficina de reserves d'American Airlines a Cary, Carolina del Nord, entra una trucada des d'un telèfon de l'avió. És Betty Ong, assistent de vol de l'American 11. Explica que no es poden comunicar amb la cabina dels pilots, que hi ha una persona apunyalada a la cabina de primera classe i que creu que els estan segrestant. La trucada durarà uns 25 minuts. 8:21. Una de les empleades que tenen la trucada de Betty avisa al centre d'operacions d'American Airlines, a Fort Worth, Texas. El responsable de guàrdia demana al despatxador de vol que provi de contactar un altre cop amb la cabina de pilots. 2 minuts després, el despatxador ho intenta, però l'avió no respon. 8:24. Arriba la transmissió decisiva. Els segrestadors volien parlar als passatgers, però, segons la comissió, no sabien fer servir la ràdio i van emetre pel canal de control aeri. El primer missatge era: «Tenim uns avions. Quedeu-vos quiets i tot anirà bé». El controlador només en va sentir un so inintel·ligible. El segon, uns quants segons més tard, sí que es va entendre. Que ningú es mogui. Tot anirà bé. Si intenteu res, us posareu en perill. A vosaltres i a l'avió. El controlador explicaria després que en aquell moment va saber que era un segrest. El director del centre va demanar que recuperessin la gravació del primer missatge per escoltar-la bé. Entre 4:45 i 2:02 de nou, els responsables de Boston avisen la cadena de comandament de l'Administració Federal d'Aviació dels Estats Units. El protocol de segrestos suposava que l'avió seria fàcil d'identificar, que hi hauria temps per anar pujant l'avís nivell a nivell i que seria un segrest clàssic, a canvi de diners, no un atac suïcida. La comissió que investiga què va passar a l'11S ho resumeix dient que aquell protocol no servia per a res del que passaria aquell matí. No hi havia temps, així que Boston es va saltar la cadena. A les 8:34 va intentar arribar a l'exèrcit a través d'una instal·lació de l'Administració Federal d'Aviació a Cape Cod. I també va provar amb una antiga base d'alerta a Atlantic City, sense saber que ja no existia. Passen 37 minuts i 52 segons de les 8 del matí. S'aconsegueix contactar amb el sector de defensa aèria del nord-est, el NITS, amb seu a Roma, a l'estat de Nova York. És la primera notificació que rep l'exèrcit a qualsevol nivell d'un segrest aquell dia. La conversa traduïda va ser alguna cosa així. Hola, som al centre de Boston. Tenim un problema. Tenim un avió segrestat que va cap a Nova York i necessitem que algú faci enlairar uns F-16 o el que sigui. Ajudeu-nos. Aquí al NITS. Això és real o un exercici? No, no és un exercici ni una prova. El NITS només tenia dues parelles de caces, avions de combat, en alerta. Una a Otis, a Cape Cod, i una altra a Langley, a Virgínia. A tot el país quedaven 7 bases d'alerta amb 2 avions cadascuna. Els d'Otis eren 2 F-15 a 153 milles de Nova York. El coronel Robert Marr, comandant de batalla, va demanar autorització al general Larry Arnold per fer-los enlairar. Segons el mateix Arnold, la resposta va ser que els fes sortir i que ja demanarien els permisos després. L'ordre es va donar a 3:15 de nou, però ningú sabia cap on enviar-los. Sense transponador, el NITS buscava a cegues. Tan sols 40 segons després de que s'enlairessin els caces, quan faltaven 20 segons per 3:02 de nou del matí, l'American 11 va impactar contra la torre nord del World Trade Center. Tots els que anaven a bord van morir a l'instant, igual que un nombre desconegut de persones dins la torre. Segons la comissió, el NITS havia tingut 9 minuts d'avís. Seria el màxim que l'exèrcit tindria en qualsevol dels 4 segrestos que es van produir aquell dia. Mentrestant, un segon Boeing 767, el United 175, volava per l'espai aeri del centre de Nova York. Cap a les 8:42, els pilots van explicar als controladors que havien sentit una transmissió estranya poc després de sortir de Boston. Algú havia obert el micròfon i havia dit que tothom es quedés als seus seients. Aquesta va ser l'última comunicació del United 175 amb terra. A les 8:47, el transponedor del United 175 havia canviat de codi 2 vegades en un minut. Ningú ho havia vist de seguida perquè el mateix controlador portava els 2 vols i va ser just els minuts en què l'American 11 es va estavellar. Quan va reaccionar, l'avió ja no responia. Quan passaven 1 o 2 de les 9, un directiu de Nova York va informar al centre de coordinació de Herndon que necessitaven la implicació de l'exèrcit. Aquest va ser l'únic avís d'un segon segrest que va arribar a la seu de l'Administració Federal d'Aviació abans de l'impacte. Un minut després, un controlador avisava un company de que n'arribava un altre. Quan passaven 3:11 de les 9, el United 175 va impactar contra la Torre Sud. L'avís del NITS va arribar més o menys al mateix moment. Poc després, Boston va poder desxifrar la gravació d'aquella comunicació inintel·ligible del vol 11. No deia tenim un avió, sinó tenim avions, en plural. Ara la pregunta era quants? Els caces d'Otis esperaven en un espai aeri militar davant de Long Island. A les 9:13 van sortir cap a Manhattan, on van arribar a 4:55. L'American 77, un Boeing 757 sortit de Washington Dulles a les 8:20 va fer l'última comunicació normal quan faltaven 10 minuts per les 9. A les 8:54 va girar cap al sud i a les 8:56 va apagar el transponedor i va desaparèixer de les pantalles del centre d'Indianàpolis. El controlador el va buscar per ràdio i per radar i va trucar a la companyia. No sabia res de Nova York i va pensar que l'avió havia tingut una avaria greu i s'havia estavellat. Després va saber que els radars de l'Administració Federal d'Aviació l'havien seguit tota l'estona, però durant més de 8 minuts aquesta informació no va arribar a les pantalles d'Indianàpolis per un problema del programari i per la mala cobertura de la zona. Quan va reaparèixer, els responsables el buscaven cap a l'oest i no cap a l'est, que és on havia anat. Segons la comissió de l'11S, l'avió va volar 36 minuts cap a Washington sense ser detectat. Mentrestant, a les 9:21, el Nitz va rebre un avís impossible de Boston. L'American 11 encara volava i anava cap a Washington. Era un error, perquè aquell avió ja s'havia estavellat. La comissió no va poder identificar d'on havia sortit aquella informació. Va ser per aquest avís que es va ordenar enlairar els caces de Langley a les 9:24. Van sortir a 9:45 i un pla de vol genèric els va fer anar cap a l'est, sobre l'oceà, en comptes d'anar cap al nord. Quan passaven 4 minuts de 9:45, el Nitz va trucar al centre de Washington per preguntar pel vol número 11. I li van dir, de passada, que també havien perdut l'American 77. Era la primera vegada que l'exèrcit sentia a parlar d'aquell vol, i va ser per casualitat. Quan passaven 7:46 de 9:45, l'avió es va estavellar contra el Pentàgon. Els caces de Langley eren a unes 150 milles. La comissió conclou que van tenir uns 2 minuts i que els caces eren al lloc equivocat. El United 93 es va enlairar des de Newark a les 8:42, amb més de 25 minuts de retard. Aquest retard va fer que els passatgers tinguessin temps de saber el que havia passat a Nova York. Quan faltaven 2 minuts per 9:45, a sobre d'Ohio, els controladors de Cleveland van sentir una transmissió amb sons de lluita i algú que deia Mayday. A 9:45, en sentien una altra. Deia, continueu asseguts, tenim una bomba a bord. Cap a les 9:36, des de Cleveland, es va preguntar si algú havia demanat caces i es va oferir a demanar-los ell mateix a una base propera. Li van dir que la decisió corresponia a nivells molt alts de l'Administració Federal d'Aviació. Segons la comissió de l'11S, ningú de la seu de l'Administració Federal d'Aviació va demanar mai ajuda militar per a aquest vol. A les 9:42, el centre de coordinació va saber per les notícies que un avió havia xocat contra el Pentàgon. El seu responsable d'operacions, Ben Slinney, va ordenar que tots els avions aterressin a l'aeroport més proper. Era una ordre sense precedents. Uns 4.500 avions van aterrar sense incidents. A bord del United 93, passatgers i tripulació havien fet trucades i ja sabien el que havia passat a les torres. Quan faltaven 3 minuts per les 10:00, va començar l'assalt dels passatgers contra els segrestadors. A les 10:03:11, l'avió es va estavellar en un camp a Shanksville, a Pensilvània. Segons la comissió, l'objectiu dels segrestadors era el Capitoli o la Casa Blanca, i els passatgers, sense armes, ho van impedir. El Nitz va tenir 9 minuts d'avís pel primer avió, i cap pels altres. La comissió també va dir que no creia que això desacredités el personal de l'Administració Federal d'Aviació ni del Nitz, que va actuar amb el que sabia a cada moment. Aquell dia van morir 2.977 persones, sense comptar els 19 segrestadors, siguent aquest un dels fets més tràgics de la història dels Estats Units. Fins aquí l'episodi d'avui de Coses que passen. Jo soc l'Aniol Ribas, moltes gràcies per escoltar-me i fins la pròxima.
5: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.
6: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El jutge Pablo Llarena aixeca les ordres de detenció a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, que podrien tornar a Catalunya de manera imminent. El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional, que aquest matí ha avalat l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa per malversació, amb 7 vots a favor i 5 en contra. Aquesta ha estat la reacció de dos dels beneficiats, Oriol Junqueras, d'Esquerra, i Jordi Turull, de Junts.
3: És una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament.
4: És una victòria de l'independentisme contra tots aquells que van ordenar i van perpetrar la repressió de l'1 d'octubre. És una esmena a la totalitat a por ellos i a tota la repressió de l'Estat que ha perpetrat contra l'independentisme.
1: És dimarts 6 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Arriba una nova tongada de tempestes que poden ser localment fortes a molts punts de Catalunya. Sònia Kerr.
5: No seran tan excepcionals com les de les últimes hores, però Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia. Imna Solent és la subdirectora.
6: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tinguin que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
5: El temporal deixa dos morts i dos desapareguts aquí, encara busquen. També hi ha 10 línies de rodalies encara amb afectacions i a molts municipis es continua treballant per reparar els desperfectes.
1: Volem saber, doncs, quina és la previsió del temps per a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, Sant Tornem i amb les pluges intenses. De fet, ja hem tingut un reguitzell de tempestes destacables les últimes 2-3 hores. Han arrencat del Camp de Tarragona, sobretot arran de mar. A ciutats com Tarragona ja hi ha caigut el cel i enfilen aquestes tempestes ja el Penedès, el Garraf, arriben fins al Llobregat o en alguns indrets de la resta de l'àrea metropolitana. Compte perquè al llarg d'aquesta tarda i sobretot d'aquest vespre tindrem una senyora escombrada de tempestes, les més destacables, una altra vegada a l'àrea metropolitana i al Camp de Tarragona, però és que a gran part de Catalunya, aquesta tarda, aquest vespre, aquesta nit, tindrem trons. Compte amb alguna tamborinada intensa, per exemple, però passatgera, que hi haurà cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. La màxima acumulació d'aigua, els dos Vallesos, el Barcelonès, el Maresme, també a la Selva i al Baix Empordà. Aquesta propera nit aquestes tempestes marxaran, però demà en tindrem de noves. A mig matí algunes a l'àrea metropolitana i demà a la tarda a molts indrets del país, però vistes i no vistes. N'estem pendents a la xarxa.
1: L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres.
5: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no es determinant.
8: No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente.
1: En cultura, el Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Assumpción Bastida a la nova temporada.
5: La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions.
1: Els esports, dia històric a Girona, amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després, Joan Barberà.
9: Avui a Fontejau, el FIAC Girona rep el Dinamo de Bucarest en l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el FIAC Girona juga a Europa, on va competir i guanyar un títol, la Casballo, l'any 2007.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Impuls definitiu al retorn a Catalunya de Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat s'ha succeït en només unes hores al llarg d'aquest matí. Primer, el Tribunal Constitucional ha avalat l'amnistia de Dolors Bassa pel delicte de malversació i ha marcat doctrina. I tot just pocs minuts després, el Tribunal Suprem ha aixecat l'ordre de detenció a Puigdemont i els exconsellers seguint aquesta decisió del Constitucional. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Els exiliats ja poden tornar perquè ningú no els detindrà. El Suprem els ha aixecat l'ordre de detenció moments després que el Constitucional ha avalat amnistiar l'exconsellera Dolors Bassa i, per extensió, la resta de dirigents de l'1 d'octubre. Els partits independentistes ho han celebrat molt. El secretari general de Junts, Jordi Turull, content i emocionat, ha dit avui que la sentència és una victòria de l'independentisme i també dels tres diputats de Junts que romanen fora.
4: Perquè l'exili és una presó de vidre. Jo sempre ho he dit, jo he estat a la presó. Per tant, avui per mi també té un punt d'emoció haver guanyat a tots aquells o que al mig d'un debat d'investidura o com altres circumstàncies no van tenir el més dubte o cap dubte per exercir aquesta repressió.
10: Turull ha afegit que l'amnistia no és perdó sinó justícia i que el conflicte polític persisteix. En la mateixa línia s'ha expressat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ja podrà tornar a fer classes a la universitat i ser candidat a unes eleccions.
3: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
10: El govern espanyol i català també s'han pronunciat. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament.
8: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
10: El govern català també se n'alegra, però no ho veu com a punt final, sinó com a principi d'una nova etapa, i Carles Puigdemont serà rebut amb normalitat institucional a Palau, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
11: Mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, i com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem, doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats, avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
10: Com serà aquest retorn de l'expresident Carles Puigdemont encara no se sap ni quan ni com. Aquesta tarda compareixerà des de Waterloo i ho podria explicar.
1: Des de França, un altre dels afectats per la decisió del Constitucional i el Suprem, Lluís Puig, ha explicat a la xarxa que té la intenció d'ocupar el seu escó al Parlament tan bon punt se li apliqui l'amnistia.
12: El primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual es van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també.
1: I un apunt més en clau judicial, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'execució de la pena de 2 anys de presó a l'expresidenta del Parlament, a Laura Borràs.
5: Decisió que el Tribunal pren després de l'índult parcial concedit pel govern espanyol arran de la condemna per falsedat documental quan dirigia la institució de les Lletres Catalanes. Borràs va ser condemnada a 4 anys i mig de presó, però a finals de juliol el govern espanyol la va indultar parcialment.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Avui continuaran les pluges intenses i poden ser localment fortes a bona part de Catalunya. Tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels últims dies, Protecció Civil demana no baixar la guàrdia i manté en fase l'emergència del pla Inuncat. I és que a part de les incidències i afectacions als aiguats, que han causat 2 persones mortes i 2 de desaparegudes, continuen. I una afectació encara més d'aquests aiguats de les últimes hores són els problemes que encara arrossega la xarxa de Rodalies. Les línies R1, R11, R2, R2 Nord, R8 i R3 concentren bona part de les incidències que han provocat aquestes tempestes, tant les d'ahir com les del cap de setmana. Tot i que el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar ha recuperat el servei ferroviari, el servei alternatiu per carretera segueix entre Arenys i Maçanet.
5: En total, 8 línies de Rodalies mantenen habilitats serveis alternatius per carretera per fer front a les incidències. A més de l'R1, l'R4 fa amb bus el trajecte entre Terrassa i Manresa, i l'R2 enllaça també per carretera Granollers Centre i Sant Celoni. Els usuaris també han hagut de fer front aquest matí a alguns retards i demores.
13: Està tot molt col·lapsat i molt malament. Massa gent i massa descontrolat tot. Tot descontrolat, ja és de fons, fa temps.
14: Fem de Reus ara aquí Sants i avui
15: ha anat bé.
14: Potser 10-20 minuts de retras, però és lo normal. També com sortim molt d'hora, doncs el problema està més cap endavant. quan ja vas avançar més el dia, però ara no, bé, molt bé.
1: I a tot això, que diu Protecció Civil de cara a les properes hores? Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia, doncs el nivell de perill és de 4 sobre 6, però no es descarta que si algun xàfec queda estancat, la pugin. Protecció Civil demana extremar les precaucions amb les activitats a l'exterior, sobretot, i els desplaçaments. Santi Segalà és cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya i Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
16: A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre, i fregaria doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord.
6: Tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
15: Els bombers treballen per restablir afectacions de la mobilitat a les comarques més afectades. A les carreteres n'hi ha dues detallades al Vallès, a Castellà i entre les Franqueses i Canovelles, i dues més a comarques de Girona. Aquest matí, 4.400 abonats estaven sense electricitat a comarques barcelonines i continuen les cerques del menor desaparegut al Vallès Oriental i de l'home que tot apunta que se'l va endur l'aigua al Maresme, a Pineda de Mar. Se sumen a les dues víctimes mortals a Montornès i Tordera.
1: De fet, a Granollers, més de 400 persones participen en aquest operatiu de rescat del nen de 12 anys desaparegut diumenge, mentre la ciutat mira també de tornar a la normalitat. Els treballs se centren avui en acabar de netejar vials i treure aigua de baixos i soterranis. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
17: Granollers s'ha llevat amb tots els accessos practicables i els carrers força nets i els edificis educatius a punt, excepte el centre Vallès, on hi ha el centre de formació d'adults, els cursos PFI i l'escola oficial d'idiomes, que requereix comprovacions. L'hospital, on ahir havia entrat aigua, ja va recuperar la normalitat a la tarda i continua reprogramant les visites suspeses ahir. L'alcaldessa de Granollers dona detalls de la situació de la ciutat.
18: Avui la ciutat s'ha llevat era l'objectiu que es pogués restablir la normalitat. Primer la circulatòria i que avui ja tothom pogués entrar, sortir de la ciutat en els seus llocs de treball, les escoles es poguessin obrir amb el màxim de normalitat possible. Sabeu que després com a ciutat i com a territori tindrem feina.
17: Els bombers de la Generalitat coordinen tots els efectius de diversos cossos des del centre de comandament avançat situat al Palau d'Esports de Granollers, que també abarca municipis de la conurbació i més enllà. Paral·lelament continuen la recerca d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut diumenge, i participen més de 400 persones entre professionals i voluntaris.
1: També el Vallès Occidental va recuperant la normalitat. Si bé l'arribada de més pluja per avui manté en alerta la major part de municipis, Ripollet s'ha endut de moment la pitjor part i avui l'Institut Jaume Tuset ha hagut de suspendre les classes pels desperfectes que han deixat els aiguats. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
19: L'Ajuntament treballa per intentar solucionar els problemes i per intentar reubicar els alumnes en altres espais per continuar el curs amb normalitat. El regidor d'Educació, Òscar López, explicava quines són les afectacions que han portat a aquesta situació.
20: Amb les pluies torrencials d'aquests dies, amb aquestes pluies inusuals, que diguem, doncs s'ha entrat aigua per diverses parts dels sostres i inclús ha entrat aigua també al quadre elèctric de la planta superior. Llavors sí que els nostres tècnics deien que, clar, que no es podia fer classe, ha caigut també el guix dels sostres i les fuites que, diguem, estan, no només estan localitzades en algun punt concret, sinó que també són més generals a diversos espais. I, per tant, sí que això impedeix que es faci classe amb normalitat.
19: De fet, a hores d'ara no hi ha una data de quan es podrà tornar a oferir classes en el centre educatiu. L'arribada de més tempestes durant les properes hores no facilita la situació, si bé sembla que el pitjor ja ha passat. A part d'això, avui també hi ha hagut problemes amb la R4 en alguns trams on s'han hagut d'oferir busos de línia.
1: Doncs justament i davant de tot plegat, el govern ha aprovat un primer paquet d'ajudes per a les zones més perjudicades.
21: Ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneca.
11: Per afrontar la recuperació posterior tant a les pluges de Terres de l'Ebre com les d'aquest cap de setmana, que ha tingut un abast major, des del Garraf fins a l'Alt i Baix Empordà, el govern, el Consell d'Executiu d'avui, ha aprovat un primer paquet extraordinari i urgent i ampliable de 75 milions d'euros per poder fer front als danys causats per aquests aiguats.
22: El govern de la Generalitat agraeix molt la prudència a tota la ciutadania i ha expressat el seu condol a familiars i amics de les dues víctimes mortals.
2: Notícies en xarxa.
1: L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment l'aprovació, de nou en Consell de Ministres, dels decrets d'habitatge que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics. Amb un marcat discurs de precampanya, el president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que com a mínim es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonaments. Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories del Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
8: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
0: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros a préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
1: Això mentre al carrer continuen els desnonaments. Avui a Sant Cugat, el que hi havia previst al carrer d'Eusebi número 8, a la Floresta, ha quedat ajornat. S'ha fixat una nova data per l'1 de desembre. Una trentena de persones convocades pel sindicat de llogateres s'han concentrat des de primera hora davant de l'habitatge per intentar evitar aquest llançament i ho han aconseguit. Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
7: La comitiva judicial ha arribat a 11:15 del matí en què estava previst el desnonament i ha parlat amb en Nic, la persona que viu a l'habitatge, i amb l'advocat de la propietat. Finalment, el desnonament no s'ha executat. Escoltem Nick Wells, la persona que viu a l'habitatge.
9: Senyora del comitè judicial ha sigut molt comprensible i ens han donat una marge de temps per trobar una solució i em sento molt més tranquil. Havia fet gairebé, bueno, havia estava preparant totes les coses per si de cas hem fet fora i llavors ha sigut molt necessari, evidentment, però em sento millor, no sé.
7: En Nic assegura que la seva voluntat és trobar un altre lloc on viure i abandonar l'habitatge.
1: En relació als aldarulls d'aquesta passada nit a Barcelona, després de la manifestació per la crisi de l'habitatge, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Vall, els ha diferenciat de la mobilització pacífica. Batlleu ho atribueix a un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta.
23: Ahir vam tenir dues realitats ben evidents que es van posar bé de manifest. Per una banda, una manifestació molt multitudinària participada per ciutadans que expressaven la seva preocupació per un problema social ben important. I després va derivar, doncs, en una situació, quan es va acabar la manifestació, d'un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta, absolutament condemnable. Demanem i exigim és que el dret de manifestació i el dret de concentració es faci en ple respecte, doncs, al mobiliari públic, en els béns públics i al conjunt de la ciutadania.
22: Hi ha 13 detinguts, 11 dels quals passen avui a disposició judicial. L'Ajuntament calcula que els danys superaran els 42.000 euros i la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que els Mossos revisaran les gravacions per determinar si hi ha més persones implicades.
1: El govern de la Generalitat referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler retrocedir en el sistema inclusiu. Ho ha afirmat la consellera Esther Niubó. Ha estat a la Comissió d'Educació del Parlament on ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. Niu ha explicat que cal ajustar el model d'educació inclusiva basant-se en el decret del 2017 i a través del pacte de país amb les aportacions de la comunitat educativa i els partits polítics. Ha explicat al Parlament que treballa per poder fer un repartiment més just dels recursos segons la complexitat dels centres.
4: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí doncs dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
3: Niu ha explicat que disposen d'un nou protocol per preveure, detectar i gestionar incidències en les proves que fa l'alumnat català en resposta a les crítiques dels partits polítics als errors de PISA. Demà reunirà el Consell d'Educació de Catalunya amb els partits en el marc del gran debat educatiu.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Presó provisional per als tres detinguts per ferir a trets dos guàrdies civils a Terrassa.
22: Així ho ha decidit el Tribunal d'Instància de Terrassa, que ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts. La causa està oberta per intent d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. Els fets van passar dijous, després que els agents detectessin un vehicle sospitós a l'AP7 que va fugir intentant atropellar els policies. Més tard el van localitzar al barri de Can Perellada, on els atacants els van fer una emboscada i els van tirotejar.
1: Troben dos homes morts al carrer Vilafant, a l'Alt Empordà, sense relació entre ells, ni tampoc indicis de criminalitat.
22: Els serveis d'emergències han rebut l'avís que hi havia els dos cossos al carrer d'Empordà, tocat del terme municipal de Figueres. Els Mossos han acordonat la zona per poder fer l'aixecament dels cadàvers. Les primeres indagacions conclouen que una persona, que és un home gran, ha mort per causes naturals quan entrava en un vehicle. L'altre s'hauria suïcidat.
1: És moment per la cultura. El Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador André Ricard i la modista Assumpció Embastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. André Ricard, Disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Assumpció Embastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el Disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com ha explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
12: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
10: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals, que tindrà el Disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents, que podria veure la llum a finals del 2028.
1: I del disseny al cinema, els directors de The Blair Witch Project rebran el Premi Honorífic del Terror Molins, que enguany celebra la 45a edició.
22: La direcció del certamen de Molins de Rei, al Baix Llobregat, en vol reconèixer el paper clau en la reivindicació del terror contemporani. Els cineastes nord-americans tornaran a Europa el 15 de novembre, 27 anys després de l'estrena del seu film de culte al Festival de Cannes, el qual Terror Molins considera que va ser una proposta petita i radical, que va acabar sent un fenomen global sense precedents i va esdevenir una obra fonamental per al gènere.
1: I arriben els esports. Amb en Joan Barbara. Bon dia, Joan. Dia històric a Girona amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després.
24: Bon dia, Marta. Avui a Fontejau, el bàsquet Girona rep a 3:15 del vespre el Dinamo de Bucarest. És l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el conjunt català juga a Europa, on, recordem, va competir i guanyar un títol, la Casballo Girona, l'any 2007. El mític Casballo comptava amb Marc Gasol com a jugador. Gasol és ara, precisament, el president i creador del bàsquet Girona. Escoltem el tècnic del conjunt català, Moncho Fernández.
25: La data històrica serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club.
24: També té cita europea en el món de la cistella el Joventut Badalona. En la segona jornada de la Champions, els verd i negre reben el Hapoel israelià al Palau Olímpic. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
5: La sisa Joventut torna avui a la FIBA Champions League per debutar a la competició europea contra el Ney Eslija israelià. El partit es disputarà a 8:45 del vespre i el públic podrà entrar sense problemes, a diferència del que va passar el curs passat quan es va enfrontar un equip israelià, en aquell cas el Hapoel Holon, i va ser a porta tancada pel conflicte bèl·lic que es viu a Palestina. L'equip verd i negre afronta el partit amb il·lusió després de conquistar la Supercopa de la CB. El conjunt israelià

0: la xarxa de comunicació local.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: L'assassinat de Juli César es va endur moltes coses, entre elles el projecte de la primera biblioteca pública de Roma. Però la idea ja hi era present i continuaria el seu camí, que es faria realitat l'any 39 abans de Crist, quan Gai i Napoleó obria la primera biblioteca a l'Atrium Libertatis, finançada amb els botins de les seves campanyes militars a Il·líria. La primera que acolliria la ciutat que n'arribaria a tenir 28, tal com ens explica Enric Serijol, director del grup de recreació històrica Projecte Fènix i l'encarregat de dirigir l'activitat Entrem en una biblioteca romana.
3: És d'època de Dioclecià, perquè a lo que diu hi ha monuments que es van fer en època de Dioclecià. Segurament això és segle IV, finals del IV, començament del V. Però lo que la relació del regionari amb aquest s'adona molt, hi ha molts elements, per exemple, de Trajà, tots els fòrums augustos, o sigui que moltes coses ja venien de 4 segles enrere. O sigui que hi havia coses noves, com el Septiceum, que era Septimi Sever, que va fer una font raríssima, una cosa, una raresa, que això és molt posterior, no? Però això és del segle IV, segurament del segle IV, del 380, 390. I aquesta relació és importantíssima perquè ens parla del que hi havia a Roma, aqueductes, termes, fonts, serveis de prostitució públiques i privades, nombre de cases, nombre de viles, tot això ens ho diu aquest document, i clar, és d'una importància tremenda.
2: Un espai públic amb unes normes que marcaven el seu dret d'ús.
3: Com els arxius nostres actuals, no va tothom, són públics. Tu tens que demostrar una miqueta, no tens que demostrar aquests no sé qui, no sé quants, però sí que tens que demostrar que estàs fent un treball sobre aquella recerca, sobre aquell tema, i les biblioteques també funcionaven així. A veure, la gent pobra, no teníem temps, teníem preocupats per menjar, no teníem temps, home, potser hi havia algú. Alguns esclaus o lliberts grecs, que sí que eren erudits, que eren gent que donaven classes, que eren professors, que els interessava temes literaris, també. O sigui, tenien que tenir una miqueta d'excusa per poder accedir. Tot això que estic dient és una mica hipotètic. Pel tema de com eren els romans, de com gestionaven el tema de les classes, molt classistes, no? Però sabem que molt més oberts que en base als grecs, molt més, i bueno, ara, no entrava qualsevol, no? Aquesta és una idea bastant generalitzada entre els historiadors que estaven estudiant aquests temes de les biblioteques.
2: Una de les biblioteques que l'Enric destaca és la Trajana, fundada per l'emperador Trajà l'any 114 després de Crist, i que envoltava la famosa columna. Dividida en dues seccions que separaven les obres llatines de les gregues, en el seu moment fou l'arxiu principal de l'Imperi Romà. I s'hi poden trobar des d'obres literàries fins a documents oficials. És l'única gran biblioteca que va sobreviure fins a la caiguda de Roma.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: El jutge Pablo Llarena aixeca les ordres de detenció a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, que podrien tornar a Catalunya de manera imminent. El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional, que aquest matí ha avalat l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa per malversació amb 7

0: 12 a favor i 5 en contra. Aquesta ha estat la reacció de dos dels beneficiats, Oriol Junqueras d'Esquerra i Jordi Turull de Junts.
1: És una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament.
2: És una victòria de l'independentisme contra tots aquells que van ordenar i van perpetrar la repressió de l'1 d'octubre. És una esmena a la totalitat a por ellos i a tota la repressió de l'Estat que ha perpetrat contra l'independentisme.
0: És dimarts 6 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Arriba una nova tongada de tempestes que poden ser localment fortes a molts punts de Catalunya. Sònia Kerr.
3: No seran tan excepcionals com les de les últimes hores, però Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia. Imma Solés, n'és la subdirectora.
4: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
3: El temporal deixa dos morts i dos desapareguts a qui encara busquen. També hi ha 10 línies de rodalies encara amb afectacions i a molts municipis es continua treballant per reparar els desperfectes.
0: Volem saber, doncs, avui més que mai, quina és la concreció de la previsió del temps per les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, Sant Tornem-hi amb les pluges intenses. De fet, ja hem tingut un reguitzell de tempestes destacables les últimes 2-3 hores. Han arrencat del Camp de Tarragona, sobretot arran de mar. A ciutats com Tarragona ja hi ha caigut el cel i ja enfilen aquestes tempestes ja al Penedès, al Garraf, arriben fins al Llobregat o en alguns indrets de la resta de l'àrea metropolitana. Compte perquè al llarg d'aquesta tarda i sobretot d'aquest vespre tindrem una senyora escombrada de tempestes, les més destacables, una altra vegada a l'àrea metropolitana i al Camp de Tarragona. Però és que a gran part de Catalunya, aquesta tarda, aquest vespre, aquesta nit, tindrem trons. Compte amb alguna tamborinada intensa, per exemple, però passatgera, que hi haurà cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. La màxima acumulació d'aigua als dos Vallesos, al Barcelonès, al Maresme, també a la Selva i al Baix Empordà. Aquesta propera nit aquestes tempestes marxaran, però demà en tindrem de noves. A mig matí algunes a l'àrea metropolitana i demà a la tarda a molts indrets del país, però vistes i no vistes. N'estem pendents a la xarxa.
0: L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres.
3: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant.
6: No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente.
0: En cultura, el Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador Andrés Ricard i la modista Assumpción Bastida en la nova temporada.
3: La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions.
0: En esports, dia històric a Girona, amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després. Joan Barberà.
7: Avui a Fontejau, el bàsquet Girona rep el Dinamo de Bucarest en l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el conjunt català juga a Europa, on, recordem, va competir i guanyar un títol, la que es va llogir Girona l'any 2007.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:45.
8: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Impuls definitiu al retorn a Catalunya de Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat s'ha succeït en només unes hores al llarg d'aquest matí. Primer, el Tribunal Constitucional ha avalat l'amnistia de Dolors Bassa pel delicte de malversació i ha marcat doctrina. I pocs minuts després, el Tribunal Suprem l'ha seguit i ha aixecat l'ordre de detenció a Puigdemont i els exconsellers. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Els exiliats ja poden tornar perquè ningú no els detindrà. El Suprem els ha aixecat l'ordre de detenció moments després que el Constitucional ha avalat amnistiar l'exconsellera Dolors Bassa i, per extensió, la resta de dirigents de l'1 d'octubre. Els partits independentistes ho han celebrat molt. El secretari general de Junts, Jordi Turull, content i emocionat, ha dit avui que la sentència és una victòria de l'independentisme i també dels tres diputats de Junts que romanen fora.
2: Perquè l'exili és una presó de vidre. Jo sempre ho he dit, jo he estat a la presó. Per tant, avui per mi també té un punt d'emoció haver guanyat a tots aquells o que al mig d'un debat d'investidura o com altres circumstàncies no van tenir el més dubte o cap dubte per exercir aquesta repressió.
9: Turull ha afegit que l'amnistia no és perdó sinó justícia i que el conflicte polític persisteix. En la mateixa línia s'ha expressat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ja podrà tornar a fer classes a la universitat i ser candidat a unes eleccions.
1: Avui És una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
9: El govern espanyol i català també s'han pronunciat. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament.
6: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
9: El govern català també se n'alegra, però no ho veu com a punt final, sinó com a principi d'una nova etapa, i Carles Puigdemont serà rebut amb normalitat institucional a Palau, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
10: Mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, i com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem, doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
9: Com serà aquest retorn de l'expresident Carles Puigdemont? Encara no se sap ni quan ni com. Aquesta tarda compareixerà des de Waterloo i ho podria explicar.
0: Avui continuaran les pluges intenses i poden ser localment fortes a bona part de Catalunya. Tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels últims dies, Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia i manté en fase d'emergència el Pla Inuncat. I és que per les incidències i afectacions dels aiguats, que han causat dues persones mortes i dues de desaparegudes, continuen. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. El nivell de perill és de 4 sobre 6 a Catalunya, però no es descarta que si algun xàfec queda estancat, la pugin. Protecció Civil demana extremar les precaucions amb les activitats a l'extrem exterior i els desplaçaments. Santi Sacalà és cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya i Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
11: A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria, doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord.
4: Tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
3: Els bombers treballen per restablir afectacions de la mobilitat a les comarques més afectades. A les carreteres n'hi ha dues detallades, al Vallès Oriental, vull dir, i han continuat les tasques de recerca del menor desaparegut en aquesta comarca, precisament, i de l'home que tot apunta que se'l va endur l'aigua al Maresme, a Pineda de Mar. Se sumen a les dues víctimes mortals a Montornès i Tordera.
0: Afectacions també molt importants per viatjar per tren avui a Catalunya. Rodalies, les línies R1, R11, R2 i R2 Nord, també l'R8 i l'R3, concentren bona part de les incidències que han provocat les tempestes d'ahir i també del passat cap de setmana. Tot i que el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar ha recuperat el servei ferroviari, el servei alternatiu per carretera segueix entre Arenys i Massanet. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
12: A Arenys de Mar avui ha tornat el desconcert entre els viatgers de tren que després de la suspensió del servei d'ahir tenien dubtes de si es podrien traslladar. A primera hora del matí, els que anaven en direcció a l'Hospitalet de Llobregat han pujat al tren. Els que es dirigien cap al nord del Maresme, però, han hagut d'afanyar-se a trobar una alternativa, com el servei per carretera que ha ofert Adif. Les cues per pujar als autobusos en plena hora punta s'han fet més que evidents i els grans perjudicats, de nou, els usuaris.
13: Sempre el mateix. L'horari canvia, sempre amb problemes, és complicat.
14: Derecho a pataleta tenemos, pero esto es horroroso, ya te digo, horroroso.
15: El autobús ya está lleno y no sé a qué hora llegaré a casa.
12: Per ara, als usuaris encara els caldrà una mica més de paciència, però sobretot temps. La línia R1, la més concorreguda de la xarxa de Rodalies, ha acumulat retards durant tot el matí per una nova incidència de senyalització entre les estacions d'Arenys de Mar i Mataró i una incidència tècnica a l'estació d'Arc de Triomf de Barcelona.
0: Això pel que fa a la mobilitat. A Granollers, més de 400 persones participen en l'operatiu de rescat del nen de 12 anys desaparegut diumenge, mentre la ciutat mira de tornar a la normalitat. Els treballs se centren avui en acabar de netejar vials i treure aigua de baixos i de soterranis. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
16: Granollers s'ha llevat amb tots els accessos practicables i els carrers força nets i els edificis educatius a punt, excepte el centre Vallès, on hi ha el centre de formació d'adults, els cursos PFI i l'escola oficial d'idiomes, que requereix comprovacions. L'hospital, on ahir havia entrat aigua, ja va recuperar la normalitat a la tarda i continua reprogramant les visites suspeses ahir. L'alcaldessa de Granollers dona detalls de la situació de la ciutat.
17: Avui la ciutat s'ha llevat, era l'objectiu que es pogués restablir la normalitat. Primer la circulatòria i que avui ja tothom pogués entrar, sortir de la ciutat en els seus llocs de treball, les escoles es poguessin obrir amb el màxim de normalitat possible. Sabeu que després com a ciutat i com a territori tindrem feina.
16: Els bombers de la Generalitat coordinen tots els efectius de diversos cossos des del centre de comandament avançat situat al Palau d'Esports de Granollers, que també abarca municipis de la conurbació i més enllà. Paral·lelament continuen la recerca d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut diumenge, i participen més de 400 persones entre professionals i voluntaris.
0: Doncs justament el govern ha aprovat aquest matí un primer paquet d'ajudes per a les zones més perjudicades. Ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
10: Per afrontar la recuperació posterior tant a les pluges de Terres de l'Ebre com les d'aquest cap de setmana, que ha tingut un abast major des del Garraf fins a l'Alt i Baix Empordà, el govern, el Consell Executiu d'avui, ha aprovat un primer paquet extraordinari i urgent i ampliable de 75 milions d'euros per poder fer front als danys causats per aquests aiguats.
3: El govern de la Generalitat agraeix molt la prudència a tota la ciutadania i ha expressat el seu condol a familiars i amics de les dues víctimes mortals.
0: Mentrestant, a les Terres de l'Ebre continuen treballant per recuperar els camins i els accessos afectats pels aiguats de la setmana passada. Això sense perdre de vista el cel davant la previsió de pluges intenses a les pròximes hores, que tot just ara us explicàvem. Anem fins a l'Ametlla de Mar per conèixer quina és la situació. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
18: A l'Ametlla de Mar, la força dels barrancs ha malmès camins i platges, s'han dut el pont de fusta del GR92 a l'Estany i ha afectat accessos a diverses urbanitzacions. A Santes Creus, els arbres arrossegats per la barrancada omplen gairebé fins dalt els passos soterranis. Els equips els han de tallar i retirar abans de poder recuperar el pas. A Sant Jordi, l'aigua va arrencar el paviment del camí que passa sota la Nacional 340 i el barranc de l'Estany queda enforat de més de 2 metres. Aquest matí, responsables municipals, serveis d'emergència i tècnics s'han reunit per valorar els desperfectes, calcular-ne el cost i estudiar a quines línies d'ajuts es pot acollir l'Ajuntament. Xavier de la Fuente és el regidor de Mobilitat.
19: A l'urbanització de l'Estany vam tindre que obrir un accés provisional durant la nit perquè si hagués una emergència pogués accedir, i ara encara estem traient per poder restablir aquesta situació de normalitat.
18: L'Ajuntament ja retira arbres i restes arrossegades, treballa per tornar a fer transitables els punts afectats i ha habilitat passos alternatius per als veïns que havien quedat aïllats.
8: Notícies en xarxa.
0: L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment l'aprovació novament en Consell de Ministres dels decrets d'habitatge, que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics. Amb un marcat discurs de precampanya, el president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que com a mínim es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonaments. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
21: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
20: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros amb préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el test que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
0: Mentrestant, continua la mobilització al carrer. La plataforma Pirineu Viu porta a la Seu d'Urgell i a Ripoll les protestes per l'habitatge. Ho fa en coordinació amb el Sindicat de Llogateres. Es faran 2 concentracions aquest dijous al vespre. Amb Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
5: A la capital de l'Alt Urgell, l'acció la duran a terme a la plaça dels Oms. La portaveu de Pirineu Viu, Núria Ferrando, ha justificat la convocatòria perquè considera que el Pirineu també pateix problemes d'habitatge, en alguns casos específics, i els volen donar a conèixer.
7: Sortim per demanar el que estan demanant els moviments per l'habitatge, que s'aturin els desnonaments, que baixin els preus del lloguer, que hi hagin lloguers indefinits i, sobretot, que reguli també els lloguers de temporada. Llavors, convoquem una manifestació de país, del món rural, del món de la muntanya.
5: El col·lectiu considera que a les comarques de muntanya els principals problemes actuals són el gran nombre de segones residències, la major dificultat per denunciar desnonaments i la pressió tant dels apartaments turístics com, en el cas de la Seu, de l'augment de preus a Andorra, que els darrers anys ha viscut un fort increment de població, bàsicament estrangera.
0: Per cert, en relació als aldarulls, aquesta passada nit a Barcelona, després de la manifestació multitudinària també per la crisi de l'habitatge, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Vallà, els ha diferenciat de la mobilització pacífica. Vallà ho atribueix a un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera violenta.
22: Ahir vam tenir 2 realitats ben evidents que es van posar ben de manifest. Per una banda, una manifestació molt multitudinària participada per ciutadans que expressaven la seva preocupació per un problema social ben important. I després va derivar, doncs, en una situació, quan es va acabar la manifestació, d'un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta, absolutament condemnable. Demanem i exigim és que el dret de manifestació i el dret de concentració es faci en ple respecte, doncs, al mobiliari públic, en els béns públics i al conjunt de la ciutadania.
3: Hi ha 13 detinguts, 11 dels quals passen avui a disposició judicial. L'Ajuntament calcula que els danys superaran els 42.000 euros i la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que els Mossos revisaran les gravacions per determinar si hi ha més persones implicades.
8: Notícies en xarxa.
0: El govern de la Generalitat referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler fer retrocedir aquest sistema. Ho ha afirmat la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament. Allà també hi ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre. Esther Minguell, bon dia.
23: Bon dia. Niubó ha explicat que cal ajustar el model d'educació inclusiva basant-se en el decret del 2017 i a través del pacte de país amb les aportacions de la comunitat educativa i els partits polítics. Ha explicat al Parlament que treballa per poder fer un repartiment més just dels recursos segons la complexitat dels centres.
24: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí, doncs, dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
23: Niubó ha explicat que disposen d'un nou protocol per preveure, detectar i gestionar incidències en les proves que fa l'alumnat català en resposta a les crítiques dels partits polítics als errors de PISA. Demà reunirà el Consell d'Educació de Catalunya amb els partits en el marc del gran debat educatiu.
0: L'actualitat d'avui també passa per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, que ha aprovat avui en un ple municipal extraordinari una modificació de crèdit per valor de més de 35 milions i mig d'euros. Ho ha fet per tal d'impulsar actuacions estratègiques en habitatge, espai públic, mobilitat i equipaments esportius. Mitjans de l'Hospitalet, Montse Quiñonero.
25: El ple de l'Hospitalet ha aprovat inicialment una modificació de crèdit de 35,5 milions d'euros procedents del superàvit de 2025. El 75% d'aquests diners, 27 milions, es destinaran a adquirir 5 edificis sencers al Samuntà, a la zona nord de la ciutat, amb 148 habitatges per incorporar-los al parc públic municipal. L'Ajuntament exercirà el dret de tanteig després que la propietat hagi comunicat la seva intenció de vendre'ls a un fons d'inversió. Els llogaters actuals mantindran els seus contractes i quan els pisos quedin lliures es destinaran a lloguer assequible. Així ho ha explicat Jesús Usillos, portaveu del grup municipal del PSC.
26: Els contractes de lloguer vigents, inclosos els de renda antiga, es mantindran i els veïns i veïnes podran continuar vivint a casa seva. Aquests pisos Per tant, s'incorporaran de manera permanent al patrimoni públic. No tornaran al mercat lliure ni seran un actiu financer amb el qual poder especular.
25: La resta dels diners serviran per renovar l'enllumenat, remodelar carrers i reformar el camp municipal de rugbi. La modificació s'ha aprovat amb els vots a favor dels socialistes i els comuns, les abstencions del PP i Esquerra Republicana i el vot en contra de Vox.
0: Evidentment no era Montse Guinyonero, era el nostre company de mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta, qui ens ha oferit aquesta informació. I ara és moment per la cultura. El Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador André Ricard i la modista Assumpción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. André Ricard, Disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Assumpción Bastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el Disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com ha explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
2: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
1: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals, que tindrà el Disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents, que podria veure la llum a finals del 2028.
0: I a Vilafranca del Penedès avui s'ha presentat les línies de treball de l'EVA amb veu alta de cara al curs 2026-2027. Estarà marcat per l'estrena de La Capelleta, un projecte de dinamització cultural comunitària que portarà l'oralitat i el patrimoni pels països catalans de tot el territori. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
4: La novetat d'aquest any es diu La Capelleta de l'EVA, un projecte cultural i comunitari en format de peça artística itinerant inspirada en les antigues Sagrades Famílies, les capelletes de visita domiciliària. Dissenyada per l'artista Marta Peribáñez, la capelleta passarà de poble en poble i serà acollida durant unes setmanes per entitats i comunitats locals. Al seu voltant s'hi podran generar lectures, tallers, converses, celebracions i altres activitats, amb l'objectiu que cada municipi deixi la seva empremta abans de traspassar-la al següent. El 17 d'octubre, el Vinceum de Vilafranca acollirà una xerrada sobre la tradició de les capelletes domiciliàries a càrrec del politòleg Víctor Rodríguez i l'endemà, Pacs del Penedès celebrarà la festa de sortida. La primera destinació serà la Segarra, de la mà del festival Segamots i després continuarà també cap al Pallars Sobirà.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Dia històric a Girona, amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després.
6: Bon dia, Marta. Avui a Fontejau, el bàsquet Girona rep a 3:15 del vespre. El Dinamo de Bucarest és l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el conjunt català juga a Europa, on, recordem, va competir i guanyar un títol la Casballo Girona l'any 2007. El mític Casballo, que comptava en aquell moment amb Marc Gasol com a jugador. I Gasol és ara el president i el creador del FIAC Girona. Escoltem al tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
9: La data històrica serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica. Serem part de la història d'aquest club.
6: També té cita europea en el món de la cistella, el Joventut Badalona, en la segona jornada de la Champions. Aquesta nit els verd i negre reben el Hapoel Israelià al Palau Olímpic. En waterpolo avui juga competició europea al Club Natació Sabadell, que visita la pista del Hadron de Montenegro a la primera jornada de la Lliga de Campions masculina. I en handbol també té cita continental el Freiking Granollers a la Copa EHF. A 9:15 de la nit reben el Busau Romanès, segona jornada de la competició. Escoltem el capità del conjunt vallesà, Adrià Figueres.
11: Durant els últims dies i les últimes hores hem estat vivint aquí a Granollers i a tota la comarca situacions molt complicades degut a les condicions meteorològiques. En primer lloc, en nom de tot l'equip i del club, desitjar que els danys personals i materials per tothom hagin sigut el menys possibles i que hagin passat aquestes hores el millor possible.
10: Ara bé, si una cosa ens caracteritza és que som una ciutat, un club resilient, que confia molt els uns en els altres i que tenim aquest esprit de, quan les coses van malament, en sortir-nos més forts.
6: En futbol, la portera del Barça, Cata Coll, ha abandonat la concentració de la selecció espanyola absoluta per molèsties al quàdriceps i no viatjarà als Estats Units per jugar dos compromisos internacionals. I Clàudia Pina també està pendent de proves mèdiques, tot plegat després de la golejada del Barça contra el Real Madrid per 7-0, on Cata Coll no va encaixar cap gol i Clàudia Pina en va marcar 4. Avui a la concentració de la selecció espanyola ha parlat la blaugrana Irene Paredes.
12: Cata, pues bueno, venía arrastrando alguna molestia y parece que deja la concentración. A Claudia le están mirando. Ojalá se pueda quedar, señal de que está bien. Como bien dices, está en un estado de forma que no sé si se puede mejorar. Ojalá lo pueda mantener durante mucho tiempo, que eso nos dará muchísimo.
6: I la selecció espanyola masculina juga avui a Croàcia a 8:45 de la nit, nova jornada de la Lliga de les Nacions que li pot donar la classificació per a la següent fase. És un partit especial per al terrassenc Dani Olmo i a les properes hores Leo Messi, l'ex-blaugrana, s'acomiadarà de la selecció argentina, jugarà el seu darrer partit amb la selecció d'Argentina.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: La xarxa.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

0: Si ets un amant de les sèries, no pots perdre En Sèrie. Una picada d'ullet a l'actualitat dins les principals plataformes de streaming. Cada divendres a 2:15 del migdia.
1: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada dimarts a les 11 de la nit.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyen en Sergio Guardeño i qui us parla, Emma Balea. Què és el que farem en aquesta jornada? Doncs avui sostindrem conversa amb en Gonzalo Masero, geògraf especialitzat en meteorologia, i és que un cop al mes tenim una conversa amb ell i analitzem les dades meteorològiques registrades a la nostra ciutat, en concret el mes anterior. Avui el que farem serà una anàlisi de tot el que ha estat l'estiu a Mollet del Vallès i també el passat mes de setembre. Perdó. Després tindrem a l'espai de cada residu compte de l'entitat La Xarxa, a la qual pertany Ràdio Mollet. També tindrem el tast, compartirem temps de ràdio amb la gent de la propietat immobiliària, en Francisco Illescas, que ens va acompanyar la temporada passada i que tornarem a tenir al llarg d'aquest curs radiofònic. I a la recta final del programa tindrem l'espai del col·leccionisme, espai que compartirem amb la presidenta de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, Montserrat Cavarroques. Abans, però, com sempre, fem allò un petit tast de l'actualitat informativa, i aquest tast ens la porta el nostre company en Joel Gascón. Comencem.

0: Bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: Què destaquem en aquesta jornada?
1: Doncs que Mollet ha tornat a ser reconegut amb quatre flors d'honor en el marc del projecte Viles Florides 2026, que és una distinció que posa en valor la feina del municipi en àmbits com la gestió dels espais verds, l'ornamentació floral, la sostenibilitat i la promoció de la cultura del verd urbà. Amb aquest nou reconeixement, Mollet manté les quatre flors d'honor que va obtenir per primera vegada l'any 2016, i això la situa juntament amb Bagergue, Figueres, Olot i Vilaseca entre els 5 municipis catalans que han aconseguit conservar aquesta màxima distinció de manera ininterrompuda durant tots aquests anys. Per tant, estem parlant ja de 10 anys amb aquestes quatre flors d'honor. La distinció es va donar a conèixer durant la 15a gala de Flors d'Honor 2026, celebrada el passat divendres a l'Auditori de Reus. En aquesta edició hi participaven 180 municipis de Catalunya i Andorra.
0: Doncs nou reconeixement per la nostra ciutat per aquesta gestió que es fa del verd urbà. Més coses a destacar en l'informatiu d'avui.
1: Parlem de política, i és que Mollet en Comú ha donat el tret de sortida al nou curs polític amb una assemblea celebrada dissabte al matí al Centre Cultural La Marineta, que va reunir militants, simpatitzants i persones interessades en el projecte. Una trobada que va servir per repassar la feina feta durant els darrers 2 anys al govern municipal i alhora començar a definir les prioritats i el projecte de cara a les eleccions municipals 2027. Pel que fa al balanç de mandat, els membres del grup municipal van repassar les principals actuacions impulsades des del govern, així com la tasca desenvolupada des de l'oposició. La portaveu Marina Escribano ha assegurat que la valoració d'aquests 2 anys és positiva, tot i que ha remarcat que no són conformistes.
2: Doncs nosaltres fem, el que diria per resumir, una valoració positiva, però no conformista. És a dir, ens queden molts reptes per davant, però sí que volem destacar que l'entrada de Mollet en Comú al govern de la ciutat s'ha notat, i s'ha notat en diferents àmbits, i per tant doncs, hem reivindicat a l'assemblea la feina feta i la feina doncs, en temes on són per nosaltres molt capdals, com és l'habitatge, l'accessibilitat o la solidaritat.
1: En aquest sentit, doncs, en destaquen doncs, coses que han fet des de les seves regidories, com és l'aposta per incrementar el parc d'habitatge públic, l'elaboració del nou pla local d'habitatge o les inversions per millorar i dignificar els centres educatius públics de la ciutat.
0: Bé, doncs aquestes seran dues qüestions que recollirem avui a l'informatiu Mollet al dia. Ara donarem pas a la informació meteorològica per si algú té doncs, allò curiositat de saber-ne quina quantitat d'aigua va caure ahir a la nostra ciutat, 42,8 litres, segons l'estació de l'observador Felip Comas. Que avui també haurem d'estar amatents, no?, al temps, Joel?
1: Sí, a la tarda, a partir de la tarda diuen que es pot embolicar la cosa.
0: Veurem, estarem doncs, a l'aguait. Moltíssimes gràcies, Joel. Que vagi bé. Ara anem a saber, com dèiem, allò de la previsió meteorològica, informa en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Situació una altra vegada dinàmica, canviant i força delicada pel que fa a la pluja, novament, de forma local, al llarg d'aquesta tarda, sobretot. Els núvols, de fet, han d'anar a més amb el pas de les hores, sempre també amb el permís d'aquestes boirades que tenim a la Catalunya central, la vall del Ter, la vall del Fluvià, en alguns racons del prelitoral, i serà, sobretot, a partir d'aquest migdia, quan el temps s'anirà embolicant, primer entre les comarques del nord de Tarragona i el sud barceloní, i ja entrada la tarda, aquest vespre, tempestes que escombraran gairebé tot el país. Les més fortes arrencaran de l'Ebre i acabaran sortint per la Costa Brava. Compte novament a l'àrea metropolitana de Barcelona i al Camp de Tarragona. N'estarem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui en el Posa't les Piles anem a analitzar el temps, les dades meteorològiques registrades a l'estiu a Mollet del Vallès i també al passat mes de setembre. I és que aquells que sou seguidors del programa sabeu que tenim aquest compromís amb tots vosaltres, que és oferir-vos aquestes dades. Potser algú de vosaltres dirà, però amb la que està caient ara, com és, no? Doncs això, per aquest compromís. Les dades d'aquest mes d'octubre, que segurament seran destacades, les tindrem ja de cara a al mes vinent. Quan finalitzi el mes d'octubre, conversarem amb el nostre referent en meteorologia, que és el geògraf, el company de Ràdio Mollet, en Gonzalo Masero. En Lalo Masero, molt bon dia, Lalo.
1: Bon dia, Emma, com estem?
0: Hem de dir que amb el Lalo, aquesta entrevista que us estem oferint en el dia d'avui, la vam sostenir ahir dilluns, que era un dia complicat, amb moltes alarmes, no?, amb moltes avisos de quedar-nos allò a casa, si era possible evitar la mobilitat. Per això dèiem que és una jornada, que un mes d'octubre que comentarem el mes vinent, perquè també tenim una novetat, que és la nova pàgina web de l'Observador Felip Comas. Quina és la teva opinió? Nosaltres l'estem descobrint i la veritat és que hi ha coses curioses que abans no teníem. Bueno,
1: sí, a veure, és una rentada de cara, no? I molt més moderna, no? Es veu la pàgina web. La veritat és que està molt bé perquè és, a veure, poder tenir, amb l'antiga tenies tot concentrat, no? Amb una sola imatge, no?, que eren l'històric, no?, les diferències de mitjanes i tal, no? Ara has d'indagar una miqueta per la pàgina web, però bueno, si algú vol veure les comparatives, les diferències de mitjanes de tots els anys i tal, ha d'anar a climatologia, que en realitat les dades parlen d'això, de la climatologia de Mollet, aquesta sèrie que tenen Felip Comas des del 2001. Llavors, per fer comparatives i tal, haureu d'anar a aquesta part d'aquí de climatologia. De totes maneres, la veritat és que una cosa bona per fer seguiment, diguem-ne, del moment, de qualsevol episodi meteorològic, està millor perquè l'actualització de les dades es fa cada 5 minuts. Llavors, per exemple, per seguir l'episodi que va iniciar el passat dissabte, va anar molt bé perquè veies en tot moment com anava sumant, no, els litres. També té una novetat, si vols seguir en el moment, que els episodis, que et posa la quantitat de precipitació o la intensitat de la precipitació que està caient en aquell moment.
0: Ja també
1: litres per hora.
0: Nosaltres també ens ha cridat l'atenció el tema de rànquings i, per exemple, aquest dissabte, dia 3, ja figura com el segon dia amb més precipitació a Mollet del Vallès de tota aquesta sèrie de 25 anys d'en Felip Comas.
1: Pràcticament 90 litres, 89,3, o sigui, ha arrossat, de fet, ja en 6 dies que tenim d'octubre, ja és l'octubre més plujós.
0: Bé, aquells que sigueu allò que us agrada la meteorologia, us recomanem allò la pàgina molletmeteo.cat, que doncs això està actualitzada i que vas descobrint coses. Potser ara has de fer més investigació que no pas abans, però tens dades més precises, amb la qual cosa felicitem el Felip des d'aquí.
1: Sí, i tant.
0: Anem a comentar. Estiu.
1: Bueno, doncs hem tingut un estiu bastant sec, perquè veníem d'altres estius que havien sigut amb una quantitat de pluja molt per sobre de la mitjana estacional, diguem-ne, però hem tingut un juny, un juliol i un agost amb quantitats de precipitació per sota de la mitjana. De fet, el mes que més va ploure va ser al principi de l'estiu, al juny, amb només 23,4 litres per metre quadrat, que això són més o menys estar uns 10 litres per sota la mitjana, pel que sol caure a Mollet. I bueno, el que li ha seguit, que és juliol-agost, també bastant per sota la mitjana, sobretot agost, que és un mes ja on comença a haver-hi ja una miqueta més de xocs, no?, tèrmics, bastant més curiosos, no?, per donar més entrada a la tardor, només van caure 8,8 litres per metre quadrat, I si anem al juliol, doncs 3 litres, o sigui, 4 quasi. Sí, pràcticament res. Així és que ha sigut un estiu, pel que fa a la precipitació, bastant sec.
0: Sec.
1: Si en total veiem la diferència, o sigui, no són perquè s'han concentrat en total, pues, si no em falla la suma, al voltant de 40 litres per metre quadrat, més o menys, una mica menys, no és gaire la diferència, perquè estaríem parlant a l'estiu una concentració al voltant dels 80, 90 litres per metre quadrat, seria la meitat, més o menys. I a veure, que l'estiu sigui sec aquí a la nostra zona, doncs tampoc és gaire estrany, no? Però bueno, sí que portàvem doncs, aquesta dinàmica d'omplir bastant durant l'estiu i no ha sigut el cas del 2026.
0: De fet, és que estic mirant i crec que escassament en aquest trimestre, des de principis de juny fins a finals d'agost, van ser 10 dies els que va ploure a Mollet.
1: No? Correcte.
0: És a dir, en 90 dies, només 10 va ploure.
1: Sí, sí. Sí.
0: El que bueno, sí que hem tingut bé, aquest... O sigui, què?
1: Es pot entrar o pot encabir dintre de la normalitat.
0: El que no sé si és tan normal, aquest estiu tothom ha dit quina calor.
1: Sí, sí. Això sí que és bastant important, la diferència que hi ha hagut, perquè parlem de mitjanes a l'estiu, que el mes que menys calor ha fet ha sigut 2 graus per sobre de la mitjana. O sigui, juny va estar 2 graus per sobre, juliol va estar 2,3 graus per sobre i agost 2 graus i mig. Llavors anem camí de superar un altre cop la mitjana anual en aquest any 2026, perquè no hem tingut cap mes que estigui per sota de les mitjanes mensuals, eh? L'únic que ha estat més fidel, diguem-ne, a la sèrie històrica va ser març, que va ser de 3 dècimes únicament sobre la mitjana. Però la resta de mesos que portem aquest any 2026 estan més d'un grau per sobre la mitjana. Abril 1,3, gener 1,7. Ja no parlem d'aquests estiu, que ja han sigut 2 graus, 2,3 i 2,5 respectivament, juny, juliol i agost, per sobre la mitjana. Teníem febrer també, que va ser 2 graus i mig per sobre la mitjana. Portem 4 anys seguits superant la mitjana anual, ja sabem que està situada als 16,5, però és que hem pujat un esglaó, no? I estem ja aquests últims anys per sobre dels 17 graus la mitjana de temperatura anual, però és que podem enfilar-nos molt alt, als 17, fins i tot al tocar la ratlla dels 18, que és una diferència molt, molt gran. O sigui, aquí sí que veiem tendència a l'alça, no?
0: Clar, a més, Lalo, una dada que no, habitualment no comentem és el tema de la humitat, ho dic per això de la temperatura sensació, no? Exacte. I és que aquest estiu, més enllà d'aquestes temperatures tan elevades, és que ha fet molta xafogó, és a dir, allò una calor molt enganxifosa.
1: Sí, sí, perquè, bueno, per sensació tèrmica, que és al final la temperatura que percebem, no? I que ve donada també, doncs això, en el cas del fred és pel vent, això fa que aquest fred sigui, la sensació que tinguem d'aquest fred sigui més baixa, i en el cas de la temperatura, de les altes temperatures, és la humitat. Llavors aquesta xafogó també fa que doncs, sigui molt insuportable en alguns moments del dia, o de la nit, fins i tot, portar les temperatures que concentrem a l'estiu, no? I, bueno, nits tropicals, ja crec que hauríem de deixar començar-les a veure com la normalitat durant els mesos d'estiu, fins i tot els previs d'estiu. Al maig ja es comencen a donar nits tropicals, al setembre també, i és lo normal. O sigui, són moltes més nits tropicals les que tenim que no pas. O sigui, la temperatura hi ha molts dies que no ha baixat durant el període estival dels 20 graus de mínima.
0: Sí, és veritat, que també un dels efectes que hi ha hagut, i ho hem sentit jo crec que arreu del territori de Catalunya, no?, que sentíem allò, la informació del temps que feia referència, doncs això, aquestes nits tropicals i algunes d'aquelles infernals, fins i tot,
1: Sí, ruents.
0: Ruents, exacte.
1: Per sobre dels 30.
0: Quin ha estat el dia allò de l'estiu així amb una temperatura més elevada que s'ha registrat el juliol o l'agost? Ara em diràs, el juny.
1: El juliol. Sí, la més alta va ser el 15 de juliol. Es van registrar 38,4 graus per sobre la mitjana.
0: No influiria.
1: Ai,
0: el tema de
1: la mitjana, perdó. No. 38,4 graus.
0: Que no influiria el tema de l'eclipsi, no? Recordem que havia estat el dia 12.
1: No, el 15 de juliol,
0: No. Ah, juliol, és veritat, que va ser a l'agost. Ara jo estava... Sí, 15 de juliol.
1: I la part, no?, que es coneix com la més càlida de l'any, que és aquesta segona quinzena de juliol i la primera quinzena de l'agost, la canícula, va iniciar doncs amb aquest rècord que tenim aquest any, 38,4.
0: 38,4 el dia 15 de juliol. Déu-n'hi-do, està gens malament. Escolta'm una cosa, anem a parlar també del mes de setembre. Podem acabar dient això, estiu sec, no?, allò poc plujós, i en temperatures a l'alça, de forma important.
1: S'ha pensat bé, perquè veiem que ha sigut també un mes amb la diferència de 1,7 respecte a la mitjana de temperatura, de 1,9, o sigui, pràcticament també seguim amb els 2 graus per sobre de la mitjana. El que sí que ha fet, doncs, ha sigut una miqueta més de precipitació respecte a la mitjana, que són 72,4 litres per metre quadrat, que pràcticament quasi la meitat es va concentrar el dia 16 de dimecres 16 de setembre a la tarda, si la gent doncs ho recorda. Cap a les 8 o així va ser que va començar a ploure molt, 7, sí. 8 més o menys, però que pràcticament hem tingut, ha sigut 4 jornades de pluja en el mes de setembre,
0: que s'han acumulat allò un 72, no? 72
1: sí,
0: en 4, crec jo.
1: Va ser el dia 9, dimecres dia 9, van caure 13,4 litres. Aquest dimecres 16, que van ser 32,8. I el 29, crec que va ser un dimarts, passada, amb 25 litres per metre quadrat, 25,8 concretament. I pues, en realitat 3 jornades de pluja que han recollit doncs més o menys una miqueta més del que es preveu per la mitjana històrica de la sèrie de l'observador Felip Comas.
0: Bueno, de fet, allò, el que està clar és que el 2026, no sé si continuarà aquesta tendència que estem tenint en aquestes darreres jornades, però la precipitació, la quantitat de pluja, doncs serà destacada, no?
1: I també comentar que hem tingut màximes al setembre fins a la primera quinzena superant els 30 graus, 34 dies, i a la segona quinzena han baixat una miqueta les màximes, però parlem de el dia 16, 26,8, el dia 17, 24,5, 25,7, 26, fins i tot el dia 21 de setembre es van assolir els 32,3, el dia 24 de setembre els 30,6. Això s'explica les màximes que hi han hagut, la diferència aquesta que hem dit de 1,9 respecte a la mitjana, però màximes molt, molt, molt altes, i fins a més o menys als primers

0: Aquesta tardor començo, no?, a tornar la feina als nens a l'escola i tal, i tothom va esgotadíssim.
1: Sí. Bueno, és que la sensació que té la gent, igual amb aquest temps que està venint últimament, no?, de molta pluja i tal, és que baixen les temperatures, però no és el cas. No és el cas.
0: Bé, doncs això el que dèiem, que tothom va molt cansat i amb molts refredats, perquè al final no acabes allò ben bé a saber en quin període de l'any et trobes, no? Si estem a la tardor, si estem a l'estiu, o bé, ja no li preguntem al Lalo, escolta'm, la castanyada com la tindrem? Perquè això seria meteoficció, com ens diu ell, però duri-do.
1: Total. Sí, sí, bueno, a veure, ens aventurem i direm que freda no és ara. Crec. Tirant aquí m'estic llançant a la piscina, però amb el que portem d'aquest any i les temperatures i bueno, si jo que tinc uns anys ja recordo les castanyades a la vora del foc, no?, amb fred, amb una sensació ja bueno, de tardor ja ben assentada, doncs ha canviat molt. Ara és jo les recordo, o la memòria climàtica que tinc dels últims anys són castanyades que no són fredes, que l'ambient no és fred.
0: Això ja ha passat a la història, eh? Ens hem d'anar acostumant a aquests canvis tan sobtats, d'una banda de pluja, d'una altra de temperatures molt elevades, i en tot cas, no sé si a nivell de com a ciutadans podem fer alguna cosa per frenar aquest tema del canvi climàtic, però...
1: Jo crec que els ciutadans, tot el que està a la nostra mà, en la seva gran majoria ho fem. O sigui, no, si hi ha canvi climàtic, no és... a causa nostra, no és per la nostra clausa. O sigui, hi ha altres activitats molt més contaminants que la del dia a dia de la gent de peu, que contaminen, que, doncs, que tenen a veure amb aquest efecte hivernacle, amb l'alçada de les temperatures, però que no es posa límits aquí. Llavors, no crec que s'hagi de responsabilitzar amb la societat.
0: Estem totalment d'acord, no és allò un problema de la ciutadania, que habitualment fem cas d'allò que ens diuen que hem de fer, sinó d'altres instàncies més elevades. Lalo, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Es repassarem la propera al mes d'octubre, que ha començat així bastant remogut, és a dir, que tindrem...
1: Ja han deixat més o menys el titular que tindrem, perquè és això, si ja hem superat, a veure que no acabi sent el mes de tota la sèrie climàtica que més pluja hagi registrat, que si no recordo malament està en 190 litres per metre quadrat.
0: Doncs ja podria ser que tinguéssim allò un nou rècord. Si més no, ara per ara, com et deia jo, una de les novetats d'aquesta nova plataforma del Mollet Meteo és el tema del rànquing, i aquest dissabte passat, el dia 3 d'octubre, és el segon dia de tota aquesta sèrie de 25 anys més plujós que hi ha hagut aquí a Mollet del Vallès.
1: Correcte.
0: D'unidó. Lalo, que vagi molt bé. Amb paraigües, eh?
1: Gràcies. Sí.
0: Que vagi bé. Adéu-siau. Adéu.
2: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: Continguts en xarxa.
1: Cada residu compta.
2: Hola, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts al Cada Residu Compta. Avui seguim fent aquest repàs de temes de temporades anteriors perquè així puguem començar el mes d'octubre ja a Teresa, a tot drap, eh?
3: Bueno, i perquè el dia a dia ens posa reptes moltes vegades que són, bueno, els que ja hem assolit alguna vegada però que hem de consolidar.
2: Avui ens acompanya, com heu sentit, la Teresa Zamora, tècnica de Medi Ambient, i volem parlar amb ella, aprofitant una Mèrida, que és el 29 de setembre, que és el Dia Mundial contra el Malbaratament Alimentari. N'hem parlat moltes vegades aquí al programa. Hi ha un marc legal, hi ha una llei que ens ajuda a ens aquí.

0: amb com hem de fer aquesta prevenció del malbaratament alimentari, que no és res més d'intentar no llançar menjar, intentar doncs, que el menjar que comprem el cuinem, que les empreses siguin conscients d'això, que no només estem llançant menjar, estem llançant diners, també.
1: Sí, sí.
0: Vaig dient frases que ens hem anat repetint i que creiem doncs, que és important que a l'hora de començar puguem recordar. Tere, on fallem?
1: Bueno, a veure, hem millorat. Primer, anem a reforçar una miqueta, que hi ha més consciència.
0: Sempre positivo.
1: Bueno, una miqueta, he de dir. El propi fet de que hi hagi aquest concepte de malbaratament alimentari és un concepte que ja tenim més normalitzat. Llavors sí que hi ha una certa millora. Hi ha aquest marc legal que tu deies, que també implica que hi ha una llei a nivell de l'Estat, que és de l'any passat. Vull dir que ara falta aquesta implementació, que també a nivell de Catalunya van ser pioners en aquest tema. Que per les empreses, moltes vegades, que hem de comptar que el malbaratament alimentari, com tu deies, no és només allò que fem nosaltres, sinó des del moment de la producció, tot el que suposa pèrdua en els magatzems, en la restauració, en els comerços, etc. Per tant, s'ha de tenir en compte al llarg. I totes les empreses han anat fent iniciatives. Uh-huh. Per tant, ho anem veient, està present, i hi ha entitats bueno, que estan treballant perquè sigui cada vegada més possible aquesta reducció.
0: Permeteu
1: una cosa. Estan pràctiques que abans no existien o no les veiem bé.
0: O potser estem recuperant pràctiques que abans ja fèiem i vam deixar de fer perquè no quedaven bé.
1: Totalment. Això ara ja ens estem referint, diguem-ne, a un període relativament molt recent.
0: Exacte.
1: Si parléssim dels nostres avis, ells sí que no feien malbaratament alimentari.
0: Exacte.
1: Totalment.
0: No sé si ens agradaria més parlar de malbaratament o d'aprofitament alimentari.
1: A veure, és un repte, però sí que hem de tenir consciència també de la idea del malbaratament. Es perden, perquè quan diem, si parlem de l'aprofitament alimentari, ens porta més a la idea de la cuina d'aprofitament, diguéssim, i de com diguem, vale?
0: D'acord.
1: Però no, la idea de que quan nosaltres llencem una poma, no només estem llencem la poma, sinó tot el que hem invertit a nivell d'aigua, energia, transport,
0: el treball personal,
1: No, aquí hi ha un impacte, que és un impacte econòmic, que és important que tinguem associat en aquest sentit, en aquesta idea. Per tant, no estem en un moment en el que ens interessi, diguem-ne, treure aquesta paraula de circulació. I l'altra és que hem de pensar que una altra cosa moltes vegades és que tot està en un malbaratament en aquests altres productors, el comerç, la restauració.
0: No. A casa, no seria?
1: El 60% del malbaratament es produeix a les nostres llars, que és on, a més, ho llencem allà a la brossa i no tenim sensació o no veiem la dimensió d'allò que estem fent dia a dia.
0: Doncs jo crec que si reciclem bé, si separem l'orgànic a casa,
1: sí,
0: encara ens adonaríem molt més del malbaratament que fem.
1: Sí.
0: És una manera també d'adonar-te.
1: És una manera de veure la diferència, i quan agafes aquella bossa i veus el que pesa, perquè l'has d'anar llençant a l'orgànic, és un altre moment en el que veus que el que nosaltres llencem temps i tindrà molt impacte. Hi ha una cosa que fem que és important per evitar-lo, és no guiar-nos per la data de, o tenir clara la diferència entre la data de caducitat i la data de consum preferent. Moltes vegades llencem coses perquè veiem una data i aquella data ens hem de fixar, és de consum preferent. Quan ens hi trobem amb això, o en les verdures, o en algun producte que ens ha quedat una mica...
0: Allò potxo.
1: Una mica rugadet.
0: Sí, rugadet,
1: vale?
0: Sí, brut.
1: Però això és com, en el cas d'un altre producte, la data de consum preferent. Això no indica que no estiguin òptimes o en bones condicions pel consum. Potser no estan òptimes i ha perdut o pot perdre algun element de la seva textura o d'alguna variable. Però ja que això ens ha passat, no hem d'anar a l'extrem de llençar-lo. Per tant, dintre de les mesures que hem d'aplicar, que tu deies, és aquesta separació, evidentment, i quan anem al mercat, doncs procurar que no només ens hem de guiar per comprar aquell producte que està tan bonic i en òptimes condicions. Hem de pensar que hem d'introduir hàbits en el que la compra d'un producte, si nosaltres tenim previst gastar-lo a curt termini, doncs podem comprar fins i tot un producte que diu que ja està a prop de la seva data de caducitat.
0: Però molts comerços ja ho fan, això,
1: És aquest canvi d'hàbits que ho està fent el comerç i ho hem de fer nosaltres.
0: Sí, sí.
1: No ens ha de fer vergonya, no passa res. No és una cosa, diguem-ne, no, que ens puguin tatxar de garrepes,
0: no.
1: Agafar i comprar aquell producte que un comerç s'està esforçant en aplicar-li un descompte del 25%.
0: Uh-huh.
1: I no ho està fent. Nosaltres ens podem beneficiar econòmicament.
0: Jo això penso quan dic que avui haig de descongelar el pollastre que el tinc per menjar, sí, per sopar, però passo, sí, per aquest comerç i veig que hi ha hamburgueses.
1: Total.
0: Amb data de caducitat de demà. Doncs sí, penso, sí, doncs no descongelo i agafo aquestes.
1: Exacte.
0: Això també és col·laborar,
1: exacte,
0: amb el sistema. Escolta'm, Tere, et faré 4 o 5 preguntes, però m'has de respondre molt ràpid a cada una, perquè uh-huh, algunes ja me les has dit, però ja ens queda poc temps.
1: Uh-huh.
0: Creus que estem realment conscienciats sobre el malbaratament del menjar, sí o no?
1: No, cal més, estem conscienciats, però hem de millorar, hem d'augmentar.
0: Doncs la dada és colpidora, es llança un terç de tot el menjar del món. Jo ho dic així i que cadascú pensi. Segona pregunta, la culpa és de les grans superfícies o dels restaurants que ho tiren tot?
1: No, no, hi ha una pràctica que és la nostra, les nostres llars, i que quan també anem al comerç i a la restauració també hem de fer un canvi d'hàbits.
0: Us recordo la dada que ens ha dit la Tere. Més del 60% del malbaratament es produeix a casa nostra. Més pregunta, comprem massa o gestionem malament?
1: Les dues coses. Hem de comprar menys i, sobretot, hem de planificar i gestionar bé, tenint en compte el que és el malbaratament i que hem de descobrir el valor de la cuina i dels aliments per la nostra salut.
0: Més enllà dels diners que perdem, quin impacte té això en el planeta?
1: Bueno, genera un impacte ambiental amb tot el que és les emissions de CO2 i amb tot el que és la pèrdua i el sobreescalfament que genera en el planeta la nostra dinàmica de consum.
0: Digue'm tres aplicacions que em puc descarregar avui mateix i que m'ajudaran a gestionar aquesta compra més de...
1: La...
0: Com es diu? De productes amb data de caducitat o així?
1: Exacte, amb possibilitats de que pugui tenir proximitat a la caducitat. La més coneguda, el Togo. Aquesta està molt implantada i amb molts petits comerços i fins i tot cadenes de supermercats que l'apliquen.
0: Uh-huh.
1: I també podem tenir Encantador de Comerte,
0: uh-huh,
1: i No Waste Olio, que també seria un altre que ens pot permetre això, aquest consum de proximitat i de productes de... en aquest cas, diguem-ne, amb consciència.
0: Molt bé, avui aquests tres reptes que ens plantegem cada dia al final d'aquest programa. On va la llauna de conserva que ja haig de llançar per aquesta buida?
1: La llauna de conserva és un envàs, envasos color groc.
0: Si se m'ha caducat i haig de llançar el que hi ha dins?
1: Ho llences a l'orgànica, perquè és un aliment, i a més ho llences. No posis mai la llauna plena al contenidor.
0: Cert o fals, haig de rentar bé la llauna abans de llançar-la al groc?
1: L'has de buidar, no l'has de rentar.
0: Consell d'avui, petit gest que podem fer.
1: Això, justament, no llencis mai una llauna plena en el contenidor dels envasos i no cal que t'hi esforcis en rentar-la, però sí que assegura't que va buida.
0: Aprendrem tant la temporada aquesta, la temporada 3 del Cada Residu Compte, Teresa?
1: Entre tots, ho farem. Entre
0: fins la setmana vinent.
1: Vinga,
0: adéu,
1: gràcies
0: a tothom.
2: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

0: Fa ja uns dies que hem iniciat la programació de Ràdio Mollet i en el Posa't les Piles mantenim aquest espai del tast que ens permet tenir contacte amb diferents professionals de diferents sectors que pensem que poden ser del vostre interès. Evidentment, l'any passat vam iniciar doncs, una col·laboració concretament amb Paco Illes, que es veia l'organització que ell pertany. Ell és un dels agents immobiliaris que tenim a la nostra ciutat, un professional, i durant tot l'any passat vam estar parlant, com no podia ser d'una altra manera, d'habitatge. I ves per on, l'habitatge continua estant allò en totes les portades dels mitjans de comunicació, està també a les converses de carrer entre la ciutadania i doncs avui era obligat i al llarg de tot el curs anirem parlant precisament també d'habitatge. Molt bon dia, Paco, com estem?
1: Molt bon dia, molt bé. Moltes
0: seguint,
1: gràcies.
0: M'imagino la informació també, no? Jo li he proposat allò al Paco que, si més no, parléssim d'aquests anomenats decretos Mari Carmen, que encara no està clar si es podran, si acabaran aprovant-se o no, perquè es va fer una aprovació, van ser anul·lats perquè no van superar la votació del Congrés. Ara tenim anunci d'eleccions i sembla ser que està anunciat que avui el Consell de Ministres aprovi aquests, passi aquests decrets perquè sigui la Diputació Permanent, que és l'òrgan que doncs, en aquest període de l'espera de que hi hagi eleccions, pren les mesures legislatives, la que podria acabar decidint què passa amb aquests decrets. Li hem demanat al Paco si podíem parlar doncs, això d'aquelles mesures que poden beneficiar o no a la població i com a expert que és, allò com a professional que és de el que és l'àmbit immobiliari.
1: No sé, ho intentarem.
0: Ho intentarem, és complicat perquè el Paco de fet el curs passat ens va dir de forma reiterada que no hi havia habitatge, que aquest era el gran problema, que no hi ha habitatge ni per llogar ni per comprar.
1: Correcte.
0: No? Aquest era el missatge.
1: El problema és l'oferta. Hi ha una oferta escassa, molt escassa. A partir d'aquí, tot el que fem o tot el que faci el govern són pedacets a un problema que és molt important i cada vegada s'està fent més important. És així. Amb aquests decrets, a veure, amb aquests decrets el dia 1 d'octubre es van aprovar al Consell de Ministres i es van portar el dia següent al Congrés. Va haver-hi un dia d'ús del decret, vol dir que podien, en algun moment donat es podia haver demanat aquestes pròrrogues es podien haver demanat, i ara entrem, una vegada s'ha posat en marxa el sistema electoral, doncs entrem amb la possibilitat de que la Junta de Govern, com és?
0: La Diputació Permanent
1: aprovi aquests decrets. Són dos decrets. Nosaltres aquí a Catalunya, doncs, que tenim una legislació autonòmica més, d'alguna manera, més portada, més feta, perquè d'alguna manera el que es queixava Junts, d'alguna manera, era que entraven competències autonòmiques des de l'Estat. Per això era una de les raons que no va aprovar. ¿Vale? Mm-hmm. Per això vol dir que nosaltres aquí a Catalunya ja tenim moltes d'aquestes mesures, ja les tenim implantades. O sigui, perquè a la resta de l'Estat, com a la majoria de les comunitats tenen majoria popular o popular en Vox, no ho tenien en marxa aquest tipus de mesura. Aleshores, el govern va pensar, anem a posar-les en marxa. Què va haver-hi?
0: Doncs, una d'elles són el topall, no? Allò de, no? Això que sempre hem parlat de les zones tensionades.
1: Correcte. Però això existeix, a la legislació ja existeix, a l'estatal i a l'autonòmica, i a la nostra. Vull dir, ja existeix i ja la tenim en marxa. Vull dir, nosaltres, per exemple, una cosa que hi havia diferent amb el primer decret és una limitació del 2% durant un temps. Mm-hmm. Bueno, això ja temps enrere també ho hem fet. Vull dir, tampoc no és una... Ara mateix ens estem...
0: Que l'increment dels lloguers no fos superior a aquest 2%.
1: Correcte. Mm-hmm. Vale? Aleshores, ara mateix què tenim? Una legislació que diu, per un tipus de contractes amb una data, hem de fer servir l'ICP, i per una altra data o més... amb menys de fa 2-3 anys cap aquí, doncs hem d'utilitzar l'IRAP. Uh-huh. Vale? Que és un altre índex de referència. Que en el
0: se
1: seu...
0: diuen, és l'índex de preus al consum i l'altre...
1: És un de referències de la vivenda. Que, que venen del Ministeri. O sigui, que són mesures que d'una manera estaven donant des de Madrid. Això els propietaris i els llogaters ho estaven fent, vull dir, cap problema, vull dir, anem funcionant. En aquest decret, d'alguna forma, es limita fins a l'any 31 de desembre del 2027 un increment màxim del 2%. Ens ajudarà els llogaters? Sí, ajudarà una mica, però és que jo entenc, i t'ho comentava fa un momentet, que el decret està pensat només pels llogaters que tenen habitatge. En cap moment pensa o es posa a treballar amb aquelles persones
0: ciutadans
1: que no poden accedir a l'habitatge.
0: Però perquè no hi ha oferta.
1: Perquè no hi ha oferta. Uh-huh. Aleshores, crec que estem donant, des de fa un any, estem dient, aquí ho hem estat dient, que no hi ha oferta, que no hi ha oferta, aquest problema cada vegada s'està fent més difícil, més problemàtic, i no sembla que tingui solució a curt.
0: Que hi ha algunes mesures que el Paco, fora d'antena, ens comentava. Clar, per un sector de la població pot ser beneficiós, no? Aquelles persones, no? Com ara aquestes pròrrogues que es plantegen, no? De forma automàtica i gairebé, jo diria, crec que són obligatòries,
1: sí.
0: No? De mantenir els lloguers vigents fins a finals de 2028. També es contempla, doncs, renovacions forçoses de 5 i 7 anys, que això per a un sector de la població pot ser beneficiós, però perquè hi hagi més oferta d'habitatge de lloguer, doncs ens comentes, segurament hi haurà propietaris que això s'ho rumiaran.
1: Cada vegada que posem limitacions o problemes, no problemes, sinó exigències en el propietari, doncs el propietari cada vegada va pensant potser que m'ho vengui al pis. Aleshores, cada vegada tindrem menys oferta. És un peix que es menja la cua. Uh-huh. Perquè, per exemple, i també us dic, el propietari que té un bon llogater, que paga, que l'incrementa en l'IPC, que li cuida el pis, vull dir que no hi ha cap problema amb una renta, i el llogater té una renta normal, assequible, les pròrrogues no són problema. Perquè al final de comptes, moltes vegades, és el propi IPC el que fan servir, que és el que legalment s'hauria d'utilitzar. Val? No, aquí a Catalunya no podem fer un increment o podem millorar, refer un contracte incrementant el que vulguem. Ens hem de basar en el límit de preus i en l'IPC que hi ha hagut. Vull dir, no podem incrementar més, o ja, no podem incrementar més d'aquest preu. Vol dir que les pròrrogues forçoses, vull dir, sí, bueno, pues està bé per al que tingui lloguer i tingui una situació que sigui beneficiosa per al llogater.
0: Uh-huh. També es plantegen ajuts per a aquelles persones que baixin al lloguer, no? a preu més de mercat, és a dir, aquests propietaris.
1: Hi ha avantatges,
0: no?
1: Fiscals que fins ara...
0: També els inquilins, no?
1: Sí.
0: Però el problema per tu és allò, que no hi ha inversió,
1: sí, per
0: no?
1: Exemple, una cosa important que feia aquest decret és intentar, que també és una mesura electoralista, és dir, hem de tindre major protecció davant de desnonaments. Hem d'intentar això. Vull dir, hem d'intentar que no passin les coses, ara abans ho comentàvem, que un senyor se suïcidi perquè li han desnonat o perquè el contracte de lloguer rescindeixin el contracte de lloguer. No podem arribar a aquest tipus de situacions. O sigui, a l'Estat, l'administració, els ajuntaments han de fer més feina en aquest sentit. Per buscar solucions en el tema. A vegades mediant amb propietari i llogater.
0: Que segurament el problema igual no està en el petit propietari, sinó doncs, aquests fons d'inversió, no? Que és el que ha passat també en aquest cas. Allò
1: en
0: que
1: aquest cas
0: que...
1: era, un petit, era un, una petita empresa, una pime, no era un fons d'inversió, però era una pime, era un senyors que es dediquen a comprar habitatges.
0: Clar. Però, clar, que una persona estigui pagant un lloguer de menys de 500 euros, no?, al mes, i que de cop i volta tripliqui, no?, quatre... No sé si això també...
1: És un cop, clar.
0: No, un cop i...
1: Un cop. Sí, jo ho entenc. I és el que hem de solventar. El problema és... A veure, en el cas de Mari Carmen, era un contracte de renta antiga del seu pare... O sigui, el seu pare ja tenia la renta antiga i que el propietari, l'anterior propietari, aquest fons voltor, doncs suposo que el va viure durant molts anys, un immoble al centre de Madrid, bueno, i al final acaba així. De tota manera, també és important...
0: Jo em referé, no sé si us trobeu, no?, en situacions d'aquestes. Una cosa és que et vagin actualitzant i que et facin allò una pujada perquè s'ha d'actualitzar, perquè tens una renda molt antiga i llavors...
1: No, la renda antiga no es pot actualitzar.
0: No es pot actualitzar.
1: Legalment no es pot actualitzar. Uh-huh. O sigui, perdona, s'actualitza amb l'IPC.
0: Ja.
1: Vale? Però tu una renda que tens de 300 euros, si l'actualitzes amb l'IPC del 2,5, pues seran...
0: De manera que hi ha propietaris que intenten, no?, mirant d'alliberar-se d'aquest immoble, no?
1: Clar. La forma d'alliberar-se d'aquest immoble és vendre'l a baix preu. Aleshores, arriba el fons d'inversió, el fons voltor, que el compra per una quarta part o la meitat, una quarta part, o el 30% del valor de mercat, i intenta desnonar el llogater. Per això és important que això no pugui passar. Mm-hmm. És a dir, que si aquest senyor... O sigui, jo crec que ha d'haver-hi per les dues bandes. Per una banda, que no hi hagi un desnonament, mm-hmm, i per l'altra banda, que la renda no sigui una herència de pares a fills i a nets. Mm-hmm. Perquè aquí ens trobem en una situació també complicada pel propietari. Al final és indefensió del propietari i avantatges de la llei.
0: Deies, allò, durant un dia va estar el decret, sí, no?, en vigor. Us vau trobar allò alguna persona que, doncs, aprofités?
1: Lloguetes no.
0: No.
1: Cap ni un, de moment, no ens ha arribat cap. Però propietaris sí que estan pensant, a veure, què fem? Què fem? Com acaba el tema, perquè també, bueno, també està la gent preocupada.
0: El decreto Mari Carmen, que com dèiem, allò, doncs, no sabem si s'acabarà, doncs, entrant en vigor o no, això que dèiem de la Diputació Permanent, que serà ara la que haurà de decidir. Són dos decrets, sembla que un podria tenir recorregut i l'altre no, perquè també el que passarà a aprovació han dit que tindrà lleus modificacions, que no pots passar el mateix decret allò tal qual.
1: Haurem de llegir-lo.
0: Haurem de llegir-ho. Escolta'm una cosa, la realitat actual avui a Mollet del Vallès, quina radiografia faríem? Ho dic en el sentit que en el darrer ple municipal, Paco, s'apuntava allò a aquest creixement poblacional que ha registrat la ciutat, i no sé si això es nota precisament en el tema de l'habitatge, de l'accés a l'habitatge. Si us trobeu, encara, si abans hi havia problemes en aquest nou curs...
1: Jo de l'1 d'octubre, del mes d'octubre de l'any passat, aquest, hem notat un increment, un empitjorament de la situació. De la situació d'en la sanita, que ens estan demanant pisos que no n'hi ha. Moltes vegades la llei ens demana que complim amb la publicitat. Si no en fem, si no podem fer des dels APIs, no fan publicitat de lloguers perquè no tenim moltes vegades capacitat per atendre la demanda d'un pis de lloguer. Val? Vull dir, és complicat. Aleshores, ja no fem publicitat. Cada vegada hi ha més gent buscant pis que... O sigui, et trobes més demandes dia a dia. O sigui, que si abans teníem 15 demandes al dia, avui tenim 30, 25, 30, vull dir, és el doble. I és cada dia no les mateixes persones, sinó diferents persones. Vol dir que no, que van pitjorant, i crec que hem de fer... O sigui, crec que ens hem de... Els polítics s'han d'oblidar del tema polític electoralista i posar-se a treballar amb el que és realment important, que és crear habitatge, ja sigui públic o privat, o sigui, facilitar la construcció, perquè realment l'altre dia llegia que hi havia hagut un increment de 8 a 10 milions, o sigui, quasi un 23% d'increment de la població, i que no s'havia fet construcció, no s'havia construït.
0: Clar, de fet, ens has portat una gràfica, sí, del que és, no?, inversió en habitatge, i es veu una gràfica allò amb una caiguda en picat, no?
1: Els 8 últims anys no hem construït res. O sigui, quan resulta que amb el González fa anys, pues hi havia quasi 400.000 habitatges a tot Espanya, val? Però de 400.000 a construir en els últims 8 anys 50.000, hi ha molta diferència. Més quan l'increment poblacional ha sigut molt més alt. Mm-hmm. Vull dir, tenim un problema greu. I la llei només dona resposta, sota el meu parer, a una situació de llogaters que volen continuar tenint un preu assequible, que ho entenc, que és lògic i és normal, però només la llei només es basa en això, no dona resposta a altres situacions, altres problemes que són tan importants com el preu. O sigui, i també està clar que si no hi ha sous difícilment podem tindre, podem arribar.
0: Clar, m'imagino, ara deies, nosaltres ja no publicitem perquè no, l'oferta que tenim, jo, quan arriba una oferta, la demanda és tan important, no? Sí. Que no cal fer aquesta... Això fa que el propietari també posi com més requisits, que ho faci més difícil per a les persones que vulguin jugar?
1: Clar,
0: perquè,
1: o sigui,
0: no?
1: Ja ho hem comentat abans. O sigui, primer, el preu serà el mateix. El preu no serà diferent. El que sí que voldrà el propietari és escollir...
0: Unes garanties.
1: Escollir entre els possibles... ell vol escollir, i escolta, la meva millor opció és aquesta. Què vol dir? Que al final el qui estem perjudicant doncs és a les capes baixes, a la gent que no té feina fixa, que no té ingressos importants o interessants. És així. Aleshores, aquesta gent està vivint, i això suposo que si venen, si per aquí ve Càritas, que ve,
0: els convidem. Tenen dificultats.
1: Estem trobant situacions que dius, no pot ser que un senyor, si no pot ser que un propietari tingui un pis de 4 habitacions llogat a 4 famílies de 3 persones.
0: Això sí que ho contempla també el decret, allò de dir, el que
1: però,
0: no pot ser és que el preu per habitatge, per habitació,
1: sí.
0: Doncs sigui superior, no?
1: Tot i si cas. No ho declaro, com ho faig?
0: No.
1: O sigui, necessito que una d'aquestes famílies denunciï el tema. Tu creus que si té habitatge en aquell moment denunciarà aquesta situació?
0: No, perquè la situació denunciarà. És tan precària.
1: Perquè és tan precària que almenys estic sota un
0: sí, sostre.
1: Uh-huh. Vol dir que tenim situacions... Aquí no tenim fons voltor. A Mollet jo no em conec. Personalment, jo no em conec. Però conec situacions d'aquestes en què un propietari, una persona, lloga el pis i traien bons rendiments. Que dius, ostres, i com no es declara, no el veus. Si aquest pis, o sigui, aquest pis té un límit. El problema és quan no complim amb la legalitat. Quan no volem complir amb la legalitat. Uh-huh. Aquest propietari no compleix la legalitat, no ho sap ningú, salvo les 4 famílies que estan allà, hi ha una situació verdaderament problemàtica.
0: Uh-huh. En parlarem al llarg del curs, Paco, perquè també et vaig plantejar, crec que abans de l'estiu es va fer un pla, no?, Pla 47, una cosa així, es deia des del Ministeri d'Habitatge. Ja en parlarem, a veure si això continua en vigor o no, i quina aplicació té aquí en el territori.
1: Ho mirem.
0: Ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, i fins d'aquí 4 setmanes. Adéu-siau.
1: Adéu.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'aplicació de l'amnistia als líders del procés i la del jutge del Suprem, Pablo Llarena, de deixar sense efecte les ordres de detenció contra Puigdemont, Comín i Puig. En una compareixença a la Moncloa, Sánchez ha reivindicat la seva aposta pels indults i l'amnistia com a eines per afavorir la convivència entre catalans i la cohesió a Espanya.
2: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
1: I avui continuaran les pluges intenses i poden ser localment fortes a bona part de Catalunya, tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels darrers dies. Protecció Civil demana no baixar la guàrdia i manté en fase d'emergència el Plan Uncat. És que part de les incidències i afectacions dels aiguats han causat, recordem-ho, dues persones mortes i dues desaparegudes. Escoltem el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
3: Aquestes precipitacions podran afectar molts punts de Catalunya de manera dispersa. Xàfecs i tempestes que podran ser localment forts a qualsevol punt del país. A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord, afectant primer, com deia, Terres de l'Ebre, després comarques del Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i finalment comarques de Girona.
1: De fet, dues carreteres continuen entrant sellats al Vallès pels efectes de les pluges. Segons el Servei Català de Trànsit, es tracta de la C1415A a Castellà del Vallès, on hi ha perill d'esfondrament. A més, es fan senyalitzacions i la segona via afectada és la C352, que està tallat al trànsit al túnel de les Franqueses. I troben dos homes morts al carrer a Vilafant, a l'Alt Empordà, sense relació entre ells ni indicis de criminalitat. Els serveis d'emergències han rebut l'avís que hi havia dos cossos al carrer Empordà a tocar del terme municipal. Les primeres indagacions conclouen que una persona és un home gran que mor per causes naturals i l'altra és una persona que s'hauria suïcidat. Darrer apunt, Love of Lesbian allarga el seu adeu amb l'anunci de 4 nous concerts abans de l'aturada temporal indefinida que va fer pública el passat mes de febrer. El grup liderat per Santi Balmés actuarà el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet i els dies 28, 29 i 30 a la...
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Tots els dimecres a les 6 tens una cita amb No dubtis entrar, un programa de salut mental a Ràdio Mollet. No dubtis entrar. Cada dimecres a les 6 i cada dissabte a les 7.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
3: 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant, per explicar fil per randa rutes de senderisme i per descriure viatges a qualsevol racó del planeta.
4: Sendes, dijous a 4:45 de la tarda i remissió divendres a 1:15 del migdia.
5: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Continguts en xarxa. Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: El passat 8 de setembre ens deixava el dramaturg, director i poeta Manel Dueso, un dels grans del teatre. Una trajectòria que iniciava al Centre Parroquial Sant Vicenç, al barri de la Creu Alta, a Sabadell, i que el va portar a l'Institut del Teatre de Barcelona, on es va llicenciar en interpretació. Qui li hagués dit, aleshores, que representaria i dirigiria més de 100 obres d'autors com Shakespeare, Molière o Chekhov, i que treballaria al cinema i a la televisió com a director d'interpretació, guionista i actor. L'hem vist a La Riera, El cor de la ciutat i Laberint d'ombres, també a Pau, L'ombra d'un silenci, Operación Malaya i els films El bosque, Mientras duermes o Fumata blanca. Sota la seva direcció hi han passat actrius de la talla de Mercè Samprieto, Emma Vilarasau, Blanca Portillo, Áurea Márquez i Montse Germán, i actors com Tristan Ulloa, Javier Cámara i Leonardo Sbaraglia. Ha rebut diversos premis com a actor i director i va ser cofundador de la Sala Beckett. Com a actor el trobem ja l'any 1996 amb Platón ha muerto i com a director el 1998 amb Striptease, de la qual també n'era autor. Després arribarien Matem els homes, Fortuna accidental i el 2023 Mata'm, publicada per Lapislàtzuli Editorial. Un llibre inspirat en l'obra teatral Meitat teatre, meitat poesia, escrit en forma d'epitafis. Una comèdia que ens parla de la mort en clau d'humor negre, amb una mirada molt particular i valenta. Per a nosaltres va ser la primera entrevista que vam compartir. N'escoltem un fragment.
2: Però penso que l'edat està allà i un està on està, i que hem de volar contínuament, hem de ser estels, hem de ser ocells, hem de ser sargantanes al sol, el que sigui, i deixar que les paraules rebentin les finestres.
1: Un home que no va perdre mai la passió per la seva professió i per la vida. No vam ser-hi a temps per compartir amb ell el seu últim poemari, publicat també per Lapislàtzuli. Som cavalls d'escuma en camps de menta. Encara més valent i amb un significat que posa la pell de gallina, perquè llegir-lo és caminar al costat d'un actor poeta que era molt conscient que la vida és efímera i que cada passa el camí es va fonent. Gràcies, Manel, per cada rialla i per un llegat que ja és Caliu.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Continguts en xarxa.

0: Sí, sí, és la motlla, que li diu la Montserrat, i és que donem pas a aquesta secció que tenim els dimarts i que compartim amb l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca. La Montserrat és la Montserrat Cavarroques, que és la presidenta d'aquesta entitat que tenim a Mollet del Vallès, amb una llarga trajectòria, i que compartim allò, doncs, aquest temps de ràdio per parlar de col·leccionisme. Molt bon dia, Montse.
1: Bon dia a tothom.
0: Com estem?
1: Pues estem bé, i en primer lloc volia comentar, perquè aquest diumenge passat no hem tingut mercadet, no l'hem fet. Dius el per què no l'hem fet, perquè vaig rebre moltes trucades durant el matí del diumenge, que què passava i tal. A veure, la nostra manera de fer dels mercadets, tenim una d'allò fet amb els paradistes, que sempre quan es preveu mal temps diem, bueno, doncs quedem a les 8, entre 7 i mitja i 8, i decidirem si muntem o no muntem. Però com que el dia abans hi va haver una alerta vermella, ens van trucar de l'Ajuntament que es tenia que anul·lar perquè s'havia anul·lat tot el que es feia al carrer. Per tant, es van haver de trucar als paradistes i dir-los no ho farem d'aquesta manera, s'anul·la. Una llàstima, perquè vaig rebre un munt de trucades de gent. Què passa amb el mercader? Però si fa bo, si no està plovent... No.
0: Sí, però
1: no podem fer res.
0: Jo suposo que al final la gent també ha de prendre consciència, no?, que hi havia aquesta alerta fins a les 2 de la tarda de diumenge.
1: Que em van trucar estaven superenfadats. Ja en tenim prou d'aquestes alarmes. Al final no em fotarem ni cas, perquè dic, a veure, dic, potser sí que si ens agobien molt passarà com lo del llop, no? Però es té que fer cas. Si és una norma, és una norma. I les normes són per seguir-les, no per saltar-se-les.
0: Clar, ja. A més a més, en el cas de la climatologia
1: no
0: és molt difícil allò d'encertar a tal hora, a tal lloc, no?
1: Clar.
0: Ja veus, doncs a Granollers han caigut doncs més de 200 i
1: escaig
0: litres.
1: I a la llagosta, que la meva filla al refugi ha tingut problemes perquè la riera quasi s'ha desbordat i els hi ha entrat molta aigua, els gats els han tingut que pujar amunt, taulades fetes malbé, vull dir...
0: Que no et caiguin a tu no vol dir que el del costat doncs no hi hagi...
1: Per això dic que nosaltres ens van dir, tenim anul·lar, anul·lem. El que sí us dic és que molta gent ens diu, ho faré el diumenge que ve? No, perquè clar, què passa? Nosaltres tenim paradistes que cada diumenge tenen el seu puesto. Llavors, és perquè aquest diumenge ens vinguessin 5 parades, no val la pena. Ara ja fins al 1 de novembre.
0: Entra.
1: I esperar que faci bo i ja està.
0: Queda feta l'explicació i l'aclaració per si algú tenia dubtes, però jo crec que, vaja, en aquest cas crec que no calia jo...
1: No, jo crec que no, perquè hi havia una causa,
0: sí.
1: I hi havia unes obligacions. I si tenia que fer, tenia que fer.
0: Era generalitzat arreu del territori.
1: Ja està, si es tenia que fer, es tenia que fer. Que llavors, en vez de les dues, van aixecar l'alerta a les 11 del matí. Però clar, a les 11 del matí
0: no
1: pot venir la gent, porar-se, són la una, no pot ser. Llavors, bueno, avui parlarem una mica de les activitats d'aquest últim trimestre que ens queda de l'any. Tot i que tindrem que modificar alguna cosa.
0: Perquè
1: nosaltres teníem el gran intercanvi de cada any el dia 29 i suposo que no podem estar el dia 29 en el mercat vell.
0: Ja, sí. Jo pensava dir qui per què.
1: Clar,
0: sí,
1: jo sí. Suposo... A veure, no he parlat encara amb l'Ajuntament, però suposo que el tindrem que canviar. No sé si hi haurà per ara o ja tindrem que esperar a primers d'any, perquè el Mercat Vell està molt, molt saturat. Suposo que a la Marineta no ens tocaran el 7, perquè, de fet, la programació de les eleccions em sembla que comença el 13.
0: Sí.
1: Són 15 dies abans.
0: Són 15 dies abans, sí.
1: Vull dir, que em sembla que el 7 no ens passarà res, però bueno.
0: Perquè el 7 que tenim?
1: El 7 tenim la reunió berenar per tots els socis a la Marineta.
0: Anem a pams.
1: Anem a
0: començar per aquest mes d'octubre.
1: Sí, el pròxim que tenim és al carrer i és a la Rambla Fiballer el dia 17, que és un dissabte. Tot el dia tenim la 11a fira del disc i cinema i articles de música.
0: La 11a?
1: No, la 6a.
0: Escolta'm.
1: No, la 6a, perdoneu.
0: La Montserrat
1: és que aquí
0: ens ha portat tot
1: malament,
0: de flyers.
1: No sé per què. Sí.
0: Ens ha portat tot de...
1: Veus? Ahir vam discutir d'això. Això són paperets de propaganda, aquest collons flyers. Ai, perdoneu. N'estic fins als nassos de les paraules estrangeres. N'estic fins als nassos. Això són paperets de propaganda.
0: Molt bé. Doncs se'ns ha portat un cartell i uns paperets de propaganda de la 6a Fira del Disc, que com ens comentava la Montse, és el dia 17 d'octubre
1: a la Rambla Fivalle. Llavors és allà podeu trobar una mica de tot, des de cartells de cinema, a contes de cinema i a disc de vinil, moltíssim. Vale. A partir d'aquí anem a l'1 de novembre, que farem el mercat mensual. Vale. Pel novembre teníem planejat el dia 29 fer la trobada d'intercanvi, que venen els del Tro, venen els de Lleida, venen els de Tarragona.
0: Que és una de les trobades més importants.
1: Més grosses, clar. No? Però, clar, com que hi haurà les eleccions, ara veurem, la tindrem que anul·lar d'aquest dia, no sabem si la podrem passar amb una altra o tindrem que esperar ja al gener o febrer a fer-la. Uh-huh. Llavors, ja veurem. Quan ho sapiguem del cert, començarem a anunciar.
0: Sí.
1: Després, ens passem al desembre ja. Al desembre, el dia 6, és diumenge, tot i que és un dia que si fos dia de cada dia seria festa, però és diumenge, tenim el mercadet. ¿Vale?
0: És el dia de la Constitució, el
1: sí.
0: dia 6 de desembre.
1: I llavors és el diumenge 20, abans de Nadal, tenim el mercat especial Nadal. Que és on donem cabuda també a gent del poble.
0: Que deu coincidir amb la Fira de Nadal, també, no?
1: Que... Suposo que aquest any sí que coincidirem. El que passa que, com que ells van a la Rambla, tampoc molestem a on estem, no? Però, i llavors és també és veritat que nosaltres, com que demanem menys requisits, tenim petits artesans, venen noies jovenetes que fan coses, i ho venen aquell dia, el dia de Nadal. Llavors, és el que us he dit, això és el que tenim per aquest quart trimestre. Estem elaborant ja el calendari de l'any que ve, de les coses que farem l'any que ve, i dius que suposo que no ens la mouran, que el dia 7 de novembre, que és un dissabte a la tarda, a les 5 de la tarda, tenim una reunió per anar pels socis. Vull dir, primer farem una petita reunió perquè sàpiguen com anem, perquè ara fa 2 anys que no ens reuníem, perquè sàpiguen com estan les coses, com estan els comptes, com està tot, i després farem un petit berenar tipus pica-pica.
0: Vale. Perquè actualment, Montserrat, més o menys, quin nombre de socis
1: tenim
0: sòcies
1: poquets, teniu? Tenim uns 40, aquest any 43, de moment. Uh-huh. Tenim poquets, havíem arribat a tenir quasi 100, i la veritat és que entre que uns s'han anat i uns altres han deixat de ser socis, perquè el gran problema que té la nostra associació, i suposo que algunes associacions els hi passa, és que estem envellint i que no hi ha gent jove que entri. Hi ha gent jove que col·lecciona, però no és aquesta manera de col·leccionar ni res, són coses manga, són coses més d'una altra manera i molt més per redes socials. Uh-huh. No és aquesta manera d'intercanvi, d'això ja no hi ha molts joves que fagin coses així. Llavors ens estem trobant que ens estem envellint i que no entra gent jove que vulgui tirar.
0: Perquè la quota és ben
1: 10 euros l'any. Ja veus, és molt poquet el que cobrem. Uh-huh. Nosaltres sempre hem dit que som sense ànim de lucre i que el que volem és només pels petits gastos. Si quasi bé fent una reunió d'aquestes i a berenar ja ens els gastem. Després cada mes pensa que venen a recollir un punt de llibre que es fa mensual, que se'ls dona gratis als socis. Uh-huh. Vull dir, nosaltres no venem apenes res, tenim algun punt de llibre que posem per Sant Jordi, però es ven al preu de cost. Vull
0: dir... De fet, tu, Montserrat, també portes molts anys com a presidenta de l'entitat, no?
1: Bueno, com a presidenta, el 2017 es té que renovar càrrecs, em sembla que portaré 8 com a presidenta, però anteriorment havia sigut secretària i tesorera, i portarem 33 anys. Imagina't si porto any.
0: Ho dic en el sentit que és veritat que cada vegada sou menys, però a més també dintre de...
1: Clar, és que ningú vol agafar l'última vegada, perquè duren 5 anys, fa 4 anys, quan vam fer el canvi de d'allò, vam preguntar si algú volia agafar els càrrecs, i ningú volia agafar càrrecs, ningú volia ni vocals.
0: No.
1: Vull dir, ningú volia, no vol ningú càrrec.
0: Responsabilitats.
1: No. Llavors, dels que vam formar aquesta associació, queda el Pere Palou, que L'any que ve se'ns en va de viure de Mollet, perquè per situacions familiars se'n té que anar a un poble a la vora de Manresa, perquè té un fill amb uns problemes que el té en un centre allà i volen estar a la vora perquè cada vegada són més grans. I l'Esteve Maspons. Som tres dels tres fundadors que quedem de 12 que vam formar, que hi havia l'Enric Vinyes, hi havia el Gony, hi havia molta gent.
0: Ja.
1: Amb aquesta, quan vam fundar l'associació, però tots han anat anant de... Bueno, que s'han mort, que no,
0: ja,
1: que hagin desvinculat, no?
0: Ja.
1: Llavors, és clar, és un gran problema l'envelliment i el no tenir gent nova que
0: vulgui... Que això, m'imagino, quan comentes, no?, aquestes trobades del troc i tal, deu ser també... una situació que es deu donar a la gran majoria d'associacions...
1: Per això dic que és algo que estem, és algo que estem discutint molt, molt. És més, fa poc vam fer una reunió de col·leccionistes, més que res perquè expliquessin les experiències i així, jo no vaig poder assistir, però després me la van passar per vídeo, i tothom es queixava de lo mateix. És més, és que... intentes que els fills segueixin una cosa que tu has fet, però no, no... Són d'una altra manera. El jovent o la gent que puja
0: ja, les noves
1: no són tan... I, a més, ser col·leccionista comporta tenir molt espai, ocupar molt espai a les cases. I el jovent és molt minimalista. Vol poquetes ja, coses i que
0: ja,
1: facin...
0: Ja parlàvem de la dificultat precisament per accedir a l'habitatge, doncs imagina't.
1: Sí. Jo penso que som dues persones, tinc quatre habitacions i a mi em falta lloc.
0: Déu-n'hi-do.
1: Uh-huh. Eh? Sí, ara sí. No tinc ningú, havia tingut les habitacions plenes amb els fills, però fill que se n'ha anat, habitació que s'ha omplert. Vull dir, tinc armaris fets a mida, tinc...
0: Ja.
1: Vull dir, és que ser col·leccionista és... tenir molt espai, ocupar molt espai, i vull dir, no hi ha econòmicament, perquè depèn de les col·leccions, són més costoses o menys, però sí que és veritat que t'ocupa un lloc i t'ocupa un temps.
0: Clar, sí, sí.
1: I avui en dia la gent està per unes altres coses. No està.
0: Escolta'm una cosa, Montserrat, que dèiem allò que es portés aquests paperets. Explica'ns alguna cosa de la Fira del Disc. La setmana vinent recordarem,
1: recordarem,
0: però...
1: Sí, bueno, doncs pues, la Fira del Disc vam començar a fer-la dintre del Mercat Vell, 2 anys. Però... els mateixos paradistes ens van demanar sortir al carrer. Esperem que sí. Fins ara els hi ha fet bo, sempre. Sí que seia el juliol i passaven moltíssima calor, per això l'hem portada cap a la tardor. I aquí podreu trobar... aquest any hi ha 9 parades de moment apuntades. L'any passat n'hi havia 12, però és que coincideix amb una altra Fira del Disc que es fa a la vora de Lleida. I llavors hi ha gent que havia vingut altres anys que aquest any no pot venir, perquè s'havia apuntat en aquesta. Llavors, es tracta de que les parades tenen que tenir obligatòriament, si no la meitat, quasi bé la meitat de la parada, seran parades de 6 i 9 metres de disc de vinil. Això és una obligació que els hi posem. ¿Vale? Però llavors es poden tenir CDs i poden tenir, i com que l'hem obert al món del cinema, doncs poden tenir pel·lícules, i llavors també hi ha una parada que el que porta és més aviat còmic i pòsters i coses de pel·lícules, doncs també... i d'ara. Vull dir que podreu trobar de tot, i del món de la música podreu trobar, hi haurà una parada que és tota dedicada a samarretes i coses de música, eh? I hi ha alguna parada que porta algun petit instrument de segona mà, eh? A vegades, l'any passat hi havia un violí, vull dir, alguna flauta, alguna guitarra, alguna cosa així.
0: Estava pensant que la Montserrat feia un moment deia, clar, és que la gent jove no vol tal, però Aquest
1: sí.
0: Tema, sí.
1: Sí.
0: No?
1: Aquest
0: el tema dels
1: sí.
0: Vinils, samarret...
1: Sí, perquè hi ha una parada els diumenges al Mercadet i té sempre molta gent, gent jove i gent gran, n'hi ha de tots. A més, li demanen, em pots portar això, em pots buscar això, em pots buscar l'altre, o sigui que li demanen.
0: Sí,
1: o sigui que aquí sí, però el millor no arriben a ser col·leccionistes, sinó que compren allò que li agrada i punto, i, i ja està. Vull dir
0: que... Anem a comentar l'agenda?
1: Sí, anem pues bueno, l'agenda. Perquè...
0: Això anoteu, dia 17, la setmana vinent us ho farem memòria, però...
1: Aquest cap de setmana, si voleu anar a algun puesto, tenim a l'11 i el 12 la Fira d'Antiguitats i Col·leccionisme al Palau Firal, a Sant Antoni de Calonge. Val 3 euros l'entrada.

0: anar.
1: Molt bé.
0: I la setmana que ve parlarem de postals d'artistes.
1: No de flyers, de
0: no,
1: postals.
0: Postals d'artistes.
1: Molt bé. I si em voleu informació...
0: Que
1: si
0: de fet,
1: voleu
0: jo dic paperets, però jo me'n recordo que antigament en donaven del cinema i deien, té un programa del cinema. Doncs pues també en podem dir programes. Clar. Però és que jo estic molt cansada de que les coses es posin en anglès i es posin...
1: I una miqueta més petit, però una mida similar, passava el Serenum per cases.
0: A felicitar-te els Nadal. Del cartell,
1: també
0: del Sereno, Bessonero, tots passaven
1: i
0: tot.
1: I també et donaven un paperet.
0: A l'escombriaire.
1: Donaven un paperet
0: tot.
1: Així, també.
0: Per això, sí. vull dir que no bueno...
1: Sé. Si volen, coleccionistesmollet...
0: @homemail.com i els hi contestarem i bueno, que sàpiguen que...
1: I si no, evidentment, apropant-vos alguna de les activitats que
0: fem,
1: ha comentat la Montserrat,
0: doncs
1: també sí. Pregunten.
0: Vale. Doncs fins la setmana que ve. Cuideu-se molt i fins el dimarts que ve.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.
2: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Bona tarda, són 4:45, us parla Carla Ramos. Els treballadors i treballadores de serveis socials de l'Ajuntament de Mollet del Vallès s'han concentrat aquest dimarts davant de l'Ajuntament en un acte previ a la vaga del sector convocada per aquest dimecres 7 d'octubre. Cristina López, educadora social del Centre Cívic Lera, destaca que les concentracions previstes volen visibilitzar la situació general del servei.
1: De visibilitzar una mica la saturació del servei, no? I de que és una cosa generalitzada, no només aquí a Mollet, sinó a tota Catalunya, però que ens trobem, doncs, això, saturats, amb cada vegada més càrregues de feina, sense els professionals que hauríem de ser, no? Assumint més coses del que hauríem, i en situació de tensió i també un tema econòmic, no? De condicions laborals, no? També és una cosa que reclama.
0: La mobilització convocada pels sindicats de Comissions Obreres i la UGT serà la primera vaga del sector de serveis socials a Catalunya. Entre les reivindicacions generals hi ha la defensa d'uns serveis socials de titularitat i gestió pública, així com la reducció de les ràtios i la millora de la cartera de serveis. I per altra banda, us informem que Mollet del Vallès ha tornat a ser reconegut amb 4 flors d'honor en el marc del projecte Viles Florides 2026. Aquesta distinció posa a valor la feina del municipi en àmbits com la gestió dels espais verds, l'ornamentació floral, la sostenibilitat i la promoció de la cultura del verd urbà. Entre els aspectes que Viles Florides ha tingut especialment en compte enguany i a les actuacions relacionades amb la lluita contra el canvi climàtic i la millora

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. El 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.

0: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
1: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al món més digital. Avui parlarem un cop més d'aquesta notícia, alarmant notícia que corre a molts mitjans sobre si la intel·ligència artificial pot acabar amb la humanitat. I per fer-ho tenim dos convidats. Una d'elles és habitual del programa, l'Àurea Rodríguez, directiva, autora i experta en innovació. Ha ocupat càrrecs de responsabilitat a Acció, l'EIT i Eurecat. L'altre convidat és en Josep Comas, enginyer tècnic en informàtica, màster en administració i direcció d'empreses i professor d'informàtica. I ara, ja sí, sense més dilació, comencem el programa. És la intel·ligència artificial un perill per la humanitat?
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
1: Bé, doncs abans que res, Àurea i Josep, donar-vos la benvinguda al programa.
3: Moltes gràcies.
4: A tu, Tomàs, per invitar-nos.
1: Bueno, vosaltres sou, a part de les personalitats que sou, que després podeu llegir els comentaris del programa i també a l'introducció he parlat una mica de vosaltres, també sou membres actius del grup aquest que tenim a WhatsApp i per això m'ha agradat convidar-vos, perquè la vostra opinió crec que és important. Bueno, com sabeu, la intel·ligència artificial fa dies, per no dir mesos, que jo cada dia, com a mínim, llegeixo 10, però, en sèrio, 10 o 15 notícies de que, bueno, que la fi del món, no?, que acabarà amb nosaltres. Bueno, i no ho diu qualsevol, no, ho diuen directius de les grans empreses d'intel·ligència artificial, governs i, com no, el Trump, evidentment, aquest diu de tot, un dia que sí, un dia que no. Però ara us pregunto a vosaltres, com veieu aquesta notícia de la IA acabarà amb la humanitat a l'any 2030? No és tiesa, però
4: som-hi. Bueno, Àurea, si vols començar tu, t'he deixat que comencis, o vols que comenci jo?
3: Comença.
4: Sí, començo jo? Bueno, a veure, fa un temps dèiem que no hi havia, bueno, que havíem començat aquest segle, que no hi havia moltes innovacions o coses importants com havia vingut al segle passat, no? Que el segle passat, a partir de mitjan segle passat, pues, va haver-hi molta recerca, molta investigació i tot això, no? I, bueno, van passar uns períodes de que, bueno, deia, ostres, aquí no sortirà res, tal i qual, i mireu on hem arribat ara, no? Vull dir, a vegades, bueno, tenim alts i baixos, no?, en el nostre món, i no vol dir que no deixem de fer coses. I, bueno, jo crec que ara estem en un moment molt apassionant, perquè recordo que quan jo vaig començar a treballar amb informàtica o quan jo començava a aprendre una mica de programació, realment era molt complicat trobar informació o poder dissenyar coses molt més grans o amb més possibilitats que tens ara. Per tant, jo penso que estem en un moment magnífic. Què està passant o com ho veig jo que bueno, s'han espantat una mica, potser, aquestes grans empreses, perquè han vist que tot això està anant molt ràpid, però, a més, crec que ho han fet tan ràpid que no han mirat de controlar una mica i han dit, va, anem provant coses, tal i qual. I hem vist que la intel·ligència artificial, si la deixes anar pel seu camí, per com vulguis, sense posar o mirar o provar coses, això és, pues mira, han començat a dir, ostres, va per aquí, va per allà, això no pot ser perquè no va de la manera que nosaltres li hem demanat, no? Per tant, això jo penso que és, podríem fer un símil amb la programació. Tu pots fer un programa que funcioni, però que a lo millor per dintre no estigui gaire ben fet, no? I a lo millor tingui errors i aquestes coses. Per tant, què els està passant? Que la competència és tan brutal que no poden parar. Llavors, no han parat o no s'han pensat a dir no, intentem-ho fer-ho ben fet, no? Anem pas a pas i fem que tot això no sigui, bueno, vull dir, tingui uns fonaments, no? Unes bases, com una casa, que diguis s'aguanta bé, no? Penso que per aquí és on han volgut córrer massa la competència, sobretot també la Xina, si hem escoltat ara les últimes declaracions d'en Trump, d'en Donald Trump, pues què diu? Vale, sí, els grans proveïdors diuen, bueno, hem de parar una mica la IA, però bé, nosaltres no podem parar perquè tenim una competència de la Xina que aquest país no pararà. Per tant, vulguin o no vulguin, haurem de tirar endavant.
1: Però no em dius... La pregunta concreta és com veus la notícia de que la IA acabarà amb la humanitat, que passarà per sobre de nosaltres, que perdrem el control?
4: Bueno, és un tema que molt clar si passarà o no passarà. Diuen que hi ha un 10% de probabilitat. Però, no sé, bé van dissenyar la bomba atòmica i no ha passat res, no? I pot fer molt de mal, no? Què passa? O que ara tenim models molt petits i molt potents, que qualsevol usuari els pot engegar i començar a atacar llocs. Per tant, què passa? Que nosaltres tenim moltes software, aplicacions desenvolupades i que no estan al dia, no estan actualitzades. Per tant, si nosaltres volem coses més greus, ens hem de centrar en la seguretat i, per tant, començar a mirar tots els nostres sistemes, fer-los més segurs per evitar que la IA pugui acabar amb aquest món.
1: Àurea, endavant.
3: Jo no ho veig, o sigui, la meva reacció no va ser d'estupefacció, perquè ja fa temps que això es ronroneja. De fet, hi ha un catedràtic de, ara no me'n recordo la universitat, però que va, ell parla de grans riscos existencials. Això ja fa molt de temps que ho va dient, en el sentit de la capacitat que dona la IA a qualsevol per fer armes biològiques des de casa seva o poder interferir gràcies a la connectivitat i gràcies a l'automatització dels agents, no? La teva afirmació és que la IA, la pròpia IA, no? La pròpia màquina, això és el momentum que les màquines s'apoderen del món, no? Una mica és aquest, amb la intel·ligència artificial general i després la superintel·ligència, això que ha fet el Trump, que ha fet aquesta setmana, que ha fet una enquesta, diem, anem a canviar-li el nom a la intel·ligència artificial, no? És igual, digue-li com vulguis. O sigui, digue-li com vulguis, al final estem creant una cosa que ja arriba a un nivell que se'ns ha anat a les mans, en certa manera. Llavors, jo crec que hi ha aquí diverses capes. Hi ha una capa de geoestratègia, ja ho ha dit Putin, qui domina la intel·ligència artificial domina el món, i aquesta setmana ho ha dit la Xina, també, no? És a dir, hem de fer d'això, llavors aquí són les potències i tal. Després hi ha una capa econòmica, que jo aquesta setmana vaig escriure un article que es deia la borsa, la vida o la IA, perquè una mica era aquesta disquisició, no? De dir, posem el freno perquè si no traurem a borsa les nostres empreses ens fotrem una castanya, o no, no? I aquí hi ha un component econòmic. Després hi ha un component tecnològic, no? De dir fins a quin punt deleguen a les màquines certes decisions, no? Fins a quin punt? Al final és això, és fins a quin punt deleguem certes decisions. Llavors aquí es parla del protocol, es parla de tenir uns estàndards en el momentum internet, i això és tecnologia i posar-se d'acord, vull dir, al final. Llavors jo crec que és un moment bo, perquè si tots estem arribant al món mundial, arriba a aquesta, dit de diferents maneres, de que ens hem de posar d'acord, no? Això és bo. Ara, aquí hi ha els governs, o sigui, les grans potències, hi ha les grans empreses, però no hi ha la ciutadania, que a mi això és el que em preocupa, i ho saps tu, bueno, ho sabeu vosaltres, que jo sempre vaig repicant, perquè el quart poder, que és els mitjans de comunicació estan absorbits ja per les grans empreses. Vull dir, de fet, alguns ja estan comprats i altres estan en ells, s'estan absorbint. Per tant, aquí l'únic que ens queda és la ciutadania. Jo fa molt de temps, justament avui he vist que començàvem a haver-hi protestes, que això ja sembla amb tu, Tomàs, ho havia comentat ja fa molt de temps, que algun dia arribarien les protestes contra la tecnologia. Doncs ja comencen. Ja comencen. Per què? Perquè la gent és el tercer pilar. O sigui, si aquests estàndards es fan només les grans empreses o ho fan aquests grans governs que es posen d'acord, els BRICS per un costat o els Estats Units per un altre, tenim un problema. O sigui, si ho fa el Trump, malament. Si ho fan només els BRICS, que són dos terços quasi de la població mundial, malament. Per tant, ha d'haver-hi la tercera pota, i per mi la tercera pota és la ciutadania. I la ciutadania, l'altre dia, que també ho va dir el Bill Gates, o sigui, on estem? Vull dir, on estem? On estem repicant? Què és el que volem? I al final el que volem és que això sigui pel bé de tothom, no? I llavors, entre els grans riscos assistencials, la geoestratègia i tal, per mi el que falta és que la ciutadania sigui conscient de que això és una tecnologia tremendament transformadora en positiu, però tremendament transformadora, de que qualsevol persona a casa seva pagant una subscripció de no sé què pot crear una arma biològica, o sigui, o de qualsevol altre tipus. O pot hackejar, mira, a mi m'esvera, perquè m'esvera molt saber que ha hackejat OpenAI o Anthropic, o sigui, les principals empreses que generen aquests models i que haurien de ser el Fort Knox entre nosaltres, han sigut hackejades. I no només això, sinó que els seus agents s'han anat de mare. Amb la qual cosa això preocupa moltíssim, moltíssim. I hauríem d'estar movent-nos.
1: El Josep abans ha dit que la bomba atòmica que no va passar res. Bueno, sí, va tenir que passar que morissin els que es van pringar a Hiroshima i a Nagasaki per prendre decisions, no? Tindrà que passar el mateix, perquè és que no reaccionem. I posar d'acord a la gent, o sigui, posar d'acord a Rússia o a Xina, amb els Estats Units, bueno, a Europa ja, perquè no pinta res, però posar-los d'acord quan hi ha interessos comercials tan bèsties és difícil. Tindrem que esperar que passi una de grossa? O creieu que serem capaços abans de, com digueu, posar-nos d'acord i posar algun aturador al tema?
4: Jo personalment sempre he vist que la tendència que tenim és, fins que no passen coses, no comencem a moure'ns, no? I a vegades han de passar coses una mica greus perquè diguem, ostres, aquí hem de fer alguna cosa, d'acord? Bueno, tot això va molt ràpid i, per tant, potser sí que estem en un moment més perillós que d'altres, però bueno, jo confio que, clar, de moment crec que ho podem controlar. Podem controlar el hardware, podem fer els sistemes més segurs, això ho podem fer-ho. És a dir, encara que tinguem altres països, si ho mirem des del món occidental, que vagin i vulguin avançar més i anar pel seu compte, perquè encara jo no tinc molt clar si ells, la Xina, o el dia que s'incorpori Rússia, no sé, ja ho veurem, poden avançar als Estats Units, perquè el que han fet, o almenys el que diuen, és que estan destil·lant, és a dir, aprofiten per entrenar els seus models a partir dels models americans. Per tant, de moment, els que estan anant davant són els models americans, i per tant, qui poden posar, teòricament, les normes, el camí, a seguir, i tot això. Però, bueno, hem de veure què pot arribar a passar. I no sé què en penses tu, Aurea.
3: Jo el que veig és que, com el Tomàs ens diu si estem a temps o no, jo crec que estem a temps, que justament és el moment de fer-ho. Altra cosa és que estigui a les nostres mans, que són coses diferents, no? Que la cosa vagi tan ràpid que de sobte ens trobem, com ens hem trobat, amb una sèrie de productes sense cap mena. Però com amb altres vegades, és a dir, la innovació és això, crear coses noves i una vegada estan en circulació, doncs te n'adones d'avantatges i inconvenients. Una vegada els exposes a la població general és quan veus, no?, les utilitats. I ara és el moment. El que, insisteixo, jo el que trobo a faltar són veus potents que comencin a dir que i que posin l'aturador. Al final, ells, el relat que ens han venut també és que Europa, a part de ser el vell continent i tot això, nosaltres només regulem, no desenvolupem i només regulem. Però ara tothom està demanant la regulació. També és una mica de dir, bueno, al final no estem tan lluny nosaltres de certes coses. Altra cosa és que nosaltres haguem de tenir, desenvolupar tecnologies pròpies, etcètera, per no tenir aquesta dependència. Però al final el món mundial està demanant això. Perquè, clar, la primera afirmació que has fet, Tomàs, és això extingirà la humanitat. Home, pues és com per pensar-s'ho. O sigui, jo és que... I que aquestes veus que són els mateixos que desenvolupen la tecnologia, estiguin cridant a l'alto, doncs és que deuen haver vist alguna cosa que no quadra, no? I, per tant, jo trobo faltar el lideratge de les persones. O sigui, algú que d'alguna manera estigui liderant el discurs allà on toqui, d'una tercera via. És a dir, ens estan venent que això va de dos potències, això va de grans empreses, i jo trobo que sempre hi ha una tercera via, que és la que és cap a on anirem al final, perquè energèticament tot això no s'aguanta. Llavors, al final anirem cap a uns models que siguin descentralitzats, que s'acostin a la ciutadania, que es corrin en local. Hi ha una sèrie de coses, perquè si no ens ho podem permetre ni econòmicament, ni energèticament, ni res de res. I això, aquesta tercera pota, és la que s'ha de, d'alguna manera, liderar.
1: Bueno, esperem trobar la tercera pota, però l'altre dia algú em deia, bueno, sempre podem desconnectar. No podem desconnectar perquè arribarà un moment, que ja està començant, que jo que sé, tota la banca mundial, per exemple, estarà sota la intel·ligència artificial. Com, quan te n'adones que està començant a fer la desgràcia, és que ja no estàs a temps. Tot el teu sistema ja està basat en intel·ligència artificial. I qui diu la banca, diu l'exèrcit o diu l'administració. Jo crec que un dels problemes és aquest, que li donem tanta canxa, que li deixem fer tantes coses, que quan ens adonem que al·lucina, perquè que al·lucina ho sabem cada dia, però potser amb mala intenció o esbiaixada, que no estiguem a temps de desconnectar, perquè no és desendollar una màquina. És que, és com dic, tota l'administració de tot el món, o tota la banca, o tot el sistema sanitari.
3: Per això mateix, els nous sistemes, posar-los en local, desenvolupar sistemes que siguin energèticament eficients, o sigui, tot això porta una cadena de valor darrere, com amb altres grans canvis. O sigui, quan es va crear el cotxe, al final doncs, va haver-hi carretera, circulació, autopista, manteniment, etc, tota una cadena de valor que s'han desenvolupat. Doncs ara és el mateix, ja estem a l'inici i s'ha de... Tot això.
4: Sobre el tema que comentes d'eficiència, jo crec que bueno, cada vegada aconseguim xips més petits, més eficients, i podem posar més potència, aconseguim models que consumeixin molt menys d'energia, de computació. Per tant, el tema de l'energia no hi veig... A veure, potser ara sí, és el que tenim el problema, però cada vegada jo crec que amb això, a llarg termini, podríem aconseguir que realment no en gastessin tant. I penso que en aquest sentit no hi hauria el problema. El que em preocupa més és fer les coses una mica sense pensar tant i analitzar més bé els models. Llavors, comentes que el model al·lucina, val, però ja fa temps que almenys els que ens dediquem a ensenyar amb la IA com s'ha de fer bé, pues, intentem carregar documents, documentació, el que se'n diu el RAC, perquè aquests models no al·lucinin. I també s'ha treballat més en aquest tema i cada vegada al·lucinen menys. Per tant, jo no em preocuparia tant amb el tema de l'al·lucinació, sinó em preocuparia més que no sabem molt bé a vegades per què decideix el model fer una cosa o una altra, d'acord? I no segueix les nostres directrius. Pues aquí
1: sí, evidentment, el que pren decisions... Hòstia, la famosa caixa negra. Què és més perillós? Que la IA prengui el control o que determinades persones o institucions o organitzacions prenguin el control utilitzant o mal utilitzant la intel·ligència artificial? Perquè aquest és el segon problema, no? Té una capacitat tan bestial, inclús el tema hacking, com deies fa un moment, que clar, que en males mans pot fer Sí que pot acabar amb nosaltres, però no la IA, sinó les persones mal utilitzant-la.
3: Jo crec que ja estem en aquest cas, que ja tenim la IA en mans de persones que ja tenen el descontrol de la IA. O sigui, estem, ara mateix aquesta és la situació que tenim, que hem concentrat en aquestes tecnologies amb uns quants players i amb unes quantes persones, perquè al final hi ha uns quants, unes quantes persones que estan decidint cap on anem, cap on deixem d'anar, quins guardarrails posem, quins, bueno, de tot, no? La ètica de la IA l'estan decidint unes quantes persones que decideixen si un model va cap aquí, va cap allà, et contesta una cosa o una altra. Per tant, ja estem en l'època en la qual això està en unes quantes mans, i és perillosíssim en el sentit de que no tenen una visió del món global i ho estan reflectint en els seus models i aquests models a sobre s'estan descontrolant, amb la qual és un risc elevat. Jo crec que estem en aquest segon estadi ara mateix.
4: Per tant, jo crec que, bueno, sempre ho he pensat, que incidir molt en l'educació de les persones, per tant, intentar crear un mínim de persones que puguin fer mal en la nostra societat es pot afavorir, i després l'altre tema és que nosaltres podem controlar els recursos, podem dir la computació disponible. De moment, o menys el que s'ha vist als últims atacs, necessitaves molta potència de càlcul, molts agents treballant per infiltrar-se. Veurem, ara és un moment de que potser cal que limitem que les persones, no tothom, pugui tenir un hardware tan potent, no? Potser, no sé com ho veieu, a veure si podem aconseguir-ho, o menys des d'aquesta banda.
1: No, jo crec que... Perdona, és que ens queden 2 minuts de programa. Limitaràs algú. Evidentment, aquí la molt queda parar, perquè de hacking hi ha autèntiques empreses, hi ha multinacionals en hacking, i guanyen pasta, i aturar-ho no ho crec. Ens queda 1 minut, vinga, el consell final. Què fem? Cap a on tirem? Què creieu que s'ha de fer? Però teniu 30 segons cada un, o 40.
3: Educació i revolució, jo ho tinc claríssim.
1: Torna-ho a dir?
3: Educació i revolució.
4: Jo coincideixo com l'Àuria que el més important és l'educació de les persones i si no, això no ho podrem aturar de cap manera.
1: Però precisament estem vivint un moment, gràcies també a la intel·ligència artificial, de grandíssima desinformació, de grandíssima maleducació dirigida. I la gent és borrega amb tot el carinyo, eh? I llavors, això... Jo crec que no. Educació sí, està molt bé. Educarem els nostres fills, però educar la població mundial que està enganxada al TikTok mirant les bestieses que arriben serà realment difícil. Encara tenim l'última oportunitat, l'últim segon.
3: Bueno, doncs t'ho rectifico. Educació, conscienciació i revolució.
1: Josep.
4: Mira, a mi, jo crec que és l'educació i ja està, i prou. No en tinc més per...
1: Bueno, després sortim al carrer i veure com està el món d'educació. Però jo també estic d'acord que hem d'educar. Res més, gràcies per haver estat aquí. Com sempre, el temps és limitat i aquí sí que no hi ha intel·ligència que sigui capaç d'expandir-ho ni Einstein ni la IA. Gràcies, Josep, gràcies, Àurea, i fins la propera.
4: Gràcies a tu, Tomàs.
1: Bé, aquest és el segon programa que parlem d'aquesta qüestió, de si la intel·ligència artificial serà o no, en breu, a més, el fi de la humanitat, i un cop més hem arribat a la conclusió de que no tenim resposta. Tot depèn de com les empreses constructores, com els governs, com les grans corporacions reaccionen enfront d'un problema que realment comença a semblar que és un problema real. I fins aquí el programa d'avui. Ja sabeu que si voleu intervenir al programa o proposar ponents, podeu fer-ho a través de la compte de correu hola@barcelonadot.com. hola@barcelonadot.com. Ara sí, res més. Us espero la propera setmana aquí a El Món és Digital.
2: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
0: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat avui dos nous decrets d'habitatge després que el Congrés tombés la setmana passada uns textos similars amb els vots del PP, Vox i Junts. El president del govern, Pedro Sánchez, ha explicat que les iniciatives incorporen algunes modificacions, però que mantenen l'essència de les propostes originals a mesures com bonificacions fiscals i per evitar desnonaments. També es concreta que els préstecs sense interessos de l'ICO per a la compra d'un primer habitatge estarán dotados en 10.000 millones.
2: El Consejo ha aprobado, como saben, dos reales decretos ley que, con algunas incorporaciones a nuestro juicio muy positivas, mantienen la esencia de los dos reales decretos leyes que decayeron en el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado viernes. Y lo hemos hecho porque las circunstancias que hacían que salieran adelante estos reales decretos leyes no han cambiado durante estos días.
1: I el govern català referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler retrocedir en el sistema inclusiu. Ho ha dit la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament, una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre.
3: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí doncs dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
1: I el Tribunal Suprem ha donat un termini improrrogable de 48 hores a les parts perquè presentin al·legacions abans de decidir sobre el recurs i les qüestions plantejades respecte a la famosa llei de nets. Així ho ha acordat després que dilluns Vox i Justitia Europa hi registressin nous escrits en relació a la inscripció del cens electoral dels residents absents a l'estranger. Ho fa tenint en compte la circumstància sobrevinguda de l'avançament electoral el 29 de novembre. I presó provisional comunicada i sense fiança per un dels homes detinguts per la mort violenta d'un tercer individu dissabte a la tarda al barri de la Bordeta a Lleida. Per l'altre arrestat, el jutjat ha acordat llibertat provisional amb l'obligació de comparèixer mensualment. I a Granollers, 400 persones, més de 400 persones, de fet, participen en l'operatiu de rescat d'un nen de 12 anys desaparegut diumenge, recordem-ho, mentre la ciutat mira de tornar a la normalitat després dels aiguats. Els treballs se centren a...
4: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Hermandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Una puerta abierta a la cultura y las costumbres del pueblo gallego.
0: Galiza no Vallès.
1: Un programa onde falado en galego. Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

Benvinguts i benvingudes a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de l'AFM, el programa Aquell Any, on fem un repàs a èxits i números 1. Rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Comencem amb la música i ho fem amb en Rosario. El 2001 edita Muchas Flores, versionant dues cançons que va popularitzar de la seva mare al costat del Pescadilla, La Casa a l'Aire i Meneito. El disc és tot un homenatge a la rumba catalana i al seu pare a la cançó que obre el disc, El Son del Tambor. Va vendre 200.000 còpies i va ser reconeguda amb dos discos de platí. Per aquest disc va ser premiada amb el Grammy Llatí de l'any 2002, el millor àlbum de pop vocalista femenina i el premi de la música a la millor cançó per Como Quieres Que Te Quiera.

0: I'm Gonna Get Good és una cançó escrita per la cantant canadenca Shania, gravada per al seu quart àlbum d'estudi Up, del 2002. Va ser el primer senzill de l'àlbum, obtenint excel·lents crítiques i convertint-se en un dels majors èxits de Shania Twain a tot el món. Escoltem I'm Gonna Get Good per Shania Twain.
1: Let's go.

Seguim amb la música al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots escoltar i recuperar els programes que vulguis. A Gritos de Esperanza és una balada i el senzill debut interpretada pel cantautor espanyol Àlex Ubago va ser inclòs en el seu àlbum debut d'estudi Què pides tu? La lletra parla d'una persona que no es rendeix ni es rendirà per fer perdurar un amor que no ha mort del tot. Escoltem a Gritos de Esperanza, Àlex Ubago.

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment fent un repàs a èxits i números 1. Continuem amb la música i ho fem amb Leg Outside Alone. És una cançó de la cantant nord-americana Anastasia, del seu tercer àlbum d'estudi, Anastasia. La cançó es va publicar com el senzill principal de l'àlbum el 2004, amb èxit tant crític com a comercial. Va aconseguir la primera posició a Austràlia, Àustria, Itàlia, Espanya i Suïssa. Escoltem a Anastasia.

Stand My God és el primer senzill del tercer àlbum The Silent Force, de la banda holandesa de metal simfònic Within Temptation. Amb aquesta cançó van aconseguir la popularitat mundial i van fer grans gires europees el 2004. Escoltem Within Temptation amb el tema Stand My Ground.

0: Bona tarda. Són 6:15. Us parla Carla Ramos. La situació de precipitacions excepcionals ha tornat a sorprendre aquest dilluns al Vallès Oriental. A l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Mollet, la situació els ha agafat desprevinguts i no s'ha pogut activar el dispositiu fins al migdia. El seu president, en Jordi Robles, explica que els voluntaris s'han incorporat als treballs de la brigada municipal i de la policia local amb actuacions que s'han centrat sobretot en embornals, trams inundats i la retirada de branques o altres elements que dificultaven la circulació.
1: Era una cosa que no estava esperada. Llavors no s'han pogut activar voluntaris fins quasi al migdia, i els incidents que han anat sortint els han anat resolent la policia i les brigades municipals. I llavors, quan ens hem incorporat, hem acabat de fer altres tasques que quedaven pendents. La majoria han sigut, doncs, com quan hi ha fortes pluges, embornals, trams inundats i alguna que altra branques o algun que altre arbre caigut.
0: Les precipitacions intenses han agafat per sorpresa els serveis d'emergència i aquesta setmana es podrien produir aiguats avui dimarts i també demà dimecres. Tot i això, Jordi Robles ha afirmat que de cara als pròxims dies Protecció Civil de Mollet no té previst activar cap dispositiu especial mentre no hi hagi una activació oficial. I en esports us informem que Leo Conde és el nou entrenador del Mollet Hockey Club masculí. Conde assumeix les regnes del primer equip després d'haver defensat la samarreta del mateix conjunt fins a temporada passada. Ara fa el salt de la pista a la banqueta per iniciar una nova etapa dins del club. Conde afronta aquesta nova etapa amb un objectiu esportiu clar: aconseguir l'ascens amb l'equip a primera catalana masculina. El tècnic considera, a més, que el nou sistema de competició pot facilitar aquest objectiu, ja que aquesta temporada hi haurà una novena categoria i no es disputaran play-offs d'ascens, sinó que pujaran els tres primers equips de cada grup. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada dimarts a les 11 de la nit.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Després de la pausa continuem amb la música al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, fent un repàs a èxits i números 1. Rebeu una salutació de qui us està acompanyant, en Josep Casasnovas. Maria és una cançó de la banda Blondie, del seu àlbum de 1999, No Exits. La cançó va ser escrita per Jimmy Deste, autor d'altres èxits del grup com Atomic. Va ser produïda per Giorgio Moroder. L'obra representa la tornada de la banda després de gairebé 8 anys d'absència. El senzill va aconseguir el número 1 al Regne Unit i va ser també un gran èxit a tota Europa. Escoltem Maria, Blondie.

Això va ser un grup musical valencià nascut el 2014 a Gandia, que se centra en el hip-hop, el breakbeat, el rock i l'ska, barrejats amb ritmes electrònics. Les lletres de les cançons tracten qüestions polítiques i socials d'actualitat, la cultura, amb la intenció de canviar el futur a millor. Escoltem el so amb el tema El cap per avall.

Continuem amb la música al 96.3 de la FM, el programa aquell any. Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots escoltar i descarregar sempre que vulguis el nostre programa. The Real Thing és una cançó gravada per la cantant, compositora i actriu britànica Liza Stanfield per al seu àlbum homònim de 1997. Va ser llançat com el primer senzill de Liza Stanfield a Europa, Austràlia i Japó. The Real Thing va assolir el número 10 a Itàlia i el 9 a les llistes de singles del Regne Unit. Escoltem Liza Stanfield, The Real Thing.

Despacito és una cançó popularitzada pel cantant porto-riqueny Luis Fonsi amb el raper i cantant porto-riqueny Daddy Yankee, com el senzill principal de l'àlbum d'estudi de Fonsi de 2019, Vida. Una versió remix amb el cantant canadenc Justin Bieber va ser llançada el 17 d'abril de 2017, cosa que va ajudar a millorar el rendiment de la cançó a les llistes d'èxits en nombrosos països, incloses diverses posició número 1. Escoltem Despacito a Luis Fonsi i Daddy Yankee.

Per avui marxem, rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any. Marxem amb Remember the Time, és una cançó interpretada pel cantant nord-americà Michael Jackson, llançat com el segon senzill del seu àlbum Dangerous. La cançó va ser un intent encertat per Jackson de crear una barreja de New Jack Swing i Rhythm and Blues. El senzill va aconseguir el lloc número 3 al Billboard Hot 100 i el número 1 de la llista Rhythm and Blues del Billboard. El Soul Train Music Awards va obtenir 3 premis, incloent millor cantant masculí de l'any per Remember the Time, així com el millor àlbum Rhythm and Blues per Dangerous.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Ho acabem de saber, Protecció Civil envia un SLR per avisar de pluges localment intenses al Baix Camp, al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Durant aquesta propera hora demana extremar precaucions en la mobilitat i no acostar-se a les zones inundables. Recordeu, sempre en cas d'emergència s'ha de contactar al 112. I entrem en matèria perquè l'expresident Carles Puigdemont compareix en breu, estava previst a les 6, acompanyat dels consellers Toni Comín i Lluís Puig per fer una declaració institucional per valorar les decisions del Tribunal Constitucional i el Suprem. Ho fa des de la Casa de la República a Waterloo. Avui la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha considerat que aquest pas no és un final, sinó un inici de l'etapa de normalitat on Catalunya pot avançar cohesionada.
2: Amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya, sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem doncs que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
1: La portaveu ha garantit que quan retorni a Catalunya, Puigdemont s'ha rebut al Palau de la Generalitat pel president Salvador Illa, com s'ha fet amb altres. I en una declaració institucional, tot just fa uns minuts, el president del Parlament, Josep Rull, ha reclamat l'aplicació de l'amnistia en tots els casos. Rull ha celebrat la resolució, però ha dit que arriba massa tard.
3: Malauradament, aquesta decisió ha arribat tard, molt tard. Després de tanta injustícia, tanta repressió i tant patiment personal i familiar. El president Carles Puigdemont, durant aquest exili infame, ha vist com perdia el pare i la mare. El conseller Lluís Puig també va perdre el pare i la mare i no van poder assistir en el seu enterrament.
1: El president del Parlament espera que la cambra que presideix doni la benvinguda amb tots els honors als també diputats, ha recordat Carles Puigdemont i Lluís Puig. I els 11 detinguts rebuts pels jutjats de Guàrdia a Barcelona pels aldarulls registrats després de la manifestació per l'habitatge han quedat en llibertat a disposició dels jutjats. Els procediments estan oberts per delictes de desordre públic, danys amb incendi i atemptat als agents d'autoritat. Del total de 13 detinguts, dilluns a la nit, 2 ja havien quedat en llibertat i aquesta tarda han passat a disposició judicial els altres 11.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde.
2: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.

0: L'Angle del Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet. Conduït i presentat per Álvaro Rodríguez, Eva Otrero i Àlex Bermúdez.
1: Molt bona tarda, Dionit, amants del motor. Això és l'Angle de Miramar en directe des de Ràdio Mollet. Jo sóc Álvaro Rodríguez i aquest dimarts estem de tornada a Ràdio Mollet després d'un dilluns passat per aigua i un cap de setmana passat per aigua. I al meu costat m'acompanya sense passar per aigua. O almenys aigua amb sabó. Àlex Bermúdez, bona tarda.
2: Bueno, és el mateix, eh? Molt bona tarda, Álvaro. Què tal?
1: Bueno, després de practicar una mica de natació aquest cap de setmana...
2: Sí, senyor.
1: Moltes curses, moltes coses a comentar, moltes ganes de parlar de motor. Un cap de setmana ben complert.
2: Sí, senyor. Jo crec que és dels caps de setmana amb més motor dels últims mesos. Mm. Hem tingut coses amb un meló i hem tingut dues rodes i quatre rodes, les dues categories reina, o sigui que... No cap de setmana, no complet.
1: Sí. Hem tingut gran premis que semblen que tenen el nom d'una ambaixada. Per exemple, el Gran Premi de Bahrein,
2: sí,
1: a Malàcia.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Si tu fixes a les ambaixades, totes són ambaixada de Bahrein a Espanya, ambaixada de no sé on, a no sé on.
2: Les comptes de Twitter de ambaixada d'Espanya en Japó.
1: Exacte. Doncs en aquest cas hem tingut el Gran Premi de Bahrein a Malàcia.
2: Sí, jo això de mantindre el nom suposo que és perquè van ficar calés, els de Bahrein, però és una mica estrany, perquè altres anys, quan s'han modificat curses per Covid o pel que sigui, no se l'ha ficat el nom de la cursa original. Llavors, no acabo d'entendre. Potser, bueno, com és un país també molt a prop de Bahrein, no?, i és una substitució per motius de força major, suposo que, bueno, han volgut tindre una forma de quedar bé, no?, amb Bahrein, però sí, sí, a mi em va estranyar. També et dic una cosa, Bahrein no està malament, però ojalà tots els grans premis de Bahrein fossin a Malàcia, eh? Perquè...
1: Home, Déu-n'hi-do, Bahrein no és un molt bon circuit, eh?
2: Ostres, però és que jo soc... Bueno, ja ho vam parlar, jo soc molt vidua de Sepang, eh? Ha. Sepang, jo me'n recordo de petit, és veritat que la normativa anterior, bueno, les normatives anteriors ajudaven, però era el meu circuit favorit, la veritat. Les coses que s'han vist a Sepang, jo fan absolut. La veritat.
1: De fet, ens va passar una cosa durant el cap de setmana que era, bueno, almenys el diumenge, et lleves a les 9 del matí per veure la Fórmula 1, bueno, a Malàcia.
2: Et lleves a les 7 del matí per veure les motos.
1: Bueno, sí.
2: Clar, compte, eh?
1: Et prepares a les 9 del matí per veure el Gran Premi de Malàcia amb molta il·lusió, de sobte cau la Mundial, no sap molt bé perquè no es corre, bandera vermella, tot es retarda, i dius, ostres, tornem a ser el 2012, el 2011, sí, quan aquestes coses passaven tan habitualment.
2: Alonso sortint el 12, sí, a la graella. Jo vaig veure molts memes a Twitter, ara X, imitant la famosa foto d'Alonso mirant al cel, no? Mm. Amb la perillita i el letrero de dotzer, sí, classificat.
1: Good old times.
2: No va ser igual, però bueno, vam tenir una molt bona cursa, amb una molt bona cursa de Fernando Alonso, que la veritat és que jo quan la van pifiar amb els pneumàtics, jo vaig pensar que s'acabava la cursa per Alonso, i bueno, vam disfrutar. Jo la veritat és que ara entraríem en detalls, perquè a part del retard per pluja, que no s'acaba d'entendre, perquè la cursa va començar inicialment, tot i que després passaran coses, encara amb pluja, llavors jo penso que a les 9 del matí podria haver-se donat l'inici a la cursa, tot i que potser amb dos o tres voltes a safety car, no? Però va ser estrany, i després et plantes amb el que va passar. Ostres, he perdut el fil ara mateix.
1: El de la cursa,
2: sí, sí,
1: que es podia haver començat, però tenir aquell drama...
2: Sí,
1: de...
2: sí, cert. No me'n recordava perquè ho havia dit. No, doncs això, que ens van portar dos pals seguits, primer amb el retard per pluja i després doncs, amb un problema tècnic, bueno, en teoria de software, o sigui, això s'ho expliques a algun aficionat a Fórmula 1 dels anys 90 i diu, què m'està dient este tio, no? I sí, vam estar pràcticament dues hores, una hora i mitja llarga,
1: sí,
2: quasi dues hores sense cursa. Va començar finalment a les 11 del matí la cursa, més o menys, un cop es van al safety car, i tot i així va valdre la pena. Personalment, sé que, bueno, fora micro hem parlat de que tu no acabes de comprar aquest relat de que ha sigut una bona cursa la de Sepang, però, bueno, la veritat és que els aficionats i a xarxes i tal, molta gent coincideix en dir que és la millor cursa de la temporada. Llavors, bueno, almenys ha agradat aquest aquest gran premi, ja que va començar d'una forma que semblava que no ho faria.
1: Jo, que he estat un defensor bastant gran de la Fórmula 1 durant aquest any, bueno, almenys des de la temporada d'estiu, doncs aquesta cursa no m'ha semblat res de l'altre món, la veritat. Jo crec que ja hi ha molta nostàlgia de Farmalàcia.
2: Home, sí, això influeix.
1: I això ha estat una influència important pel Gran Premi. A banda de la Fórmula 1, hem tingut més curses allà en aquella banda del món. Al Japó hem tingut el Gran Premi del Japó, de MotoGP.
2: Aquest és del Japó.
1: Un Gran Premi del Japó el vam tenir substituït a Turquia, però es va dir sempre Gran Premi de Turquia.
2: Però de Fórmula 1.
1: Sí.
2: La famosa 2020,
1: el 21,
2: no?
1: El 21.
2: Va ser 21?
1: Sí.
2: Va ser un carreron aquesta, eh? En pluja, sí. Leclerc i Vettel tant pel podi.
1: El Red Bull de blanc.
2: És veritat. Que Verstappen semblava que anava a guanyar, la va pifiar... Sí. Molt bona cursa, sí senyor. I Stroll sortint des de la pole.
1: Bueno, aquesta va ser el 2020. El 2021 la pole va fer Bottas, em sembla.
2: Es va córrer dos cops a Turquia?
1: Sí. Ostres, el 20 i el 21.
2: He barrejat records. Sí. Bon circuit a Turquia, a veure si torna.
1: Sí. També hi ha molta nostàlgia per aquests circuits de la primera etapa de Tilke, eh?
2: Home, ho compares amb els que tenim ara, amb els urbans, sobretot.
1: Ja, bueno, però és que els urbans tampoc es pot fer gaire cosa més del que ja es fa.
2: Treure'ls.
1: A nivell de disseny estan molt limitats.
2: Te'ls pots carregar i punto.
1: O sigui... Molt clar, això està clar. Les motos al Japó, doncs, més drama, si ja teníem suficient.
2: Sí, també et dic que fluixetes les curses, eh? Del Japó.
1: Sí, la veritat, a mi no m'han agradat cap de les dues.
2: És un circuit que a mi m'acabi d'agradar, Motegi. Les curses solen ser força avorridotes,
1: A mi tampoc, a mi tampoc. A mi m'agradava Motegi quan feien l'Oval per la NASCAR i per la IndyCar. Però per les
2: no
1: motos...
2: No tinc el gust de ser tan parenquita.
1: Igualment, per parlar de les motos, doncs tindrem a la nostra companya, l'Eva Otrero, que si no l'hem saludat avui, la saludem
2: perquè
1: ara.
2: Perquè no hi és.
1: Perquè sí, no ens acompanya avui des de l'estudi. No, problemes logístics impedeixen que pugui estar amb nosaltres avui, però ho farà de manera telemàtica, mitjançant un àudio que ens ha deixat, on farà tota la crònica d'aquest Gran Premi del Japó.
2: Sí, ens treu feina, després sí que comentarem una mica els nostres punts de vista, com sempre, a dos veus en aquest cas. I sobre les motos, doncs això, és complicat haver de matinar per veure una cursa que saps com acabarà en el primer joc, segurament. Tot i que en el nostre cas, doncs, bueno, és rebut de bon gust, no? Perquè, bueno, doncs, Marc que despilot de casa i ens agrada a tots. Però és veritat que sabent que guanyarà Márquez si no li passa res, que esperem que no, evidentment, que mai li passi res a Marc Márquez, ni a cap altre pilot, i a sobre no acabes de tenir lluita per la cursa, has d'estar una hora morta tant el dissabte com un diumenge, hauries d'estar una hora llarga, després per empalmar amb la Fórmula 1, si dorms després potser no t'aixeques. És un dilema complicat, eh? Podríem haver sigut seguida, saps? A les 7 i a les 8, o 8 i 9.
1: Abans em sembla que sí que s'organitzava una miqueta això, però últimament tot és un desastre en aquest sentit.
2: Fixa't que ha sigut Adcarí Liberty als jets de MotoGP,
1: sí.
2: I literalment hi ha menys sincronització que abans amb la Fórmula 1. Jo me'n recordo que abans les motos sempre es canviaven l'hora per no solapar-se amb la Fórmula 1.
1: Sí, bueno, això segueixen fent.
2: Sí, però ja intenten que no... O sigui, intenten que no sigui una hora seguida les dues curses, saps?
1: Sí.
2: Intenten anar juntar quan la Fórmula 1 va a Silverstone o quan la cursa comença més tard per intentar que si passa alguna bandera vermella o alguna cosa, que no et perdis. Que entén també doncs, que els interessos de MotoGP doncs, velen per això, no? Però jo què sé, hauria estat molt bé estalviar-nos una hora d'espera. Sobretot després del que va passar a Malàsia, no? Que va començar la cursa 3 hores més tard d'haver-nos llevat. Però bueno, ja hem introduït una miqueta el que hem vist aquest cap de setmana, no?
1: Sí, jo crec que hem fet un spoiler prou gran. No ignorem que hem tingut curses al circuit de Catalunya. Hem tingut el GT World Challenge, aquí, en aquest cas ha estat la Sprint Cup del GT World Challenge, la que no ens agrada tant, nosaltres hem sigut sempre més de... Bueno, i en general tothom és de la Copa de Resistència del GT World Challenge. Hem tingut el Dani Juncadella corrent al circuit. Un cap de setmana una mica complicat, arribava en posició de guanyar el títol i finalment se'ls ha escapat de les mans.
2: Llàstima.
1: Vam tenir victòries d'un Audi R8, De fet, doble podi d'Audi R8 aquest cap de setmana, i és destacable perquè és un cotxe que porta descatalogat des de l'any 2023. Clar, no faria la broma, però és que realment porta molts anys fora del que seria la competició com a tal. Audi només el proveeix de recanvis, però ara mateix no té desenvolupament aquest cotxe. I tot i amb això, encara està guanyant.
2: Té força mèrit això, eh?
1: Sí, perquè realment els GT3 estan avançant a un ritme molt ràpid. És evident que tenim el balance of performance, però, ostres, tot i que amb una mica d'ajuda de la pluja vam tenir victòria de Àlex Aca i Dylan Pereira, una salutació al Dylan Pereira, des d'aquí som amics, el dissabte, bueno, com he dit, amb pluja, i després el diumenge la victòria va ser per un equip de Verstappen, però en aquest cas no era l'equip en el que corre el Dani, era l'equip format per Ben Green i per Thierry Vermeulen, que porten un Ferrari 296, corren dins de l'estructura de l'Emil Frey, però corren amb una livery de Verstappen i amb propietat. Ho paga Verstappen, vaja. Tot va una mica relacionat. I bé, a la tercera posició d'aquest podi sí que vam tenir un altre Audi R8, en aquest cas conduït per Fumanelli i per Ariel Levy. I bé, moltes coses més per repassar del GT World Challenge, però no ho farem en aquest programa. En aquest cas, al GT World Challenge li dedicarem un programa especial que s'emetrà el pròxim dia 12 d'octubre. Nosaltres no podrem fer-ho en directe, però us ho deixarem gravat. Serà un programa parlant només en exclusiva d'aquest cap de setmana, del GT World Challenge i de les seves categories que l'han acompanyat, almenys en aquesta ronda de Barcelona. I serà dedicat exclusivament al GT World Challenge. Agraïm moltíssim a la Emma i a la Nurin per aconseguir-nos aquesta acreditació. I bé, no podem estar més contents amb el tracte que hem tingut aquest cap de setmana al circuit. Cap de setmana supercomplicat, perquè vam tenir una arribada.
2: Va afectar molt, les curses? De... Perquè clar, per la tarda fet, entenc que no es corre massa, però...
1: No, sí que es corre el dissabte sobretot.
2: Ah, sí?
1: De fet, ha estat un cap de setmana molt interessant perquè hem tingut... Vam tenir l'S-Alert el dissabte a les 4 de la tarda.
2: Bueno, va arribar... Aquí, almenys a Mollet va arribar abans. A les 2 del migdia ja va sonar la primera...
1: Sí, doncs a Montmeló ens va arribar a les 16:47, més o menys.
2: Montmeló potser és occidental, no? És que ara no estic sol.
1: No, encara és oriental. El que passa és que a Mollet...
2: Es reben les altres,
1: moltes
2: no?
1: Moltes vegades es reben les de l'occidental.
2: Sí, senyor.
1: El cas és que es van suspendre les curses de la tarda, vam tenir una bandera vermella a la GT3 Revival Series, una cosa que només va durar 7 voltes, per aquest motiu, per la pluja. Durant aquesta bandera vermella ens va arribar l'S-Alert, que a mi em va arribar quan estava a la sala de premsa. Imagina't la quantitat de dispositius que hi ha. Quina bogeria va ser aquest S-Alert. Després d'això, clar, ens informaven que des de les 8 fins a les 2 de la tarda...
2: No hi hauria transport.
1: Del diumenge, des de les 8 del dissabte fins a les 2 de la tarda del diumenge, no es podria córrer ni es podria fer res. O sigui, estava suspès absolutament qualsevol tipus d'activitat a l'exterior. I efectivament així va ser. El diumenge hi havia la majoria de curses pel matí, amb el GT World Challenge acabant a les 5:20 de la tarda, i finalment doncs, vam haver de moure totes les curses per després de les 2 de la tarda del diumenge.
2: Va haver-hi jaleo bastant tard diumenge, no? Perquè estaven per allà i s'escoltaven a les 7 els cotxes encara rodant.
1: Les curses van acabar a les 7:20 de la tarda, cotxes ja amb llums enceses i de més. Va ser una imatge de postal molt, molt xula. I en general, bueno, una experiència molt, molt interessant i que als pilots va agradar molt perquè per primera vegada en molts anys podien dormir durant un cap de setmana de Gran Premi, bueno, de curses. Com no es podia practicar res d'esport a l'exterior fins a les 2 de la tarda, doncs tothom va aprofitar per dormir i es va fer tot en un diumenge a l'Express, que a mi, personalment, he de dir que em va agradar moltíssim.
2: Els pilots es van, clar, per tornar després, els que no s'allotgessin al costat del circuit ho tenen complicat.
1: Bueno, jo vaig haver de fer un transport a Barcelona Express abans de les 8 de la nit.
2: Aquest tema...
1: Perquè, sí, però bueno, en general va estar, i des d'aquí felicito per la gestió de l'S-Alert del dissabte, de la resta no, perquè últimament tenim uns S-Alerts molt desencertats.
2: A les 6:50, diumenge va arribar un pel matí.
1: Sí, fatal, això fatal. Però els saludem a la Carla, que ens entra per l'altre estudi. No hem saludat el nostre tècnic. Avui tenim el Pep Casas Noves. Li enviem una salutació des d'aquí.
2: Una setmana més.
1: Una setmana més. aquest alert va arribar a les, una mica abans de les 5 de la tarda i et deien, tens 3 hores per treure't del mig i si estàs recollit no surtis al carrer. I això jo penso que va estar prou bé.
2: Jo sí que crec que el tema del transport no va ser molt acertat treure'l a les 8, perquè hi havia molta gent que s'havia de treballar.
1: Però
2: o...
1: el tema és que el transport públic té uns altres problemes
2: sí.
1: que no permeten operar, que ara mateix no podem dedicar-li el temps que mereix.
2: Bueno. Repassar
1: tot això, i comentant que també vam tenir IMSA a Road Atlanta amb el Petit Le Mans, passem directament al món de les motos, li dediquem aquests minuts a la Eva perquè ens faci la crònica del cap de setmana de motos, i després ja ens dedicarem a la Fórmula 1 i a totes les categories minoritzades. Per tant, perquè el que tenim ara, entrem a la secció de l'Eva Otrero, entrem sobre les dues rodes.

0: com us hem comentat, jo no sóc l'Eva Utrero, l'Àlex em sembla que tampoc, no. Però ens ha deixat un àudio fent la crònica d'aquest Gran Premi del Japó i amb vosaltres doncs, la crònica de Eva Utrero sobre aquest Gran Premi del Japó.
1: Molt bona tarda, companys, i molt bona tarda a tots i totes. Avui, sobre les dues rodes, és una mica diferent perquè no sóc a l'estudi. Aquesta setmana us parlo des de casa, però igualment repassarem tot el que ens ha deixat el Gran Premi Motul del Japó. I compte perquè Motegi ha deixat dos mundials molt més ajustats i una recta final de temporada que promet moltíssim. Anem amb la categoria més petita i és que Máximo Quiles arribava a Motegi amb la seva primera bola de partit pel títol. Tenia l'oportunitat matemàtica de proclamar-se campió, però això haurà d'esperar. I és que els seus tres rivals directes començaven per davant seu. David Almansa feia la pole i completaven la primera filera Álvaro Carpe i Brian Uriarte. Quiles ho feia des de la quarta posició. La sortida de la cursa era bona per Máximo Quiles, que es col·locava tercer ja a la primera corba, però per davant estava Almansa, que mantenia el seu lideratge, i la lluita començava a complicar-se. Brian Uriarte era sancionat amb una doble long lap, una penalització que el feia perdre posicions i deixava Almansa al capdavant, i Quiles, mentrestant, anava fent la seva, sense precipitar-se, anava escalant fins a la segona posició i va arribar a les últimes voltes amb el Mansa al punt de mira. A falta de dues voltes, la diferència era de només 6 dècimes. Quiles ho va intentar fins al final, però no va trobar el forat. David Almansa guanyava, per tant, el Gran Premi del Japó a Motegi, Máximo Quiles pujava al podi al segon esglaó i Álvaro Carpe completava aquesta tercera posició. I això vol dir que el títol ha d'esperar una setmana més, però és aquest cap de setmana, i és que Indonèsia serà la segona bola de partit per a Máximo Quiles i cada vegada queda menys per veure el campió del món, perquè, bueno, campió de Moto3, perquè com ja parlàvem a final de temporada de l'any passat, ja Moto3 i Moto2 no seran campionats mundials, sinó que són campionats per si sols. Anem ja amb Moto2, que Moto2 ha patit un gran canvi de guió. És que Ethan Guevara sortia des de la pole i liderava la cursa de principi a final, una victòria impecable que li permet retallar molts punts al líder del Mundial. I és que Manu González sortia tercer, però va tenir un problema amb l'embragatge just a la graella i això l'obligava a sortir des del pit lane i convertia la seva cursa en una remuntada pràcticament impossible. El madrileny va acabar 22è, mentre que Guevara aprofitava la seva oportunitat de retallar tots els punts. Ethan Guevara guanyava, Toni Arbolino era segon i Philip Salah tercer. El Mundial queda molt més ajustat. Ara només separen a Guevara de Manu González 10,5 punts. El líder continua sent Manu, però aquella comoditat que tenia fa unes curses ja no existeix. Ara sí, arribem a MotoGP, perquè el Gran Premi del Japó ha tornat a tenir el nom de Marc Márquez ha escrit en gran. Recordem que l'any passat es proclamava campió del món en el Gran Premi del Japó. Marc Márquez, doncs, no ha estat tan especial aquest cap de setmana, però també ha estat especial pel de Cervera, donat que la classificació no va ser el seu punt fort perquè Jorge Martín li va treure la pole, però feia una segona posició Marc Márquez i una tercera que aconseguia Marco Bezzecchi. Dissabte ja ens deixava una primera pista del que podia passar i és que a l'esprint Marc avançava Martín a la primera frenada i a partir d'aquí ningú va poder discutir-li la victòria. Per darrere, Jorge Martín creuava la meta segon i Enea Bastianini tercer, però la classificació encara havia de canviar. I és que tots dos suposadament trepitjaven la zona verda de l'última volta. Per què dic suposadament? Va haver-hi moltes opinions a xarxes socials, moltes fotos més que photo finish, i bueno, va saltar el sensor, tenen un sensor al verd, així que una sanció que van rebre que els feia perdre posicions, que no es pot discutir perquè hi ha aquest sensor. Així que la cursa va acabar amb Diogo Moreira a la segona posició i Jorge Martín, que finalment acabava tercer. Una victòria que, a més, tenia molta importància pel Mundial, la victòria del Marc Márquez, perquè per darrere l'esprint quedava marcada per l'incident a la primera volta, un strike d'Àlex Márquez que deixava fora Pedro Acosta, Fabio Di Gian Antonio i el mateix Àlex Márquez. Però tot això era un avís del que diumenge Marc Márquez va confirmar que havia tornat a les sensacions que tenia i no pas el que havia passat a Àustria en aquell problema de les Ducatis amb els frens. Jorge Martín dissabte i diumenge sortia des de la pole, així que diumenge la cursa començava igual, aconseguia mantenir el lideratge a diferència de dissabte i per darrere seu Marc Bezzecchi i Àlex Márquez. Àlex Márquez va ser sancionat per aquest strike que l'incident que va deixar fora a ell i a dos companys més el dissabte a l'esprint. Va rebre un doble long lap per això i això el deixava una mica fora de la lluita pel podi. I després va tenir una caiguda a la cursa de diumenge. A la volta 11 arribava el moment clau d'aquesta cursa i és que Marc Márquez superava Jorge Martín i agafava el lideratge de la cursa. A partir d'aquí, el 93 començava a construir una diferència que ja ningú va poder recuperar. Així que, una altra cop a Motegi, victòria de Marc Márquez, Jorge Martín segon i Marco Bezzecchi tercer. I és que Motegi torna a demostrar que és un circuit especial pel número 93, que va fer doblet, victòria i una altra petita però important retallada pel Mundial. I és que Jorge Martín manté el lideratge, però ara només té 2 punts d'avantatge sobre Marc Márquez. 6 grans premis encara queden per davant i només 2 punts entre els 2 primers. Això està més viu que mai. No sé què penseu, companys. Jo crec que aquest Mundial es decidirà a València i espero que el puguem viure com toca. La segona bola de partit de Máximo Quiles és aquest cap de setmana, així que no tenim temps per respirar. Aquest cap de setmana toca Indonèsia. Després del segon lloc a Motegi

0: Bueno, doncs la crònica de l'Eva, d'aquest Gran Premi, força completa. No sé si ens dona temps a comentar una miqueta la... Tenim un parell de minutets, no?
1: Bueno, tenim un minut i poca cosa més.
0: Bueno, no sé si algun titular vols deixar de... I després
1: bueno,
0: acabem de rematar-ho.
1: Sí, fa pinta que el dia de la cursa de València seria el dia de decisions importants.
0: O sigui, compte que pot ser molt traumàtic aquest dia per a algunes persones, eh? Si no poden veure la cursa.
1: Tenim eleccions generals i tenim Gran Premi de València el mateix diumenge.
0: Les eleccions no són problema, el problema és si et toca més electoral.
1: Ah, clar, això sí, jo afortunadament cas... no tinc entrada.
0: Jo tampoc. Vaig estar a punt, però finalment no anirem a València.
1: Bé, interessant el Mundial, jo no sé per què, però el noto una mica amb falta de sazón.
0: A veure,
1: no et passa el mateix?
0: Li falta competència a Márquez, crec jo. I això que Martín està fent-ho més... Jo, està donant més guerra del que pensava. Bueno, després ho acabem de comentar-ho.
1: Bé, entrem a la pausa típica del programa en directe. Tornem de seguida, amb 4 minutets, amb més motor. Vinga, fins ara.
0: Ara tornem.

0: Bona tarda, són 6:45, us parla Carla Ramos. Mollet en Comú ha donat el tret de sortida al nou curs polític amb una assemblea celebrada dissabte al matí al Centre Cultural La Marineta. La trobada va servir per repassar la feina feta durant els dos darrers anys al govern municipal i alhora començar a definir les prioritats i el projecte de cara a les eleccions municipals de 2027. Pel que fa al balanç del mandat, la portaveu de la formació, Marina Escribano, ha assegurat que la valoració d'aquests dos anys és positiva, tot i que ha remarcat que no són conformistes.
1: Doncs nosaltres fem, el que diria per resumir, una valoració positiva però no conformista. És a dir, ens queden molts reptes per davant. Però sí que volem destacar que l'entrada de Mollet en Comú al govern de la ciutat s'ha notat, i s'ha notat en diferents àmbits, i per tant doncs, hem reivindicat a l'assemblea la feina feta i la feina doncs, en temes on són per nosaltres molt capdals, com és l'habitatge, l'accessibilitat o la solidaritat.
0: Mollet en Comú treballa des de fa dos anys al govern de la ciutat conjuntament amb el Partit Socialista de Mollet en referència a una possible col·laboració de cara a les eleccions municipals de 2027. Marina Escribano ha afirmat que la formació està oberta a treballar amb qualsevol partit que comparteixi programa i valors. I per altra banda, us informem que Mollet del Vallès ha tornat a ser reconegut amb 4 flors d'honor en el marc dels projectes Viles Florides 2026. Aquesta distinció posa en valor la feina del municipi en àmbits com la gestió dels espais verds, l'ornamentació floral, la sostenibilitat i la promoció de la cultura del verd urbà. Amb aquest nou reconeixement, Mollet manté les 4 flors d'honor que va obtenir per primera vegada l'any 2016. Entre els aspectes que Viles Florides ha tingut especialment en compte enguany i les actuacions relacionades amb la lluita contra el canvi climàtic i la millora de la qualitat ambiental de la ciutat. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
1: Tots els dimecres a les 6 tens una cita amb No dubtis entrar, un programa

0: salut mental a Ràdio Mollet. No dubtis a entrar. Cada dimecres a les 6 i cada dissabte a les 7.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Estem de tornada a la Miramar. Hem repassat les motos, hem repassat el global del cap de setmana. Poca cosa més. Sobre les dues rodes, estàvem comentant que el títol està una mica descafeinat.
1: Sí, jo també he de dir que ja ho vaig comentar aquí al programa, que bueno, l'Eva diu que ella pensa que arribarà a València el títol. Jo, sincerament, penso que no. Però he de dir que les últimes dues curses tinc una mica més de fe en Martín. No en guanyar el Mundial, perquè penso que Márquez s'està mostrant clarament aquesta segona part del Mundial el més fort, però està resistint millor del que pensava, perquè el mes de setembre va haver un parell de curses encara a la Lliga Europea, les últimes curses d'Europa, que semblava que Martín es despenjaria al Mundial, i semblava que era líder perquè Bezzecchi i Márquez estaven fallant. Márquez ha començat a no fallar, Bezzecchi, tot i que no es cau tant, sembla que està pràcticament descartat a la lluita pel Mundial, i està resistint millor del que pensava. El que passa és que ara els circuits asiàtics la majoria favoreixen a Márquez. Compte si finalment es corre a Qatar, que sembla que sí, perquè, almenys pel que han dit, tant Fórmula 1 com Motos volen anar a Qatar, que Qatar potser és un circuit més de Martín que de Márquez, i arriba en la avantpenúltima cursa del Mundial, i això pot fer que Martín arribi una mica més a prop del Mundial a Portimao. I jo crec que a Portimao, jo penso que és la primera, segurament la primera bola de partit que tindrà Márquez per guanyar el Mundial, i veurem si Martín ho aconsegueix estirar Martín o si guanya el Mundial Marc.
0: Bé, comentat això, anem a afegir dues rodes i anem,
1: sí,
0: a anar-nos al món també de les categories reines. En aquest cas anem amb la Fórmula 1 en el Gran Premi de Bahrein a Malàsia, i ho repassarem a la secció de l'Àlex Bermúdez. Ho repassarem a la Fórmula Sprint.
1: Doncs anem ja amb la Fórmula Sprint, repassant el que ens va donar de sí el Gran Premi de Bahrein a Malàsia. Encara no m'acabo de recordar del nom concret, sense haver de parar-me primer per dir-ho. Tornava a la Fórmula 1 a Sepang, si no m'equivoco, 9 anys després, ja que l'última cursa va ser la de l'any 2017, que va ser, per cert, la segona victòria de Max Verstappen. Només havia guanyat abans a Montmeló l'any 2016, i el que ha plogut des de llavors, perquè hem passat d'un Max Verstappen molt inexpert, que encara no era el número 1 destacat de Red Bull, i bueno, ara ha arribat tot un campió del món més aconsegrat, amb 4 títols mundials. És veritat que en aquest cas arribava sense haver inaugurat el seu casiller de victòries, però sí que semblava des del primer moment que anava a ser el pilot més fort a aquest circuit de Sepang, i efectivament doncs les creences doncs es van materialitzar en primer lloc dissabte amb una pole position que va ser impecable per part de Max Verstappen. Jo esperava una miqueta més de lluita per part dels Ferrari, que semblava que eren competitius, i diumenge s'ha de dir que sobretot Hamilton va demostrar un ritme molt parell al de Max Verstappen. Si Hamilton no hagués tingut la sèrie de circumstàncies que li van perjudicar clarament, potser hauria pogut disputar la victòria de Max Verstappen en els moments que la cursa es va neutralitzar. Després ho comentarem una miqueta més en profunditat, però bueno, comentar que la pole va ser per Max Verstappen, va ser el més ràpid a totes les sessions, tant a la Q2 com a la Q3 va mantenir un marge de més de 3 dècimes sobre el seu competidor. Bueno, en el cas de la Q3 van ser 298 amb Lewis Hamilton, que va ser el segon classificat, tant a la Q2 com a la Q, com, o sigui, a les tres sessions vam tenir Verstappen Hamilton com la dupla dels pilots més ràpids, però amb un Verstappen força relaxat, i que ja des del primer intent doncs va fer-se amb la pole position. Segon va ser Hamilton, com he comentat. Tercer, Isaac Hadjar, el Red Bull, tot i que Verstappen va ser el més ràpid, però s'ha de reconèixer el mèrit també del conjunt general del cotxe, no? De que el Red Bull semblava que era el cotxe més ràpid, almenys el dissabte, i Hadjar, que un altre cop torna a classificar entre els tres primers, cosa que ja ha fet algun cop més aquesta temporada, i és segurament el company d'equip que està més a prop de Max Verstappen des de Ricciardo dels primers anys. I molt bona l'actuació del pilot francès, que tot i ser molt jove, cap pilot una onduru per ell, bueno, està aguantant el tipo, no? Com es diu en castellà, força bé. Quart va ser Antonelli, líder del Mundial, que semblava que li gustaria més enganxar-se a les primeres posicions de la Q3, va patir força la Q2, més del que s'esperava, i tot i així finalment va ser quart. I també vam tenir un primer intent una mica estrany, semblava que potser els dos Mercedes eren dels últims de la Q3, però això ho va salvar Antonelli. Qui no va salvar va ser George Russell, que va acabar 8è, molt lluny de Max Verstappen. Bueno, és que pràcticament a quasi 8 dècimes. Russell, que tot i que va ve de guanyar a Bakú, però va ser l'excepció. O sigui, va estar molt desconnectat del Mundial. Jo crec que Russell ja està pensant en què s'acaba això. I bueno, Antonelli sembla que s'emportarà el Mundial. La pregunta ara és quan, no? Si arribarà en un parell de curses, en tres. Sí que encara queden unes quantes, sobretot si es disputen les del Orient Mitjà, que en teoria es faran, tant Qatar com Abu Dhabi. Però bueno, és qüestió de curses que guanyi Antonelli. Destacar també, finalment, l'actuació dels pilots espanyols, entre cometes, ja que els dos van passar a la Q2 i van lluitar pràcticament fins l'últim segon, però evidentment doncs no tenen el millor cotxe ni tan sols per competir amb els cotxes de com el Saudi de mitja part de la graella o els Visa Cashup. I bueno, finalment va ser Alonso 12è classificat, Sainz el 13è. Amb això ja arribem a diumenge. Hem comentat que, bueno, no s'esperava la pluja, ja que es parlava que hi havia una previsió aproximadament del 30% de possibilitats de que plogués, i en tot cas no s'esperava que fos una pluja tan intensa. Doncs mitja horeta abans, una mica més de mitja horeta abans de que comencés la cursa, va començar a caure un xàfec molt intens sobre el circuit de Sepang, i bueno, i la pregunta era si començaria l'hora la cursa a la seva hora habitual, i això no va ser així. Vam haver d'aguantar força, i jo crec que va ser una mica més de mitja horeta que es va donar el tret de sortida a la cursa, això sí, detrás del safety car, per tastar una mica com estava el circuit, tot i que el safety car, quan va fer la volta de reconeixement prèvia, sense els cotxes darrere, pràcticament es va anar llarg, pràcticament fa aquaplaning, ho va poder salvar. I tot i així van decidir que pels cotxes de Fórmula 1 doncs, seria més fàcil competir. Semblava que sí, perquè no semblava un problema les condicions de l'asfalt, però el que va ser un problema va ser el software, no sé, de 8-9 cotxes dels 22 que hi ve la graella, sobretot el de Hamilton, va ser el més destacat, que estava segon, i de sobte es va parar pràcticament enmig de la pista. Els altres pilots, va ser una imatge molt surrealista, intentant esquivar Hamilton.
0: Després es quedaven aturats ells.
1: Després es quedaven aturats molts d'aquests que havien adonat a Hamilton.
0: Sí, perquè primer s'atura Verstappen, després no funciona el Hamilton.
1: Però Verstappen va ser una cosa temporal, no? Jo crec que Verstappen després va reemprendre la seva
0: sí,
1: marxa.
0: Sí, va reemprendre la seva marxa, va continuar seguint el safety car i Hamilton el va quedar clavat. Aleshores, en un moment, Hamilton va poder tornar. I després, tota la resta que quedaven al darrere, no volien avançar a Hamilton,
1: per
0: que s'estava quedant...
1: Per temor, clar.
0: O sigui, va poder tornar a tirar i, de sobte, es va aturar una altra vegada. I es va donar temps perquè el safety car fes una volta sencera, i quan estava arribant a la contrarrecta de meta, que allà a Malàsia és contrarrecta i recta, teníem almenys dos o tres cotxes aturats i el safety car arribant a doblar aquests cotxes. Finalment, doncs, bueno, una imatge, la imatge més bèstia de l'any.
1: Sí, sí, sí. Bueno, vam estar una miqueta més d'una volta així. Finalment, la direcció de cursa va dir que això s'acabava temporalment, que s'havia de parar la cursa, que es restablia l'ordre de sortida, i pràcticament vam estar doncs una hora així. Una hora de cursa parada. Una miqueta abans de l'emprendre la marxa va sortir un comunicat de la FIA dient que ho anaven a investigar, i després, doncs, després de la cursa allà va sortir... Hòstia, no em surt el nom. Tom Sakis? Una cosa així,
0: Tom Bazis.
1: Tom Bazis, que és una mena de director operatiu de la FIA i de la Fórmula 1, i pràcticament va dir que va ser un problema de software, que va ser un bug, en teoria, perquè en teoria els 22 cotxes estan com entrellaçats a un sistema, bueno, jo tampoc ho vaig entendre molt bé, però pràcticament estan sincronitzats, llavors no tots els cotxes patrien l'error, però si un el patia, que va ser més o menys el que va passar amb Verstappen i Hamilton, doncs es podia replicar en altres cotxes. O sigui que no va ser culpa, en teoria, del software, sinó de l'aplicació d'aquest software a una part d'aquests cotxes. Bueno, una cosa molt estranya i que, evidentment, és intolerable la imatge que va donar la Fórmula 1, perquè va ser la primera cursa amb pluja i, en teoria, es veu que aquest sistema no està preparat per patir les condicions de mullat. I, bueno, ens va treure tota l'emoció que tenia, potser... Bueno, després ho vam veure, no?, que es va reprendre la cursa i encara tenien pluja. Hauria sigut tota la cursa, pràcticament, en condicions mixtes, més de mitja cursa amb mullat, i segur que hauria estat més divertida, perquè el canvi de pneumàtics va arribar tard, però vam tenir molta cursa en sec. Si la cursa s'hagués disputat a l'hora prevista, hauria estat força millor. Bueno, anem a comentar ja una miqueta el que va passar a aquesta cursa. Bueno, Max Verstappen no va donar tregua, i bueno, va veure aturat el seu domini per safety cars, perquè si no hagués sigut pels safety cars, Verstappen s'hauria anat a més de 20 segons de diferència amb els seus competidors, no? Especialment Leclerc i Antonelli, que van ser els que estaven competint en aquesta posició. Bueno, el més destacat va ser que Hamilton... Bueno, clar, és que hem de comentar com va començar la cursa, i és que estava mullat, però semblava que la cursa s'acabaria, que l'asfalt s'acabaria en 2-3 voltes. Aquesta va ser la previsió que es va donar per ràdio i a la transmissió internacional i també a de son i tal. Estaven tots d'acord en que el drenava molt bé i es s'acabaria molt ràpid. Llavors, la majoria de cotxes van optar per... Bueno, la majoria no, però la meitat pràcticament van optar per ja sortir amb pneumàtics o tous o mitjos, pneumàtics de sec. I la resta, començant per Verstappen, que semblava que s'estava equivocant per optar per una estratègia molt conservadora, a lo Hamilton al 2021, sortia amb pneumàtics intermedis. Doncs ja a la volta de formació, Hamilton ja no podia ni atrapar a Verstappen i ja s'estava veient que seria un drama la primera volta, bueno, les primeres voltes per Lewis Hamilton, que sortia segon i que era una molt bona opció de guanyar una nova cursa pel pilot anglès, no? Doncs a la sortida Verstappen va anar com un coet, els dos Mercedes també, sobretot Russell va sortir molt bé, també va aprofitar l'interior de la pista, que semblava que estava més sec, i es van ficar els dos Mercedes en liderat de la cursa, i Verstappen, que tot i sortir bé, es posava tercer. Però bueno, teníem una situació de cursa amb Antonelli, Russell i Max Verstappen. I Hamilton, doncs, va començar a perdre posicions, a perdre, i a la segona volta es vam trobar a Hamilton, a Alonso, a Leclerc, tots aquests pilots van sortir en pneumàtic sec, que estaven, doncs, al final de la graella. Leclerc va reaccionar més ràpid i van aturar-li per ficar pneumàtics secs, i tot i així Hamilton, que va aguantar força més, van aprofitar després ja un virtual safety car per... Va ser un virtual safety car que es va convertir... No, això va ser després, no?
0: Sí.
1: Ja va ser un safety car directament, que deien a la tele que perjudicava els pilots de sec, però jo penso que no, jo penso que beneficiava... O sigui, que beneficiava els que anaven a pneumàtics de pluja, perquè és que almenys s'enganxaven.
0: Sí, tenien una aturada gratis.
1: Estaven a un minut, va arribar a estar Hamilton de Verstappen, i bé, doncs van haver de canviar sec. Ja havien passat unes, no sé, 6-7 voltes pràcticament, des de que havia donat inici la cursa, i doncs van subsanar l'error. Hamilton ràpidament va començar a escalar posicions, i tot i que Leclerc va parar abans d'ell amb aquest safety car, doncs va veure mitigada la seva avantatge sobre el seu company d'equip, Hamilton va començar a remuntar, i bueno, sense cap mena de dubte, el pilot de la cursa, per mi, Lewis Hamilton, que ho va fer força bé, i si no hagués, com he comentat abans, si no hagués començat amb el pneumàtic incorrecte, segurament hagués pogut estar força millor. També la remuntada Fernando Alonso, que va arribar a estar per davant de Hamilton en el moment de pneumàtic sec en asfalt mullat, tot i així, evidentment, quan es va reprendre la cursa darrere del safety car, Hamilton va començar a avançar posicions i Alonso va tardar una miqueta més. Tot i així, va fer una cursa espectacular. El pilot asturià es va veure beneficiat d'un parell de circumstàncies que ara comentarem, i és que al final de la cursa l'element detonant va ser un doble abandonament. Bueno, no va ser un doble abandonament, i és que Russell sí que va abandonar. Russell, que estava lluitant pel podi, es va aturar el seu cotxe. No sap si va ser un problema de software, sí, o d'energia o...
0: Ara mateix jo no he llegit quin ha estat el diagnòstic, però es va aturar el cotxe en plena recta durant el safety car.
1: Durant un safety car, que ja és curiós que un cotxe peti durant un safety car.
0: I que ja s'estava allargant moltíssim el safety car, sí, més del compte.
1: Van tardar en retirar el cotxe de... Va ser el cotxe d'Albon?
0: Sí, crec que era el cotxe d'Albon.
1: El cotxe d'Àlex Albon, que va abandonar cursa, bueno, cursa no, més malíssim per
0: temporada,
1: Alex Albon.
0: Terrible.
1: I temporada que, bueno, Sainz, sense fer una temporada històrica, l'està passant per damunt. Jo me'n recordo l'any passat que deien que Sainz es veuria aplastat per Lewis Hamilton, doncs, per Lewis Hamilton, per Alex Albon, doncs no va ser així. Bueno, el que comentava, que van tardar com 3-4 voltes en retirar el cotxe d'Albon, que estava al costat d'un vial, només havien els comissaris de treure'l. Crec que van comentar que els comissaris eren de Bahrein i potser no estaven... Que, bueno, que Bahrein, doncs sí que es corre, no? Però que, bueno, potser eren més inexperts que els europeus i tardaven una miqueta més. Bueno, no sé.
0: Bueno, és que el tema dels comissaris en els circuits de la FIA és un desastre, perquè als Estats Units veiem una cursa de la Copa Mazda MX5, que
1: I
0: és una cursa superamater.
1: Els millors comissaris
0: del
1: món,
0: no? No és superamater, però és una categoria molt petita, és una categoria de formació la més petita de totes, però el salt del karting als cotxes es fa amb aquell cotxe. I en el moment que tens un accident, en menys de 15 segons ja tens un comissari de tenenta i dos camions per retirar el cotxe. I aquí a la Fórmula 1 decidim tenir comissaris voluntaris. I clar, comissaris voluntaris, doncs, no és gent que està preparada.
1: Passen exàmens, en teoria, no? Sí, almenys aquí a Espanya.
0: Passen exàmens, però tu necessites gent ja que s'hi dediqui.
1: Que sigui, professionals, que cobrin per fer el seu treball. Sí, sí.
0: Han de ser gent que d'alguna manera sigui això un laboratori per després poder atendre emergències mèdiques al carrer. Que això, com a la IMSA i a la NASCAR i a l'IndyCar, tenim l'American Medical Response, corre de compte d'una empresa que es dedica a això, d'una asseguradora mèdica. Però clar, aquí tenim una resposta molt lenta de comissaris que venen de voluntaris, que són aficionats i que no tenen per professió el salvavides. I això és el que necessitem a les curses.
1: Ja, no, sí, totalment d'acord, eh? I no és una cosa nova a la Fórmula 1, i bueno, no crec que amb Liberty precisament sigui una prioritat arreglar aquest assumpte. Bueno, doncs el que comentava, vam tenir el safety car a unes 2 voltes pel final, la cursa estava força estabilitzada ja, Hamilton remuntant posicions i Alonso lluitant pels punts, Alonso que es trobava de ser en el moment del safety car, i va veure com va guanyar 2 posicions de seguit, ja que George Russell es va quedar aturat, com bé hem comentat, quan estaven retirant encara el cotxe d'Albon, i tot i així van retirar força més ràpid el cotxe de Russell que el d'Albon. Menys mal que el cotxe de Russell es va quedar molt a prop de la sortida de pit lane i estava al costat un vial a les tanques, no? El van poder retirar ràpidament. I mitja volta després va patir una sortida de pista molt estranya a Lando Norris. Jo crec que va donar per fet que els pilots de davant frenarien més tard i van frenar força aviat pel que ell tenia calculat i va haver d'anar llarguíssim per no xocar amb ells. Em va fer molta gràcia, ja sabeu que jo no sóc el millor fan de Lando Norris, que va dir Pedro La Rosa a la transmissió de Dazón: este error no lo hace un campeón del mundo. I es va veure justament la repetició, que va ser una cagada gordíssima, que bueno, que això sí, també l'ha fet Hamilton, per exemple,
0: sí, és,
1: a Bakú.
0: Sí, pot passar,
1: no?
0: Un safety car.
1: Però em va fer molta gràcia perquè va ser una negació instantània de l'afirmació del comentarista. Bueno, doncs, Alonso, que veia com es col·locava a la 8a plaça, amb un Norris que havia de remuntar i se'l va trobar finalment a les últimes voltes, bueno, va haver estat 2 voltes amb el campió actual del món, el seu cogote, li va aguantar Alonso d'una forma molt meritoria i lluitant, fins i tot amb Lawson, per la 7a plaça, i Hamilton també va ser el gran beneficiat d'aquesta incidència de George Russell, i és que finalment es va col·locar quart amb l'abandonament de Russell, estava 5è en aquell moment, i va aconseguir avançar i xacatjar després d'estar com 15 voltes abans del safety car darrere d'ell.
0: Va costar.
1: Li va costar, i Hamilton s'ha de dir que va fer una cursa molt bona, però en certs detalls se li nota, jo li veig més mestria a Alonso. Per exemple, a la segona corba, l'avançament, aquell jazz que li va fer a Lindblad, que Hamilton era incapaç d'intentar una cosa així. Doncs, tio, si veus que sempre se't fica per l'interior, doncs intenta anar per fora, intenta fer alguna cosa diferent. Doncs Hamilton li va costar molt. Després del safety car, finalment, sí que va poder fer. Va veure recompensada la seva cursa. Jo he de dir que per mi el pilot del dia va ser Hamilton i no Verstappen. Sé que no val per res, però la seva cursa va ser una bestiesa. I això que jo, doncs, li he donat pals a Hamilton quan toca, però s'ha de dir que va fer un carreron. També Alonso i també Verstappen, que va aguantar força bé les intentones per darrere, tot i que sí que s'ha de dir que, bueno, que és que la seva avantatge va ser testimonial per culpa del safety car, perquè si no hagués sigut pels safety cars, havia guanyat amb un avantatge increïble. Anem a comentar els resultats de la cursa més amb més detall. va guanyar Max Verstappen. Segon va ser Andrea Kimi Antonelli. No, és que estava amb la captura, sí, de la qual, i dic. Tercer va ser Lewis Hamilton. Quart va ser Charles Leclerc. S'ha de dir que Hamilton i Leclerc, doncs, es van veure beneficiats per les incidències de rivals, però que van mereixer, sobretot Hamilton està allà dalt, li va condicionar un munt als dos pilots aquesta estratègia, que per una altra banda de dir que jo entenc que tu amb Alonso prenguis el risc d'anar amb un pneumàtic sec, però amb Hamilton jo no ho vaig entendre, la veritat. Si tu veus que els rivals no ho fan i que no està molt segur, tu has d'apostar per aguantar. I ja que has fet la cagada, doncs just a la volta de formació, bueno, la volta abans de que reprengui la cursa, doncs atures. Ja va haver-hi pilots de mitja graella que van aturar abans de que es donés la sortida, i la jugada els hi va sortir millor. I sort de Hamilton, que va tenir el safety car aquest, perquè si no, doncs no hauria pogut acabar en podi ni de conya. Cinquè va ser Hadjar, que es va veure, bueno, va veure perjudicada la seva cursa pel safety car, perquè si no, segurament, doncs, com a molt, o sigui, com a mínim, hauria acabat quart. Va abandonar Russell i va rebre el podi, però després els dos Ferrari li van avançar molt ràpid. Piastri va ser sisè, setè Lawson, vuitè Alonso, que va fer un carreron impressionant amb aquesta carraca que porta amb rodes. Nové Norris, que hem comentat que va tenir un error força greu, i de ser Lindblad, que va fer una bona cursa i es va deixar moments en els que ell, bueno, doncs, va ser la víctima, però va fer una cursa força bona, i amb aquest vice-caixa PRB, un puntet per ell. I Sainz comentar que va veure perjudicada la seva cursa per, bueno, per una embestida. No sé què va ser ara, què se va portar per davant.
0: Sainz.
1: Sí, o quan, pot ser? És que no me'n recordo bé. No, Bortoleto, que se'l va, sí, portar per davant d'una forma...
0: La primera volta, sí.
1: Però bueno, es va queixar d'ell. Sainz també podria callar-se una miqueta, perquè també, sí, també tiene lo suyo. I bueno, doncs finalment aquesta va ser la cursa. Comentar, a veure si trobo per aquí la classificació del Mundial, que amb aquesta cursa Antonelli, doncs, encara és més llarg del Mundial. Exactament, tenim Antonelli amb 320 punts, segon Russell a 84 punts, i Hamilton és tercer ja a més de 100 punts del pilot italià.
0: Antonelli tindrà bola de partit. Si fa tots els punts de Singapur, tindrà bola de partit al següent Gran Premi, a les Amèriques.
1: I queden encara 8 curses.
0: Evidentment,
1: passada, eh?
0: Clar, hem de comptar amb un doble zero sprint i carrera llarga de Singapur de Russell, i doble victòria d'Antonelli, però si ho aconsegueix ja tindria bola de partit a les Amèriques. Jo crec que no arribarà amb aquesta bola
1: si
0: de partit.
1: Si no arribarà a Brasil o...
0: I, sí, però arribarà molt aviat.
1: A Mèxic es corre aquest any? Sí, no?
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: I bueno,
0: què comentar? No, Gran Premi de Singapur aquesta setmana, moltíssimes ganes, tenim sprint, tinc moltes ganes de veure aquests cotxes a Singapur, eh?
1: Sí?
0: No irònicament.
1: Tu creus que aquí aganxaran millor els
0: jo
1: cotxes?
0: Crec que sí, jo crec que sí. Singapur sempre ha estat una pista molt divertida, després del canvi del 2023 encara...
1: Va guanyar molt, eh?
0: Més divertida.
1: Aquesta...
0: I jo crec que podem tenir una cursa molt entretinguda a Singapur. L'agafo amb molta il·lusió. Home, jo sempre he estat fan de Singapur.
1: Sí, a ti sempre t'ha agradat molt, és veritat. Home, no tenim rectes molt llargues, que això, no, tema energia, doncs és beneficiós, perquè no, sí, es quedin els cotxes morts a final
0: de recta. Però
1: tenim
0: dues rectes molt llargues que serveixen per avançar.
1: Això sí. Però bueno, no sé, veurem. Comentar que els horaris són, crec que són una miqueta especials, si no,
0: sí,
1: m'equivoco.
0: Sí, els tenim aquí.
1: L'esprint és a les 11 el dissabte, la quali és a les 3 i la cursa és a les 2. Horari tradicional de la Fórmula 1.
0: Que bé. Tornem good old times.
1: Jo sóc més de les 3, eh?
0: Sí?
1: A mi el que no m'agrada són les qualis a les 4. Això em sembla,
0: sí,
1: mortal.
0: Horrible. Era molt millor la quali a les 2, a les 3, i després una cursa, sí, de Fórmula 2 després. Sempre entra genial.
1: Si vas al circuit tornes molt tard ja. Si vols, sí, vols veure la Fórmula 2 i tal.
0: Serà 21 voltes la carrera sprint i de 62 la carrera llarga.
1: Veurem per aquest circuit que sol afavorir històricament els Ferrari.
0: Sí.
1: Veurem si, clar, en canvi de normativa, potser això és...
0: Potser ja no, però...
1: Agua de borrajas, no?
0: La filosofia dels cotxes de vegades es manté.
1: Sí.
0: Igual que el Force India sempre ha anat bé en recta, doncs, bueno, aquest any no
1: aquest
0: és...
1: any precisament no.
0: No, però sempre ha estat un cotxe que quan li treia nada anava...
1: El xassi sí, la part de xassi sí, la part de motor ja no està en la seva mà.
0: Vam tenir victòria de Chase Briscoe a la NASCAR, vam tenir victòria de... no arribarem a dir-ho, i ens acomiadem per veure-nos la setmana vinent amb molta més actualitat sobre el motor. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
1: Adeu.

0: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
1: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
0: Núvol de fum. A Ràdio Mollet.

0: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada dimarts a les 11 de la nit.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
2: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada dimarts a les 11 de la nit.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimarts 6 d'octubre del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Mollet del Vallès ha tornat a ser reconegut amb 4 flors d'honor en el marc del projecte Viles Florides 2026. Mollet manté les 4 flors des de l'any 2016, any en què va obtenir-la per primera vegada. I els treballadors de serveis socials de Mollet es concentren abans de la vaga de dimecres. El personal reclama més recursos, cobertura de vacants, seguretat i espais adequats en la primera vaga del sector a Catalunya. I Mollet pot tornar a tenir un episodi de pluja aquesta tarda nit. Coneixerem si hem de prendre alguna precaució de la mà del meteoròleg Luismi Pérez. I Leo Conde és el nou entrenador del Mollet Hockey Club. Conde assumeix les regnes després d'haver defensat la mateixa samarreta fins la temporada passada amb l'objectiu d'assolir l'ascens a Primera Catalana. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, en aquest cas els titulars. Ara nosaltres ens hi posem. Us acompanyen el control tècnic Josep Casasnovas i a l'informatiu, en aquest cas com a periodistes, en Joel Gascón, Carla Ramos i Emma Balea.
0: Mollet al dia, notícies.
1: Mollet del Vallès ha tornat a ser reconegut amb 4 flors d'honor en el marc del projecte Viles Florides 2026. Aquesta distinció posa en valor la feina del municipi en àmbits com la gestió dels espais verds, l'ornamentació floral, la sostenibilitat i la promoció de la cultura del verd urbà. Amb aquest nou reconeixement, Mollet manté les 4 flors d'honor que va obtenir per primera vegada l'any 2016. Això el situa juntament amb Bagergue, Figueres, Olot i Vilaseca entre els 5 municipis catalans que han aconseguit conservar aquesta màxima distinció de manera ininterrompuda durant tots aquests anys. La distinció es va donar a conèixer durant la 15a Gala de Flors d'Honor 2026, celebrada el passat divendres a Reus. En aquesta edició hi han participat prop de 180 municipis de Catalunya i Andorra. Entre els aspectes que Viles Florides ha tingut especialment en compte enguany, hi ha les actuacions relacionades amb la lluita contra el canvi climàtic i la millora de la qualitat ambiental de la ciutat. En aquest sentit, s'ha valorat la naturalització dels espais públics, la creació de refugis bioclimàtics, la gestió eficient de l'aigua, la integració social dels espais verds i la protecció del patrimoni natural. Un dels elements destacats de l'aposta de Mollet per incrementar la biodiversitat urbana com a estratègia d'adaptació davant els efectes del canvi climàtic. Entre les actuacions desenvolupades hi ha l'ampliació dels corredors verds i la creació de petits espais dins del nucli urbà que poden funcionar com a refugis davant de les altes temperatures. El reconeixement també té en compte la tasca continuada del municipi en el manteniment i la millora dels espais verds, la conservació del mobiliari urbà, la sensibilització de la ciutadania i la promoció de polítiques de sostenibilitat ambiental.
0: Mollet al dia, notícies.
1: Els treballadors i treballadores de serveis socials de l'Ajuntament de Mollet s'han concentrat aquest dimarts davant de l'Ajuntament en un acte previ a la vaga del sector convocada per aquest dimecres 7 d'octubre. La mobilització convocada pels sindicats de Comissions Obreres i UGT serà la primera vaga del sector de serveis socials a Catalunya. Entre les reivindicacions generals hi ha la defensa d'uns serveis socials de titularitat i gestió pública, així com la reducció de les ràtios i la millora de la cartera de serveis. Cristina López, educadora social del Centre Cívic Lera, destaca que les concentracions previstes volen visibilitzar la saturació general del servei.
2: De visibilitzar una mica la saturació del servei, no? I de que és una cosa generalitzada, no només aquí a Mollet, sinó a tota Catalunya, però que ens trobem, doncs, això, saturats, amb cada vegada més càrregues de feina, sense els professionals que hauríem de ser, no? Assumint més coses del que hauríem.
3: Econòmic, no? De condicions laborals, no? També és una cosa
1: De la seva banda, Clàudia Tarragó, educadora social també del Centre Cívic Lera, ha remarcat que cada cop hi ha més volum de càrrega malgrat si destinen els mateixos recursos. En aquest sentit, l'educadora social diu que la saturació acaba afectant a les usuàries dels serveis.
2: Al final nosaltres, com a serveis socials, estem per i per la ciutadania. I si nosaltres anem saturats perquè no podem cobrir tot el que voldríem, qui s'ho repercutit també són ells. Que al final la nostra feina va dedicada a que les persones acabin sent autònomes i puguin canviar la seva situació. Llavors tot es complica.
1: En el cas de Mollet, el personal de serveis socials reclama també mesures específiques com la vigilància privada als dos edificis de serveis socials, el CIR Joan Abarcala i el Centre Cívic Lera, una millor cobertura i substitució del personal, així com més transparència en els nomenaments d'interinatges i en l'adjudicació de vacants. Així ho explica Lluïsa González, representant de Comissions Obreres a l'Ajuntament de Mollet.
3: I després tot el tema que ve relacionat amb el que seria les substitucions, cobriment de vacants.
1: També es demanen espais adequats per poder fer les consultes amb garanties de privacitat. Durant la concentració d'aquest dimarts s'ha llegit el manifest de la vaga i s'han exposat les reivindicacions del col·lectiu. L'acte ha comptat també amb el suport de treballadors i treballadores de l'Ajuntament, així com membres de la Corporació Municipal. La jornada de vaga està convocada per demà dimecres 7 d'octubre i se suma a les mobilitzacions del sector de serveis socials arreu de Catalunya.

0: i Mollet en Comú ha donat el tret de sortida al nou curs polític amb una assemblea celebrada dissabte al matí al Centre Cultural La Marineta, que va reunir militants, simpatitzants i persones interessades en el projecte. La trobada va servir per repassar la feina feta durant els darrers dos anys al govern municipal i alhora començar a definir les prioritats i el projecte de cara a les eleccions municipals 2027. Pel que fa al balanç de mandat, els membres del grup municipal van repassar les principals actuacions impulsades des del govern, així com la tasca desenvolupada des de l'oposició. La portaveu de la formació, Marina Escribano, ha assegurat que la valoració d'aquests dos anys és positiva, tot i que ha remarcat que no són conformistes.
1: Doncs nosaltres fem, el que diria per resumir, una valoració positiva, però no conformista. És a dir, ens queden molts reptes per davant, però sí que volem destacar que l'entrada de Mollet en Comú al govern de la ciutat s'ha notat, i s'ha notat en diferents àmbits, i per tant doncs, hem reivindicat a l'assemblea la feina feta i la feina doncs, en temes on són per nosaltres molt capdals, com és l'habitatge, l'accessibilitat o la solidaritat.
0: Des de Mollet en Comú han posat en valor la feina feta des de les seves regidories amb mesures com l'aposta per incrementar el parc d'habitatge públic, l'elaboració del nou pla local d'habitatge, les inversions per millorar i dignificar els centres educatius públics, el pla d'accessibilitat, la recuperació de la Setmana de la Solidaritat o les polítiques adreçades al jovent. Més enllà de les actuacions desenvolupades des de l'equip de govern, la formació també ha destacat altres projectes de ciutat que, segons asseguren, ja formava part del seu programa electoral, com la nova línia de bus urbà o el projecte Mollet 100% LED. L'assemblea també ha servit per començar a posar el focus a les eleccions municipals. El debat a partir d'una anàlisi del moment polític actual i dels principals reptes. Entre aquests desafiaments, Marina Escribano ha assenyalat la participació electoral i l'auge de l'extrema dreta.
1: Hi ha molts reptes, podríem parlar a nivell doncs, de participació electoral, no? Doncs que la gent faci el pas d'anar a votar, d'informar-se. També hi ha tot el repte de l'escolta ciutadana, no? Una escolta activa que nosaltres voldrem fer i que farem i que de fet és la nostra manera de fer política. I tenim un repte important, que és doncs, aquest avenç d'extrema dreta, aquests posicionaments de part de la ciutadania i que creiem doncs, que això no aporta solucions i, per tant, també des del municipi hi hem de donar resposta.
0: Fa uns mesos, Mollet en Comú va presentar Marina Escribano com a cap de llista amb l'objectiu d'anar concretant progressivament el projecte de cara a les properes eleccions municipals i ara treballen en diferents comissions centrades en àmbits com la candidatura, el programa electoral, la planificació i l'estratègia. Mollet en Comú treballa des de fa dos anys al govern de la ciutat conjuntament amb el Partit dels Socialistes. Preguntada per una possible col·laboració de cara a les eleccions municipals, Marina Escribano ha afirmat que la formació està oberta a treballar en qualsevol partit que comparteixi programa i valors.
1: Nosaltres, com sempre diem, el que va per davant és el programa i el que va per davant són els nostres valors i aquells elements que considerem imprescindibles. A partir d'aquí, qui vulgui treballar aquest mateix programa, accions i millores per la ciutat, doncs tenim la mà estesa per treballar i col·laborar plegats.
0: Amb aquesta assemblea, Mollet en Comú inicia nova etapa de curs polític amb un doble objectiu: donar continuïtat a les polítiques impulsades i alhora començar a construir el projecte de ciutat que presentaran cara a les eleccions municipals del 2027.
2: Mollet al dia, informacions de servei.
0: I avui a l'Espai del Temps tenim en directe in situ el Lluís Mi Pérez, qui ens acotarà una miqueta més la situació de pluges que es preveuen per a la nostra ciutat en el dia d'avui. Lluís Mi Pérez, es tornarà a liar la troca avui?
3: Sí, de fet, aquesta situació tan regirada i sobretot complicada de poder predir poble a poble i sobretot l'hora en la qual hi haurà aquests aiguats, doncs sembla que encara té corda. Avui, i de fet també demà dimecres i part de dijous. No és que hagi de ser una situació de 3 dies plovent, però també us hem de dir doncs, que en els moments en els quals ho faci, ho farà amb ganes. De fet, avui mateix, pendents bàsicament de diverses, podríem dir, tongades. Hi ha molts números que una altra vegada tota la plana vallesana i, de fet, tot el Vallès Oriental tingui aiguats destacables, bàsicament al voltant de la mitja tarda, abans i tot, o sigui, ja d'aquí a poca estona, però sobretot al voltant de la mitja tarda, 4-5 de la tarda, i probablement en el moment que es faci de nit, 7-8-9 del vespre. Aquestes dues tongades de tempestes bastant fortes que sobretot cauran o que haurien del Vallès Oriental i Occidental cap a mar, els més importants, perquè és que, de fet, aquesta tarda la situació és de ruixats a gairebé tot Catalunya.
0: En aquest sentit, quan parlem d'aquests ruixats forts, ara a partir de quan ho considerem fort, perquè potser si ens venim acostumant al que portem ara, ara fins i tot 40 litres poden semblar poc després de tot, però no sé una miqueta quin és el llindar, no, ara mateix.
3: Sí, sobretot, una cosa és, podríem dir, la quantitat que s'hi pot assolir o que s'hi pot recollir, i una altra situació és la intensitat de la pluja. Quan parlem que la pluja serà intensa o no, és l'estona a la qual està plovent. Perquè ens fem una idea, una precipitació, o sigui, la quantitat d'aigua que pugui caure en una hora, si estem parlant que són 15 litres en una hora, estem parlant que la precipitació és moderada. Si és de 15 a 30 litres, és una precipitació intensa. Si és d'entre 30 i 40, és molt intensa. I per damunt de 40 litres seria una pluja, doncs, fins i tot torrencial. De fet, tècnicament, una pluja torrencial és la que deixa 60 litres en una hora. Què passa? Que molt sovint no està una hora plovent, sinó que plou potser 5 minuts. Si en aquests 5 minuts, cada minut d'aquests 5, cau a raó d'un litre per minut, estem parlant d'una pluja que és molt intensa. Però, clar, el registre total seran 5 litres, simplement. De vegades hi ha molts més problemes, simplement per caure 10 o 15 litres, però en qüestió d'un quart d'hora, que no pas 40 litres en si, però en una hora repartits. Són dues pluges intenses, sí, però la primera és molt més destacable.
0: I a partir d'aquí, com creus que la Terra, les poblacions, assumiran aquests aiguats, perquè no deixa de ser ja unes poblacions castigades per la pluja?
3: Sí, de fet, ho assumiran molt malament. Ho assumiran que simplement no la poden assumir. Estem parlant que la precipitació, per tant, tota la pluja caiguda els últims 20 dies aproximadament, en el cas de Mollet, ja passa dels 250 litres per metre quadrat. D'altres viles, com és el cas de Granollers, passen dels 400 litres. I fins i tot hi ha alguns barris de Barcelona capital, doncs, que ja porten més de 500 litres per metre quadrat en un mes arrodonint. Clar, això és una aigua que ja la Terra no la vol. Vull dir, ara, si cau un litre per metre quadrat, és un litre que se'n va al riu. I més tenint en compte que, clar, som una zona densament urbanitzada, densament de vies de comunicació, densament de polígons industrials, que està literalment plena de ciment. Una aigua que cau sobre el ciment s'escola de seguida. Una aigua que cau sobre la terra encara té capacitat per poder infiltrar mínimament. Però aquestes pluges que es produiran avui, demà a la tarda, i dijous, probablement també al voltant del migdia i tarda, aquesta aigua no l'assumirà el terreny. Sí que és cert una cosa, és una bona notícia el que us diré ara, i és que les tempestes que s'esperen sobretot avui sembla que seran una mica més dinàmiques. Què vol dir això? Doncs que plourà amb molta ràbia, però durant menys estona que, per exemple, ahir o el dissabte. No seran tantes hores de pluja torrencial, que això és molt important per no fer créixer tant els rius, en aquest cas el Besòs i els seus tributaris.
0: I a partir d'aquí ens hem d'acostumar a aquests episodis, no sé si també doncs, amb aquestes temperatures altes que tenim fa que hi hagi aquest comportament, no, amb el mar, estem aquí doncs, al litoral, prelitoral, no? Ens haurem d'acostumar, no sé si sempre amb aquestes èpoques o al llarg de tot l'any.
3: A veure, l'atmosfera està més dopada d'humitat, perquè hi ha també més calor. Està demostradíssim que la influència mediterrània cada vegada és més gran. De fet, pensem una cosa, Mollet, el Vallès Oriental i tota la costa i prelitoral, com bé comentaves, ja de per si estan influenciades per les condicions del Mediterrani. Clar, si aquest Mediterrani té molta més energia, lògicament la seva extensió o la seva influència serà més gran. Serà fins i tot fins a les comarques de Lleida, o ja s'està demostrant que hi ha tempestes molt fortes a l'Aragó produïdes per un mar calent. I dius, l'Aragó no té mar, a banda del mar d'Aragó, que seria aquest pantà de Mequinensa. Però, dit això, és molt previsible que, com la Mediterrània cada vegada s'està escalfant més, i això és una tònica que continuarà els propers anys, doncs també les tempestes siguin més severes. Possiblement, en el futur, plourà més que ara. Plourà més quantitat d'aigua que ara. Però, això sí, en menys dies. Per tant, si hi ha menys dies a repartir, vol dir que els premis grossos seran totals.
0: Gràcies, Lluís Mi, per acostar-nos a aquesta última hora, i això esperem que no faci mal.
3: Ho anirem seguint, que vagi molt bé, company.
0: I pel que fa a la farmàcia de guàrdia, la nostra ciutat és la farmàcia Vincia del carrer Gaietà Vincia, número 66, al barri de Col·legis Nous.

0: I, de fet, la situació de precipitacions excepcionals va tornar a sorprendre ahir dilluns al Vallès Oriental i a Mollet, i després d'un cap de setmana marcat pels aiguats, la pluja tornava amb força i obligava Protecció Civil a enviar fins a 3 alertes als mòbils. En aquest sentit, a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil, la situació d'ahir dilluns els agafava desprevinguts i no van poder activar el dispositiu fins al migdia. El seu president, Jordi Robles, explica que els voluntaris es van incorporar als treballs de la Brigada Municipal i de la Policia Local, amb actuacions centrades sobretot en embornals, trams inundats i la retirada de branques o altres elements que dificultaven la circulació.
1: Una cosa no estava esperada, llavors no s'han pogut activar voluntaris fins quasi al migdia, i els incidents que han anat sortint els han anat resolent la policia i les brigades municipals, i llavors quan ens hem incorporat hem acabat de fer altres tasques que quedaven pendents. La majoria han sigut, doncs, com quan hi ha fortes pluges, embornals, trams inundats i alguna que altra branques o algun que altre arbre caigut.
0: Des de Protecció Civil asseguren que no hi ha cap zona especialment destacada per la gravetat de les incidències a Mollet, tot i que la ronda de pinatons, els polígons i algunes rotondes d'accés a la ciutat han concentrat bona part dels problemes, ho explica Jordi Robles.
1: Sí, a nivell general no hi ha hagut cap zona que destaqués.

0: Ahir sí que amb les pluges d'ahir diumenge sí que van haver un parell de zones que van ser més una afectació més notòria, com era la, com seria la ronda dels Pinatons, tant al principi com al final i al mig, i després la zona, els polígons també, els polígons i les rotondes d'accés a la ciutat també tenien afectacions.
1: De fet, com hem escoltat ara abans amb el Lluís Mil, les precipitacions intenses es poden tornar a produir doncs, entre avui, demà i dijous, i tot i això, des de Protecció Civil no tenen previst activar cap dispositiu especial mentre, això sí, no hi hagi cap activació oficial.
0: Realment no tenim res, ja que nosaltres, més que per les previsions, ens guiem de quan hi ha activacions oficials. Llavors, si no hi ha cap activació oficial, no s'activa o no hi ha cap actiu el pla d'emergències, doncs nosaltres tampoc estem activats, a no ser que hi hagi un moment que sí que està plovent molt intensament, que llavors ens activem d'emergència, però així ens planificat. De fet, que ni el dia d'avui estava planificat aquest fet.
1: A Mollet, la pluja d'ahir dilluns deixava acumulacions molt importants en poca estona. Durant el matí s'arribaven a superar els 40 litres per metre quadrat i en alguns moments els registres van créixer molt ràpidament. Com dèiem, la previsió meteorològica a Mollet apunta a una millora progressiva sempre i quan veiem d'on venim, tot i que encara, com escoltàvem, poden haver-hi ruixats i les temperatures, sobretot, baixaran a partir de dijous.
2: Mollet al dia, els esports.
1: Leo Conde és el nou entrenador del Mollet Hockey Club masculí. Conde assumeix les regnes del primer equip després d'haver defensat la samarreta del mateix conjunt fins la temporada passada. Ara fa el salt de la pista a la banqueta per iniciar una nova etapa dins del club.
3: Bueno, va ser un pas no fàcil perquè és deixar l'esport que he estat practicant tota la meva vida, però bueno, fer un pas darrere la valla, o sigui, i és més el compromís d'estar portant els meus companys, que vulguis o no, hi haurà moments que xocarem, però està sent una experiència molt bona.
1: Conde afronta aquesta nova etapa amb l'objectiu esportiu clar, aconseguir l'ascens amb l'equip a primera catalana masculina. El tècnic considera més que el nou sistema de competició pot facilitar aquest objectiu, ja que aquesta temporada hi haurà una nova categoria i no es disputaran play-off d'ascens, sinó que pujaran els tres primers de grup.
3: Home, el nostre objectiu principal és buscar l'ascens. Bueno, aquest any ha hagut un canvi perquè a la federació i es volen crear una nova lliga l'any vinent, i per sort no hi ha fase d'ascens, que pugen els tres primers, o sigui que aquest és el nostre objectiu, estan dels tres primers.
1: Més enllà dels resultats, Leo Conte també vol introduir canvis en la manera de jugar de l'equip i fer que aquesta filosofia sigui compartida per totes les categories del club, una metodologia basada principalment en prendre la iniciativa durant els partits.
3: Introduir la idea de treballar del club, perquè és veritat que els últims anys el primer equip estaven treballant com d'una manera diferent a tot la línia de treball del club, i el que estic treballant ara mateix és introduir el model de joc de tot el club perquè els grans siguin un mirall pels nens. Bueno, a nivell de fase defensiva, anar a proposar a nosaltres, no estan esperant, no flotar, sobretot ens basem a la pèrdua trasbola i ser molt verticals a les fases de possessions.
1: D'aquesta manera, Leo Conde inicia la seva primera experiència a la banqueta amb el repte de lluitar per l'ascens a primera catalana i alhora contribuir a definir una filosofia de joc comuna per al Mollet Hockey Club. De moment, en l'únic partit disputat s'ha aconseguit la victòria amb un destacat 0-4 a la pista de l'Esfèric Terrassa.

I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Abans de marxar, repassem titulars. Mollet del Vallès ha tornat a ser reconegut amb quatre flors d'honor en el marc del projecte Viles Florides 2026. Mollet manté les quatre flors des de l'any 2016, any en què va obtenir-la per primera vegada. I els treballadors de serveis socials de l'Ajuntament es concentren abans de la vaga de dimecres. El personal reclama més recursos, cobertura de vacants, seguretat i espais adequats en la primera vaga del sector a Catalunya. I Mollet pot tornar a tenir un episodi de pluja aquesta nit. Lluís Mi Pérez ens ha donat els detalls que, de fet, les pluges podrien començar a partir de les 4 o 5 de la tarda. I Leo Conde és el nou entrenador del Mollet Hockey Club. Conde assumeix les regnes després d'haver defensat la mateixa samarreta fins la temporada passada amb l'objectiu d'assolir l'ascens a Primera Catalana. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Barreres fora. Un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora. Cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: Racó Animal.
2: Un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
1: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia.
3: ¿Estáis cansados de que vuestra pareja se duerma en el cine? ¿Habéis ido al cine y habéis tenido que salir corriendo a los 10 minutos? No os perdáis Cine Sótano, todos los jueves de 9 a 9 y media de la noche y todos los sábados de 3 a 3 y media de la tarde. Un abrazo y mucho cine.
4: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula trapella. Quan diem que una criatura és una trapella, gairebé sempre ho fem amb un somriure. La paraula desprèn una certa simpatia i sovint va associada a infants moguts, enginyosos i una mica entremaliats. El diccionari defineix trapella com a persona que amb habilitats, falsedats, arteries, procura enganyar o enredar els altres, ser trapacera, poc fiable o amb mala fe. Aquesta definició sorprèn perquè actualment, quan una àvia diu al seu net que és un trapella, rarament l'està acusant de ser un estafador. Més aviat vol dir que és bellugadís, murri, capaç de fer alguna malifeta sense gaire transcendència. Sabeu, però, d'on ve aquesta paraula? L'origen del mot no és del tot clar. Sembla que podria estar relacionada amb el radical trap, que ha produït altres mots catalans com trapa, però també es considera possible una vinculació amb el llatí eutrapèlia, que significava broma o acudit, tendència a bromejar o bon humor. Sigui quin sigui l'origen exacte, el recorregut de la paraula mostra com la societat modifica el valor dels mots. A moltes famílies catalanes, ser un trapella no és pas un defecte greu. Fins i tot es podria considerar una mostra de vivacitat. El nen que puja o no toca, la nena que amaga les claus per fer riure o que improvisa una...

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Portaveus municipals.
1: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dimarts ens acompanya aquí a l'estudi Sergi Suárez, ara a Mollet d'Esquerra, EUIA, qui saludem. Molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: I no sé si una miqueta doncs, preocupat o si no sorprès per tot el que ha passat doncs, aquests dies referent a la pluja, on hem estat amb una alerta màxima, sobretot en el dia d'ahir, no? Amb aquests tres alerts que s'enviaven. Després el quart ja era per dir que tot estava en ordre, però si més no, imagino que sense haver de lamentar gran danys materials, de persones segur que no, aquí a la nostra ciutat, veient també doncs, com ha passat tot a poblacions veïnes com Granollers.
2: Doncs sí, com dius, amb forta preocupació, sobretot dissabte a la vespre, nit, primeres hores de diumenge i també el dilluns. Ahir la veritat que va ser més inesperat, no? I la pluja no, que es preveia menys intensa, ja unes altres hores es va avançar i ja des de primera hora doncs, hi havia una pluja molt intensa que, com bé has dit, doncs, va causar molts problemes, no tant a la ciutat, sinó no, a la capital, Granollers i altres indrets. Ja des de diumenge al matí vam posar-nos en contacte amb l'alcaldessa, no? Precisament per posar-nos a disposició en tot allò que calgués. En tot moment hem fet, no? També promoció per xarxes socials i per els nostres grups, no? De totes les recomanacions que s'anaven fent pels canals oficials i també hem volgut saber, i així li vam traslladar, no? Quin ha sigut aquest balanç, no? D'aquests dies, que veurem si no s'ha de tornar a activar, perquè per aquesta tarda es tornen a preveure pluges intenses i també pels propers dies. En tot cas, la valoració és que, malgrat, no, va morir un ciutadà a Montornès, per tant, molt a prop d'aquí, a Mollet no hem de lamentar el més important, no, que és cap dany personal. Vam patir, no, doncs, danys materials, però aquests sempre es poden reparar. I des d'aquí, no, i com a portaveu del meu grup, doncs, m'agradaria agrair a tothom que hi ha treballat, especialment als tècnics, a la policia local, a Mossos, a Protecció Civil, no, per tots aquesta coordinació que hi ha hagut, no, per evitar els màxims danys possibles. I malauradament ens hem d'acostumar que això passa i passarà, i cada vegada passarà més intensament. Això és un missatge per totes aquelles persones que neguen la crisi climàtica, i la tenim aquí. Hem passat d'un estiu extrem sense pluja i amb temperatures molt elevades. L'estiu, probablement ja ho veurem amb les dades, l'estiu més calorós i que també ha causat més morts derivació d'aquesta calor, i hem passat en poques setmanes d'aquesta calor extrema a pluges torrencials en dos dies seguits, i això doncs, ens hem de preparar, i cada vegada doncs, haurem de dedicar més recursos precisament per afrontar aquesta emergència climàtica que és global i que ens afecta també a nosaltres.
1: Una pluja que va impedir celebrar dos dels tres dies grans del Son a Mollet, dissabte i diumenge, si més no el divendres, doncs sí que es va poder celebrar, i que de fet doncs, havia vingut una delegació de Torres Vedres aquí a la nostra ciutat per poder-ho veure in situ, per ser presents, però també aprofitant aquesta visita en traiem, no, la notícia doncs, que s'està treballant per un futur agermanament entre les dues ciutats. No sé si vosaltres ho vareu saber per la premsa, o si més no, això, com valoreu aquesta notícia de futur?
2: Sí, ens vam assabentar precisament de la notícia que es va fer, no, sobre aquest possible agermanament amb Torres Vedres. De fet, en aquesta setmana hi haurà una reunió, no, entre els diferents grups municipals. Ens van convocar ahir precisament per parlar sobre aquest tema i altres, però aquest també, i veurem, no, quin és el desenvolupament, perquè hi ha

0: segons ha explicat, no? I tots sabem, doncs, s'està treballant en aquest municipi de Portugal amb una clau carnaval, no? Important, i em sembla bé, per tant, no ho qüestionem, i volem escoltar quina és la posició que té el govern i els terminis, no? per fer-ho possible. I sobre l'altre tema que deies, no? Sobre el Sona Mollet, una llàstima, perquè el Sona Mollet és un esdeveniment que no només culturalment és molt potent, no? Sinó que també té una vessant solidària molt bona, com és, no? L'ajuda a la lluita contra la leucèmia, i la veritat que ha quedat molt descafeinat, sobretot amb aquests dos actes que hi havia dissabte i diumenge, que eren d'una qualitat molt, molt, molt gran i que es van haver de suspendre. En tot cas, doncs, els actes que es van poder fer, el tradicional concert de la banda de Mollet Jazz Band, que es va poder fer al Mercat Vell, també el piano en directe de tot el dia de dimecres passat, que també es va haver de suspendre momentàriament per la pluja, va poder continuar fent-se, i el concert del divendres a la nit al Mercat Vell, doncs la veritat que aporta, no?, aquest Sona Mollet que ens agrada molt, que és un acte molt potent i que esperem, doncs, que es pugui desenvolupar. No es va poder desenvolupar, no tant per la pluja, perquè els actes es feien al Can Gomà, i per tant, doncs, és un espai cobert, sinó per l'alerta, no?, d'aturar la mobilitat, no?, que hi havia en aquesta situació extrema de pluja, i per tant, doncs, ha donat aquesta mala casualitat, i en tot cas, doncs, esperar que l'any que ve no hi hagi cap incidència i poder tornar a tenir el Sona Mollet a la ciutat.
1: I avui, davant de les portes de l'Ajuntament de Mollet, els treballadors dels serveis socials s'han concentrat abans de la vaga general de demà dimecres. En aquest cas, doncs, es demanen més recursos, cobertura de vacants, seguretat i espais adequats, això més a nivell general, però després, en el cas de Mollet, també, doncs, mesures específiques com la vigilància privada en els dos edificis de serveis socials, millor cobertura i substitució del personal, una miqueta això, no sé, recolzes també, doncs, aquesta queixa de serveis socials, que no és el primer cop que a nivell de Catalunya, doncs, s'escolta aquest sector.
0: Totalment. Les dues coses, hi ha convocada aquesta vaga de serveis socials demà, que creiem que és una vaga important i a la qual, doncs, donem suport. Sempre diem, i així ens ho creiem, que els serveis socials és una de les potes imprescindibles de qualsevol ajuntament, o com a mínim de l'ajuntament com l'entenem nosaltres, no? Sobretot d'ajuda a aquelles persones que més ho necessiten, i que els serveis socials i els seus professionals principalment són la porta que molta gent, l'única porta que molta gent té per intentar solucionar el seu problema, moltes vegades un problema que és vital, i per tant és un sector, el sector social, des de totes les seves vessants, molt tensionat des de fa molt de temps, amb molta precarització laboral, molta acumulació de feina, i això, doncs, evidentment, havia d'explotar d'alguna manera. I, per tant, donem suport a aquesta vaga, i pel que fa a Mollet, no?, que, evidentment, doncs, té les seves pròpies reivindicacions, sempre hem dit, i ho continuem mantenint, i malgrat som oposició, que tenim uns magnífics professionals dels serveis socials. Nosaltres, sempre que ens trobem davant alguna situació complexa, seguim els canals oficials per comunicar-ho, regidora, coordinadora, per tal, doncs, que es pugui actuar de manera discreta, perquè creiem que aquests temes així ho han de fer, de manera discreta, però seguint els canals oficials. I la veritat que la tensió és evident, no? I moltes vegades molts professionals, doncs, el que demanen, no?, tenir més protecció a la seva feina, perquè moltes vegades, doncs, aquesta atenció, no?, provoca, evidentment, doncs, problemes, i que no han de patir en cap cas les persones treballadores. I, per tant, mesures com aquesta crec que haurien d'estar, i segur que està, però encara no se li ha donat solució, damunt la taula de regidoria de serveis socials, alcaldia, responsables, per tal de donar-hi una solució, perquè són un dels gruixos que donen resposta directa a la ciutadania, que és una de les àrees que més es valora d'un ajuntament, sobretot la seva resposta ràpida i immediata. I, per tant, sempre hem presumit molt, no?, dels nostres serveis socials, i crec que està bé presumir, però no només cal presumir els serveis socials, sinó que cal que usuaris i treballadors, doncs, tinguin totes les eines al seu abast per donar solució, perquè si hem d'atendre una professional diàriament 30-40 40 persones, doncs és evident que la càrrega doncs farà que cada vegada sigui tot més insostenible. Per tant, creiem que se li ha de donar solució a això que demanen, i també estudiar, doncs, ampliar la plantilla per tal, doncs, de poder donar una millor cobertura a totes aquelles demandes que la ciutadania té, i que malgrat creixem, veiem, doncs, que cada vegada hi tenim més persones que no poden pagar el lloguer, que tenen dificultats de passar a final de mes, i tot això, doncs, genera desigualtats que des de l'Ajuntament, i com nosaltres entenem un Ajuntament progressista, doncs hi ha de donar resposta diàriament.
1: I eleccions generals el 29 de novembre, com heu vist en aquest anunci el dia d'ahir, avui ja oficial, no? En el BOE us l'esperava, ho portàvem uns dies que sí que es comentava això després de no haver-se aprovat aquests dos decrets d'habitatge.
0: Sí, el 29 de novembre tenim eleccions generals, sortim com sempre a guanyar-les, sortim sobretot en un moment en el qual, doncs, la dreta i l'extrema dreta doncs surten, no, a acabar amb tot allò que hem construït en els últims anys. Nosaltres, des d'Esquerra Republicana, i justament, no, el nostre portaveu, i espero que el candidat Gabriel Rufián, deia, no, justament fa setmanes, que el motiu que faria caure aquest govern no seria Ceuta ni seria la corrupció, que el motiu que faria caure aquest govern era l'habitatge. Doncs sembla ser que ha encertat, no, aquest motiu. Ja ho preveiem des del moment en el que divendres, quan van decaure els decrets pel vot en contra de la dreta, de PP, Vox i Junts, doncs ja vèiem, no, que aquest escenari era plausible, i per tant, doncs, ja estàvem preparats. Personalment no ens va sorprendre. En tot cas, el que ens preocupa és com encarem aquesta campanya, i creiem que hem de sortir, i nosaltres sortirem, doncs, amb un discurs de defensa de Catalunya, com ho hem fet fins ara, i també de defensa dels drets socials i drets nacionals, que són inalienables, i que no podem deixar, no, que un possible govern PP i Vox, doncs, ens tregui tots aquests drets. I per tant, crec que aquí, doncs, els blocs estan molt definits, i jo crec que no hi haurà cap canvi substancial. Avui hem conegut la sentència de l'amnistia definitiva, no, que sembla ser, doncs, que per fi Puigdemont, Junqueras i la resta d'exconsellers, doncs, ja podran presentar-se a les eleccions, circular lliurement a Catalunya. Això és una bona notícia, i ens n'alegrem, però en tot cas ja ho vam denunciar justament en el ple de dilluns, la setmana passada, quan parlàvem de la moció que vam presentar d'habitatge. Creiem que hi havia molta irresponsabilitat per part de molts partits que no veuen, o no volen veure, millor dit, no volen veure, per defensa d'uns sectors concrets i minoritaris, que l'habitatge ha explotat, que hi ha, doncs, un malestar social evident, no? I que persones que tenen bons sous no poden pagar moltes vegades el lloguer, i és que això havia d'explotar, i ha explotat ara, i veiem bé aquesta mobilització social, i esperem que aquesta mobilització social permeti que els reaccionaris, i així ho veiem nosaltres, doncs, no toquin poder.
1: I en resta un minut i mig per finalitzar l'espai. Hem vist també per xarxes, doncs, que va penjar un reel animant a la ciutadania a fer un cafè amb vostè, no? En aquest cas, pels dubtes que poguessin tenir de cara a la ciutat, si més no, per parlar amb aquest futur candidat, no, a l'alcaldia de Mollet, com ha estat la resposta, i sobretot el per què aquesta manera tan directa de tractar amb els ciutadans.
0: Sí, el per què és perquè fa molt de temps, doncs, que faig cafès amb molta gent que m'ho demanen, i volia obrir el ventall, no, que més persones que potser no s'atreveixen o no li agrada fer-te un missatge per no molestar o per tal, poder-ho fer, perquè saber que estic en disposició, no? I la veritat que la rebuda ha estat molt bona. Aquest matí justament he fet un, i a la tarda en vaig fer dos, i durant tota aquesta setmana i la setmana que ve ja en tinc alguns de programats, i alguns que s'hauran de programar. La veritat que, ja ho explico en el vídeo, no? Per mi el contacte directe amb la ciutadania és molt important, i parlar de tu a tu, de molts problemes, molt diversos moltes vegades, algunes coses més particulars, altres coses més generals, però en tot cas el contacte directe és imprescindible, i això no ha vingut per quedar-se amb un vídeo, sinó que és lo habitual, ja porta molt temps sent-lo, no és perquè ara sigui candidat o venen eleccions, sinó ja porta molt temps així, i no volia que gent que potser li agradava la idea o tenia ganes no s'atrevís, i per tant, fent el vídeo, doncs, fent-ho públic, doncs, també s'animen, i així ha estat, i per tant ha estat una bona rebuda, i tothom que vulgui, doncs, només cal que m'enviï un missatge i farem aquest cafè sempre que es pugui.
1: Sergi, se'ns acaba el temps, gràcies per ser amb nosaltres i fins la propera.
0: Que vagi bé, moltes gràcies.

0: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Continguts en xarxa. Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.
1: Dimarts 11 de setembre del 2001. Passen 7 minuts de 8:45 del matí. Des del Centre de Control Aeri de Boston, un controlador de l'Administració Federal d'Aviació truca a una unitat de defensa aèria dels Estats Units. Demana que algú faci enlairar avions de combat. Al telèfon, un militar li fa una pregunta. Això és real o és un exercici? Doncs és real, però aquesta trucada només és el principi. Durant les hores següents, la defensa aèria del país es va muntar sobre la marxa, per telèfon, amb informació que arribava tard, incompleta o errònia. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i aquesta és la història de l'11S des de les torres de control i de radar. Aquell dimarts va començar amb temps temperat i el cel gairebé sense núvols a l'est dels Estats Units. Les millors condicions per volar. Quatre vols havien de sortir de la costa est. L'American 11 i l'United 175 de Boston a Los Angeles. L'American 77 de Washington Dulles també a Los Angeles. I l'United 93 de Newark a San Francisco. En cadascun hi havia homes que planejaven segrestar-lo. Eren 19 en total. Cap a les 8 del matí, segons la comissió de l'11S, ja havien passat tots els controls de seguretat que existien aleshores. Aquest episodi, però, no va d'ells. Va de qui des de terra va intentar entendre què passava allà dalt. L'American 11 és un Boeing 767. Com estava planificat, va enlairar-se a les 7:59 amb 92 persones a bord, 5 de les quals eren segrestadors. Un quart d'hora més tard, a un quart menys un minut de nou, fa la última comunicació normal amb el centre de control de Boston. 16 segons després, el controlador li ordena pujar als 35.000 peus. L'avió no respon. Ni a aquesta ordre, ni a cap altra més. El controlador insisteix, també per la freqüència d'emergència. A les 8:21, l'avió apaga el transponedor. El radar, per dir-ho així. El senyal que mostra la identitat i l'altitud de cada aparell. En fer-ho, l'American 11 desapareix del mapa. Perdre alhora la ràdio i el transponedor solia indicar una avaria greu o un accident. El supervisor del controlador li fa aplicar el procediment per un avió sense ràdio. Ningú no parla encara de segrest. El que no sabien és que 2 minuts abans s'havia establert contacte amb l'avió per una altra línia i el que estava passant no s'ho podien ni imaginar. 8:19. A l'oficina de reserves d'American Airlines a Cary, Carolina del Nord, entra una trucada des d'un telèfon de l'avió. És Betty Ong, assistent de vol de l'American 11. Explica que no es poden comunicar amb la cabina dels pilots, que hi ha una persona apunyalada a la cabina de primera classe i que creu que els estan segrestant. La trucada durarà uns 25 minuts. 8:21 minuts. Una de les empleades que tenen la trucada de Betty avisa al centre d'operacions d'American Airlines, a Fort Worth, Texas. El responsable de guàrdia demana al despatxador de vol que provi de contactar un altre cop amb la cabina de pilots. 2 minuts després, el despatxador ho intenta, però l'avió no respon. 8:24 minuts. Arriba la transmissió decisiva. Els segrestadors volien parlar als passatgers, però, segons la comissió, no sabien fer servir la ràdio i van emetre pel canal de control aeri. El primer missatge era: «Tenim uns avions. Quedeu-vos quiets i tot anirà bé». El controlador només en va sentir un so inintel·ligible. El segon, uns quants segons més tard, sí que es va entendre. «Que ningú es mogui. Tot anirà bé. Si intenteu res, us posareu en perill a vosaltres i a l'avió». El controlador explicaria després que en aquell moment va saber que era un segrest. El director del centre va demanar que recuperessin la gravació del primer missatge per escoltar-la bé. Entre 5:45 i 2:02 de nou, els responsables de Boston avisen la cadena de comandament de l'Administració Federal d'Aviació dels Estats Units. El protocol de segrestos suposava que l'avió seria fàcil d'identificar, que hi hauria temps per anar pujant l'avís nivell a nivell i que seria un segrest clàssic, a canvi de diners, no un atac suïcida. La comissió que investiga què va passar a l'11S ho resumeix dient que aquell protocol no servia per a res del que passaria aquell matí. No hi havia temps, així que Boston es va saltar la cadena. A les 8:34 va intentar arribar a l'exèrcit a través d'una instal·lació de l'Administració Federal d'Aviació a Cape Cod. I també va provar amb una antiga base d'alerta a Atlantic City, sense saber que ja no existia. Passen 37 minuts i 52 segons de les 8 del matí. S'aconsegueix contactar amb el sector de defensa aèria del nord-est, el NITS, amb seu a Roma, a l'estat de Nova York. És la primera notificació que rep l'exèrcit a qualsevol nivell d'un segrest aquell dia. La conversa traduïda va ser alguna cosa així. Hola, som al centre de Boston. Tenim un problema. Tenim un avió segrestat que va cap a Nova York i necessitem que algú faci enlairar uns F-16 o el que sigui. Ajudeu-nos. Aquí al NITS. Això és real o un exercici? No, no és un exercici ni una prova. El NITS només tenia dues parelles de caces, avions de combat, en alerta. Una a Otis, a Cape Cod, i una altra a Langley, a Virgínia. A tot el país quedaven 7 bases d'alerta amb 2 avions cadascuna. Els d'Otis eren 2 F-15 a 153 milles de Nova York. El coronel Robert Marr, comandant de batalla, va demanar autorització al general Larry Arnold per fer-los enlairar. Segons el mateix Arnold, la resposta va ser que els fes sortir i que ja demanarien els permisos després. L'ordre es va donar a 3:15 de nou, però ningú sabia cap on enviar-los. Sense transponador, el NITS buscava a cegues. Tan sols 40 segons després de que s'enlairessin els caces, quan faltaven 20 segons per 3:02 de nou del matí, l'American 11 va impactar contra la torre nord del World Trade Center. Tots els que anaven a bord van morir a l'instant, igual que un nombre desconegut de persones dins la torre. Segons la comissió, el NITS havia tingut 9 minuts d'avís. Seria el màxim que l'exèrcit tindria en qualsevol dels 4 segrestos que es van produir aquell dia. Mentrestant, un segon Boeing 767, el United 175, volava per l'espai aeri del centre de Nova York. Cap a les 8:42, els pilots van explicar als controladors que havien sentit una transmissió estranya poc després de sortir de Boston. Algú havia obert el micròfon i havia dit que tothom es quedés als seus seients. Aquesta va ser l'última comunicació del United 175 amb terra. A les 8:47, el transponedor del United 175 havia canviat de codi 2 vegades en un minut. Ningú ho havia vist de seguida perquè el mateix controlador portava els 2 vols i va ser just els minuts en què l'American 11 es va estavellar. Quan va reaccionar, l'avió ja no responia. Quan passaven 1 o 2 de les 9, un directiu de Nova York va informar al centre de coordinació de Herndon que necessitaven la implicació de l'exèrcit. Aquest va ser l'únic avís d'un segon segrest que va arribar a la seu de l'Administració Federal d'Aviació abans de l'impacte. Un minut després, un controlador avisava un company de que n'arribava un altre. Quan passaven 3:11 de les 9, el United 175 va impactar contra la Torre Sud. L'avís del NITS va arribar més o menys al mateix moment. Poc després, Boston va poder desxifrar la gravació d'aquella comunicació inintel·ligible del vol 11. No deia tenim un avió, sinó tenim avions, en plural. Ara la pregunta era quants? Els caces d'Otis esperaven en un espai aeri militar davant de Long Island. A les 9:13 van sortir cap a Manhattan, on van arribar a 9:45. L'American 77, un Boeing 757 sortit de Washington Dulles a les 8:20, va fer l'última comunicació normal quan faltaven 10 minuts per les 9. A les 8:54 va girar cap al sud i a les 8:56 va apagar el transponedor i va desaparèixer de les pantalles del centre d'Indianapolis. El controlador el va buscar per ràdio i per radar i va trucar a la companyia. No sabia res de Nova York i va pensar que l'avió havia tingut una avaria greu i s'havia estavellat. Després va saber que els radars de l'Administració Federal d'Aviació l'havien seguit tota l'estona, però durant més de 8 minuts aquesta informació no va arribar a les pantalles d'Indianapolis per un problema del programari i per la mala cobertura de la zona. Quan va reaparèixer, els responsables el buscaven cap a l'oest i no cap a l'est, que és on havia anat. Segons la comissió de l'11S, l'avió va volar 36 minuts cap a Washington sense ser detectat. Mentrestant, a les 9:21 minuts, el Nitz va rebre un avís impossible de Boston. L'American 11 encara volava i anava cap a Washington. Era un error, perquè aquell avió ja s'havia estavellat. La comissió no va poder identificar d'on havia sortit aquella informació. Va ser per aquest avís que es va ordenar enlairar els caces de Langley a les 9:24 minuts. Van sortir a 9:45 i un pla de vol genèric els va fer anar cap a l'est, sobre l'oceà, en comptes d'anar cap al nord. Quan passaven 4 minuts de 9:45, el Nitz va trucar al centre de Washington per preguntar pel vol número 11. I li van dir, de passada, que també havien perdut l'American 77. Era la primera vegada que l'exèrcit sentia a parlar d'aquell vol, i va ser per casualitat. Quan passaven 7 minuts i 46 segons de 9:45, l'avió es va estavellar contra el Pentàgon. Els caces de Langley eren a unes 150 milles. La comissió conclou que van tenir uns 2 minuts i que els caces eren al lloc equivocat. El United 93 es va enlairar des de Newark a les 8:42 minuts, amb més de 25 minuts de retard. Aquest retard va fer que els passatgers tinguessin temps de saber el que havia passat a Nova York. Quan faltaven 2 minuts per 9:45, a sobre d'Ohio, els controladors de Cleveland van sentir una transmissió amb sons de lluita i algú que deia Mayday. A 9:45, en sentien un altre. Deia, continueu asseguts, tenim una bomba a bord. Cap a les 9:36 minuts, des de Cleveland, es va preguntar si algú havia demanat caces i es va oferir a demanar-los ell mateix a una base propera. Li van dir que la decisió corresponia a nivells molt alts de l'Administració Federal d'Aviació. Segons la comissió de l'11S, ningú de la seu de l'Administració Federal d'Aviació va demanar mai ajuda militar per a aquest vol. A les 9:42 del matí, el centre de coordinació va saber per les notícies que un avió havia xocat contra el Pentàgon. El seu responsable d'operacions, Ben Slinney, va ordenar que tots els avions aterressin a l'aeroport més proper. Era una ordre sense precedents. Uns 4.500 avions van aterrar sense incidents. A bord del United 93, passatgers i tripulació havien fet trucades i ja sabien el que havia passat a les torres. Quan faltaven 3 minuts per les 10 del matí, va començar l'assalt dels passatgers contra els segrestadors. A les 10, 3 minuts i 11 segons, l'avió es va estavellar en un camp a Shanksville, a Pensilvània. Segons la comissió, l'objectiu dels segrestadors era el Capitoli o la Casa Blanca, i els passatgers, sense armes, ho van impedir. El Nitz va tenir 9 minuts d'avís pel primer avió, i cap pels altres. La comissió també va dir que no creia que això desacredités el personal de l'Administració Federal d'Aviació ni del Nitz, que va actuar amb el que sabia a cada moment. Aquell dia van morir 2.977 persones, sense comptar els 19 segrestadors, siguent aquest un dels fets més tràgics de la història dels Estats Units. Fins aquí l'episodi d'avui de Coses que passen. Jo soc l'Aniol Ribas, moltes gràcies per escoltar-me i fins la pròxima.
2: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.
3: Continguts en xarxa.
4: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada dimarts a les 11 de la nit.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Oblida Ràdio. Ivan i Sergi Johansson, bon dia.
1: Hola.
2: Bon dia.
0: Almenys comencem aquesta entrega de la Show en Sèrie. Tenim actualitat?
1: Doncs mira, jo tinc actualitat.
0: Vinga, perfecte.
1: Serà la de sempre, però bueno. Futurama
0: sí.
1: Ha acabat, un altre cop. Per tercera, quarta vegada, ara no ho recordo gaire bé, però ha acabat les seves emissions regulars, és a dir, amb els episodis setmanals.
0: Vale.
1: A partir d'aquí, l'únic que hi ha confirmat són tres especials de duració pel·lícula, aproximadament, que arribaran en algun moment de 2027, concretament al Nadal, i a partir d'aquí els dos següents ja s'anirà veient. Però un cop més... Jo crec que ja tenim un peu posat a la cancel·lació, eh? Haurem d'esperar dos anys per veure el que passa, però bueno, escolta, són 27 anys d'anar i tornar, jo crec que també la podem deixar marxar, eh?
2: Sí, senyor, estic d'acord. Home, tot el que porta 25 anys ja es pot deixar marxar des de fa molt de temps.
1: Vull dir, a mi la sèrie me segueix agradant, però jo 180 capítols més 3 especials ex d'alta duració, jo crec que ja n'hi ha prou, jo penso, eh?
0: Molt bé.
1: Si segueixen fent, jo seguiré veient, per cert, també.
2: Jo he vist DTF.
1: Què és això?
2: DTF St. Louis. És una de les guanyadores també dels Emmys.
1: Sí?
2: Entre altres, protagonitzada pel David Harbour, de Stranger Things, de HBO. Però bé, és curiós, és interessant. Parla, bueno, de dos adults que viuen crisis existencials, sobretot a nivell sexual. I la veritat és que ha estat... És original, en el sentit de la paraula original. Doncs m'ha agradat bastant. Crec que va guanyar diversos Emmys, sobretot d'actors i actrius. Ara fa un parell de setmanes. La recomano per qui la vulgui veure. No és gaire llarga. Té capítols durant relativament poquet.
0: Molt bé. Perfecte. Doncs jo la veritat és que no tinc res de...
1: No has admirat res? Com va aprens?
0: Continuo, novena temporada, ja l'estic.
1: Ah, bueno.
2: Molt bé, molt
0: bé. Ara la Rachel ja ha tingut la nena.
2: A mi jo estic al capítol 15 de la novena temporada de The Office, eh? Ja ho tinc, això. Sí, sí.
1: Pues...
2: Sí, ara l'octubre ho acabo ja.
1: També t'he dit, ho sento, eh? Perquè aquesta temporada...
2: Aquesta temporada i moltes, però...
1: Jo te la puc arribar a comprar fins que marxa Michael. Jo te la puc arribar a comprar. Soc conscient que els capítols ja no són
2: la
1: mateix.
2: La temporada després de que marxi l'Steve Carrell, la temporada 8, és de les que a mi més m'ha agradat.
1: És interessant per tota la rotació de personatges que hi ha. Robert California a mi m'encanta.
2: És la que més m'agrada a mi. Robert California és el de l'actor de Blacklist, no?
1: Crec que sí. És que fa el personatge més passat de voltes que jo he vist.
2: Aquest personatge no m'agrada. Però sí, la novena temporada, diguem-li que no estic rient jo a la novena temporada.
1: Jo et dic que pague la pena al final, eh? O sigui...
2: Bueno, després de 26 capítols, el 27 està bé que estigui bé, sí.
1: No tant per l'última temporada, sinó per la sèrie en general. Vull dir,
2: no, okay.
1: La tanque molt bé i quan l'acabes de veure dius, bueno, vale, les últimes dues temporades que he vist no ha estat perdre el temps. Val la pena, ho pague.
2: Sí. I és que jo crec que no m'agrada... Vull dir, ja ho sabíem, que no m'agradaven les sitcoms. He vist una de les que està catalogada com de les tres millors. No m'ha agradat. Veurem, perquè ja estic encomanat a fer-ho i cap problema, a veure Friends si m'agrada o no.
1: I també tu estàs a l'època dura de Friends, eh? Perquè sí. Jo i Rachel, a veure qui se li va acudir allò.
0: A mi m'hagués encantat.
1: En sèrio?
0: Sí. Sí,
1: a
0: més
1: des
0: del principi,
1: gens d'acord.
0: La relació Ross i Rachel és profundament tòxica.
1: Aquí estic d'acord amb tu.
0: I sosa.
1: Aquí estic d'acord amb tu, però... Jo i Rachel no tenen res a veure l'un amb l'altre.
0: Per això.
1: És que no. És d'aquelles idees que se'ls acudeixen a final d'un programa que dius... És que no, és que això se t'ha acudit perquè portem tants capítols que ja no tenies res més a fer. O sigui, saps?
0: No sé... Bueno, a mi sí que m'agrada.
1: Bueno,
0: tot cas...
1: Si em deixes, perdó,
0: últim
1: incís d'actualitat, que la tecnologia d'actualitat, però bueno, estàvem parlant de Friends, eh? Me queden 4 capítols per acabar lo Serrano.
0: Hombre!

0: Vaya serie, també t'he dit.
1: La última temporada
2: que me fico jo en
1: és la cosa més insuportable que jo he vist mai. Són 8 capítols, eh? Però és molt insuportable, eh?
0: Pues imagina't.
1: És que tot el rato estan presentant personatges nous i jo penso, però qui és tota aquesta gent? Voleu donar-li temps als que tenim aquí que en 4 capítols marxen tots?
2: Sí, com sí. És que mires Los Serrano amb la mà de coses que se fan a dia d'avui?
1: Perquè jo t'ho he dit moltes vegades, jo miro sèries espanyoles des dels ulls de dos mexicans, perquè estic en un canal de Patreon, doncs això, on fan revisions de coses de cultura pop espanyoles. I l'última que estàvem mirant, els caps de setmana miren pel·lis, però entre setmana miren Los Serrano. I cada dos dies un capítol de Los Hombres de Paco. Los Hombres de Paco no l'estic seguint, eh?
0: No? No?
1: I jo crec que m'hauria d'haver quedat amb Los Hombres de Paco. Sí. Bueno.
2: Home, Los Hombres de Paco, quan se'n va amb el lo del dimoni i l'inferi, així...
0: Sí, també allà se'n va a perdre.
1: El que passa que tenen la desena temporada que com a mínim ho anul·le, tot això.
0: La
1: desena és la nova, la del 2021.
0: Ah, bueno, clar.
2: Això és una sèrie.
1: Però com a mínim ho anul·le, saps, tot això? És com la nova temporada de Scraps, que anul·le l'última.
2: Mínimament recordava jo d'aquesta extra de l'hotel.
0: Sí, bueno, és que la van cancel·lar de la televisió. La van treure. En fi, doncs avui torna a tocar estrenes, en aquest cas de la primera quinzena d'octubre, i comencem per a Netflix, que arriba a l'Este de l'Edén.
3: Creo que hay monstruos que nacieron en este mundo de padres humanos. Un monstruo es una variación de la normalidad aceptada. Un niño puede nacer perfecto, pero sin bondad o sin una conciencia.
0: Després de la Guerra Civil, dos germanastres hereten una fortuna. Una dona anomenada Kathy Ames els sedueix i els manipula. L'actriu Florence Pugh és la protagonista d'aquesta sèrie basada en la novel·la de John Steinbeck que va adaptar al cinema Elia Casa l'any 1955.
2: Entenc, bueno. Estem parlant de quina Guerra Civil estem parlant?
0: Ja no ho sé.
2: Evidentment l'espanyola no.
0: No, l'espanyola no.
1: No fa pinta.
2: No. No fa pinta. Per cert, d'aquí poc farem monotemàtica de Guerra Civil, ja us aviso.
0: Ah, sí?
2: Ja està. Però no, ho farem per ordre cronològic. Primer farem una de la Primera Guerra Mundial.
1: La mateixa pregunta que has fet tu, Guerra Civil espanyola o...?
2: No, home, no, espanyola.
1: Ah, vale.
0: Sí? Bueno, venga, doncs Amazon Prime Video arriba Reina Roja.
4: ¿Qué quiere?
5: Advertirle a usted y su organización. Desde ayer estaba en Londres, pero se mueve por todo el mundo con mucha rapidez.
4: Usted sabe cosas que no debería.
5: Quiere destruir Reina Roja. Hace unos años...
0: Sí. Tiramille, Sergi.
2: Juan Gómez Jurado, escriptor espanyol de moda pel que fa a la novel·la negra, va fer aquesta trilogia, millor dit, ja li podríem dir saga de Reina Roja, Loba Negra i Rei Blanco, Prime Video fa un parell d'anys, deu fer ja, va fer la primera temporada adaptant el primer llibre, el de Reina Roja, que parla d'Antonia Scott, que és com un... podríem dir que és com un experiment de superdona, per així dir-ho entre cometes, que la gent ho ha llegit, no ho he explicat bé, però més o menys és això, i John Gutiérrez, que és el típic policia, d'acord? Uh-huh. De qualsevol novel·la negra, Hobbies que us querían i Vicky Luengo, que ha enllaçat la promo del Ser querido del Javier Bardem i del Toro Goyen amb la promo de la segona temporada de Reina Roja. Està bé la trilogia, està bé el que escriu Juan Gómez Jurado. Jo ho he dit més d'un cop, a mi no m'agraden les adaptacions a l'audiovisual espanyol de novel·les negres comercials espanyoles, però la primera temporada de Reina Roja està superbé.
0: Molt bé.
2: Molt ben feta, molt ben interpretada, perquè tant el Hobby com la Victoria Luengo són molt bons actors, un bon actor i una bona actriu, es complementen molt bé, i la primera temporada, la veritat, és que està molt ben feta, veurem aquesta segona què tal.
1: S'haurà llegit les acotacions, Hobbits que us querien, amb aquesta sèrie?
2: De fet, et diré que... Bueno, espera allò que va dir, eh?
1: Sí, sí.
2: Et diré que no sé si a les altres ha passat o no, però una de les coses que crec que també li dona un plus en aquesta sèrie és que Juan Gómez Jurado té moltíssima mà en el guió, i això sempre acostuma a ser positiu perquè vagi bé l'adaptació del llibre.
0: Sí. Molt bé. Gràcies, Sergi.
1: Adéu.
0: Doncs continuem repassant, en aquest cas, The Ark.
6: Hey, sport.
7: We know you're still sleeping, but we know that we'll all be reunited in the colony that you built.

0: one told us what happened to the ship. Whatever happened, it knocked us off course.
1: Where's the captain? Everybody that was in charge of running this ship is dead. It all falls to us now.
2: La trama segueix la tripulació restant d'una nau especial coneguda com a Arc One, que després d'experimentar un succés catastròfic haurà d'esforçar-se per mantenir el rumb de la nau i sobreviure. Creada per Dean Devlin, l'acció té lloc 100 anys en el futur, quan les missions de colonització planetària han començat com una necessitat per ajudar a assegurar la supervivència de la raça humana.
3: Interessant, això,
2: la veritat,
3: eh?
2: És que sí, t'he de dir. Sí, sí, sí.
3: I
2: sí.
3: Això que tu no ets de gaire de ciència-ficció,
2: no,
3: eh?
2: No, però com està plantejada la trama m'agrada bastant, la veritat. A Disney Plus, el que arriba és Coven Academy, el hechizo de les brujas.
4: Says here in your record you have anger issues.
5: Stop talking! What just happened?
6: Welcome to Coven Academy.
7: I'm so insecure, I think.
8: Being a witch is about sisterhood.
9: I'm over this teenage dream.
10: You ready to get in some real trouble?
11: As a coven, you can be unstoppable.
12: If I were a vampire, you'd be dead.
13: God! It's brutal out here.
2: Les portes de l'internat més fosc de Nova Orleans s'obren per una nova generació de bruixes. Hauran d'aprendre a controlar les seves habilitats, a enfrentar-se a forces obscures i a descobrir quins secrets amaga la seva nova acadèmia. És una mica com a l'internado. Versió bruja, no?
3: Home, home.
2: A veure, les portes de l'internado, pues...
3: Pues aquesta jo no me la miraria, veus?
2: No?
3: No.
2: És més adolescentoide.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: A veure, HBO Max, el sí. Que arriba és Kill Jackie.
14: Do you ever get that feeling when things go bad? Like there's something much worse coming for you.
15: Well, you knew I wasn't always an art. What I used to do for a living was...
2: Doncs Jackie Price porta 20 anys vivint en una vida de luxe, viatjant per tot el món, venent obres d'art i sobretot intentant mantenir l'anonimat després d'escapar d'un passat perillós com a traficant internacional de drogues. Però just quan la vida comença a resultar-li una miqueta avorrida, dona un gir repentí i letal al descobrir que els set dimonis, un grup format pels sicaris més temuts del món, han estat contractats per matar-la, suposant que algú del seu passat està darrere d'això. Això, la Jackie dona llibertat als seus vells instints i s'embarca en un pla descabellat i perillós. Acabar amb els set dimonis un a un abans que la matin a ella. Tot i això, aviat se n'adonarà que els seus propis dimonis són molt més aterridors que els despietats assassins que la persegueixen, i els seus secrets ocults la porten més a prop de casa amb conseqüències sorprenents.
3: Delinqüenta retirada, torna... a l'assumpto.
2: Sí,
3: títol.
2: Sí.
3: Següent sèrie.
2: Sí, sí, sí, sí, absolutament. Amazon Prime Video. El que arriba és justament lo contrari. Prefiero la muerte.
3: Ay.
16: Me presento. Yo soy Archie Pérez. No tan bala en el romance ni en hacer amigos y así. De haber sabido que iba a acabar muerto, de todos modos me hubiera valido madres.
17: ¿Archie? Hoy te ves del culo.
16: Puedo oler tu sangre.
17: ¿Qué?
16: Que nos tenemos que ir. Estoy bien. Vámonos.
2: ¿Qué? Entre ser adolescent i ser adolescent zombi, creix a... Creix mai havia estat tan complicat. Tot es desenvolupa quan el perdedor del col·legi és mossegat i alhora els joves hauran de salvar el poble.
3: A mi, jo li estava dient a la Judit a micro tancat, a mi agafes un concepte així de terror i el ridiculitzes fent una història de comèdia i a mi me tens guanyat, eh? Mira, aprofito per recomanar una sèrie de Prime Video que també anava una mica d'això, que ara no me'n recordaré com es diu, era espanyola, sortia la Malena Alterio, era protagonista, així us dono pistes, i anava de què passaria si no s'hagués acabat el món. O sigui, el dia,
2: yeah.
3: O sigui, la sèrie comença el dia després que s'hagués hagut d'acabar el món i, clar, tothom s'ha deixat anar de totes maneres possibles, no? Pues tu estaves casat, has muntat una orgia aquí o has assassinat a no sé qui perquè com s'anava a acabar el món i resulta que no s'ha acabat.
2: Pues,
3: i llavors és lidiar amb les conseqüències d'un món que no s'ha acabat. Home, és molt pues, entretinguda. Sí. Ara te la buscaré i te diré com es diu.
2: Vale, perfecte. Doncs a calle 13 el que arriba és Inspectora Marló.
10: Los criminales no pueden escapar ni de sus métodos.
18: No acuso a nadie, sospecho de todos. Para eso me pagan.
10: Ni de su humor.
19: ¿Podemos hablar un segundo?
18: ¿Un segundo? Sí, claro, le escucho.
19: Yo voy.
18: Stop, eso ha sido un segundo.
10: Inspectora Marló, temporada 8. Nuevo episodio el domingo a las 10 de la noche en Calle 13.
2: Darrere de la façana deliberadament poc convencional, la inspectora jefa Marló destaca per la seva franquesa, les seves bromes i el seu marcat accent, sarcàstica i desconcertant. No hi ha escena del crim que se li resisteixi. Després de les seves formes poc ortodoxes, amaga una duresa formidable i un estil afilat que li permeten distingir els culpables més retorçats. A veure com es diu la sèrie.
3: En fin.
2: Així es diu la sèrie.
3: Així es diu la sèrie. Són 6 capítolets de 40 minuts cadascun. Vull dir que és fàcil de mirar.
2: Sí, sí, sí. Vinga, més coses. A Filmin, el que arriba és el peso de la justícia.
20: ¿Quién te crees que eres? Son asesinos, ¿no lo entiendes? ¿Cómo puedes?
21: Es que no he hecho nada, ¿te enteras?
22: A nosotros nos es irrelevante si Wall es culpable o no. Lo sabemos los dos.
23: Ya lo sé.
24: ¿Papá? ¿Por qué defiendes a un violador?
25: John no estaba desnudo.
23: No, lo que le pregunto es si Jonas pudo interpretar así sus gemidos.
25: No sé qué decir.
22: El 90% de nuestros clientes son escoria. Mienten, matan o agreden. Por eso, precisamente, vienen a nosotros.
2: El peso de la justícia s'entinsa en la polida superfície dels bufets advocats d'elit d'Estocolm per revelar un món en el que la desaparició, l'ambició i el compromís moral fan bullir justament bulleixen sota la superfície. Ambientada en un sistema judicial sotmès a la pressió, la sèrie ofereix una exploració de la veritat, la lleialtat i el poder, on cada veredicte té un preu. Bueno. O sigui, pot estar, és a dir, pot estar bé per passar una miqueta el temps. Vull dir, no, és una sèrie que pot no avorrir-te, però tampoc, però vale. Tampoc és... és a dir, és una trama que s'ha explotat bastant, ja la dels advocats, llavors, bueno, però pot no avorrir-te.
3: Mira, aquí diu que va ganar el premi a la millor sèrie en los Cristal en TV.
2: Sí, això... En fi, bueno, a veure, és Estocolm, saps?
3: Sí, sí.
2: A Netflix, arriba, això sí que fa una vinda de mandra.
3: Vinga, va, som-hi.
2: El círculo.
26: 4 corazones con un alma. Los unos para los otros. Y lo cumplimos. Pero todo esto cambió.
27: Nadie está preparado para el momento en el que el mundo que conoce se parte en dos. El antes y el después.
28: Fue encontrado el cuerpo sin vida de la actriz.
29: ¿No qué crees? Digamos que fue una ejecución muy, muy profesional.
30: Básicamente estás inculpando al hombre más temido de México. ¿Cómo crees que se lo va a tomar el general?
2: L'assassinat d'una famosa actriu revela una caixa de Pandora de secrets i espionatge que amenaça amb destruir la vida de 4 amics de la infància. En aquest cercle, tots tenen alguna cosa a amagar.
3: Vale. Sinopsis Netflix.
2: Sí. I la següent de Netflix.
3: Venga,
2: machos de verdad.
31: Le han dado mi puesto a una tía. Nueva sensibilidad. Tenemos que dejar de hacer lo que nos dicen las mujeres. Somos hombres de verdad, líderes de la manada.
32: Abramos la relación.
31: ¿Perdona?
32: Tenemos que experimentar.
31: Me encuentro mal. Estoy fatal.
32: ¿Sabes cuánto hace que no...?
31: 5 semanas.
32: 5 meses.
31: Todas las parejas del mundo tienen altibajos.
32: ¡Tú solo tienes bajos! Debes acostarte con al menos 10 mujeres para liberarte de mamá. Sí, estás en Tinder.
33: En teoría podemos acostarnos ya mismo.
34: Ahora son ellas las que toman la iniciativa. Habéis cambiado mucho.
32: ¿Qué es, un juguete sexual? ¡Ah!
35: ¿Pero qué es ese ruido?
32: Está llamando a la abuela loca.
2: A Luigi ha perdut la libido, Máximo hasta el paro, Matia segueix estimant la seva ex, la parella de Ricardo vol provar l'intercanvi de parelles, continua l'adaptació italiana de l'espanyola Machos Alfa.
3: Pues bueno, hi ha alguna raó per aquí a Espanya que algú que vulgui mirar aquesta sèrie? Jo. No dic l'original, dic la italiana.
2: Ja. No sé.
3: És el que ens estàvem ara discutint aquí una mica amb la Judit. Per què? O sigui, entenem que aquí algú està fent negoci, vale?
2: S'entén.
3: Però per què no es distribueix directament la sèrie original per tot el món doblada i ja està, no? No ho sé.
2: Sí, no, la veritat és que costa d'entendre. No ho sé. A veure, Disney Plus, aquesta no tenim el tràiler, el que s'estén és The Drop, una història de Snowfall. És un spin-off de la sèrie Snowfall que segueix els personatges...
3: Clar, la del tren, no? Si no m'equivoco o m'equivoco.
2: Sí, jo crec que no. De Wanda... No, és aquesta. De Wanda Bell i Leon Simons en la seva lluita per reinventar-se a Los Angeles dels anys 90. Allà, les seqüeles de l'epidèmia del crack donen pas a un nou joc, l'auge del rap a la costa oest. La Wanda creu que la música té el poder de transformar la cultura estatunidenca i decideix reunir a un divers grup de genis per fer realitat els seus somnis. Per aconseguir-ho, ha de moure's per la perillosa confluència de la música i la política callejera, per motiu pel qual recorre als seus cosins la Mary James Kinsey i persegueix el raper local Artillery, un tipus inestable que té problemes amb la llei. El que arriba a Netflix...
3: Pues no, però perdona, no és la del...
2: No és la del tren.
3: Va sobre això, sobre també... Mira, la sèrie original està ambientada al 83 a Los Angeles i gira entorn a la primera epidèmia del crack i el seu impacte cultural a la ciutat.
2: Ah, molt bé. Doncs a Netflix, seguint la fantàstica oferta que tenim aquests 15
3: venga,
2: dies...
3: Vinga, va. Més.
2: Amor, dulce amor. Després de perdre-ho tot, Lee Yubin, un dissenyador d'espais coreà d'èxit, es muda a la preciosa illa japonesa de Charo. Allà coneix una tenaç agricultora que lluita pel seu cultiu de maduixes mentre lidia amb una misteriosa malaltia. Malgrat haver de venir de dos mons diferents, un malentès els uneix. Mentrestant, a la illa sorgeix un altre romans, una altra història d'amor entre dos pols oposats. Park Kunam, que està de pas per treball i decideix quedar-se després d'enamorar-se d'una terrorista incapaç de predir el seu propi futur amorós. Mare de Déu, això per dormir? Va, que ni te cuento. Perquè, mare santíssima, per favor. No sé, és que no... Netflix últimament tira de cada tonteria.
3: Jo te diré que per mi i el catàleg de Netflix mai és el que vaig a visitar de... Ui,
2: no,
3: a veure què ha tret Netflix aquesta setmana. Entens?
2: Ja. Que ho entenc. No sé. A veure, Apple TV, el que arriba és Pequeños Profetas. I met a man who managed to grow a monkey life. The little people in jars. Excuse me, you sell buckets? Buckets? No. I'm always wondering what he's up to in that shed of his. Are you two an item? No! You can ask them questions about the future. They will always answer with the truth. What are you going to ask them? És una comèdia britànica de 6 episodis creada, escrita i dirigida per Mackenzie Crook, que es va estrenar a principis d'any a la BBC Player i a la BBC Two al Regne Unit i que arribarà a Apple TV aquest octubre en tots els territoris excepte el Regne Unit.
3: Clar. Perquè ells ho tenen gratis, exacte. Perquè la tele pública no entenc jo.
2: Exacte. El que no he copiat era la sinopsis, però no passa res. Bueno, comèdia britànica, ja.
3: Correcte.
2: Si voleu saber de què va...
3: No, i que no cal dir gaire res més, no? O sigui, comèdia britànica de la BBC, jo aquí espero que estigui bé.
2: Sí.
3: Sí, ja és una bona garantia de qualitat. Sí. I millor que no us feu spoiler amb la sinopsi, així aneu nets, la gaudiu més.
2: Exacte. Amazon Prime Video, el que arriba és Carrie. I hope you all had a good holiday season. Please say hello to Carrie White. Make her feel welcome. Hi, I'm Sue, by the way. Hi. That's a really nice dress. Thanks. I made it. Sure did, didn't you? So what do we do? Oh, so this is your first day, like, ever? I was schooled at home. Till today, I mean. Oh, I love that for you. There's one thing no one understands about what happened here in Chamberlain. És una reinvenció en forma de sèrie de 8 episodis de la història clàssica de Stephen King amb el guionista i director Mike Flanagan com a màxim responsable. La sèrie segueix a Carrie White, una inadaptada estudiant de secundària que ha passat la seva vida recluïda en una casa amb la seva mare Margaret, que la protegeix de forma feroig després de que la inesperada i inoportuna mort del seu pare forci la seva entrada en l'implacable ecosistema de l'escola pública. La Carrie es veu obligada a lidiar amb un escàndol viral d'assetjament que fa tremolar la comunitat, com la la contínua pressió i la crueltat de l'aire de les xarxes socials i el despertar d'uns misteriosos poders telequinètics arriben a l'adolescència. Bueno, està bé.
3: Sí.
2: No?
3: Sí. Si no m'equivoco, és un producte derivat, no? Perquè ara potser m'ho estic inventant, però Carrie no és una sèrie de pel·lis o alguna cosa així?
2: No en tinc ni idea. Mentre tu busques, anem repassant la resta sense tràiler. A Movistar Plus, el que arriba és El Castillo, Gerardo Liesa, un jove inspector de policia recent incorporat a la Unitat Central de Reds de Xarxes d'Immigració Il·legal i Falsedats Documentals, i la seva companya, Carmen Osés, intueixen que alguna cosa està canviant als bordels de tota Espanya. Suís i els seus socis dirigeixen diversos clubs de carretera on exploten sexualment a prostitutes arribades de tot el món. Una de les dones és la Clàudia, amb 18 anys i un fill petit a Colòmbia, que acaba d'arribar a Espanya buscant un futur millor.
3: Aquesta és dura, sí. Aquesta?
2: Aquesta és dura.
3: Sí, te confirmo que Carrie també és una pel·li del 76, que està basada, evidentment, en la mateixa novel·la de Stephen King.
2: Perfecte. A Netflix el que arriba és la Bajo la Superficie, una petita comunitat pesquera de Terranova veurà alterada la seva rutina amb quan una criatura marina desconeguda comença a atacar la zona. El misteri obligarà els seus habitants a enfrontar-se no només a l'amenaça física, sinó també secrets familiars i ferides que porten dècades enterrades. A Sky Showtime, el que arriba és Marshalls, una història de Yellowstone.
3: Un altre spin-off de Yellowstone?
2: Sí.
3: Fantàstic, eh? Vull dir, la gent està encantada amb aquesta sèrie i amb els seus productes derivats, vull dir que palant.
2: Sí? Sí, doncs sí. Mira, en aquest cas, superfan. Case Dutton s'uneix a una unitat d'elit dels Marshalls, on combinen les seves habilitats de cowboy amb les de Navy Seal per a impartir justícia a Montana. És que no acabo de veure lo de cowboy i part de justícia, però oye tu.
3: Vinga, va, la segona de Fúria.
2: Andreo, Fúria, segona entrega de la sèrie original creada per Félix Sabroso. Està protagonitzada per Maribel Verdú, Carmen Maura, Maria León, Cecília Suárez, Ana Mena, Clara Sanz i Claudia Salas i Ana Torrent.
3: Ah. Molt bé, pues Mujeres al Poder.
2: La veritat és que sí.
3: Era xula, Fúria. Sí? Jo recordo que va tenir... jo crec que va tenir bones crítiques. Vamos, recordo que la gent parlava bé en el seu moment. El que passa és que, clar, passa allò de que fa temps, ja. Ja de la primera temporada.
2: Ja. A Netflix arriba La Xispa de l'Amor. L'hereu d'una fortuna, el seu cor, el cor del qual és el cor artificial del qual funciona amb una bateria.
3: Vaja.
2: Arriba un acord amb una noia electritzant perquè el recarregui. Sorgiran les xispes...
3: Perdó.
2: Això
3: hauria estat prohibit. Netflix, és
2: Netflix,
3: clar.
2: Netflix, per favor. Pues que a Netflix no es quede aquí, perquè també arriba aquell. Els actors de Javier Morgan i Carlos Santos i interpreten Rafael. Home, si el Carlos Santos sí, però quan estava a Los Hombres de Paco, no fan això. Interpreten Rafael en dues etapes de la seva vida, la joventut i la maduresa.
3: Bueno, però per què? Escolta...
2: A veure, clar, no és comparable amb la d'abans, però és que què vols que et diga? De fet, sóc jo o Blanca Suárez no va fer una peli d'una cançó de Rafael? O m'estic inventant?
3: Jo no ho sé, però podria ser perfectament, eh?
2: No ho sé, vale, és que bueno, jo em sembla que sí.
3: Pepa Nior de Manolo Caro, ve que aquí pel repartiment no pot, tampoc pot estar malament, no?
2: Natàlia Varela. Al
3: final és un... com es diu allò? Un biopic, no?
2: Sí, no ho sé. A veure,
3: Rafael és una figura important.
2: Sí, que no et dic que no. Confiem en Carlos Santos. Més coses, Sheriff Country a Warner TV, La Trampa a Netflix, Vision Quest a Disney+, Hollywood Arts a Netflix i La Diplomàtica a Netflix. Arriba una nova temporada. Ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
3: Adeu.
2: Fins aquí l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ulli de Ràdio.

Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.

0: A les portes de Troia, amb Albert Torretxe i Albert Abril.
1: Si us demanem que us imagineu un legionari romà, segurament us vindrà al cap el típic legionari de tota la vida. Un soldat disciplinat, protegit amb una armadura de plaques, empunyant una espasa curta, un escut rectangular vermell i un pilum. És a dir, una estampa immortalitzada pel cinema, la literatura i els còmics. Però si aquest mateix legionari clàssic aparegués en un camp de batalla al segle IV després de Crist, els seus propis companys el mirarien com una relíquia antiquada. Al Baix Imperi, les coses han canviat. L'escut rectangular ha desaparegut, l'espasa s'ha allargat i la infanteria pesada ja no és l'única que governa la guerra. Ara, al camp de batalla el dominen exèrcits més petits i mòbils i formacions de genets vestits de ferro de cap a peus que semblen l'avançala de l'edat mitjana. Però com hem arribat a aquest punt? Què va provocar una transformació tan radical de la maquinària de guerra més eficient del món antic? Com es van organitzar les noves tropes de frontera per frenar les amenaces externes? I, sobretot, l'exèrcit tardoromà era una força decadent destinada a la derrota o simplement s'estava adaptant a la nova manera de fer la guerra i als nous temps que estava vivint l'imperi? Avui, a les portes de Troia, encetem una sèrie per analitzar l'evolució, l'equipament i les tàctiques de l'exèrcit del Baix Imperi. Benvinguts a la metamorfosi de les legions. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts a Les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar sobre l'exèrcit tardoromà. Decadència o adaptació? I ho fem molt especialment amb un convidat il·lustre de les Portes de Troia, que ens acompanya sovint, Adrià Hernando, benvingut.
1: Hola, encantat d'estar aquí una altra vegada.
0: I avui no podrem fer bromes sobre les Malvines, ni les Maldives.
1: No, de fet avui no tinc gaires bromes amb noms, em sap molt de greu. No,
0: perquè és el tema seriós.
1: No, és perquè... No. Si no parlem de gaires espais geogràfics que puguem fer rimes xules.
0: Això és veritat.
1: Bueno, alguna. Però alguna n'hi ha.
0: Alguna sortirà segur. O sigui, segur. O sigui, una cosa que sabem segur és que quan tu vens hi ha alguna broma dolenta preparada i bona música.
1: Exacte.
0: En fi, Adrià, la pregunta que et vaig a fer ja queda una miqueta antiquada, però quants cops penses al dia en l'Imperi Romà?
1: Jo crec que la pregunta més adient seria quants cops no penso al dia en l'Imperi Romà.
0: Quants cops no penses al dia?
1: Jo creu al carrer, miro el pas de vianants i penso, això els romans ja ho tenien. I això és el meu dia a dia.
0: Per tant, és una constant.
1: No parar.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Avui se vienen cançons èpiques, no, Adrià?
1: Sí, aquesta en concret és del Faria Faragi, el gran i inigualable Faria Faragi, que si algú no s'ha passat pel seu canal de YouTube ho hauria de fer, és brutal. Té música ambiental, vull dir, reconstruccions musicals de moltes cultures, no només de les cultures clàssiques mediterrànies, també fins i tot dels mongols o dels turcs. I aquesta en concret és una dedicada a l'exèrcit romà anomenada SPQR, i res, i em sembla que sentirem més d'una del Faria Faragi en aquest programa. Ja
0: perfecte.
1: No recordo de quines he posat.
0: No passa res.
1: Ja ho anirem veient.
0: Bueno, i tindràs diverses oportunitats, perquè avancem que ja, això serà ja una sèrie de dos programes.
1: Exacte.
0: Per tant, tindràs sis músiques per posar.
1: És que t'has fixat, m'agraden els dobletes.
0: T'agraden els dobletes? Sí, en tots els sentits. Comencem aquest doble programa sobre l'exèrcit tardoromà. I abans de tot, potser convindria situar-nos una miqueta, fer-nos una miqueta d'esquema, no? De què parlarem, exactament?
1: Mira, jo pensava que em preguntaries per què havia escollit aquest tema i m'he quedat així en blanc. Bueno, l'he escollit perquè vaig preparar una partida de rol sobre,
0: vale,
1: sobre
0: molt
1: el tema.
0: Bé.
1: Vale? I ja està, llavors vaig
0: van
1: preparar...
0: Van bé la partida?
1: Sí. Va ser un one-shot, però van bé.
0: Molt bé.
1: Llavors vas preparar tot un document sobre l'exèrcit tardoromà més o menys per ambientar-la i vaig dir, això el portes, ho aprofitem.
0: Oh, dos guions, eh? Dos guions, un one shot de rol. Perfecte.
1: Bueno, però ja em queda per un altre.
0: Exacte.
1: En fi, que avui parlarem de l'exèrcit tardoromà, que per qui no ho sàpiga és l'exèrcit de la Roma del segle III al V després de la nostra era. Fins i tot podríem arribar al 6è, perquè ja és una mica més complex. Ja sabem que les fronteres temporals en història no existeixen, no? Són aquells... Són més com el limes romà, aquell ampli...
0: Que és fluid, no?
1: Fluid, sí, exacte. Sí. Però, bueno, més o menys, segles III al V seria el nucli gruixut del que parlarem. Repassarem l'estructura, com i per què va evolucionar, la integració dels bàrbars i l'estratègia defensiva que va adoptar. Sobretot, jo crec que trencarem dos mites que, en la meva opinió, estan molt estesos, que són bàsicament la transformació... O sigui, que un d'ells és que la transformació de l'exèrcit, abandonant les clàssiques legions marianes, és una mostra, una conseqüència de la decadència de Roma, i que, de fet, aquests canvis de l'exèrcit van debilitar tant que va ser la causa de la caiguda. I jo crec que molta gent encara té molt estesa la idea de que un dia els romans es van anar a dormir romans i es van aixecar francs o visigots.
0: Hòstia.
1: Un visigot, per cert, són dos gots.
0: Vale. Més una persona així, està molt bé perquè això és el que volem.
1: Això és el nivell, aquest és el nivell, vale? A partir d'aquí hi ha el que vingui.
0: Sí.
1: Bueno, vés a saber. Que no va ser així, vull dir que va ser un procés i que l'exèrcit va evolucionar d'acord amb una lògica, no va ser... No s'ha recortat.
0: Jo, pensant una miqueta en el que comentaves, no?, els segles aquests de l'imperi romà, etc. Quan t'he fet la primera pregunta de quants cops penses en l'imperi romà, també és un tema recurrent, no?, perquè en quin imperi romà pensem quan pensem en l'imperi romà?
1: Bé, quan parlem de Roma, normalment jo crec que la majoria de les persones se va a dues o tres èpoques concretes de la llarga i fascinant història d'aquesta civilització, no? Mm-hmm. Una d'elles és les guerres púniques, l'altra és la transició entre república i imperi, que són les guerres civils entre César i Pompeu, August i Marco Antoni, i els dos o tres primers segles de l'època imperial coneguts com el Principat. Aquests són els moments que tothom té en ment, però hi ha tota una part, la part de la monarquia, hi ha tota una part de la Primera República, i tanmateix hi ha una part d'imperi tardà, no? Aquests segles III, IV, V, que moltes vegades queden com en l'oblit, allà com una neblina, no? I quan parlem de l'exèrcit romà anem directament a l'època de les grans legions, aquelles sorgides de la reforma de Mario, no?, que per això les diem marianes, que van prolongar la seva utilitat durant segles, però pocs recorden que els exèrcits ciutadans de la monarquia de la primera època republicana i encara menys els exèrcits comitatenses i limitatenses de l'imperi tardà.
0: Que són dels que parlarem precisament avui. Quan pensem en aquesta època, no?, als segles, després de l'Alt Imperi, no?, als segles III, IV, V, inclús VI, com has avançat abans, pensem molt en que l'imperi romà és una cosa que està en decadència, no?, aquella idea de Gibbon, no?, de la caiguda i la decadència de l'imperi romà, no?, l'exèrcit serà un exemple d'això o serà una excepció?
1: Sí, és una mica el que intentava introduir abans, és que hi ha aquesta imatge de que l'exèrcit tardoromà és un exèrcit on s'ha perdut la qualitat i el compromís. Mm-hmm. I jo mateix, durant molt de temps, pensava que la disminució en el nombre d'efectius, els canvis d'armament, etc., responien més a la gran decadència de l'exèrcit. Però això és una mica allunyat de la realitat. L'imperi estava caient, això és un fet, però no va ser la menor qualitat de les seves tropes o les armes, sinó pels propis conflictes interns, no? La pròpia lluita social interna, les classes altes, la desigualtat, etc. Van ser incapaços de superar les seves contradiccions i això va fer caure l'imperi.
0: Acabes de resumir la caiguda de l'imperi romà d'Occident en dues frases?
1: Sí.
0: Hòstia, vale. Bé, endavant, et portaré.
1: Però que et serveixen per... No només per l'imperi romà d'Occident, et serveix per...
0: En general, no?
1: És comodín, quasi, eh?
0: Sí.
1: Vull dir, hi ha algunes coses que són molt comunes amb moltes caigudes.
0: Ahà. Uh-huh.
1: Sí. Estaràs d'acord amb
0: no
1: mi?
0: Només no, sé. No només imperis.
1: No només imperis, sí. Bueno, la realitat és que sabem que els canvis des de ser a tercer responen a una cosa que en els nostres temps contemporanis també veiem, que és l'adaptabilitat, no? Se sol dir que la guerra mai canvia, i en essència aquesta afirmació és certa quan parlem de l'experiència humana. Però quan es tracta d'anar a un pla menys ètic i moral, més pragmàtic i estratègic, la guerra ha evolucionat molt al llarg de la història. I tot i que les experiències passades sempre serveixen de base per traçar les noves estratègies, les noves tàctiques ofensives, els nous tipus d'armament i les noves estratègies obliguen a adaptar-se.
0: En quin sentit ho comentes, això?
1: Doncs mira, ara mateix, en el ple segle XXI, estem assistint a la fi del domini dels portaavions i dels grans exèrcits com a reflex del poder. I les guerres estan evolucionant cap a un nivell en què una nació més petita i pobra, com Ucrània o l'Iran, pot aguantar el pols a una gran potència gràcies a armament barat, com els drons, organització descentralitzada, geografia, en definitiva, l'adaptabilitat. I això és del que parlarem avui en el canvi de l'imperi romà tardà, que va succeir amb el que va passar amb l'exèrcit, no? que ho unirem desglossant en aquests dos programes.
0: Molt bé, doncs abans d'entrar en les fonts, no, a parlar de les legions, de l'equipament, de les xifres, avui us avisem que serà programa de comptar soldadets i de pintar miniatures, que això sempre...
1: Avui juguem al risc.
0: Avui juguem al risc. O a Warhammer.
1: No, a Warhammer, més aviat.
0: Exacte. No farem una partida de rol.
1: No.
0: No farem una partida de rol, però... Potser va bé situar-nos una miqueta, vale, ja ho has anat fent les primeres preguntes, però quan parlem d'això, no?, de tardoromans, no?, l'imperi tardà, no?, el baix imperi, a quin període, zona, de què estem parlant? Situa'ns.
1: Vale, com dèiem, parlem dels segles III, V i en alguns casos VI de la nostra era. Vale? Cal recordar que l'imperi bizantí encara era Roma. I així mateixos ells es veien com a romans fins al dia de la seva caiguda.
0: Sí, vull dir,
1: quan l'últim emperador romà va anar a palmar-la ja contra els turcs, va dir, me voy a morir como el último emperador romano, bla, bla, bla. No?
0: Totalment.
1: Això no obstant, parlaríem sobretot d'aquests segles perquè quan parlem de la caiguda de Roma ens referim, òbviament, a la zona occidental de l'imperi. I té sentit, és a dir, no, jo no consideraria que parlar de caiguda de Roma i centrar-nos només en la zona occidental és eurocèntric, sinó que té un sentit perquè la ciutat de Roma, que és l'origen d'aquest imperi, està a la zona occidental.
0: Mm-hmm.
1: Tanmateix, existeixen teories que parlen de que Roma no va caure i que, igual que l'imperi bizantí va mantenir-se ferm en la defensa de la seva romanitat, la zona occidental simplement es va transformar en un nou model quelcom al que Roma ens tenia ja acostumats, no? Amb aquest canvi de monarquia a república, república-imperi, no? De principat a... Bueno, que sigui, no?
0: Sí.
1: Jo penso que va caure. Sí, que va ser un procés lent i, sobretot, que va ser intern. I així com l'imperi britànic encara queda la Commonwealth i el Regne Unit, doncs Bizanci va ser la Commonwealth i el Regne Unit de Roma durant mil anys més.
0: Vale, perfecte. O sigui, és la resta, no? Una miqueta
1: sí,
0: del que...
1: Bueno, allò va ser una cosa molt gran, no? Igual Espanya, no? L'estat espanyol, igual. Va tenir un imperi molt gran, va perdre l'imperi, però encara queda aquest remanent.
0: Una miqueta de resta.
1: Que, bueno, un dia potser desapareixerà o vés a saber. Igual és eterno. No ho sabem.
0: No ho sabem. Tampoc...
1: No farem història ficció.
0: Exacte, no farem història ficció sobre això.
1: No tenim cap bola de vidre aquí.
0: Molt bé, sempre va bé, no? Fer una miqueta de revisió de les fonts històriques. Si ens volguéssim acostar, o sigui, si tu ara tinguessis els oients de les Portes de Troia davant teu i et preguntessin, Adrià, com podem saber com era l'exèrcit tardoromà, on hauríem de buscar?
1: Bé, hi ha centenars d'articles acadèmics sobre el tema, però d'on hem obtingut la informació sobre l'evolució i la forma de l'exèrcit tardoromà als historiadors que van escriure aquests articles, que són els articles que jo m'he llegit per fer això, eh?
0: Sí.
1: Doncs bé, la principal font disponible és la Notitia Dignitatum, un document oficial que enumera tota la jerarquia de càrrecs, tant polítics i civils com militars. S'hi detalla l'ordre de la batalla de l'exèrcit romà. A finals del segle IV s'exposen les bases militars i guarnicions, així com les insígnies de cada unitat. Aquest document va ser redactat entre el 395 després de Crist i el 427 després de Crist. És com un àlbum de Panini del futbol, però de les nacions.
0: És preciós. La notícia és d'Italia és xulíssim.
1: És possible que passés per diferents actualitzacions, com el Panini.
0: Van fent diferents actualitzacions.
1: De fet, cal assenyalar que l'original ha desaparegut, ningú sap on és, però hi ha quatre manuscrits del segle XV i XVI a Oxford, París, Viena i Múnich. Tots ciutats molt centrals a l'imperi.
0: A l'imperi romà i tant. Sí.
1: A banda d'aquesta font vital, disposem del Reichsgestae, Damià Marcelí, soldat veterà i historiador del segle IV, considerat una de les fonts més fiables i valuoses del període. Els seus textos abasten del període del 353 al 373.
0: Però és que recomanem, de veritat, que recomanem molt fort, si teniu el buscador a mà, que busqueu Notitia Dignitatum a Google. Us posarem algunes imatges a Instagram, però...
1: Hi ha una dels escuts...
0: És que és preciós.
1: Que és superxula.
0: És un document que és molt visual, no? I sí, sempre ajuda. Quines altres fonts?
1: Saps què em recorda?
0: Aquest record.
1: A les guies que feien pels soldats americans, no, pels soldats francesos sobre les tropes americanes que venien a desembarcar a Europa.
0: Que no s'equivoquessin, no?
1: Que deia, esto es un sargento, esto es un no sé què... I tenien allà amb el dibuix del paio.
0: Sí.
1: Si porta dos fletxes...
0: És que és un sergent, no?
1: Le saluda a usted. Pues això em recorda una mica, és com para que no te pierdas.
0: Sí. Bueno, és que això és com un inventari, no? Sí. Com una mena de descripció i tot. Quines altres fonts podem trobar?
1: Altres fonts importants són els decrets imperials publicats a l'Imperi Romà d'Orient entre els segles V i VI. Bàsicament el Codi de Teodosi del 438 després de Crist, o la nostra era, i el Corpus Iuris Civilis, del 528 al 539. Això hem d'afegir l'obra Epitoma Rei Militaris de Vegeci Renat. Vegeci és gairebé vegeta, eh? Va ser datada a finals del segle IV i és un tractat en què es descriuen els usos militars de l'exèrcit romà i conté força informació sobre l'exèrcit tardà, encara que realment se centra en l'exèrcit de la República del Principat. Vegeci, per cert, no s'identificava com a militar, sinó com a vir illustris et comes, és a dir, una persona propera a l'emperador. La veritat és que no sabem gaires coses del Vegeci aquest. Vale. Totes aquestes fonts es contrasten i complementen amb un altre tipus de fonts documentals, com l'epigrafia, els diplomes militars, els epitafis i les consagracions honorífiques, religioses o commemoratives, així com fonts numismàtiques. Addicionalment, l'arqueologia no només proporciona inscripcions i monedes, sinó que l'estudi dels monuments funeraris i de les construccions militars, les fortaleses, muralles, i d'això en parlarem més endavant, així com l'estudi comparatiu d'aquestes amb altres èpoques, ens proporcionen informació important per completar el trencaclosques.
0: Perfecte. Jo crec que ens has donat prou material com per acostar-nos-hi nosaltres mateixos, però ja que ets aquí, ens hi acostaràs.
1: Ja que vaig dirigir una partida de rol...
0: Exacte. Abans, però, de començar a parlar sobre l'exèrcit tardoromà, potser valdria la pena descriure una miqueta de manera molt resumida, perquè això és un melonàs, de com era l'exèrcit imperial abans d'aquesta època de la que parlarem avui.
1: Ho intentaré. Vale? Les legions marianes són el resultat de les reformes introduïdes pel cònsul Gaius Marius al voltant de l'any 107 abans de la nostra era. Fins aleshores, l'exèrcit havia estat format per ciutadans que pagaven les seves pròpies armes, alguna cosa ben típica, no?, que es feia també a l'antiga Grècia, etc. Però el Gaius va dir, fotrem aquí els pobres també a lluitar, i va professionalitzar l'exèrcit i ho va convertir de facto en una forma d'escala socialment, perquè tu entraves com un reclutilla podies acabar allà de centurió com a mínim, no?, o més, o tribú, vés a saber. S'allistaven per uns 20 anys, obtenien un lot de terra en alguna província en llicenciar-se, els lliberts fins i tot guanyaven la ciutadania per ells i la seva família, no? Les legions eren exèrcits grans, s'organitzaven entorn a cohorts. La divisió anava des del contuberni, que són 8 soldats, que seria un esquadró, no? Una esquadra, normalment compartien una tenda de campanya, fins a la legió d'uns 5.000, passant per la centúria, 10 contubernis, el manípul, 2 centúries, la cohort, al voltant de 3 manípuls o 6 centúries, i la legió, unes 10 cohorts. Al capdavant hi havia algú de rang senatorial, el legatus legionis, i després comptava amb 6 tribuns. A part, existien oficials de rang més baix, tot i que el més important, l'eix vertebral, n'era el centurió, que era el cap de 10 contubernis, que eren uns 80 soldats.
0: El que ens sona a tots.
1: Exacte. Seria, jo crec que l'equivalent del centurió avui dia seria una espècie de... entre el sergent i el tinent. Perquè el sergent comanda poques tropes però i el tinent comanda una miqueta més. Però serien aquest punt, no?, que són aquests oficials de rang mig que són l'eix real de l'exèrcit. Són els que tenen el contacte amb la tropa i a la vegada són els que tenen el contacte amb l'oficialitat. Mm-hmm. No?
0: Perdona que et talli un momentet, però vam dedicar precisament un programa a les reformes de Caius Marius, el programa 304. O sigui, que ja fa la tira. Que va venir l'Ivan González, que va tenir un paper molt important en el programa 500 en directe. Però res, que si voleu aprofundir més en això que està explicant també l'Adrià, doncs us el recomanem.
1: Bueno, jo segueixo amb,
0: Endavant, endavant, sisplau.
1: Bueno, parlem això d'exèrcits permanents, que a part de tropes romanes incorporaven entorn de 2-3.000 soldats auxiliars, que normalment eren tropes natives, etc., i implicava una logística important per funcionar. Per anar tancat aquest punt, afegirem que les cohorts havien suposat un avantatge davant dels grans exèrcits de falanges del món helènic, donat que les cohorts presentaven més mobilitat i flexibilitat, com també més adaptació al terreny i capacitat de rotació de les línies de combat.
0: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
2: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
0: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
2: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, encetem el bloc central del programa amb un altre tema musical. Adrià.
1: Rissus Sativus, del disc Pugnate, del grup de música romana. Es diuen música romana. No,
0: molt original.
1: No es van matar, vull dir, van dir, què farem, música romana, punt. Aquest és el nom. A mi em sembla genial perquè com a mínim saps el que estàs comprant.
0: Sí.
1: Bueno, és un grup reconegut internacionalment i dedicat a recrear música de l'antiga Roma, com era obvi. I la seva música, per cert, es va fer servir pel mod Europa Barbarorum del videojoc Rome Total War. El disc Pugnate en recrea la música dels gladiadors, tot i que no és el tema del programa, però mola igual.
0: Avui parlarem del Rome Total War en algun moment.
1: Ho acabem de fer.
0: En parlarem més, perquè jo crec que per parlar d'aquest programa hauríem de parlar del Total War Attila. No sé si has jugat en aquest.
1: Jo vaig jugar 20 minuts.
0: I ja està. I vas veure que no eren les legions que tu volies. Vas veure
1: sí,
0: que
1: vaig dir, ¿dónde están los legionarios? ¿Qué es esto de comitatense? No m'agrada.
0: Torneu-me les meves cohorts, no?
1: Claro, mis legiones. En fi...
0: No
1: vaig jugar molt, perquè jo ja quan va sortir l'Attila, jo ja havia abandonat el Total War gairebé.
0: Vale, després.
1: Del Medieval 2 vaig dir que heu fet, i ja, aquí ja.
0: Pos el Rome 2 i l'Attila, jo trencaré una llança per ells, aniré a la trinxera a defensar-los, perquè per mi són un dels millors llocs del Total War.
1: Segur?
0: Per mi sí.
1: No sé, potser algun dia, quan els meus fills vagin a la uni o alguna
0: cosa... Ja s'hi posis.
1: Pues ja els jugaré.
0: Vale. Quan diguis temps.
1: Exacte.
0: No? Vinga, va, som-hi. Ja ens has descrit una miqueta com era l'exèrcit a l'imperial, no? Després d'aquestes reformes marianes. I ara ens toca parlar sobre els principals canvis que hi haurà en l'exèrcit tardorromà.
1: Pues un dels principals té a veure amb la composició de la seva cadena de comandament. És a dir, qui dirigia les tropes? Aquí hi ha una tendència clau, vale? Que es va començar a donar a partir del segle II. Hem dit que l'exèrcit de Roma perdem del segle III, IV, però com ja hem explicat, les fronteres temporals en història, en fi, són una mica àmplies. Vale? A partir del segle II, els cavallers com a classe social, és a dir, si tenim la classe senatorial, que seria la més alta, els cavallers és una de les següents, que serien, normalment ocupaven rang de funcionariat, etc. Doncs els cavallers començaran a assumir les funcions de comandància.
0: El segle II, eh?
1: Sí.
0: Vale.
1: És aquella classe social coneguda com a eques que es situava entre plebeus i patricis. Massa acomodats per ser plebeus, massa mancats de noblesa per ser patricis. I aquesta classe anirà ocupant càrrecs de poder i funcionarials al llarg de l'imperi. I això inclouria rols d'oficial d'exèrcit. Vale? La direcció dels exèrcits sempre havia quedat a càrrec dels senadors. I per això, normalment, els equestres se'ls incloïa en l'ordre senatorial abans d'obtenir aquest càrrec. És a dir... No és que, o sigui, els primers que entren a comandar els ascendeixen a càrrec senatorial, però es comença a fer això, d'agafar cavallers, a ascendir-los a la situació, a l'ordre senatorial, perquè comandin.
0: Vale.
1: El prefecte equestre va reemplaçar el legatus senatorial al comandament d'una regió. A finals del segle III hi va haver una fase dominada per un conjunt d'oficials equestres de les regions danubianes que van imposar emperadors propis de la seva classe social.
0: Sí.
1: De vegades ells mateixos acabaven amb els emperadors amb la mateixa rapidesa. Era un model d'aquests electorals ràpid. No, no has complit la promesa?
0: Fora. No?
1: Fora, però a la manera romana.
0: A la manera... Molt ràpida.
1: Sí, que no poguessis fer oposició després.
0: Això no podies aixecar tropes ni reclamar res. En fi, per tant, dels primers canvis és amb la idea aquesta, no? De qui comandava les legions. Quines altres coses hi haurà?
1: Bueno, un altre dels grans canvis que patirà l'exèrcit té a veure amb la divisió territorial. Al segle IV, les grans províncies es van reduir a nombrosos comandaments regionals de menor entitat.
0: Uh-huh.
1: Amb això, l'exèrcit es va dividir en dos tipus de forces. Els comitatenses, unitats de camp mòbil, i els limitanei, que no es traduix per limitadito, sinó per fronterers. Vale?
0: Vale.
1: Forces estàtiques de frontera. Fixeu-vos que comitatenses s'assembla una mica a compte, eh?
0: S'assembla una mica...
1: Compte que comitatenses sembla que diguem compte.
0: Uau. Ha estat quàdruple, aquesta.
1: Pam! I aquesta ha estat improvisada, eh?
0: Està perfecte.
1: Però ja hem marcat el límit, limitant-hi. Avui estic...
0: Ja has advertit que venies amb poques preparades, eh?
1: Amb poques, o sigui, molt poques.
0: Anem a desgranar-los, perquè comitatenses i limitanei són les dues paraulotes que ens sonen, no?, dels exèrcits tardoromans.
1: Ah, exacte.
0: I, si et sembla, comencem amb els limitanei.
1: Els limitanei concentraven la majoria d'efectius assignats a la guarnició d'una àrea determinada. En el cas de les fronteres fluvials, ens referim a ells com a ripenses. Els romans els imulava posar un nom per a cada cosa.
0: Ripenses.
1: No és el mateix un limitanei i un ripense, perquè el ripense està en un riu. Sí, punt. Lògica romana.
0: Vale.
1: Ja, però fan el mateix. No, estan en un riu. Vale. Eren tropes reclutades localment, vale? Sota el comandament d'oficials equestres, duches, ducs.
0: Una altra paraula que ens sona.
1: Exacte. De cada duche, però no duche del Mussolini, eh?
0: No.
1: Duche de duc.
0: De duc, sí.
1: Del gran ducat de Lituània, aquestes coses.
0: Sí.
1: Duche, que és general, no?, en retí, de cada regió o praeposti limitis.
0: Prefereixo duche.
1: Sí, jo també. Jo crec que per això va triomfar la paraula. No hi ha el títol de praeposti en joc, però de duque sí. En fi, el seu comandament no sempre coincidia amb els límits territorials de la província. És a dir, que podien tenir comandament sobre territoris de diverses províncies. Mm-hmm. I sí, això que dèiem, el concepte, per si no queda clar, el concepte posterior nobiliari de duc ve d'aquests duches.
0: Molt bé. Bueno, és que no ens oblidem que estem en els segles finals de l'Imperi Romà, per tant, ja estem començant a entrar a una administració cada cop més feudal, medieval, no? Vull dir que al final el món feudal es construeix, no?
1: Això saps que ho explica molt bé? És en un llibre, que és un manual d'història, però és molt breu.
0: Digues quin és.
1: El Jean Florí, els cavallers i cavalleria de l'edat mitjana.
0: Vale.
1: No era el que tu pensaves.
0: No, jo estava pensant en el de l'antiguitat, el món de l'antiguitat tardana, de no, Peter Brown.
1: No l'he llegit aquest encara.
0: Doncs, però el Jean Florí, jo el vaig llegir a la carrera, aquest.
1: Sí, jo també. I és molt fi, és sobre la cavalleria medievalitat, però el primer capítol ja t'explica com es va formar en el feudalisme a l'Imperi Romà, i ho explica molt bé, en molt poquetes pàgines.
0: Molt bé, doncs recomanem. Mira, en una resposta, dues recomanacions de llibres.
1: Molt bé.
0: Per tant, molt bé, hem parlat breument dels limitanei, i ara toca comentar els comitatenses.
1: Els comitatenses eren unitats de camp, comitatus, suposo que venia aquí una mica el tema del camp, subjectes a les ordres immediates d'un dels emperadors o dels seus subordinats directes. Eren tropes selectes, d'elit, per a la realització d'ofensives i campanyes a l'estranger, on el protagonisme principal quedava en mans de la cavalleria. Aquí, amb cavalleria, ens referim a soldats a cavall, no a la classe social.
0: Mm-hmm.
1: Vale? La Notitia Dignitatum ens informa que a l'Imperi Oriental es comptava amb 5 exèrcits de camp, 2 dels quals estaven associats a la cort imperial, i 7 regiments de cavalleria de la Guàrdia Imperial, els Escolae, cadascun sota el comandament d'un mestre de soldats, subordinat a l'emperador. Pel que fa a l'Imperi Occidental, comptava amb 7 exèrcits de camp, 3 dels quals eren relativament petits, estaven sota el comandament d'un comes, que es tradueix com a amic o company, i del qual deriva la paraula comte, que ja abans hem fet la broma, ara ja no entra. Aquests comes responien davant d'un mestre d'infanteria un mestre d'infanteria i un mestre de cavalleria, sempre sota les ordres de l'emperador.
0: Molt bé. Per tant, els limitanei vivien els límits de l'imperi, no?
1: Vivien els límits, que no el límit.
0: Bueno, depèn de quin.
1: Ui, hauria
0: de dir... Hi havia algun pujadíssim, saps?
1: Algun Tito Pulo de l'època.
0: Gran sèrie.
1: Gran sèrie.
0: Gran sèrie, Roma.
1: Avui estem...
0: Moltes recomanacions. Grandíssima sèrie. Bueno, a mi és una de les millors sèries històriques que hi ha per mi.
1: Jo crec que és una de les... Sí, de les millors sèries històriques i que la... Perquè això és una coproducció de la BBC amb...
0: HBO.
1: Aquí es van cobrir de glòria, eh?
0: Sí.
1: Dues temporades... Divines.
0: Ara em vaig llit una mica malament. Jo crec que em vaig llit una mica malament.
1: L'última vegada que la vaig veure a mi em va semblar igual de fantàstica.
0: Sí, perfecte.
1: Però no sé si fa massa anys. Jo,

0: complien tantes funcions que resultava difícil desplaçar-les a altres àrees per al combat. Per això, es va començar a recórrer a l'ús de destacaments de legionaris en lloc de les legions senceres. És a dir, que ja comença a conformar-se aquesta idea d'exèrcits més petits i mòbils preparats per al desplaçament.
1: Important, eh? O sigui, aquí, a poc anem veient com els exèrcits es van fragmentant...
0: És que és tot, no?, un procés, i és un procés lògic. I no hi ha, aquí no hi ha cap... No, recordàvem tant... No, si és que és més útil així, no?
1: Bueno, té sentit, no?, amb la realitat de l'imperi.
0: Clar, moltes vegades la historiografia ha presentat els limitani com a milícies, també, que exercicien un paper de soldats pallesos de manera no continuada, però la realitat és que eren tropes regulars entrenades.
1: Vale.
0: L'única diferència que tenia amb els comitatenses era el seu estatus. Ells tenien la funció de guardar les fronteres i, ocasionalment, zones amb problemes de desordre interns. Els limitanis no havien d'enfrontar-se a incursions d'importància o invasions. El seu nombre no era adequat per això, sinó que s'enfrontaven a conflictes de menor escala o eren molt on eren molt eficaces. Vull dir que ja tenien una tropa que era pels conflictes grans, que eren els comitatenses, i l'altra que era per guardar la frontera. Eren, jo què sé... Jo què sé, la Guàrdia Civil.
1: Bueno, és que té però és que té molt sentit, no? Perquè fas unitats petitones per defensar les fronteres, que són més mòbils, més no sé què, i quan tens una invasió, com comentaves abans, si és una invasió a gran escala, doncs avises els comitatens, no?, que arribi l'exèrcit gran, que a més depèn directament de l'emperador. Vull dir que, bueno, té molt sentit, que no és que estiguessin tontos. Arribem al moment del programa que ens toca comptar soldadets. Comptar soldadets i pintar-los, com dèiem abans, o personalitzar-los, depèn de què juguem, no?
0: Jo m'he fet un exèrcit imperial amb la senyera. No m'ho he fet perquè és molt car, Warhammer.
1: És car. Llavors pots jugar a videojocs, però clar, és que no tens temps. Quines unitats podem distingir en aquests exèrcits tardoromans?
0: Doncs mira, la notícia de dignitat un recull una àmplia gamma d'unitats diferents segons el tipus d'exèrcit. Les tropes comitatenses es dividien en infanteria i cavalleria.
1: Vale.
0: Dins la infanteria trobaríem la infanteria legionària, que seria la infanteria passada, dividida al seu torn en sènior, veterans i júnior, novells.
1: Fins aquí s'entén. Cavalleria, infanteria, sènior, júnior.
0: Falten els benjamines.
1: Aquests no els van posar.
0: Addicionalment, dins de la infanteria hi ha els auxilia palatina, similars a les cohorts auxiliars del Principat. No sembla que hi hagués massa diferència entre la infanteria legionària i l'auxiliar pel que fa a l'equipament i tàctiques. Sembla que van ser una creació de Constantí i van ser una de les portes de la germanització de l'exèrcit romà. La cavalleria, per la seva banda, es dividia entre els vexillationes comitatenses, que serien els regiments regulars, i les palatines, que serien regiments d'èlit amb un sou i rang més alts. Algunes unitats, poques, reben el títol honorífic de comites, companys. A banda d'això, trobem unitats especialitzades de cavalleria cuirassada anomenades Cataphracti. Els amants de Age of Empires 2 segur que les coneixen.
1: I els que han jugat els bons jocs del Total War també, Adrià. Em sap greu.
0: El 2 i el...
1: El Rome 2 i a la Tila, home. T'estic generant aquí una mica de salivera, eh?
0: No sé per què vinc, si sempre m'acaba explicant amb alguna cosa.
1: Sí, tenim els Cataphracti.
0: Cataphracti, no? I els Clivanari, que era cavalleria cuirassada, també.
1: Vale.
0: La resta d'unitats de cavalleria es dividien en escutari, anomenats així per l'escutum, un escut particular que tenien,
1: sí,
0: que eren tropes d'elit destinades a l'escolta de dignataris o de l'emperador, i els establesiani, nom del qual prové la paraula estable, cosa que suggereix que originalment era el personal d'estables o cavalleria d'escolta, i els promoti, que originalment formaven liquides legionis, però que van ser ascendides per separar-les de les legions i poder formar unitats independents durant el segle III.
1: Déu-n'hi-do. Hi ha alguna cosa més que haguem de saber sobre els exèrcits comitatenses?
0: Sí.
1: Som-hi.
0: Anem. Dins de l'exèrcit comitatense, algunes unitats d'infanteria i cavalleria quedaven vinculades per formar brigades que sembla que no es separaven. A vegades apareixien com a numeri, una etiqueta poc clara que de vegades també s'utilitzava per anomenar unitats estrangeres o federati, federades.
1: Que d'aquí ve la paraula... Feudalisme.
0: Feudalisme.
1: Els feudetari, no?
0: Ah, exacte. Feudalisme i federació, també.
1: Uh-huh.
0: Es reclutaven dins d'un mateix grup ètnic i solien especialitzar-se en una tècnica de combat particular. Però amb el temps van començar a reclutar sense distinció fins a no diferenciar-se de l'exèrcit regular.
1: Ja, va arribar un moment que vam dir, és que...
0: No, mira, els números, saps? Fotre un gal, un got, un...
1: Un egipci, no?
0: I una copa, una gerra.
1: Uau, i si et queda una vaixella, fantàstica, no?
0: Avui anem... Vaixelles com una armada, no?, també, de vaixells.
1: Sí, exacte.
0: Avui estem sembrats, vale.
1: Molt bé. Això sobre els comitatenses. Què hem de conèixer sobre els Limitanei? Que recordem, comitatenses...

0: Denses, exèrcit gran, més central, en territoris més centrals de l'imperi, límit en ell, exèrcits més fraccionats, potser, no?, i dividits per tota la Limes, no?, per
1: la frontera. Pel que fa al limitani, la infanteria legionària també es dividia en destacaments sènior, la unitat antiga, i júnior, les més noves. Això s'hi sumava a l'ala auxiliar. La cavalleria es dividia en esquadrons de 50 a 100 homes, amb els cunei equitum, cavalleria en falca, i després els equites. Els cunei equitum, cavalleria en falca, per qui no sabia, és la formació en cunya típica que els mola molt a les pel·lícules i tal. La fan servir a tot arreu. I, sí. Bueno, no sempre es feia servir, però vale. Okay. També dividits entre sèniors i juniors. Així com una cavalleria auxiliar a l'AE, dividida en primà i secundà. S'inclourien els numeris sense gaire especificació. Addicionalment, existien altres tipus d'unitats, com les forces de segona línia o pseudocomitatenses, que eren antigues tropes de frontera, ara part de l'exèrcit de camp. També els regiments de la Guàrdia Imperial o Escolai, 12 en total, de 500 homes cadascun. En aquests períodes també eren utilitzats com a exèrcit de camp.
0: Molt bé, hem parlat de cavalleria, infanteria... Tot això és molt avorrit. No és molt típic dels exèrcits. Tenien cossos especialitzats?
1: Home, una gent que anomena diferent els limitani si
0: és
1: estan en un riu o no,
0: és veritat.
1: Com no ha de tenir cossos especialitzats?
0: És veritat, no sé, és que no seria perquè pregunto.
1: Tenim uns que porten pa, es diuen panetani. No, no és broma. Però
0: panetone, sí,
1: aquí
0: sí, sí.
1: Trobem les primeres unitats especialitzades d'artilleria, encara que segurament la infanteria encara operava catapultes en moltes ocasions, que estaven especialitzades en la defensa de fortaleses i ciutats. Disposaven també d'esquadrons navals, tant comitatenses com limitani, quan era necessari. I finalment, els arquers o sagitari, que no és que tots fossin sagitari, sagitari volia dir arquer. Sí. Unitats a peu o a cavall, mauri o dalmatai, segons si anaven a peu o a cavall. Vale?
0: Vale.
1: Tot i que es mencionen de manera especial a Notitia Dignitatum, segurament les unitats regulars d'infanteria i cavalleria tenien homes entrenats amb aquest tipus d'armament i tàctiques. I hem de dir que les esquadrons navals, si no, aquí no tinc apuntat, però si no recordo mai, també tenien diferenciació entre els que estaven destinats al mar i als rius.
0: Què s'hi passa amb els rius? No?
1: Romans, no sé. Tot organitzat.
0: Tot ben quadradet.
1: Sí.
0: Molt bé. Fins ara ens has estat descrivint, no?, els comitatenses, els limitanei, els tipus d'unitat que hi podem trobar, i ara toca mullar-te. Sí, ara toca una miqueta fer allò que costa una miqueta, que és posar una miqueta de xifres. Com de grans seran aquests exèrcits en el camp de batalla?
1: La veritat és que la documentació referida a la mida de les unitats i a la seva organització interna és escassa. Se sol assenyalar que la mida de les unitats és rígida, però la manca d'evidències potser significa que es tractava d'alguna cosa més flexible. El que sí sabem, gràcies als testimonis, és que la legió d'uns 5.000 efectius d'èpoques anteriors va deixar d'existir. No sabem en claredat quan ni les causes. Potser la mobilitat més gran o la necessitat de cobrir millor el Limes, però sembla que no hi ha una evidència clara. Segons Vegesi, en temps de Dioclesia, algunes legions mantenien fins a 6.000 efectius. En general, el consens gira al voltant de 1.200 soldats durant el segle IV per als exèrcits comitatenses, i pel que fa als auxilia palatina, segurament rondaven una mida entre 500 i 600 genets. Tenim clar la mida dels escolars, ja esmentat anteriorment, de 500 soldats. Però totes aquestes estimacions són teòriques. Quan a les tropes limitanes no en tenim cap pista. Les estimacions que donaven autors com Arnold Hugh Martin Jones, basant-se en les dades de Gatias Escolàstic, un historiador bizantí del període de Justinià I, han estat descartades. Estava pensant que l'Arnold Hugh Martin Jones no s'aclara en quin nom té.
0: Té masses, masses.
1: Bé, segons Agatias, rondava els 645.000 efectius en total.
0: Home.
1: Jones va deduir que Agatias s'incloia les forces navals i, basant-se en la Notitia Dignitatum, un va estimar uns 600.000 efectius.
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Molt baix imperi, molta crisi, però no es quedaven curts. Vull dir, estem parlant de 600.000 efectius.
1: Més o menys el que té França.
0: Imagina't.
1: Sí, són 600.000 efectius. Hem de pensar que l'imperi era un imperi gran, ocupava un gran espai de territori, tenia moltíssima població. L'historiador Richard Duncan Jones va calcular que Arnold Hugh Martin Jones, tot queda entre Jones aquí, havia sobreestimat entre 2 i 6 vegades la mida de les unitats.
0: Hòstia!
1: després de revisar-ho basant-se un gran corpus de proves arqueològiques de totes les fronteres imperials, va arribar a la conclusió que aquestes havien estat dissenyades per allotjar guarnicions molt més petites.
0: Vale.
1: Quan els jocs arqueològics s'aconsegueixen vincular a les fortaleses anomenades a la Notitia, el resultat és que els residents que s'hi reflecteixen solen ser també pocs. Alguns exemples són la Legio Segona Hercúlia, creada per Dioclecia, que ocupava una setena part d'una base militar típica de l'època del Principat.
0: Una setena part, eh?
1: Una setena part.
0: Vale.
1: A Bucina, un altre exemple, la Cohors Tercera Britonum estava ubicada en una fortalesa que constituïa només un 10% de l'antic fort de l'època de Trajà. Tot això s'ha d'analitzar amb cura, perquè de vegades les unitats reflectides a la Notitia poden ser només destacaments. A vegades es mostra la mateixa unitat en dos o tres jocs. Avui es suggereix que l'exèrcit regular del segle II era molt més gran que el total de 300.000 efectius assumits. Es calcula que, tenint en compte els auxiliars, l'exèrcit del Principat van arribar als 450.000, sense comptar flotes i foederati. Per tant, per al Baix Imperi parlem d'un exèrcit menor a 450.000.
0: Per tant, no amb aquelles xifres estratosfèriques de 600.000, no?
1: No, seria... sí, entre 300 i 450.000 estaria normalment la fitxa, que ja és una xifra.
0: No, no, és una xifra important, i tant, i tant.
1: Vull dir, parlem d'una època de decadència econòmica, vull dir, que sí que és cert que hi ha una decadència econòmica, que el canvi de l'exèrcit no respon únicament a això, sinó a una estratègia lògica, és cert, però hi ha una decadència econòmica, hi ha problemes, no? És una època...
0: Sí. Molt bé, tenim divisions, tenim xifres, tenim comandaments, i ara toca pintar, vestir i equipar els nostres soldadets. Com ho farem? Què els hi posarem?
1: Bé, analitzarem amb més detall l'armament. Observem que aquest armament nou correspon als canvis tàctics. El més famós o més visible quan veiem una representació d'un soldat romà del Baix Imperi és l'abandó de l'escut rectangular clàssic per un de rodó o ovalat. Aquest va ser adoptat al segle III, és més pla i s'adapta millor a les tàctiques d'escuts entrellaçats, així com a les tàctiques de falange d'estil grec, que es recuperen en aquesta època.
0: Curiós, perquè s'havien abandonat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la falange no para de recuperar-se cada cert temps, no? El segle XX i ara el XXI, sembla que torna a estar de moda.
0: Van sortint coses de falange, no sé per què.
1: Sí, coses rares. Al segle II també veiem com es produeix una fusió de les influències gales i italianes en la fabricació de casc per a les legions, estandarditzant i simplificant fins a arribar a un model caracteritzat per la senzillesa, la practicitat i el baix cost.
0: Això és molt important.
1: Es coneix com Spangenhelm. El nom és germànic, per cert, ja que és un casc que es va utilitzar molt durant l'edat mitjana.
0: Vale.
1: Es tracta d'un casc semiovalat format per tires de metall que es subjecten plaques de cera i bronze, amb galteres articulades i, en alguns casos, amb protecció per clatí.
0: Molt bé, ja tenim el casc.
1: Molt
0: i
1: bé.
0: La cuirassa, què?
1: Bé, les noves cuirasses buscaran la resistència, però també la mobilitat, ja que havien de felicitar el cos a cos de la infanteria passant. S'abandona la clàssica lòrica segmentata, substituïda cada cop més per la lòrica hamata, o cota de malles.
0: Millor així, que ho aguantarem tots, eh?
1: Vale. I per la lòrica esquamata, o cuirassa d'escates.
0: Perfecte.
1: Algunes unitats de cavalleria van començar a adoptar armadures més pesants que les de la infanteria, com és el cas dels catafractí i els clivanari, unitats a les quals tant el general com el cavall anaven cuirassats.
0: Anaven vestits de ferro, no?
1: Sí.
0: Bueno, per recordar, no? La clàssica lòrica segmentada a la que està fent referència l'Adrià és aquella que quan tots vosaltres tanqueu els ulls i penseu en un legionari és la que porta, no?
1: La de l'Astèrix.
0: Exacte, la de l'Astèrix i Obélix, la Gladiator.
1: És superxula, però...
0: Va funcionar durant un temps concret.
1: Sí, la de Mayas és molt millor...
0: Més difícil de fabricar.
1: És la millor, però és molt cara. I llavors fan l'esquamata, que és una castanya, és bastant...
0: No, no t'agrada a tu l'esquamata, eh?
1: És com, són com escames posades, aguantades amb tires. Allò, bé, un cop mal donat te l'aguantava, però si apuntava més, estaves
0: malament, fotut, no? Molt bé, ara ja ho estàs avançant. Anem a descriure-les una miqueta. Com eren aquestes armadures corporals?
1: La lòrica de Magda, les mànigues a vegades arribaven fins als canells i l'extensió de la part superior fins al cap, cobrint-se amb una mena de còfia. Era pesada de 8 a 14 quilos. Oferia una bona protecció davant d'estocades i talls de fulla. Encara que les anelles podien clavar-se a la pell i causar ferides. Però, clar, parlem d'aquest causa una ferida superficial. Vull dir, t'està evitant que et clavin una espasa,
0: clar.
1: Però t'està deixant les anelles marcades a la pell.
0: Clar.
1: Però, bueno,
0: sí.
1: Jo també prefereixo
0: si
1: les anelles.
0: Sí.
1: Per aquest motiu van afegir una vestimenta protectora a sota, vale? El seu major defecte és que eren lentes a produir, cosa que tampoc les feia barates.
0: Anell per anell, no? Enllaçant-los,
1: etc. Mm-hmm. Que, per cert, et pots fer una amb les anelles de les llaunes de Coca-Cola, si vols.
0: Quina gran idea.
1: He vist gent que ho fa.
0: En tens una guardada a casa?
1: No, però estic pensant en guardar, perquè ve molta merda d'aquestes. Les guardaric. Potser algun dia quan tingui temps me la faig.
0: En fas una, clar.
1: La lòrica esquamata es fabricava aplicant petites peces de metall en forma d'escata, més o menys grans, això que explicàvem fa un moment, enganxades entre si sobre una peça de lli o de cuir que fa de base. Oferia menys mobilitat i resistència que les de malla. Les escates no eren prou gruixudes per evitar cops de fulla i es podien travessar fàcilment amb una estocada d'espasa o de llança. Era barata i fàcil de fabricar i mantenir, sense requerir-te, sense especialitzar. O sigui, la feien servir doncs, per això, perquè, en fi, costava 4 duros, però això protegia doncs, el mateix que costava 4 duros.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa amb una nova cançó.
1: Sinfoniaki, o Sinfoniaki, és una cançó de Sinàulia, inclosa en el volum 2 del disc Roma Antiga. Sinàulia és un equip de músics, arqueòlegs, paleontòlegs i coreògrafs dedicats a l'aplicació de les seves recerques històriques en la dansa i la música antiga.
0: Brutal, brutal.
1: En particular per al món etrusc i romà. Bàsicament fan que cos similar al Faria Faragi, però potser més especialitzats, perquè estan especialitzats en el món etrusc i romà, i en Faria fa de tot el món, tot i que el Faria el que fa és col·laborar amb gent de diferents cultures i països i especialistes en diferents músiques per fer les seves peces, eh? Vull dir que no és que sigui ell sol allà
0: fent les coses.
1: Aquest grup, per cert, és italià, si no m'equivoco.
0: Vale. Pel que fa, hem parlat de l'armament defensiu, no? Dels escuts, de les armadures, els cascs, que parlem una miqueta de les armes, no? De l'equipament ofensiu.
1: Vale, les armes més famoses del legionari eren el gladius i el pilum. Tampoc se'n salven, acaben sent substituïdes per l'espada.
0: Espada, sí.
1: Sí, vale, jo vaig dir.
0: Espada, sí, l'espada.
1: L'espada i la lanquea, la llança, vale? Que era una javelina, la lanquea era una javelina més lleugera que el pilum, amb una punta menor i una capacitat de penetració inferior. S'utilitzava com amb un propulsor de tires de cuir per augmentar el seu abast. Podia ser utilitzada com a arma llancívola, és a dir, que la llançaves, o com una llança que tenim tots en ment, no?
0: Sí, de punxar des de la mà.
1: I endollar-li el cavall que ve de front. Es va dotar intentant pal·liar l'abast del pilum tradicional, així com buscar una reducció del cost de fabricació. L'espaza, per la seva banda, havia estat emprada durant el Principat per part de les unitats d'infanteria passant a auxiliar, així com per la cavalleria. Des del segle II, s'estén entre la infanteria legionària. Era més llarga que el gladius, assolint entre 60 i 70 centímetres de fulla. El tamany no importa. Afegint-hi...
0: O qui punxa abans guanya, per tant...
1: I afegim 15 a 20 centímetres més d'empunyadura, vale? O sigui, són entre 80 i 90 centímetres en total. Amb una amplada entre 4 i 6 centímetres. És de clara influència bàrbara, germànica. Ara el soldat la porta al costat esquerre subjecta a un tagalí, una banda de cuir que creua des de l'espatlla dreta fins a la cintura esquerra, o la subjecta al cinturó. Està pensada per atacar amb el tall, però és útil com a arma d'estoc. No se sap bé el motiu pel qual es va adoptar, però segons l'historiador Adolfo Raúl Menéndez Arguín, segurament és deu al fet que la lancea té menor poder de penetració, evitant que l'enemic es vegi obligat a llançar el seu escut. Perquè la gràcia del pilum, per qui no ho sàpiga, és que es clavava l'escut i es feia impossible fer servir escut, llançaven l'escut i ja anaven sense escut i llavors amb la gladius l'acabaves matant. Per tant, agafen l'espata, que respon a la necessitat de lluitar contra un enemic protegit amb un escut.
0: Molt bé, i clara influència germànica, no? S'assemblarà més a les espases medievals que tenim al cap, etc. Hi ha alguna arma més que vulguis comentar?
1: La plombata.
0: Aquesta és curiosa.
1: Sí, a partir del segle III es fa servir la plombata, que és una fletxa d'un metre de longitud amb una punta de metall allargada, l'estrada a l'extrem inferior amb un engruiximent de plom que fa de contrapès i augmenta la capacitat de penetració. És una arma llancívola.
0: Sí, sí, que estira amb les mans.
1: Que et pot assolir els 60 metres de distància. I jo recomano buscar-la.
0: Hi ha vídeos a YouTube.
1: Sí. És molt xula de veure-la i sobretot és molt xulo pensar, hòstia puta, si em claven això, saps? Finalment, la daga o la pujo, estesa entre els legionaris del segle I després de Crist, experimenta un nou auge al segle III després de Crist.
0: Molt bé, i ja per anar tancant el programa, Adrià, quines tàctiques o formacions utilitzaven aquestes noves legions?
1: L'adopció de tàctiques falangètiques, no confondre amb falangistes...
0: Òbviament.
1: En detriment de la tradicional tàctica en cohorts, es deu a canvis de l'estil de guerra. Cal dir que les cohorts es van desenvolupar a partir de la falange etrusca, que és un dels molts exemples de la capacitat adaptativa romana. Per tant, no parlem de dos sistemes de lluita tan allunyats entre si. La falange és més compacta i Roma hi torna aquest model quan se'n ve una necessitada. La tàctica de cohorts, de fet, va resultar superior a les falanges hel·lèniques gràcies a les seves unitats independents capaces de maniobrar de forma autònoma i adaptar-se a terrenys irregulars, permetent rotar de manera fluida les línies de combat. Això tenia sentit contra grans exèrcits, perquè els exèrcits hel·lènics eren exèrcits
0: grossos.
1: Clar. Però ara les tàctiques enemigues han tornat a canviar i moure 8 o 10.000 homes ja no és tan senzill. Cal assenyalar també que hi ha clares diferències entre la frontera oriental i l'europea. Els parts, i els perses lluiten essencialment amb cavalleria lleugera, arquers muntats i també cavalleria passant. Davant d'aquestes tropes, la infanteria passant era poc efectiva. Per això, la infanteria lleugera i la cavalleria es tornen essencials. Les legions necessitaven formar masses compactes capaces de resistir les embestides de la cavalleria i proporcionar un punt de suport a la resta de tropes durant la batalla. El terreny també era més apte per a aquest tipus de lluita.
0: Molt bé. Adrià, havíem preparat algunes preguntes al final del programa per si ens sobrava temps, però crec que estem acabant clavadets. Per tant, si et sembla, ens emplacem ja en el següent programa.
1: Doncs ja parlem al proper programa.
0: Parlem del proper programa, així que moltíssimes gràcies per començar-nos a fer aquest esquema, no?, dels canvis de l'exèrcit terroromà.
1: Per mi és un plaer, sempre que em deixin fer els meus xistes, jo vinc.
0: Vine quan vulguis. L'Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril, i nosaltres us esperem a la propera setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
3: El control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antunes.
4: Continguts en xarxa. Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
5: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 718, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. En el darrer programa us vaig dir que parlaria de què passava quan arribava l'hivern i la neu cobria les muntanyes. Caminar pels camins d'alçada, així com les carenes i crestes, no esdevenia una tasca fàcil. El fred i el vent, així com les nevades, posaven a prova el coratge de tots aquells que s'atrevien a acostar-s'hi. Per aquells que coneixien les tècniques que els nostres veïns europeus ja utilitzaven, uns estris de fusta llarg i estret els facilitava la tasca. Els esquís. En un principi, els esquís de començament de segle passat eren de fusta de gairebé 2 metres de llargada i sense gantells metàl·lics. En els països nòrdics, des de feia segles, els esquís es feien servir per desplaçar-se a l'hivern i d'aquesta manera havien desenvolupat unes tècniques rudimentàries. I va ser en aquest context que pels Alps i els Pirineus els muntanyencs van començar a utilitzar esquís per tal de poder fer muntanya a l'hivern. Per progressar pels pendents de muntanya sense que els esquís recolessin, es van utilitzar pells de foca lligades a les soles dels esquís. Això va tenir una evolució i la pell de foca es va passar al mohair i a les fibres sintètiques, que no solament anaven millor, sinó que evitaven que se'ls tragués l'abriga a les pobres foques. A banda, un austríac anomenat Rudolf Lendner va inventar el 1920 el cantell metàl·lic, que primer eren segments collats a la sola de l'esquí i posteriorment un cantell continu que formava part de la seva estructura. Com a pàgina viscuda us explicaré que jo, quan vaig començar a fer esquí de muntanya als finals dels 60, utilitzava una andròmina que anomenàvem lones i es tractava d'una tira de tela de sac que fixàvem a la sola de l'esquí per tal que no llisquessin enrere, però el cert és que tampoc lliscaven endavant. Era economia de muntanyenc jove i curt de calés. Posteriorment, la cosa va evolucionar i al cap d'un parell d'anys em vaig poder comprar un parell de pells sintètiques a Andorra i això va ser com si se m'hagués aparegut la Verge de Lourdes. I així, aquelles pells que es fixaven als esquís amb tensors i corretges ara s'enganxaven amb adhesius cada cop més sofisticats. Però l'esquí a casa nostra no va abastar solament l'àmbit esportiu. El 1919, en temps de la Mancomunitat de Catalunya, es produeix l'expedició a la Vall d'Aran, encapçalada per Lluís Guilera i vinculada al SEC. L'interès extraordinari de l'episodi és que l'esquí apareix no simplement com a diversió, sinó com una possible solució pràctica a l'aïllament hivernal dels aranesos. La missió tenia un triple objectiu: científic, social i formatiu. L'Aran patia un aïllament sever a l'hivern, de manera que la Mancomunitat va voler ensenyar a esquiar als aranesos perquè disponessin d'un mitjà de transport i comunicació autònom quan els ports es tapaven de neu. Evidentment, el túnel de Villa encara no existia i el port de la Bonaigua esdevenia impracticable bona part de l'hivern. L'encàrrec de la Mancomunitat va recaure en tres experimentats muntanyencs i esquiadors de la secció de muntanya del Centre Excursionista de Catalunya. En Lluís Guilera, en Josep Maria Soler i en Jordi de Déu. L'expedició anava lleugera. A més del seu material, transportaven 8 parells d'esquís complets, regalats per la Mancomunitat de Catalunya i destinats a ser donats als ajuntaments aranesos. El grup va sortir del Pallars, va pujar cap a Esterri de Neu i va arribar al Port de la Bonaigua enmig de condicions meteorològiques molt dures. Esquiant, van baixar cap a la vall i van establir les seves bases d'operacions al Santuari de Montgarri i a Salardú. El moment clau es va produir l'11 de març de 1919 al Pla de Beret. Allà es va organitzar el primer curset oficial d'esquí de la història de la Vall d'Aran. Els primers cursets van reunir veïns de Bagerga i Montgarri, que es van calçar aquells estranys taulons sota les instruccions dels membres del SEC. Les cròniques expliquen que, a causa del mal temps, els dies següents les lliçons van haver de continuar pels mateixos carrers nevats del poble de Salardú i en un prat proper, congregant més de 20 alumnes de Salardú i Tredós. En finalitzar les jornades de formació, en Guilera i els membres del SEC van fer lliurament oficial dels esquís i els bastons a l'alcalde de Salardú. L'objectiu era que fossin un bé comunal de l'Ajuntament perquè els veïns els poguessin utilitzar per emergències mèdiques, correu o desplaçaments entre pobles durant les grans llevantades de neu. Costa no pensar que aquells primers aranesos que el 1919 es calçaven uns esquís per poder desplaçar-se durant l'hivern ho feien en una vall on, 45 anys després, naixeria Baqueira Beret. En el proper programa parlarem de l'expansió de l'esquí a casa nostra i de les primeres estacions hivernals.
4: Pals i botes. L'agenda.
5: El dijous, dia 8, anem a Martorell, al Pont del Diable, Torreta Griminella, 7 balcons de Montserrat. Els vocals són en Francisco Vera i en Carlos Revilla. Del dia 9 al dia 12 es celebra el 48è aplec excursionista dels Països Catalans. A Alcúdia, a Mallorca, el vocal és en Lluís Mas. I el diumenge, dia 11, hi ha la sortida fotogràfica. Encara està per determinar. Els vocals són en Josep Maria Cruz i en Francisco Vera. Per aquestes tres activitats, consulteu la web del club, on se us donarà puntual informació de totes elles.
4: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet. Fogots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada dimarts a les 11 de la nit.
6: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Cruz.

Un personatge avui obre el Club del Country que ja ha donat molt que parlar des de fa poc temps, triomfant a les xarxes socials, descobert a través de Spotify, amb Frank Ray, aquest cantant i compositor, conegut per fusionar l'energia de la música country més moderna amb profundes influències llatines i texanes, i que amb el seu darrer EP, que acaba de publicar aquest 2026, Good for the Soul, bo per l'ànima, compta amb la col·laboració amb aquesta cançó, amb el seu heroi musical, en Tracy Lawrence. En Frank Ray és un personatge criat entre Laredo, Texas i Columbus, a Nou Mèxic, on va néixer, i que el seu nom real és el de Francisco Gómez, d'ascendència llatina, com podeu veure. Va triomfar amb el seu senzill debut en Ràdio Nacional, Country Good Luck on You, i anteriorment amb alguna de les cançons que, com hem comentat, també ens aportava a través de Spotify, sobretot. A més, també ha dit ja recentment cançons amb Spanglish, amb els dos idiomes, com aquell U-U-A-Ha que es diu. Acabem d'escoltar-lo amb una de les cançons d'aquest EP, que és aquest Good for the Soul, amb Tracy Lawrence, i la segona que escoltarem menciona un altre extraordinari artista, Third Row George Strait. És Frank Ray, és Francisco Gómez.

Bon artista, bona música i excel·lent els temes que ha portat per aquest EP. Com us comentàvem abans, es va donar a conèixer a través de la seva cançó del 2021, ja fa 5 anys enrere, Country Look Good On You, que va ser un número 17 a les llistes del US Country Airplay, pràcticament com no el coneixia ningú. Per tant, aquí teniu aquesta cançó que ens arribava a través del segell que l'acabava de firmar el BBR Music Group, després de descobrir-lo, escoltant Spotify amb una cançó anterior seva, aquell Tequila Mockingbird. El repàs a Frank Ray l'hem efectuat amb aquestes tres cançons en el dia d'avui en el Club del

Primer repàs a l'actualitat del Club del Country, primer repàs al record musical. Avui recordarem el que va ser el cinquè treball discogràfic de la cantant Mary Shippen and Carpenter, l'excepcional artista que ens arribava, recordem-ho, des de Princeton, en New Jersey, on va néixer l'any 1958. Aquest àlbum va ser el seu primer número 1 en format d'àlbum a les llistes americanes, publicat per Columbia Records el 4 d'octubre de 1994, i va obtenir excepcionals cançons, com per exemple el que escoltarem a continuació. El tema Shut Up and Kiss Me arribava al número 1 aquell 1994, i la cançó l'havia escrit la mateixa Mary Shepard Carpenter.

recordarem tres dels quatre senzills que va publicar d'aquest àlbum, els tres de més èxit, el número 1, que era Shut Up and Kiss Me, aquesta cançó anomenada Tender When I Want to Be, una cançó que també va escriure ella mateixa i que va arribar a ser un número 6, i finalment el tema anomenat House of Cards, gran compositora també. Aquest tercer senzill era de la seva pròpia ploma. Després es va editar el Why Walk When You Can Fly, que va ser un èxit menor a les llistes americanes. El repàs amb el Stones in the Road, cinquè treball discogràfic de la cantant de Nova Jersey, la Mary Shippen and Carpenter.

Ha estat el repàs de la música de Mary Sheep and Carpenter amb aquest Stones in the Road. En retornem a la música d'avui en dia, en Lachlan Lemmings, una cantant i compositora dels Estats Units, nascuda el 16 de maig de 2006, que joveneta, a Henderson, a Tennessee. Filla d'un guitarrista de country, va créixer immersa en la música i va signar el seu primer contracte editorial a Nashville en només 17 anys. Country tradicional amb elements, òbviament, com tots els de la seva generació, del pop modern. Influències que ha citat al llarg de la seva curta carrera, Dolly Parton, Reba McEntire o Miranda Lambert, entre d'altres. Lachlan Lemmings és el seu àlbum de debut, editat aquest 2026, el 24 de juliol. El disc inclou temes com There Goes the Cowboy.

una passada de músic, la seva, amb temàtiques en les cançons que ens aporta a través del seu contracte discogràfic amb Stone Country Records, que és un segell de l'editorial Brown Sellers Brown. Lletres que acostumen a girar entorn de la vida, els pobles petits, la família, la fe, l'estil de vida country, buscant connectar especialment amb el públic femení més jove, a través, com tants d'altres de la seva generació, ha aconseguit una forta base de seguidors a les xarxes socials, acumula centenars de milers de seguidors a plataformes com TikTok i Instagram, per exemple. Aquest disc de debut també conté cançons com aquest I Remember Us.

En Brian Shelton White, Brian White, va néixer el 17 de febrer del 1974 a Lawton, a l'estat d'Oklahoma, i debutava el 1994, el mes d'octubre, amb aquell segell recuperat que es deia Asylum Records, amb el seu àlbum de debut. Amb aquesta cançó triarem tres dels quatre senzills que van sortir. Aquest va ser el que va tenir menys èxit dels quatre, Eugene Jude Genius, aquell 1994, només un número 48 a les llistes americanes, però per què no? Aquest va ser el que li va obrir les portes a que després el Look At Me Now, segon senzill, arribés al número 24 i després aconseguís, amb els dos darrers senzills d'aquest àlbum de debut, els seus dos primers números 1 a la llista americana. El tema Someone Else's Star va ser el segon dels temes, una cançó de Skippy Wynn i Jim Watherly. L'escoltem a continuació. Hello.

música de Brian White. Entre nosaltres, una vegada vaig haver de triar entre un concert de Brian White i una de Joe DiMessina. I em vaig inclinar per Joe DiMessina. I la veritat és que tampoc passa tan malament, veritat. Brian White era qui ens aportava aquestes cançons del seu àlbum de debut, aquest Someone Stars, que acabem d'escoltar. I, finalment, un dels seus temes més recordats, una cançó coescrita també per Skippy Ewan i Don Sampson, originalment enregistrada per la mateixa Skippy Ewan el 1995. Anys després es publicava com a senzill i arribava al número 1 amb Brian White, aquest Rebecca Lynn.

Rebecca Lynn ens aportava aquesta cançó, Brian White. Retornem a la música de l'actualitat amb James McCann, tot i que no sona com un dels cantants d'avui en dia de música country, sinó més que res com aquests compositors originals de country tradicional, folk i americana music. És una de les grans promeses que hi ha aquest artista provinent de Louisiana, amb un estil autèntic i allunyat de les modes més comercials. Va debutar el 2019 i des d'aleshores porta una bona discografia. Aquell Pobo Sessions amb BP que el van donar a conèixer, l'àlbum del 2023 Tales on a Northbound Drifter i l'àlbum It's Been So Long. De fet, no és un àlbum, és un EP que conté 7 cançons de moment, i el va produir amb Patrick Lyons, molt conegut, treballava amb icones del country actual. Escoltem un dels temes que dona nom precisament amb aquest disc d'en James McCann, d'en Jim McCann.

Sovint se l'ha anomenat com un cowboy del temps moderns, amb un timbre de veu ric i pausat que recorda molt certs moments el de Willie Nelson. Canta, toca la guitarra, el banjo, el dobro i la pedal steel, i veu directament del folk d'arrels i del country clàssic. El seu estil musical directe i acústic, en l'essencial i que es coneix com Back to Basics, es va veure profundament transformat després de fer una caminata de llarga distància pel sender dels Apalatxes, que va de Georgia fins a Maine, una experiència nòmada que va fer que es dediqués més a narrar històries, el que en el món de la música es coneix com storytelling. Did She Think of Me? James McCann.

La Lily Collick és una cantant i compositora de música indie pop country alternatiu, originària de Nou Mèxic, establerta a Nashville. La seva música destaca per unes lletres molt íntimes, confessionals i molt cuidades. Va signar un contracte el febrer del 2026 amb 507 Publishing, que l'ha portat a editar el seu EP de debut Lorraine el 6 de març. És un projecte molt personal. Hem escoltat la cançó Paper Cuts i per culminar el programa d'avui amb la Lily Collick escoltem el tema que dona nom a l'EP. Es diu Lorraine. Serà fins la propera setmana. Adéu-siau.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Manoi. Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.
7: Jo vull fer...

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: sensació que tinc floreix quan et quedes amb mi.
1: Escoltes, ICAT.